0: por a les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
1: Soy una persona habladora.
2: Sempre en qualsevol àmbit.
1: Sí, sí. Me da igual hablar con un niño que con una persona mayor que con quien sea.
2: Va beníssim per la ràdio, idò.
1: Sí, por eso me pillan muchas veces, ¿a que sí?
2: Exacte, efectivament. No puedo. Sempre va bé trobar persones xerradores quan traïn la paraula en un carrer. Les que enregistram allà són les primeres a obrir un programa. Un honor de tot, bueno, de que se pot gaudir tothom que s'acosti i si me veu amb un micro a la mà. Tot i això, no tothom ho aprofita de tot. Han demanat a una dona si era xerradora i m'ha dit que sí, efectivament. Però per mi mai havia posat un tall de veu tan curt com aquest.
3: Molt, molt xerradora. Molt, molt. I ja.
2: I ja està.
3: Potser no tenia res a dir.
2: No, no tenia res a dir. Molt, molt. Però quan acostam un micròfon a la gent a vegades passa que queden sense paraules. Ho podem entendre. Que si acaba ja esta tortura estar juntes però si la. I per l'altra banda, hem topat una altra senyora que en un principi ha dit que molt xerradora no és, però no sé si és de tot cert.
4: A ver, como estoy poco en relación con la gente, o estoy mucho en mi casa, me gusta estar haciendo mis cosas, tal, no soy muy habladora, pero cuando me junto con gente dicen que soy muy habladora, que cuento todo al detalle o algo así.
2: Siempre va bé això, però...
4: Bueno, sí, para mí sí, tal vez para ellos no.
2: I a vegades, depèn del context i de les persones amb qui mos trobam, que som més o menys xerradors.
5: Segons la confiança, si té més confiança sí que xer més, si no, pues, poc a poc. Sí, també depèn del dia, del mood.
2: I tu, has tingut mai qualque notícia que t'hagin donat, que t'hagi deixat sense paraules?
5: La meva festa sorpresa des de 8.
2: Ai, com va ser?
5: Pues vam arribar a casa el meu padrino i via els meus amics i va ser com, ostres, vaig sortir de la casa i vaig tornar a entrar de la sorpresa.
2: I tot i que la paraula sigui mut, han trobat perfils que han resultat ser tot el contrari. Fins aquí les reaccions de la gent a la paraula del dia.
0: Ja saps què has de preparar per sopar avui? No tens temps? Se t'acaben les idees? Escolta cada dia el sopar d'avui i el tàper de demà. I pren bona nota. Entre avui i demà, et servei públic.

0: Mil maneres se titula aquesta cançó de la menorquina Maria Florit i hi ha mil maneres de cuinar. De fet, ja diuen allò que cada sastre fa el seu nus, que cada mestre té el seu llibre. Per això ens agrada aquesta secció que hem titulat El sopar d'avui i el tàper de demà. Reconeixem que el sopar i el tàper són l'excusa per conèixer gent com qui ens acompanya avui.
1: Acompanyeu-me a Clarissort per aquesta temporada de tardor. Fa moltes setmanes que no hi he anat, allà li heu posat, però bueno, jo crec que això serà un poc un desastre, així que anem cap allà, miram a veure com està i com ho podem aclarir. Vamos.
2: I vamos. Vos faig una primera...
0: A veure, Marino Rodrigo Preto, primer de tot benvingut entre avui i demà, com estàs?
3: Hola, molt bé. Com estàs vosaltres?
0: Nosaltres també molt bé. Tu què ets millor, com a tecnòleg d'aliments o com a hortelà?
3: Pues, espero que com a tecnòleg d'aliments, perquè si m'he de dedicar a sort, se me complicaria un poc.
0: Sí, perquè vas trobar molta herba en aquesta horta i
3: sí,
0: tomàtiques
3: sí.
0: No massa grans ni proves massa grans tampoc, eh?
3: No. Si estiu va passar factura i...

0: Marino en sap d'aliments i de cuina. De fet, el podeu seguir a Instagram, en un perfil un poc de tot, on diu que fa 4 experiments a la cuina i un parell més a l'hort. L'hort, ara, què tocaria plantar, Marino?
1: Molt bona pregunta, perquè aquests dies jo ho he estat pensant. Tinc sort que a casa ma mare també s'hi dediquen un poc, a sort. I bé, ara ja seria tot l'hivern, pues, cada un el seu, però jo bròquils, bledes, lletugues per fer ensalades, tot així de cara a hivern, pues, són cosetes que ja es poden anar sembrant.
0: Verdesca, verdesca. Quina recepta prepararies amb això?
1: Jo som molt d'agafar el que tingui i sofregir-ho un poc i poder... Jo juc molt amb el que tinc en el moment, però des d'un arròs, un risotto, un plat de pasta també, un arròs sec també de verdures m'agrada molt, una cosa més ràpida, pues, o un puré de verdures també, que ens oblidem a vegades dels purés i això em sembla un aliment fantàstic també.
2: Que bo.
1: Vàries opcions.
2: I ara parlaves d'esbròquil, que té molt mala fama, esbròquil, eh? De fet, jo tenc un amic que diu que Homer Simpson, l'única vegada que ha mort durant tants anys de capítols, va ser menjant bròquil. Alguna recomanació per esbròquil? T'agrada a tu?
1: Això personalment m'agrada molt. Rick, hi ha una companya de feina que també li agrada molt esbròquil i a vegades, si ho feim a sa feina o això... Té un olor molt característica, sí. I sempre ja estem amb el bròquil cap aquí, per amunt, per avall, i és que això no me molesta. Jo, per això, el cuinalós mínim, i, per exemple, si t'agrada un poc el formatge parmesano, pues, fas el bròquil al vapor, un poc en el forn amb un pot de parmesano, i jo crec que queda ja un poc més camuflat, però bé, això m'agrada molt.
2: Perfecte, i de prenem nota. En Marino Rodrigo Preto, que avui ens acompanya, és de Mercadal i és una persona a qui adoren ses padrines.
3: Capítol 2 de Fogons i Festes. Avui anem a Can Acati a fer un cuní en salsa d'ametlles. Vamonos.
4: Se pot?
5: Hola, endavant,
4: endavant. Com estem? Ja sabeu, avui som a Can Acati i fem cuní en salsa de cacauet.
5: Perquè sí, m'agrada molt. Comencem. Alinyant un poquet de sol.
2: Que bé, aquest coni en salsa de ametlles o de cacauets de Can Acati. Que aprens, Marina, de ser gent gran.
1: De la gent gran, la veritat que en quant a cuina... Bueno, i no cuina, és que són un pou de saviesa infinita que crec que els hem d'escoltar molt més del que els escoltam. Els hem de tenir més presents i escoltant-los, però atentament, perquè sempre tenen moltes coses a dir i crec que podem aprendre molt d'ells.
2: Uh-huh. I que te'ls diuen, però els trucs de cuina se'ls guarden, les comparteixen, com a que fan?
1: Els hi costa, la veritat, que quan estàs amb ells els hi costa, però bueno, quan fas una estona amb ells i al final també els hi agrada tenir companyia i al final ho mollen tot i no se'n donen compte que t'han dit els secrets, però jo ja els atenc.
2: I tu, a més, després comparteixes aquestes receptes tan nostrades, tan bones, i a més és que necessitem idees per cuinar. I a tu això de cuinar d'on te ve?
1: Precisament de la meva sàvia. Ella sempre me diu que a ella no li agrada cuinar. Supos que com durant molts anys pues, a les dones, que ja pues, ara són les àvies, els hi ha tocat cuinar a elles, han hagut d'agafar aquest rol, pues, la societat estava muntada així. Per sort, jo crec que això ja va canviant. Però ella sempre me diu que no li agrada cuinar, però clar, és el meu referent. Jo, la persona que cuinava era ella. Uh-huh. I jo he après a cuinar amb ella, sàvia Pilar, i ser superagraït d'haver pogut passar tanta estona amb ella.
2: I segurament una estona molt profitosa, com sentim de veu d'en Àfrica.
6: Hola, Marino. Abans, si te'n recordes d'aquesta. Fa uns 10 anys, en l'estiu, sa mamà mos va demanar que preparéssim el dinar. Tu, que ja t'havies ficat dins el món de la cuina, vas decidir fer pasta fresca amb una màquina de fer tallarins que t'havien regalat. Vas acabar tenint fils per tota la cuina. D'armari a armaris, d'armaris a nevera, de la nevera en els armaris, per anar penjant tots els tallarins que anaves fent. Quan sa mamà va arribar i va veure tota la cuina plena de pasta estesa, semblava una exposició d'art. No s'ho podia creure.

0: has de dir d'això que conta en Àfrica, Marino?
1: Ric, la veritat que ric, perquè el record aquell dia, com si fos avui migdia, estrenaven aquella màquina i ens van posar a fer pasta i no ens van donar compte, ja tenien la cuina plena d'espaguetis per tot. I quan ma mare va arribar, bé, no sabia què dir, crec jo. Però bueno, he de dir que van quedar molt bons aquell dia, eh?
0: Que
1: quina
0: bé.
1: Sorpresa, les meves germanes, la veritat.
0: Que bo, que bé, que bé. I m'imagino que ta mare s'hagués assustat, però després d'haver-en quedat bons, i segurament
1: sí.
0: També va pensar, mira que bé ha anat aquest regal que li han fet a en Marino, ha funcionat.
1: Sí. Hem repetit sí? Aquesta experiència diverses vegades.
0: Ah, bons, que bé. Jo crec que sa família i ses amigues de Marino ja han assumit que t'agrada cuinar.
2: Hola, estimat Nil, com estàs? Som la Laura. La meva anècdota relacionada amb la cuina i amb Marino és que quan quedam normalment en Marino sol arribar tard, però moltes vegades és perquè sempre té una cosa enfornada o s'ha posat a cuinar i se li ha anat l'hora i després no té temps per aclaritzar.
0: Que a casa dina això, Marino?
1: Bueno, molta sorpresa. Sí, és bé que controlar el temps potser no és el meu fort, però és bé que sempre tens l'excusa de que arribo amb alguna cosa de menjar o estar fent alguna cosa, provo, van com ha quedat, i bueno, m'excuso un poc amb això, però sí.

0: Avui ens està compartint la seva, podríem dir, saviesa culinària en Marino Rodrigo Preto, que és tecnòleg d'aliments, que el podeu trobar a Instagram també, un poc de tot, qui mos conta receptes, xerra amb un, xerra amb l'altre, ara cuinem això, ara entrem a Can Acati, ara parlem amb Sàvia, etcètera, etcètera, i... Jo crec que s'ensumen. Quan vols aquestes recetes, les ensumam. Estiguem on estiguem. Necessitam una idea per sopar. En aquestes hores, la gent ja està cansada, no té ganes de pensar què pot fer, obri gelera... Necessitam alguna cosa tan fàcil. Què mos recomanaries?
1: Pues, avui jo som molt partidari de... Jo m'agrada rescatar menjar que hi ha per dins la nevera i poder emprar aquestes cosetes que m'ho sobren. I avui és dinat jo de pollastre i és el que ha sobrat, doncs és el que anàvem a emprar per fer aquest sopar. Mm. I havíem pensat de fer doncs, unes fajites amb el pollastre aquest i al final doncs, cada un li pot donar el joc que vulgui, si vol posar més verdures, si vol posar menys. Jo no m'agrada molta cosa, per tant, jo optaria per una fajita amb el pollastre aquest que jo he fet en salsa,
0: sí.
1: Amb un poc d'aguacate, tinc ceba encurtida també, de sort, vaig poder agafar cebes i els vaig poder encurtir. I aquesta ceba encurtida que dona aquest joc, així un poc més cítric, més avinagrat, i un pot de coriandre, doncs jo seria l'ideal per sopar, no gaire cosa i complert.
0: Molt bé, molt bé. I com se fa això de la ceba encurtida? És complicat d'explicar?
1: No, la veritat que no, és bastant senzill. El que jo agafo és la ceba, la traça juliana, ceba morada, la poses dins un pot que estigui desinfectat, la pots bullir prèviament, i després a parts iguals aigua i vinagre, i una cuarada de sal i una cuarada de sucre. A sol d'ús d'ebullició i ho poses dins el pot, que ja estarà ple de ceba, i un parell de grans de pebre, ho tapes, i això ho has de deixar almenys un mes dins la nevera, però després ja tens la ceba encurtida boníssima.
0: Molt bé. Escolta, saps què diria Sàvia Pilar d'això?
1: Abans què diria?
2: Està boníssim.
0: Està boníssim, no? Està boníssim, que això és el que deia Sàvia Pilar després de que explicàssiu en el teu canal un pollastre en salsa de porros, que és que tenia molt bona pinta, eh?
1: És plat estrella de festes a casa. La veritat que triomfa aquest plat i és molt senzill.
0: Molt senzill, molt senzill. Però és que quan el treus del forn així tot gratinadet, ganes que fa.
1: Molt bo. Sí.
0: I escolta, i per tàper, què mos proposes?
1: Per tàper, aprofitant que encara probablement m'ho haurà sobrat d'aquest pollastre un poc, pues, jo som de... pensar en un plat que tal vegada no hagi de menester o escaufat sec o no hagi de ser refrigerat sí o sí. Per tant, optaria per una ensalada que pot ser a temperatura ambient així un poc teva i, pues, per exemple, una ensalada de ciurons amb un poquet de pollastre i també verdures. Dic teva perquè jo les verdures potser les sofregiria un poquet, pues, bròquil que dèiem abans a trossets, xampinyons, pastanaga, això sofregit i mesclat tot. I després una vinagreta, per exemple, amb un pot d'oli, salsa de soja, un poc de mel i un poquet de vinagre que emulsioni un poc i que estigui tot allà ben mescladet. I crec que podria ser una bona opció tant per anar a fer una excursió o qualsevol cosa.
0: Naina Marc fa una cara de gana.
3: Sí. A més que jo m'encanta, m'agrada tot, i en aquesta hora ho passo fatal escoltant les propostes de menjar, la veritat.
0: El que hem de fer és prendre bona nota i crec que avui tenim un excel·lent convidat.
3: Marino, avui la paraula del programa és mut. A tu hi ha qualque plat que t'hagi deixat mut, sense paraules?
1: Escoltava prèviament que la gent que deia... I dic, jo sabia que som bastant xerrador, per tant, pocs plats me poden deixar mut. Jo crec que sempre dic alguna cosa. Sobretot amb els meus. Som bastant crítica, autocrítica. Vull dir que sempre trobo un pero. Per tant, jo crec que ara mateix... No t'ho podria dir, que m'hagi quedat mut. Sempre m'ha sortit alguna cosa a dir.
3: I bé, abans ja mos han comentat això que si arribes tard, almenys és perquè sols du qualque cosa per provar o el que sigui. Si vas a una celebració d'amics, que dus habitualment dolç o salat?
1: M'agrada bastant cuinar dolç, per tant, optaria per dur algo dolç. M'agrada més menjar salat, però disfrut més cuinant dolç. Per tant, algun postre, sí, algun postre segurament.
3: I què més, de coca bamba o d'encimada?
1: Hombre, de coca bamba, de dir, perquè ja va, coca bamba va acompanyat ja d'un got de xocolata i a fus i es conjunt ja, jo me guanyo això.
3: Ja estira. Ara que veu fred, estira això.
1: Sí, sí, sí.
3: I de Palos o de Carquinyoli?
1: Això també... això també és una bona pregunta. Crec que va a èpoques, però ara estic en època de Palos. Sí, és que m'encanten. M'encanten.
3: I ja la darrera pregunta, si tens qualque secret, perquè la truita de patata mos quedi de premi.
1: Bueno, se pot intentar. De premi, no ho sé. Jo m'agrada que quan la patata ja està cuida, després sofregir-la sent sòlid dins la paella perquè agafin aquells tons més caramelitzats, més torradets. A jo personalment m'agrada això. I sempre li podem posar un groc d'ou extra que dona més cremositat.
3: Jo això no ho sabia, m'ho apuntaré.
0: Molt bo, jo també.
3: Sí. Gràcies, Marino. Demanam ara en un jurat si has superat la prova.
4: Hola, Marino. Som Naguer. Chef Marino, és que poca cosa pots dir que sigui flaca d'en Marino. Té unes mans per cuinar espectaculars. Venia a les festes de casa amb una super mega coca bamba, però coca bamba bona, que me pens que no la supera cap des que vaig provar la seva. Que desig que qualque dia en torni a fer una altra. I després entregat-se en carquinyols, un carquinyols superbons.
5: Jo som la Maria de Menorca i una cosa que sempre recordo en Marino és que quan s'atraca la fetxa del meu cumple i faig qualque festa, ell és encarregat de dues postres. Un any va dur Palos, un altre any va dur una carrot cake, fins i tot quan s'atraquen les festes del meu poble, ell també ha vingut qualque vegada a ca meva per ajudar-me a preparar els dolços. I hem fet pastissets, carquinyols, crespells, coques bamba, bueno, de tot.
6: Hola, jo sóc Nelena, amiga d'en Marino des de fa molts anys, i una anècdota així que tinc culinària amb en Marino és que per les festes del meu poble van fer el primer concurs de truites enguany i immediatament vaig pensar en en Marino perquè me pogués assessorar i així jo poder presentar-me juntament amb ell. No van guanyar, però en Marino va venir i va gravar tot el procés, ho va penjar a la seva compte d'Instagram i bueno, després per les festes tothom que anava així un poc més animadet mos demanava un pinxo de truites i a més el dia que s'acaben les festes ve un grup musical a cantar i el cantant, que també ets un pare d'en Marino, va demanar abans si hi havia els familiars de les truites. O sigui que va ser unes festes amb temàtica.
0: Jo crec que ha superat bé la prova, no, Marino?
1: Sí, jo no sé si ho estic superant jo, tot això.
0: Han de donar les gràcies a les teves germanes, a les teves amigues, perquè han volgut participar en aquesta entrevista que preparàvem avui, en aquesta secció de sopar d'avui i estar per de demà. Vaja, bona pandilla d'amigues que tens, eh?
1: La veritat que tinc el millor equip que m'ho pugui imaginar. Són increïbles.
0: Que bé. I escolta, per dir-te adéu, què t'apareix si posam una cançó de Nana Ferrer?
1: Per favor, m'encantaria.
0: A veure, conta-mos com vas això de participar en un dels seus concerts allà en el claustre de Mo.
1: La veritat que jo, Nana, és una persona que admir moltíssim i sempre dic que l'escolta ella, tanca els ulls i te transporta, no sé on me transporta, la veritat, però a un puesto, potser aquí és on me quedaria mut, escoltant en Anna Ferrer, i m'hipnotitza. I clar, de repente reps un missatge de que està organitzant aquest concert a Menorca i que necessita fer un cor i que vol comptar amb tu, igual que amb la meva germana, que tinc la sort de poder viure aquestes coses amb la meva germana. I increïble, o sigui, aquest darrer disco de Pa és màgic. I és que superagraït, i el concert, pues, veus tanta gent que ve a veure't, en Anna, però bueno, que també pues, família i això que venen, perquè tu també estàs cantant, no? I molt, una experiència única i que agraït a la paraula de poder viure això.
0: Que bé. Idò, te direm adéu i donen ses gràcies amb aquesta de Nana Ferrer, que és Los Panes, Los Hijos, perquè Nana és de família de forners i vosaltres vareu aparèixer a l'escenari, a més, amb un bon pa, no? Dieu a sa mà, en els braços, eh? Dieu
1: sí,
0: un bon
1: sí,
0: pa.
1: Sí.
0: Que
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: Idò, escolta, Marina, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta bona estona entre avui i demà.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Aquí ens teniu avui en el segon canal Divetres Ràdio, perquè en el primer hi ha la freqüència modulada i els nostres companys d'esports que retransmeten el Palma Futsal, però ja sabeu que també mos podeu escoltar sempre que vulgueu en qualsevol moment a través de Divetres Ràdio a la carta. Cada dia aquí escollim una paraula. Aina Marc, avui fas el darrer prisma de la setmana en la paraula mut.
1: Sí, és ben curiós que aquí a la ràdio, on vivim du so, de la veu i de la música, mos pega per xerrar de la paraula que manco mos representa. Bé, un silenci d'una biblioteca. Un mapa sense noms d'un examen de geografia. Us inicis d'un set d'art en blanc i negre o aquella lletra que escrivim però no pronunciem mai. Això seria una mica de resum, no? D'aquest mut, d'aquesta paraula, d'aquest mot que avui és mut. La primera definició que trobam en UDIEC té una base purament mèdica. Mut és la persona que està privada físicament de l'ús de la paraula, sigui per una afecció o de naixement. El mateix mos passa amb els animals que no emeten sons o que no tenen cap crit propi. Però no sempre és una qüestió física o biològica. Molt sovint, callar és una elecció voluntària o bé d'un resultat d'un xoc emocional. Tenc que qualcú se fa un mut quan decideix no xerrar o quan un acusat va quedar mut davant el jutge durant l'interrogatori. També mos queden muts de sorpresa, muts d'admiració o muts de l'espant quan allò que veiem mos supera i les paraules no mos surten. I en lingüística, una lletra muda és aquella que escrivim però que no té cap so associat, com la H a la paraula harmonia o a la paraula hora. I a escola, qui no recorda haver fet qualque test de geografia amb un mapa mut? Aquell que ve sense cap llegenda de res.

En el teatre, el personatge mut és aquell que surt a escena sense cap línia de diàleg. I en el cinema també pot haver-hi un personatge mut o que la pròpia pel·lícula ho sigui. Grans figures com Charles Chaplin o Buster Keaton no necessitaven cap paraula per fer riure. De fet, Keaton deia que el silenci és de Déus i només els micos parlotegen. Perquè a vegades, quan no deien res, és quan més comunicam.

0: Recordem que Udiec mos diu que el comut és aquell que no pot emetre paraules, però això no vol dir que no se pugui comunicar. La llengua de signes és essencial per aquest motiu i té el mateix funcionament que llengües com el català o com el castellà.
1: De fet, a cada país hi ha una llengua diferent i al nostre país hi ha dues llengües reconegudes, oficials, que són la llengua de signes catalana i la llengua de signes espanyola. Mis braços.
0: Ana Rosa Abejón és intèrpret de llengua de signes. Gràcies a persones com ella, la comunicació pot fluir entre qualsevol tipus de persona.
1: Per nosaltres, els intèrprets, és una feina meravellosa perquè tu estàs fent de pont de comunicació, estàs donant igualtat d'oportunitats. Per això és tan important aquest servei.
0: I en el cas d'aquesta llengua de signes, udits determinen els significats d'ufonemes.
1: Els dits, per explicar-ho una mica, són com els fonemes. No? Si tu modifiques un dit, estàs modificant un fonema. Per exemple, me surt en castellà, cana, lana, rana, pana... Totes aquestes paraules se diferencien només per un fonema. A la llengua de signes passa el mateix. Un signe, només canvies un fonema, canvia tot el significat. I aquest crema, fonema, pot ser un dit, que li dones la volta, no?

Comunicar, conversar, compartir opinions, sigui de la manera que sigui, és fonamental. El problema ve quan algunes veus decideixen callar, decideixen quedar mudes de forma voluntària per por de ser criticades. Aquest concepte se diu l'espiral del silenci. És un fenomen social que implica que les persones que tenen un pensament minoritari sobre un tema se veuen obligades a guardar silenci per por a un rebuig o a l'aïllament social.

0: I acabam aquest prisma d'avui amb una menció a Montserrat Pons Boscana, que és propietari d'una finca de Figueres que du la paraula d'avui com a nom. Són mut.
1: El nostre poble som un nou, el nostre projecte és conservar, recuperar i reproduir totes les varietats, sobretot illenques, que en aquest cas en tenim 298. Però tenim tanta producció i tenim tan poques ajudes que el que fem és elaborar producte per poder compensar les pèrdues o compensar els gastos que té la finca.
0: Productes com...
1: vinagre de figa, vi de figa, vinagre balsàmic de figa, licor de figa, cervesa de figa, cava de figa, aiguardent de figa, estem innovant en el vermut de figa, la confitura, les confitures, les figues seques, les figues confitades, les figues en el forn, l'espà de figa, les figues seques fora en cistar. I després tenim productes innovadors, com t'he dit, que és la mostassa de figa, el xornell de figa, l'arrop de figa, el paté de figa i el producte estrella, que és el cafè de figa.
0: Muts, mos quedam d'escoltar Montserrat Pons comentar tanta quantitat de productes nascuts d'una sola fruita. Ara sí, la paraula d'avui queda explicada.

0: I aquesta serà la darrera que escoltem, Jorge, que és
1: molt
0: història d'un ciprés, un tema
1: sí.
0: teu que te va encarregar de fer la Filmoteca Espanyola.
1: Sí, exacte. Bueno, fue un encargo muy bonito. Encontraron una práctica del director de cine Francisco Regueiro, que era una práctica del año 60, que la hizo a muda, era un cortometraje de 6 minutos, y es una especie de fábula semigótica, ¿no? De amor y de también un poco, digamos, tenebrosa, ¿no? Entonces, está disponible en la plataforma de la Filmoteca, que tiene una plataforma de audiovisuales, ¿no? Y bueno, fue un cortometraje muy bonito para musicar, la verdad.
0: Que bé. Idò, mira, la ràdio se'n va estens que vola i ja saps que no
1: Sí.
0: volem ni podem quedar muts aquí davant un micròfon.
1: Molt bé.
0: Però t'agraïm molt aquesta estona amb els oients d'Ivetres Ràdio, Jorge Gil Zulueta, i jo crec que mos tornarem a trobar.
1: Molt bé, ahí estaré.
0: Gràcies.
1: Muchas gracias.
0: Bon cap de setmana.
1: Adéu. Bona nit.
0: Vinga, que aquí estens, vola, Aina Mar, que això és entre avui i demà. D'aquí una estona vendràs a conversa polisèmica, però abans, per als oients que ara mos escolten, te volem demanar i demà, que?
2: Sí, idò, demà és dissabte i comença aquest cap de setmana llarg. Anem a escoltar quins plans té la gent per aquest cap de setmana.
3: Pues este fin de semana aprovecharemos que es un puente largo y el día del pelar pues lo pasaré con mi familia porque es el santo de mi hermana y hacemos un poquito de fiesta.
4: Pues aquest cap de setmana tinc que fer feina i tinc varios cumples de sinina i pues res més, cuinar i fer les coses a la casa.
2: Esperava que qualque resposta fos un viatge, una escapada en família, però arrel de lo que m'ha dit la gent he arribat a la conclusió que no fa falta partir enlloc per el primer en un màxim aquests dies de festa o de vacances per qualcuns. I quan dic el primer en un màxim, també me refereix a que està bé descansar.
5: Encara no sé, però suposo que anar amb amigues, a passejar, a brindar-ho.
2: És un cap de setmana llarg, aquest.
5: Sí, però també aprofitarem per descansar.
2: I després han trobat que canviaran els seus plans depenent de si fa o no bon temps.
6: El fin de semana haremos descansar un poco y bueno, en casa, la familia y un poco más.
2: No sortiràs de cap banda especial ni aniràs de viatge ni res perquè dilluns és festa.
6: Bueno, puede ser salir a dar una vuelta en familia con los niños al parque, bici, puede ser, sí, depende del tiempo.
2: I fins i tot n'hi ha que no pensaven que dilluns és festa.
7: Este fin de semana encara no sé què hem de fer, perquè probablement venga la família a casa i passejar, només.
2: No farà res especial perquè dilluns és festa.
7: És vera, no me'n recordava. Probablement sí, igual con las amigas salga el fin de salga por lo menos el día de fiesta.
2: I acabam amb una dona que farà lo de sempre, que també està bé.
8: Bueno, yo en principio ir al gimnasio, porque aunque sea fin de semana intento ir un parcito de hora. Y nada, hacer cosas en casa, coser, cocinar, qué sé yo, lo de siempre.
0: Nosaltres tenim clar que farem aquest cap de setmana, no, Aina Marc?
2: Claríssim.
0: No fer res. Principalment.
2: Exacte.
0: Perquè tornarem dimarts, que dilluns és festa i seguit d'entre avui i demà. Celebra totes les festes autonòmiques i nacionals. No se'n perd cap ni una. Però el que farem ara és un non-stop. Aquí estem en el segon canal online d'IV3 Ràdio i ara tot d'una saludarem els nostres conversadors polisèmics. Aquí posarem damunt la taula les paraules de les quals hem estirat al llarg d'aquesta setmana, que ha estat intensa, eh?
2: I tant, i tant.
0: I d'hora ja acaba, així que a descansar Aina Marc, Juny Cortés, en Miquel Soler en el control tècnic i res, un minutet que tot d'un enganxam.

La cuerda que nos dan se titula aquesta cançó perquè arriba el moment de la conversa polisèmica. Ja podeu comprovar que en aquest programa no acabem mai la corda, perquè la ràdio ens cau tan bé i ens fa tan guapos, molt més que qualsevol crema de bellesa que puguem comprar. De fet, comptàvem amb uns conversadors que no quedarien mai muts, ni davant d'una paraula, aparentment, tan poc polisèmica com malla.

0: Patricia Fernández, com estàs?
1: Molt bé, aquí tornem a ser, encantat.
0: Tu ja reies?
1: Jo sí, m'has fet gràcia. Com he pogut evitar.
0: Xavier Torrents, com anam?
2: També riguem, com sempre per aquí, molt bé.
0: Molt bé. Gori Jaume, com estàs?
3: Què tal? Molt bones, de veritat que molt bé.
0: Molt bé, a veure com aneu de corda, voltros, un divendres a les 9 del vespre. Gori Jaume, tu com dus la corda?
3: No sé si utilitzar-la per penjar-me o no. Ha estat una setmana un poc complicada, però bueno, encara tenc corda per molt més.
0: Molt bé, Ina Patricia.
1: Jo diria que és divendres, en aquestes hores he acabat la corda, totalment.
0: I en Xavier?
2: Pues ja és que la primera frase que me ve és que costa més la corda que el bou, i en aquestes hores ja no sé quines de les dues ets la bona, ets la dolenta o la xereca.
0: A tu que te dona corda, però, Xavier?
2: A mi que me dona corda... ara també quedaré bé, però una bona conversa me dona molta corda. Sí. Vull dir, troc que és molt agradable. Escoltar-les també. Escoltar-les també. Sobretot aquestes que te fan pensar un poc més enllà o que te... les retures, estàs fent alguna cosa mentre escoltes una conversa, un lo que sigui, i te retures perquè comences a connectar coses d'un tema amb un altre, amb una idea, amb una allò, i això me dona corda. Un bon diari tranquil també me dona corda.
0: Un bon diari?
2: Sí, llegir un diari
0: de llegir diari. Ets els que llegeixen el diari? Però a més
1: en
0: has paper?
1: Fet...
0: paper. És que en Xavier ha fet
2: aquest gest. Realment no és un moment de mindfulness, perquè realment està llegint, però és com una petita desconnexió.
1: És un ritual, també.
0: Sí. Amb un cafè amb llet.
2: Amb un cafè amb llet és un ritual. Si m'apures amb una canya en l'estiu, també t'ho compro. Però un cap de setmana, una hora baixa, tal, diumenge, un diari llarg, poder anar en calma, returar-te més enllà de... ara aquest article no me fa ganes. Pues no és el que era, i segueixes a l'altre i t'entretens. Això dona corda, dona corda.
1: I de jo, a mi me dona corda aturar. Pensava, jo no sé si una conversa a ses altures, a ses alçades d'ara meves... si seria capaç de després de tota una setmana de seguir mantenint aquest nivell i intensitat, perquè jo entenc d'intenses durant tota la setmana. Per tant, jo acorda una passejadeta de vora la mà, aturar, veure alguna cosa que no te faci pensar, no? Ses zones de la mà, per exemple, o la brisa de vora, o ses... a veure les muntanyes i veure els colors de verds. Ara m'estic imaginant els paisatges.
0: Ja, és que també
1: te
0: vaig aixecar.
1: No sé si ho veus. Però això a mi me dona corda. La corda de rellotge, sabeu? La corda de rellotge que antigament... jo encara n'he vist d'aquests. Els donen corda de carillons d'aquells. Pues a mi, el cap de setmana, amb aquest context de tranquil·litat, me dona corda.
0: I en Gori, que li dona corda?
3: Jo és que m'estic donant compte que aquest grupó és massa sa, saps?
1: Perquè... ara bé, el
3: distraïe. Jo me dona corda una botelleta de vi, saps? Un divendres...
2: la conversa pot anar acompanyada d'una copa de vi, Gori. Són compatibles.
1: I s'ha passat ja d'acabar una taula amb una bona copa, també.
3: Pensava una copeta de vi i un pot de formatge, un pot de rem...
0: Crec que ningú te dirà que no en aquesta taula, en això tampoc. Bé, a tot això no us he fet la pregunta habitual per començar a xerrar, ja duim uns minuts, però si en Gori Jaume li dic corda, que li ven el cap primer de tot.
3: Bueno, jo, evidentment, m'ha ve el joc de votar quan érem petits en el pati. M'ha ve en aquest tipus de corda, crec que és lo més habitual, i en aquest cas m'ha ve lo més habitual.
0: Que boida, jo ni ho havia pensat, i això que hem fet el programa aquesta setmana, i no havia pensat en votar la corda. Jo ara ni m'atreviria a votar la corda com votàvem quan érem petites. I tu, Patricia, corda?
1: Jo he pensat en a ser de la mateixa corda.
0: Ah, sí?
1: Perquè tenim aquí una setmana intensa amb gent d'una corda, gent de l'altra corda. I...
3: no me puc creure.
1: De ver que ho he pensat. La primera excepció de corda que m'ha vengut. A ser de la mateixa corda.
0: Sí.
1: I després, dins la meva feina, aquella imatge d'un estirant de la corda cap a un costat i l'altre estirant de la corda cap a l'altre. I, Déu meu,
0: això passa molt a les situacions familiars, no?
1: Sí, bastant. Bastant.
0: Sí. I escolta, i en Xavier Torrents, si li dic corda, que li ven el cap?
2: pues, dues coses. Una ja l'he comentada, que és aquesta de, que t'acosta més la corda que el bou, eh? Quan de vegades he de dir, venga, ja, fins aquí, o val la pena.
0: Això que se sol fer, quan se sol dir, per exemple, quan un, pues ja que quan, hi som...
2: O quan t'estàs invertint més temps és que realment és necessari per fer una tasca, o quan arribar a fer una cosa t'acosta molt més el camí que no has fet en si, no? Pues en aquest sentit. I després, evidentment, me connecta amb una part quan era un poquet més jove que ara.
0: Només un poquet.
2: Només un poquet. Que són les cordes d'escalada.
3: Ets jove, ni que llegissis diaris en paper.
2: Efectivament. M'ho dius de la copa de vi amb un pot de formatge i rem, però és meravellós.
0: Però ara m'ho he imaginat fent, abans que parlàvem dels gestos, en Xavier fa el gest aquest de la mà que passa pàgina i en Gori fa el gest de l'escroll.
2: De la pantalla.
0: O de la pantalla que fes costat, no? Serien les dues maneres de llegir.
2: He de reconèixer que em faig més digitals que en paper, però ja, tot sigui dit.
0: Ja, sí.
1: Sí, jo crec que a vegades he anat a ampliar la foto del diari així, fent del diari en paper, fent així ampliar la foto digital. Doncs,
0: això és un poc fort.
2: Això era el dia que havies acabat la corda.
1: Exactament.
0: I t'havies deixat les ueres de mirada en prop.
1: Mira, aquestes encara no els he necessit. Les d'en fora no els he llevis, però les de prop encara no els he necessit.
0: I escoltau, en aquesta setmana intensa políticament parlant, aquí s'anava a imaginar, bé, potser fa uns dies ho podíem imaginar que podria passar aquest dilluns, però fa una setmana no, ni mos podíem imaginar que mos aixecaríem amb un dilluns amb eleccions avançades. Qui pensau, Gori, que acabarà abans la corda? Els polítics o els votants?
3: Hombre, jo crec que mos queden més de 50 dies d'aguantar aquesta turra de si sa vivenda, de si es decret, de si derechas, derechos, izquierdas, izquierdos i no sé què, que jo crec que nosaltres acabarem abans la corda.
1: Sí, no? I
3: molt més que els polítics. I a més, arrel d'això, vull dir que supos que després de les eleccions hauran de pactar, vull dir, i els dos partits, o més de

0: Estic en el punt de la descreència més absoluta, ja. I fa mal dir. I ara tinc a casa dos fills grans, que ja tenen més de 18, que voten, i estan tots dos. Tu votaràs? Tu votaràs? No, és que no sé què de fer. És que no sé. Estan ahí debatint-se entre enviar-los a tots a pondre i recuperar aquesta esperança en el servei públic, que és un polític, ja. Que al final, no sé si són massa utòpics.
1: A mi m'ha passat amb un d'aquests joves que votaran per primera vegada, que ha dit, anirem a votar tots junts, els de la meva classe. Dic, no podeu anar a votar tots junts els de la classe, perquè cadascú vota en el seu col·legi electoral.
0: Sí, va ser que... Però una tots junts, però un darrere l'altre.
1: Exacte.
0: Un aquí, l'altre allà.
1: De totes maneres, si anem a votar tots junts, ja m'ha fet un pot de pau.
0: Sí, la manada, en el altre sentit.
1: No ho sé, però bé, que sigui la festa de la democràcia, anàvem a votar tots plegats, clar que sí.
2: Mira... Ara he fet el gest de xupito, perquè m'he quedat amb un company que és sociòleg, que cada vegada que sentéssim això havíem de fer gest de xupito.
0: Ostres!
1: La no festa de la democràcia.
2: Sí.
1: Ho he tornat a dir.
2: Exacte,
1: dali.
2: Clac.
0: Ostres! Acabaríem vengats si estàs ple
2: no,
0: de sou.
2: No, per això vam quedar només el gest. Si havia iniciat era posar un euro, però van dir que no teníem prou fons com per posar un euro de lladriar. Jo crec que l'hem acabat abans, la ciutadania, s'acorda, la veritat.
0: Sí, antes de
2: començar. Han centrat en una dinàmica d'estar més pendents de el que diu un de l'altre, de tal, d'allò, que i és una llàstima perquè també entenc de joves a casa que votaran per primera vegada. I el primer que els diem, en el final... tria, però ves.
1: Ja,
2: no?
1: Ja.
2: Vull dir, i assumeix que no trobaràs ningú i molt manco en l'àmbit electoral, en aquest dia, en el que puguis estar 100% d'acord. Vull dir, no el trobes en sa vida,
0: no,
2: imagina't com l'altre, llavors és per assimilació, per tal, inclús per eliminació,
0: sí,
2: no?
0: Sí,
2: vull dir, la millor de les pitjors
0: no
2: opcions,
0: vols,
2: que me deia.
0: Exactament.
2: Llavors, o que tingui menys línies vermelles o algo, però ves, perquè és que si no t'ho decidiran tot per tu. I en el final és un poc aquest sentit, no? I necessitam recuperar un poquet, anava a dir sa fe, però ja sabeu que jo som molt romàntic, això no ho canvia per molta corda que m'adoneu, no ho canviarem, però necessitam recuperar un poc sa fe i sa dignitat i amb aquest sistema i també ha d'haver per l'altra banda de sa corda que, bueno, que fain un poc d'exercir en dignitat aquest encàrrec que tenen durant un temps i que per una altra banda se l'han cercat, no? Perquè per ara tothom se presenta perquè vol o perquè creu que pot fer alguna cosa, llavors aquest punt de respecte també per la gent que té el coratge de fer la passa endavant i de ficar-s'hi, que ha vist
0: sí.
2: Com està tot.
0: Jo tinc un debat intern en jo mateixa, no? Si és un punt de valentia, en molt de casos, no? Moltes vegades és tots aquells servidors públics silenciosos que s'ofereixen i que ofereixen agendes infumables, hores de servei i tal, per el bé comú, que són... vull pensar que són la majoria que no veiem i que no fan renou, i després aquells que van a treure profit, quarada, que només pensen en jo, i de fet pensava, i tots els que estan ara a primera fila no partirien i deixarien pas en a Sàvia Nova? Perquè jo crec que això seria una de les solucions. Però bueno, no sé si em doneu molta corda, si acabaria amb qualcú.
1: A tu t'ho diu, Gori, parlar de política, però jo sé que te posa un poc, te dona corda, no? T'agrada?
3: Me dona corda. I si duc una copa de vi més?
1: Però hi ha un poquet d'il·lusió, mos estan traient un poc d'il·lusió també aquest ambient tan tens, parlant d'estirar la corda, aquest ambient tan tens.
3: El problema és que és política per molta gent, saps? Mm. És a dir, evidentment la política és bastant diferent, entendre molt, i això ara mateix no s'està aconseguint.
1: Ja. I no sé si sentiu que hi ha com un violí. Un violí per posar un poc d'ambient, per suavitzar, que també té cordes.

0: No sé com sona. No, no deu ser un violí, això?
1: Ho és. Sí, sí.
0: Ara m'ha sonat
1: un instrument de corda, sí. I com se m'ha oblidat a mi, que tenc un violinista a casa. Bueno,

0: pequeño, no? Vull dir, aficionat, però tenc corda a casa i després és guitarra, tenc una que toca la guitarra, sí. I és piano, que també és un instrument de corda. Vull dir que tenc instruments de corda per casa, jo no en tenc ni un, però no sé per què no he pensat en això. Estem tan ficats dins el món actual i que a mi la música que m'encanta i la clàssica m'aixifla, que deixa una rara avis ja, perquè no en conec molts d'aquests, salves que se dediquen professionalment. Com se m'ha oblidat? Ara no em puc avenir d'això.
1: I, Xavier, tu toques algun instrument? No sé si t'ho demanem mai.
2: Els atoc, el que passa que sona fatal.
1: Els atoc és on s'apunta tot el dit.
2: Exacte.
1: No? I en Gori toca?
3: Jo vaig tocar durant molt d'anys piano.
1: Ah, mira.
3: Sí, la veritat que... El que passa que ara ja ho he abandonat un poc. Ja no...
0: Bé, això és quan anar en bicicleta. Sí. Quan t'ho proposis, ho recuperes.
3: Sí, és vera, la veritat que sí. Però, a més, és un instrument que te dona molta pau. T'agrada molt.
0: Jo crec que tots els instruments ben tocats donen molta pau. Pots tocar una cançó més moguda o una més tranquil·la, però l'harmonia de la música ben tocada, això és important, perquè en els principis del violí es puc imaginar que Pau no donava molta nyigo, no. Però després, quan ja sona més bé i quan hi ha una harmonia entre... I quan són peces conegudes, a mi me transporta totalment la música.
2: Mira, que no és de corda, però jo vaig tocar un parell d'anys una batucada i és vera que és un registre totalment diferent. Però aquest moment d'estar concentrat amb el ritme, amb la cadència, si entraves, si no entraves, si havies de fer un altre cop, com tal, no sé què d'allò, tot i el renou alt que feia, també te donava una serenor. Mm-hmm. Val? Un pot de estic concentrat amb això i tal. Evidentment, després acabava rebentat, però per la força de pegar.
0: Ho
2: no?
0: diuen
2: però...
0: que la música i tocar un instrument, sobretot per joves, no? És una eina de concentració, perquè aprenen a fixar l'atenció exclusivament amb allò que estan fent, en tocar, en que surti bé la nota, en seguir la partitura, en seguir la cançó, si toques de vida, en que soni bé... I vaja, jo ho dic perquè ho he viscut a casa, no? En moments de molt de barull i de desconcentració, com eren capaços els meus fills de posar-se i concentrar-se i tocar, estar a lo que estaven i només a lo que estaven, ni pantalles ni gaites. Una tecla, una corda, un arc...
2: Una nota, un tal... Una,
0: és impressionant, és impressionant. Jo me flipo.
2: M'ha sorprès, Gori, la del piano. Ara t'estic imaginant. A veure, aquesta... Crec que tens mans així molt... Com llargues, sí. Així de... Bueno, un dia, un dia, això ho haurem d'arreglar un dia. Jo si he de posar la botella de vi, li posa.
0: Jo duré formatge, vinga.
3: Perfecte, el que passa que no sé si endevinaré les tecles.
0: Bé, això serà el premi de després. Primer toca i després ja veurem i menjarem.
1: Ja duré la pandereta. Vinga, continuem amb la conversa.

0: Crema la nit, aquesta és la cançó que mos dona peu a la següent paraula de la conversa, que és crema. Patricia, si te dic crema, te la poses.
1: Pues perdona, però no anava per crema de cremar, me l'anava a menjar, però he pensat tot d'una, amb un cremadillo de crema. I amb una coqueta, jo no sé si les coneixeu, no? Aquesta pasta d'encimada de baix i crema damunt.
2: Que sí, sí, esclar, jo... que amb un toquet de canyella per damunt.
1: És, a mi me connecta
3: amb la meva
1: predina. Jo
3: en aquesta hora m'apareix un delicte.
1: Ho és, però... Bé, però em poso sopar i després de postre,
0: clar,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Me transporta la meva predina, que mos comprava coquetes de crema i jo somiava anar o dormir a casa seva o dinar a casa seva.
0: Ah, s'encimada de crema, aquelles individuals.
1: Sí, en altres la mos venien com a coqueta de crema.
0: Sí, sí.
1: I que tenia la massa
0: de
1: s'encimada i damunt aquella crema, el que tu dius, sí, sense ratxat de canyella. Buah, això és el primer que he pensat quan he pensat en crema. Mireu com som.
0: Mira, ja tenim el formatge, el vi...
1: I ja tenim les postres.
0: I ja tenim les postres, molt bé. Gori, crema, si te dic crema.
3: Jo he pensat en una crema de meló.
0: Veus, ja ho tenim tot.
3: Que en l'estiu va molt bé. Sí. Jo m'encanta així, super lleuger i fresquet.
0: La saps fer? La fas?
3: Sí, la faig. Home, tinc una Thermomix fantàstica.
0: Ah. És a dir, tu fiques tot allà i li dius, vinga, Thermomix, tot teu, no?
3: Exacte.
0: Ara que t'anava a demanar la recepta.
3: No me la demanis perquè he de seguir les pautes. Però bueno, lo important és un meló bo.
1: Sí. Està clar, la matèria prima.
0: Sí,
1: clar.
0: Tu ets dels que diuen és bo i te miren com dius que si no te'l vendria. O agafes el meló i te poses a donar-li copets a l'orella.
3: De fet, ja no, ja som...
0: Ui, que ara t'he perdut. Espera, que ara t'havíem perdut, Gori. Què deies? Som?
3: Vale, que jo m'agrada molt tocar l'ó i segurament com és. I a més, jo som molt específic amb els melons. M'agraden dolçets.
2: Mm.
3: Hi ha gent que està amb allargar la temporada del meló i no són bons, són verds. Segons quina època. Hem de ser dolçets.
1: Jo els ensum. Jo puc pareixer un poc que perdiu, però si vaig a la fruita, ensum el meló i si és possible, ben dolç, ben madurat...
0: És que és meló de temporada que fa aquesta oloreta com les tomàtiques i això. I a Xavier Torrents, crema.
2: Clar, jo pensava en crema perquè ja m'he estrenat les cremes a casa nostra i... ja fa un anyet que mos pega per ser de carabassa i moniato.
0: Mm.
2: Molt bona també, molt senzilla de fer.
0: A veure, mos pots dir la recepta?
2: Sí.
0: A veure.
2: Carabassa oberta per limitat en el forn, amb dos boniatos grandets també en el forn un poc punxats i una ceba sencera.
0: Mm. Tot en el forn.
2: Tot en el forn. I quan ja està ben fluix, toca polat amb un poquet de brou
1: de
2: pollastre o aigua, si no n'hi ha.
0: Uau, que bo, no?
2: I així fins que agafis la textura que t'agrada, si agrada més líquida, per més líquida, i si no tal. I després una la fas amb matles, una altra li afegeixes un poquet de formatge, una altra li afegeixes tal.
1: Mira, no he provat la mescla de carabassa i boniato. Jo sempre la prenc de carabassa i...
2: És dolça.
1: Ja, clar.
2: Que, de fet, li pots posar un pot de coentat, o el millor...
1: Formatge...
2: un pot de formatge, vull dir, està bé. Llavors, aquesta setmana l'hem inaugurada, ja no m'ona queda. El proper dia, o si no, pel dia que facem la quedada aquesta gastronòmica,
1: sí.
2: Ja
0: tenim aquesta. Crema de meló, crema de carbassa amb boniato, es vi, es formatge
1: i la coqueta de crema.
0: I la coqueta de crema i es piano.
2: Bé,
0: ho tenim tot, no?
1: A de vora la mà.
0: A de vora la mà, vinga, va. Va, i crema vols dur per alguna altra banda o ho deixem aquí?
3: Hombre, algo de sa cara, no, també?
0: Ja m'ha estranyat que no vols posar seu crema.
1: Jo havia pensat en sa cultura de sa cura del cos, no? Mm. Molt per ses rues, per ses no sé què, per ses taques, per ses lluminositat, pet sol, crema de sol, ara que han acabat l'estiu i tal. Però jo he de reconèixer que no som molt de cremates, som més bé per erosa.
0: Molt bé, no hi ha cremes màgiques.
1: Però jo no.
0: La millor crema és la rialla.
1: Això sí, en rues incloses.
0: I compartir una bona conversa amb els amics.
2: Bueno, si li canviem l'accent... i me n'anàvem a la crema.
1: Exacte.
2: Sí que me connectava amb aquesta altra banda un poc més d'allò, no? Però bueno.
1: Des podem afegir en sopar. Des dimonis, de ses batucades, no? Com deies tu, de ses pirotècnies, de ses... cremes valencianes, no? Sí. Era la
2: exacte,
1: cançó.
2: Exacte,
1: sí,
2: la crema.
1: Sí, sí.
3: Mm-hmm. I de... Ja fan, sí? Després de dinar, un cremaet.
0: Això, és que jo ara pensava que deia això, en Xavi. Jo anava a fer... Sí, no? Dins d'una... Com és?
3: És un cremaet, és un cafè un poc endolçat amb un pot de licor, eh? No sé què pensàveu, però això
0: no,
3: és cremaet.
0: Jo pensava en allò de, de que cremaven el licor.
2: Com una queimada.
0: Una queimada. Però també ve de crema.
1: Clar,
2: perquè crema, sí.
1: Però,
2: sí,
1: sí. Però les meigas, o sigui,
0: aquesta,
1: les gallegos.
0: Exacte,
1: el
0: ritual de les
1: meigas. El ritual de les meigas i els conjuros. Però això ho has de fer en gallec, si no, no sona.
0: Val, és vera. No, no,
2: la... Que cremi molt, sobretot, que cremi molt.
0: Sí, sí, sí. I de res, si voleu respirar o agafeu un poc d'aigua, mini pausa, que tot d'una seguim en sa conversa.

IB3 Ràdio és servei públic. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.

0: Temps era temps, que canta en Serrat, que preciosa. I és una de les paraules de la conversa. Han començat en corda, en crema. Ja han vist que nosaltres som més de menjar que de posar-nos crema. I ara ve la paraula temps. Gori Jaume, si te dic temps, que te venes cap primer de tot.
1: Ningú té temps per res, realment. Tothom va agobiat.
0: Quina frase més dura que acaba de dir en Gori. Sí, si la penseu, que te venes cap si te dic temps, que ningú té temps. És dur, eh?
2: Sí, i tots hem sentit, eh?
3: Tots estem, jo crec que tots estem d'acord. Eh? Sí, jo també havia pensat amb el temps que vola. I que ara mateix, crec que bé, després de la salut i aquestes coses, i la vivenda i tal, és dels béns més preciats, no? Tenir temps. Temps per assaborir, temps per estar en família, temps per aturar,
2: per un mateix,
3: per
1: tantes coses. Jo tenia un familiar que me deia: has de treure temps perquè quan té un funeral tothom té temps.
0: Mm. Ostres, que fort també, no?
2: Pues, segona frase contundent, Gori, estàs clar.
3: Estàs enxufat avui.
1: Estic filosòfic avui.
3: No, però és bé que quan tens una urgència, el temps és relatiu, ja. I se fa espai per aquella urgència. Sí, sí. I tot passa a segon terme. I jo me va passar una vegada això, un setembre, que sol ser un mes horrible per jo, de tornada de vacances, de molta feina, de molt d'estrès, de volta al col·le, ara ja no m'afecta tant, però també. I un mes me va tocar haver d'anar a Son Espases a fer un tractament. Cada dia o així feia un tractament de 20 minuts, mitja horeta. Bueno, vaig haver de col·locar dins el meu dia aquells, perquè és que havia d'anar sí o sí, vull dir, havia fet tot el procés del metge i en el final m'havien dit: ara tenim un forat, pues ara, punt. I me'n vaig flipar com el mes de setembre vaig poder trobar aquell temps
1: hueco
3: per fer el que me tocava fer en aquell moment. I vaig dir, pues si ho puc fer setembre, ho puc fer qualsevol mes. Però llavors no he estat capaç de repetir sa feta, sa veritat.
2: Amb això, ara me connecto amb un article d'en Xavier Marcet, que diu: fixa més en ses agendes de sa gent que no en lo que diu. Perquè ses agendes són el reflexe d'on inverteix el seu temps.
3: De quines són les seves prioritats, està claríssim.
2: Efectivament, no? Llavors és d'això. I és de dir que frase de: tens un moment? No, clar que sí, un moment el tenc, no? I de vegades a mi quan te diu, pues ara no, dius, ostres, però si no saps exactament en què, no? Vull dir, dedica'm un moment i si després veus que necessites més temps, pues llavors ja ho marcam un altre moment, no? En aquest sentit sí que d'allò. En canvi, temps me connectava amb la revista El Temps, que era com un poc inabastable, no? Perquè la trobaves poc. Sí, encara se publica, però que la trobaves relativament poc i que era, no sé si encara continua sent o no, però molt referent en el sentit de si qualsevol temàtica o article que sortia allà és que era com ja
3: un top,
2: un referent.
0: I també són aquests articles que necessites temps per llegir-los.
2: Per passar pàgines tranquil·lament.
0: Però que aquesta és una de les altres coses, ja que hem començat parlant de política i de que tampoc mos ho sabem tot ni ho llegim tot. No, tampoc tenim temps ni per llegir programes electorals, ni per llegir articles llargs, ni per aprofundir, ni perquè, no sé, te diguin perquè aquell va dir allò i tu diguis bé, però exactament, bé, jo va dir allò. Ja, però si llegissis un poc més enrere veuries que ho podries posar en context. En això tampoc tenim temps.
3: Això me fas pensar en aquests articles o llibres o reflexions, el que sigui, que llegeixes una vegada, o fins i tot pel·lícules, ara que hi ha pel·lícules tan llargues.
0: Tan llargues,
3: llarga, no?
0: Sí.
3: Me fa pensar que són tant continguts, per dir-ho, per englobar-los a tots, que mereixen ser vists diverses vegades. Allò, hi ha pel·lis o llibres o articles que necessit llegir-los dues o tres vegades per acabar de sucar. I cada vegada que el llegeixes i el veus, o el que sigui, li treus coses noves o entens alguns matisos que no havies entès la primera vegada. I això és tan contracultural del nostre temps d'ara, no? Veure dues vegades la mateixa pel·li, això a mi, bueno, el meu fill, que, de què me parla? Ja he vist les cançons, que no els acaben mai, que els deixen a la meitat i se'n van a una altra.
2: Sí, aquesta cultura de la immediatesa.
3: De la immediatesa, de la rapidesa.
2: En contraposició a tot l'altre que comentaven, no?
3: I te dic una cosa, jo deu ser que me faig gran i que se nota, perquè cada vegada vull fer menys coses, més a poc,
0: jo vos anava a demanar això com organitzar-ho.
3: Menys.
0: És a dir, com...
1: Menys
0: com...
1: coses a poc a poc.
3: I ja. No, menys i més a poc a poc. Ja. Cada cosa vale. Més a poc a poc. Perquè si en fas moltes, els fas aviat.
0: I té que veure en com mos organitzem els temps. Jo vos volia demanar si a vegades els temps mos passa per damunt. Ah, ja m'ha passat des de matí. Ai, ja m'ha passat des de dia. Perquè vull fer massa coses, masses tasques. No sé si vos passa, Patrick.
3: Jo quan me passa un temps molt aviat, un dematí, una hora baixa, un el que sigui, és perquè he estat o molt concentrada o disfrutant-ho molt. Mm. No tant perquè vulgui fer moltes coses, perquè a vegades he de fer alguna que no me'n fa cap ganes i no passes temps, i no passes temps. No, o sigui que no ho lic a voler fer moltes coses. No, que no vol dir que no vulgui fer moltes i al final que m'ho abarca poc aprieta. No? O sigui que jo ja som conscient de que el meu ritme va baixant, la meva capacitat de fer diverses coses alhora també va baixant, i per això m'estim més fer-ne menys, però més ben fetes, més a poc.
2: Sí, suposo que també, evidentment, són moments no només en quant a edat, sinó també moments vitals, no? I hi ha moments en què necessites aquesta returada i aquesta pausa, i d'altres en què dius, necessito marxa, necessito aquí un pot de ritme perquè m'estic aquí, que estic botant, no? De necessitar un pot de salseta. Ja, per exemple, estem me'l dona cuinar. Mm. Mal, de dir, és que no tenc temps per cuinar. Ostres, però si és meravellós.
1: I treus temps per el que vols.
2: Sí, aquesta és una altra frase que anava a dir, és totalment cert, Gori, i abans també m'ha connectat amb aquesta, no? I al final, conscient i inconscientment que vam invertint el temps en allò que volem, la majoria de vegades, perquè de vegades hi ha un temps d'espera per qualcú que aquest no te'l tornen, no? Però normalment acabem invertint conscient i inconscientment el temps en allò que volem, no? I bueno, pues, o procrastines, o te deixes endur, o te'n vas, o te quedes de vegades absorbit, pues, per una estona meravellosa que fa que, pam, no sé si recordeu aquells sopars amb amics, amb amigues, que de cop i volta, pam, ostres, si està sortint tot sol, no? I feies una ballada d'aquestes llargues amb una botella o dues de vi o de lo que fos, no?
1: Però també,
2: ara t'agrada, no? No? En el sentit de que, bueno, pues gaudeixes d'aquest moment, de la conversa, de la companyia, d'algun silenci, d'alguna rialla, no? I aquest d'allò que... I realment el que el manco jo recordes amb més sentit és aquest te deixaves dur.
3: No? Se dejaba llevar, ¿eh? Ya con el canto se cansa.
0: Estems a la ràdio, és inevitable. Segons mos marquen que el temps passa i que hem d'anar avançant, i ho farem ara amb una paraula. No us vull donar idees, però jo, Malla, he pensat en aquesta cançó.

0: A veure, Gori Jaume, tu no sé si te sona aquesta cançó.
1: Hombre, no som desconegut, hombre, evidentment sí.
2: Ah, passada la prova. Has passat la prova.
1: No l'he ballat tant com els meus companys, però bueno, la conec, la conec.
0: Però la pel·lícula l'has vista, la Flashdance?
1: No, la pel·lícula no l'he
0: vista.
1: Veus?
0: I això és el que te volia aconsellar. Sí. La cançó l'ha superada, però és d'aquestes pel·lícules, jo crec que ara per veure un cap de setmana, un dissabte o un diumenge a baixa, no?
3: Sí.
0: La teva lota, no, tal...
1: No,
0: sí,
1: no sé si tinc temps.
2: Jo no sé si és una prioritat per tu, Mel.
3: Vol dir que el millor que veria bé cant.
0: Ja, no, és xula. Però a més, és vera que és una pel·li d'una època on, quan feien gimnasi, duíem una malla i uns calentadors.
2: Bé, però perdona, avui en dia veus a la gent amb malles pel carrer per anar-se per tot. O sigui, les malles han tornat.
0: Què està passant? Per què la gent va amb malles i un bolso i unes sabates de tacó?
2: Jo flipo, o sigui, jo...
0: Se pot ser més hort, eh?
2: A mi me veus amb malla i igual és que estic gata o he perdut el cap, perquè jo sortim al carrer, jo a les malles no surto que meva, vamos. Però, vos dic, la meva filla se'n va a classe de la universitat amb les malles posades.
0: Sí.
2: Dic, i te'n vas amb això? Clar. Després és vera que se'n va a classe de vòlei o del que sigui,
3: sí,
2: i enganxa,
3: no, cap problema,
2: ben feliç.
0: Val. I de venga, malla, Patricia, tu que te venes cap, aquesta?
2: Això. Vale. Bé, no, és vera. Jo, com a, per ser coherent i com que no hi penso en aquestes, jo he pensat en una malla com una xarxa, no? De suport, no? D'empara, de tenir...
3: De returar, pues,
2: sí,
3: no?
2: De tenir un cert recolzament, un cert... En part, sí. Mm-hmm. Amb això he pensat tot d'una.
0: Molt bé, i en Gori Jaume Malla?
1: Mira, ja que estem a la ràdio i no has escrit, jo Malla, el que m'ha recordat és el fi del món, no? Que deien les malles, no? Que venien... S'acabaria el món i tot això.
0: Ah, però aquests no sé si van amb Y. Mm-hmm.
1: Sí, per això,
0: com que estem a la ràdio...
1: Com que estem a la ràdio,
0: no sabeu... Podem fer faltes
2: d'ortografia. O deim malla.
0: A mi m'ha volat el cap igual, eh?
1: Vale, no m'havíeu entès, vale.
0: No t'havíeu entès.
3: Sí, jo sí, però mantenia aquí silenci dramàtic per hora.
0: A mi m'ha fet mal igual. Encara que no ho ves. I en Xavier Torrents, malla.
3: Ai, evidentment, no puc deixar de pensar en aquesta xarxa, no? Però també en aquesta peça medieval.
0: Ah,
3: aquesta metàl·lica que
0: duen,
3: de valses
0: d'armadures, no?
3: Exacte, no? Aquesta que, a més, pesava un quintal, no? Sí. Perquè també pesava 25 o 30 quilos. Sí. Però sí, m'ha maduit amb això, amb aquestes imatges de castell medieval...
0: Sí.
3: Defensiu, o de cavallers...
0: Clar, anem a la guerra, bé, si no se puc aixecar-me en terra,
3: sí,
0: no?
3: Sí, posa't això, plof, no? Vull dir.
0: De fet, a mi, xerrant d'això, és una anècdota, però a Normandia, que vàrem anar l'any passat i vàrem conèixer molt bé tota la zona de desembarc, enguany i l'any passat, una de les coses que deien dels soldats és que les carregaven tant, en tant de material, que molts fins i tot se varen ofegar quan varen caure, perquè no se podien aixecar després que duien. Ostres. Perquè duien absolutament tot. Imagino que un senyor pensant des despatx va dir, necessitaran unes tirites, un rar,
2: no sé què, una
0: corda, un pam, un pim, un pera, un tal, una tenda de campanya, i clar, tot això ho duien damunt, un casco, i aquesta gent duia un pes brutal. Ara m'ha vengut en escap, perdona.
2: Jugés d'equipatge.
0: S'anècdota.
2: No,
0: sí,
2: espero
0: sí.
2: que no s'hagi de tornar a repetir res per
0: sí,
2: escut.
0: Sí. Però... Alguna cosa més amb malla o passar a mut? Que vol dir que podeu seguir xerrant, però...
3: Ah, d'acord.
1: Ah, vale.
0: Passar a mut?
3: Passam.
0: Passar a mut.

0: Vinga, Patricia, mut, que te ven al cap.
1: El joc dels muts m'ha vengut a mi.
0: I quin és aquest?
1: Jo el tenc com a... Fer el joc dels muts...
0: Ah, de que no pot ser.
1: No dir res, estar allà callat, sense banyar-se ni comprometre-se.
0: Però és un joc que quan érem petits que fèiem ojos de lobo, no?
1: Ah, no. Jo crec que això és una expressió que se refereix a... actituds
0: callar.
1: d'adult. A callar i a fer joc dels muts i a dir, pues ara no diré res.
0: Val, millor escoltar no que xerrar.
1: Bueno, jo crec que a vegades té dobles intencions, ja. També, no? Forçar que l'altre pugui dir, se pugui banyar abans que tu.
0: Ah, és interessant.
1: O no donar resposta, donar la callada per resposta, no sé, més de... En això me venia a mi el mut, el joc dels muts.
0: Molt bé. I en Gori Jaume?
2: Jo me'n recordo quan estaves amb un grup de gent que no coneixies, quan eres petit, i te deien de saludar, i tu estaves empagaïst i deies, has tornat mut! me'n recordo en això, aquesta expressió de has tornat mut.
0: Ja, sí. I en Xavier?
3: Ja, me connecto més amb personatges. El nenet mut... de la Blancaneus, que clar, ho compensava tot amb aquesta expressió i amb aquells ulls i tal. Aquest m'ha deixat amb el germà des Marx,
0: sí,
3: que també era mut, no? Aquest
0: sí.
3: Que també d'allò. I clar, a partir d'aquí, pues, que si Charles Chaplin, que si tal, no? Vull dir, tota aquesta història.
0: Tot aquest cine mut, no? Com aquest.
3: Exacte.
0: Sí, no? I... Clar, on ells no xerraven, però tenies algú que tocava el piano.
3: Gori?
0: En Gori tocant el piano, no?
2: Sí, exacte. Però jo m'agrada xerrar,
1: no? Eh? Sí, tu ets pamut, molt pamut. Mira, jo m'he recordat quan de petita anàvem a escola amb l'autocar d'escola, diguem, i a l'aturada pujàvem diverses veïnades de la zona. I una d'elles tenia sa mare muda, i sempre mos cridava molt l'atenció, la meva germana i jo, com se comunicaven la seva filla, com suplia la seva carença concreta amb altres coses, no? I he pensat en tota la gent muda, per motius X de naixement o d'adquisició posterior, per el que sigui, com el cos és intel·ligent i supleix, no? Unes carences amb altres i per desenvolupaments d'oïda, si no era sorda o muda, que a vegades va junt, o de vista, o de tacte, o de sensibilitat, o de... És impressionant, no? Malgrat tenir una discapacitat concreta, com pugui ser mut, l'equilibri del cos va... No vol dir que no hi hagi dificultat, evidentment, no?
3: Però va compensant
1: d'alguna
3: manera.
1: Va compensant, exacte. Sí. Aquesta era la paraula que cercava i no me venia. Compensar.
0: I alguna cosa més, Gori, per tancar? Ara l'hem perdut en Gori. Ha quedat mut.
1: Ha quedat mut, literal.
3: No, que s'ha fet la seva aportació.
0: Literal, ha quedat mut.
1: I això és que li han dit que ell era ben poc mut i ha dit, ah sí, ara voleu.
0: No, i de Gori t'hi direm adéu des d'aquí perquè este temps se'n va i mos sap greu, però has quedat mut. És una bona manera de acomiadar-se.
3: Sí, l'ha clavada. Una altra vegada l'ha clavada.
0: Gori, Jaume, gràcies. Patricia Fernández, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Xavier Torrents, gràcies. Fins una altra.

0: 3 Ràdio és patrimoni.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
6: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
7: Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
8: Capítol 6. El contrapès de fang.

0: Obrador de ceràmica de Sant Mateu d'Albarca. La penombra de la nau només s'esquinça per la claror ataronjada de les brases del forn de llenya. Fermat a la columna central de pedra de marès, amb els canells sofrint la pressió de les cordes, en Llop intenta contenir la por. Resulta impossible apartar la vista de l'escena macabra que s'està desenvolupant a escassos 3 metres d'ell. El perseguidor s'ha transformat en testimoni involuntari d'un crim. Davant seu, l'agressor opera amb l'exactitud d'un mecanisme. És impossible reconèixer-lo, vestit de negre, amb indumentària tàctica, guants i un passamuntanyes fosc que no deixa al descobert ni un mil·límetre de pell. Cap senyal particular, cap origen definit, únicament una constitució robusta i una fredor que espanta.
1: Per què fas això? Què passa? T'excita que et mirin mentre fas feina? Dios.
0: En un silenci absolut, la figura enganxa el cos inerte del ceramista a l'entramat i estira la cadena. El cadàver d'en Joan Marí resta penjat del revés. Damunt l'estructura, l'agulla de la vea bàscula de precisió es desplaça amb un frec metàl·lic fins a marcar en sec 82 quilos exactes. L'objectiu calculat són 72 quilos i 400 grams. S'obren 9 quilos i 600 grams de massa perquè la fórmula d'en Gaudí alliberi el tancament amagat a la fusta. La figura mira el marcador, no dubta. Agafa un bisturí i col·loca un recipient gran de metall just davall el coll de la víctima. 5 litres exactes, 5 quilos de sang extrets en una atmosfera quasi sagrada. Tanmateix, no n'hi ha prou. L'agulla indicadora descendeix, però roman lluny del valor fixat. El cos té 4 quilos i 600 grams de més. La figura deixa el bisturí a la safata i agafa una serra mèdica manual.
1: Oh, molt bé! Bravo! Bravo! Fabulosa la teva carnisseria! Per què no em mates i ja està?
0: L'amputació del braç dret s'ha completat des de la unió de l'espatlla. La figura deposita el membre separat a la taula de treball. La bàscula emet un so greu mentre va ajustant-se mil·límetre a mil·límetre fins a marcar exactament la xifra desitjada, 72 quilos i 400 grams. Ara sí. Finalment, el tancament de 1908 cedeix. La tercera caixa rellisca des del sostre i cau delicadament a les mans de la figura. El procés s'ha completat amb èxit. L'home, vestit de negre, guarda el cofre a la motxilla. Neteja les eines amb calma. Llavors, per primera vegada en tot el procés, fa una pausa. Es gira a poc i fixa la mirada des del passamuntanyes directament als ulls d'en Llop.
1: Que ja s'ha acabat? Què vols? Què vols de mi?
0: Sense dir cap paraula, la figura s'ajupa. Amb una mà escorcolla l'interior de la jaqueta d'en Llop. Li agafa l'arma de la cintura i se la guarda. També el telèfon mòbil. Li subjecta el cap amb fermesa i l'obliga a mirar la pantalla per desbloquejar el dispositiu. Un llamp de llum talla la penombra. La figura acaba de fer una fotografia a en Llop, allà, immobilitzat i acorralat, amb el cos mutilat d'en Joan Marí al fons. L'home de negre es guarda el mòbil, es gira i abandona la nau en absolut silenci per la part de darrere. En Llop ha quedat tot sol amb el cadàver mutilat. Sap que la policia no tardarà a aparèixer. s'ha de mullar. Amb la força d'un animal ferit, passa les lligadures dels canells pel cantó més afilat de la pedra. Es destrossa la pell i la sang banya subtilment les cordes. A la fi aconsegueix desfer-se de la corda, abandona la nau cap a la llum intensa del migdia i es perd entre els garrovers fins a trobar el camí on té la furgoneta. La posa en marxa i fuig per les rutes secundàries en el mateix moment que, per la via principal, es comencen a veure els llums blaus de les patrulles.

0: Pocs minuts després, arriba la cavalleria a tota velocitat.
1: Patrulles 1 i 2, manteniu la posició i vigileu l'accés exterior. Vosaltres, veniu amb jo. Armes a la mà. Policia Nacional! Hi ha qualcú, l'obrador?

0: Déu meu! No, no pot ser.
1: Hem fet tard. Tornem a fer tard, merda! Tres pics ja. Ha tornat a actuar abans que poguéssim intervenir. Acompanyeu en a Sastre fora, que li doni l'aire. Que ningú toqui res en aquest taller fins que arribi la científica, entesos?
2: Es repeteix l'esquema, Torrents. Punt per punt. Les politxes, el mirall de bronze encastat i el buit a la viga mestra. I el pes calculat sense marge d'error.
1: En Joan Maria era un home ample a Vilaseca, més pesat que en Ferragut o que en Coll. Mireu aquell recipient. Hi ha d'haver uns 5 litres de sang.
2: Però no hi ha hagut prou amb la sang, inspectora. Mireu la taula de treball. Allà.
1: Verge santa! Ja t'he atès braç dret.
2: El càlcul funciona. El forense dirà que era un home d'uns 82 quilos. Si li treus la sang i l'extremitat superior, seran 72 quilos i 400 grams. Té una fredor matemàtica que fa por. Ha vingut a matar en Joan Marí. Necessitava el seu pes exacte per obrir el pany del sostre i fer-se amb la caixa. Ja la té.
3: Mentre la inspectora Torrents coordina la situació amb la centralata d'Eivissa, en Ramon Vilaseca es fa fora de la víctima. L'instint el du a revisar les pautes que no encaixen. El feix de la llanterna enfoca la columna central de pedra. Allà s'atura.
2: Torrents, Núria, veniu a veure això un segon.
0: Què has trobat, Ramon?
2: Fixeu-vos en aquestes cordes. Estan desfetes, tallades contra el cantó filat de la pedra. Hi ha restes de sang i pell recent.
1: Podria ser el punt on va amarrar en Joan Marí abans de matar-lo?
2: No té lògica, inspectora. Si hagués estat en Marí, per què hauria de trencar les cordes per acabar penjat a l'estructura? A més, el frec indica un intent desesperat per alliberar-se. Algú s'ha deixat les mans per tallar aquest lligam. No era en Marí.
0: Un familiar? Un ajudant del taller? Qualcú que ja hi era quan va arribar l'agressor?
2: Si fos un familiar, un testimoni que ha aconseguit fugir, hauria esperat la policia o hauria demanat ajut per la carretera. Però no hi ha ningú. Ha fugit. Ha trencat les lligadures i ha marxat sense dir res.
1: Això vol dir que la persona fermada a la columna ha fuit perquè no vol que la trobem. Pot ser qualcú amb antecedents o directament implicat en aquesta història.
2: Exacte. Hi havia una tercera persona a la nau. Algú que probablement ho ha vist tot. I que ara mateix està desaparegut.
1: Central, demaneu a la científica que analitzi les mostres orgàniques d'aquesta columna. És prioritari. Vull l'ADN de les cordes immediatament. I que una unitat pentini les rutes properes per si localitzen cap vehicle abandonat.

0: A poca distància de la finca, en Llop fuig a tota velocitat conduint per un camí sense asfaltar. Amb la mà esquerra, agafant el volant, intenta ajustar amb les dents un tros de roba al canell dret per frenar la sang. Ha aconseguit esquivar el control policial, però el cost ha estat elevat. No té arma, li falta el mòbil, ha perdut el cofre de ceràmica i l'agressor té una imatge clara de la seva cara. Per primer cop, en Llop es troba indefens.
1: M'has tret l'arma? Sí. M'has tret el mòbil? Sí. I m'has fet una foto com si fos un trofeu. Em sembla que t'has equivocat. T'has equivocat de persona, maleït psicòpata. Et trobaré. Sí que et trobaré. Et trobaré i t'asseguro que abans que la policia i em cobraré això, tot això que m'has fet i molt més. Ara ha passat a ser un assumpte personal.

0: Acabeu d'escoltar el capítol 6 del Palau del Vent, la tercera temporada d'Entre avui i demà, la radionovel·la, una producció de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. La policia ha trobat la tercera víctima, Sant Mateu, però les marques a la columna obrin una nova via d'investigació. A qui pertanyen les restes de sang de les cordes? En David Ordines és el narrador de la història, Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pasquet, en Ramon Vilaseca, na Pat Aguiló, la inspectora Marta Torrents i en Toni Pons és en Llop. Vos esperam en el següent capítol.
1: Entre avui i demà amb Araceli Bosch, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, IB3 Ràdio.

l'estómac buit. Amb les botigues tancades i l'estómac buit.

d'aquest brogim que fa per carreteres mullades. Amb les finestres baixades i l'estómac buit. Amb les botigues tancades i l'estómac buit.

0: La música illenca a IV3 Música. IV3 Ràdio és patrimoni.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
2: A IV3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a la segunda divisió.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs,
6: ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
4: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina. Sí.
2: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
8: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
9: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, IV3

0: IB3 Ràdio és... Joc Net.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
6: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
7: La balanguera misteriosa.
8: Misteriosa.
9: No, fila.
8: No, misteriosa.
9: Misteriosa.
8: Ella fila, però Miquel Àngel fila.
6: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
9: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
8: Molt bon dia, Miquel Àngel.
6: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
8: Han passat moltes coses aquesta setmana. Hi ha una triatló.
9: Què és una triatló?
8: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se va en bicicleta.
6: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí, viu la gran vida.
8: Però per nedar no hi ha manera.
9: No.

another way.

0: IB3 Ràdio és... Joc-ne.
1: La balanguera
2: misteriosa.
1: No, fila, ella... fila.
2: No, misteriosa.
3: Misteriosa.
2: Aquí misteriosa. Misteriosa. Ella fila, però Miquel Àngel fila.
4: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
1: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
2: Molt bon dia, Miquel Àngel.
4: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
2: Han passat moltes coses aquesta setmana. Un triatló, hi ha una triatló.
1: Què és una triatló?
2: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se fa en bicicleta.
4: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí, viu la gran vida.
2: Però per nedar no hi ha manera.
1: No.
4: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: 妈了吗？
1: IB3 Ràdio és dial.
2: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
3: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
4: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
3: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
4: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
3: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
2: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
5: El diari de Menorca, segons el cuix article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
6: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
7: En Joan de fugir, i se va acostar en allò fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
8: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
2: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.

Tots els estils, una curada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

de la pantalla no se miren ni se mouen, a casa seva no els aguanten. A casa seva no els aguanten. No hi ha temps a perdre, avui la meva vitamina. Necessit sortir de casa, venga tia, enrolla't i avisa la penya. Avisa la penya. Sortint de la cova, l'ambient és ben bo. La cosa està calenta, la penya vol foc. Ara va de por, por, baby, ben bo, baby, hey! Que aixequi la mà tothom que...

0: IB3 Ràdio és Dial. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
1: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs en part o en totalitat.
2: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
1: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
2: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
1: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.

0: since the clock. It's now since the clock. It's now since the clock. It's now since the clock. It's now since the clock. It's now since the clock. It's now since the clock. It's now since the clock. It's now.
1: IB3 Ràdio és música.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleu del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
3: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
7: Som una ràdio.
8: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
9: Aquest programa de ràdio legendari.
10: És un factor.

foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà.

que no veu més enllà del seu oblit. Digue'm si és veritat.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està? Molta música també en directe avui a l'Aviador, i teatre, sèries i cinema. Comença la cultura. Benvingut tothom.

0: Començam amb música en directe i amb dos duets que ens presenta avui na Gemma Mar com a avançaments del seu futur nou disc. I tindrem ses veus de Maria Antònia Roses i d'Elvira Clark amb La Seva. També avançarem els concerts que s'han programat a la 7a edició del Jazz Point d'Eivissa. Tindrà lloc la setmana que ve des de dijous a diumenge entre el 15 i el 18 d'octubre. I farem una ullada a Cartes d'Amor, el muntatge que dissabte arriba al Teatre Maruja Alfaro Maiterra, dirigit per na Xènia Reguant i amb na Cata Munà i en David Ordines damunt l'escenari. I per acabar, tindrem les novetats en sèries i també les estrenes als cinemes.
1: Iker Hernández és avui el control de la tècnica. Arrencam.
2: L'Aviador, a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio.

0: I de...
1: Molt bé, Mònica.
0: Acabant de sentir aquesta cançó en directe. Negem Amar, i també hem sentit la veu d'en Maria Antònia Roses. També ens acompanya en Elvira, clar, però bé, primer de tot saludam a Negem, que ara se lleva la guitarra i ja seu en nosaltres. Gemma, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: Contam-nos un poc aquests temes que ja els coneixem, perquè has decidit tornar-los a regravar amb aquestes col·laboracions.
2: I de la primera vegada que els vaig gravar vaig triar unes referències que en aquell moment m'apareixien superencertades i que m'agradaven un munt, me segueixen agradant, però ara aquests dos anys pues, he tingut com una petita reflexió de que vull que siguis meu so, llavors crec que no s'ajunta amb el que ja estigui gravat. I com que aquestes cançons per jo eren molt especials i molt guapes, necessitava donar-los un altre lloc. I crec que amb aquestes sessions en directe que han gravat, amb les col·laboracions, he aconseguit donar so que jo, com jo les imaginava d'un principi, no?
0: Que bé, Maria Antònia, també gràcies per venir, per cantar en Negem. De fet, aquest tema que heu fet va sortir ara fa molt poc.
2: Dia 9 de setembre.
0: Dia 9 de setembre, fa un mes, més o manco, no?
2: Exacte, sí.
0: Com està per tu col·laborar en Negem?
3: Pues moltíssima il·lusió, la veritat que va estar des del primer moment que m'ho va proposar, m'ha fet moltes ganes sumar-m'hi, ja que totes les cançons de Negem jo crec que tenen una identitat i una part com de molta intensitat emocional que de vegades jo crec que també m'he pogut sentir connectada, no? I m'ha fet molt contenta que m'ho digués, a part d'estar també envoltada de moltes altres col·laboracions que s'aniran desvetllant.
0: Que bé, també saludam a en Elvira Clark, que ara la sentirem també, que farà una altra cançó. Aquesta encara no s'ha estrenat, però, no, Elvira?
4: No, aquesta encara no.
0: Sortirà dia 22.
2: Sortirà en primícia, sí, avui.
0: Avui?
2: Que podrem sentir. I dia 22 s'estrena, sí, és la següent.
0: I doncs, és una història curiosa, no?, perquè ara ja fa 4 anys que va sortir...
2: Dos. 2024.
0: Ah, pensava que era 2022.
2: Això va ser el primer dia.
0: Ah, el primer, exacte. I aquest altre segon va sortir ara fa 2 anys i ara el representes, el tornes a gravar, com has dit, amb aquestes col·laboracions. A part d'elles dues, qui més has convidat?
2: Bé, ara la que va sortir la setmana passada és amb na Magui Tugores, que no té el seu projecte propi, però era una veu... Que molta gent ha sentit a Mallorca perquè canta verbenes amb un grup així de rock i és una veu que jo trobo superpotent i preciosa. I l'altra és Naina Zuazaga.
1: Hombre,
2: que som cosines.
1: Ah, sí?
2: Cosines segones. I és una cosa que compartim de la família, aquest artista...
1: Que també té una veu prodigiosa.
2: Sí.
1: Llavors... Jo vaig escriure una obra de teatre només per ella, perquè cantàs, i encara la giram.
2: Ah, pues
1: se va estrenar
2: mira.
1: Fa encara molt d'anys i
2: pues
1: encara sí. La feim, l'altre dia la van fer a Menorca.
2: Ah, que guai. Pues li vaig dir, ja li havia dit, hem de fer alguna cosa juntes, en plan, unir forces amb la família i tal. I la veritat que va quedar preciosa, també.
1: Que bé.
0: Idò, sí, sí. En Amagui has fet Ja no sent papallones,
2: sí.
0: No? Com has canviat els temes? És a dir, ara tens, o estàs en un altre moment, has volgut replantejar, tornar a presentar aquestes cançons. Què ha canviat en la manera de fer-los?
2: Bé, el que he dit abans, no? Que quan entres un estudi, jo personalment pues, Amagui per les referències mateixes meves i per el que me diu el productor, I en aquell moment pues, anàvem seguint tot aquest caminet que tu te penses que necessites o que vols o el que sigui i crec que no m'ho vaig plantejar des de on ho vull jo, sinó més des de factors externs, el que se suposa que has de fer, el que se suposa com ha de sonar la teva música i crec que no va funcionar o no va tenir la rebuda que jo esperava precisament perquè no era el que necessitava. I per això les vaig voler tornar a gravar des de on ho sentia. I crec que canviava el format amb la Sara Mingo i en Faust Morell, en el piano i la guitarra, les fa molt més properes, les fa molt més autèntiques per jo i s'assemblen molt més a com jo les he composades. Saps? No s'ha canviat tant el que era la cançó original, diguéssim, a la producció.
0: Que bé, doncs, tenim aquestes músiques que podem anar escoltant també de fons. Gemma, has parlat també de, bé, d'aquesta etapa, ja has vengut moltes vegades en aquest programa i també a d'altres, d'aquesta casa, contant un poc la teva història, i m'ha sorprès que encara la continues contant. Clar, encara estàs arribant a molta gent nova, i ara fa res, molt poc temps, vares tornar a publicar a les xarxes socials, un poc, capítol 1, tornaré a contar, un poc aquestes pors o inseguretats que has anat superant, i ara ja no queda ni rastre d'això. Que...
2: Com, ni rastre de les pors?
1: De les pors.
2: No, les pors m'acompanyen sempre.
0: Sempre.
2: Sí. Crec que és important donar-los aquest espai, perquè en el final, sense la por, no és important el que te passa. És a dir, si tu no tens por de res, pues llavors és que potser no havien de tirar cap allà, no? Sí. Quan estàs a la teva zona de confort, no fa por, estàs còmode, estàs bé. Quan has de sortir, pues aquí ja fa un poc més de vertigen. Llavors, jo segueix tenint por cada dia, és veure que he pogut tornar a connectar amb el meu projecte, que jo sent que l'havia deixat un poc desconnectat, o jo mateixa no... A lo millor no se veu així des de fora, però jo ho sentia així. I ara estic intentant, pues, tornar a arrencar, pues, amb tot això...

0: Cantar? Realment, bueno, podria dir que tota la música que he escoltat sempre, no? I tots els artistes quan els has vist en directe o això, però fins que no vaig començar jo a fer música, realment no vaig entendre tampoc el que era ser artista. Lo de cantar era com una cosa que jo duia de dins, durant molts anys que no ho sabia ningú, i simplement va fer un clic dins el meu cap i va ser en plan, necessit cantar. Amb més gent, com es posa tot això que dut de dins.
1: I doncs, na Gemma Amat, com us han dit, també tenim a na Maria Antònia Roses, na Elvira Clark. Maria Antònia, tu la coneixies d'abans de conèixer-vos en persona, l'havies escoltat?
2: Sí, o sigui, realment el que mos uneix és la nostra mànager.
1: A la Núria.
2: Na Núria, sí. I ella, bueno, les dues van començar a fer feina, crec que jo vaig començar primer i al cap de poc temps va entrar sí. Na Gemma Mar i després va venir en el meu concert de presentació ja farà un any llarg. I crec que aquest dia no mos vàrem poder arribar a veure, però ja com que ja mos seguíem i mos escoltàvem i mos admiràvem des de la distància. I sí, després vàrem anar coincidint i quan m'ho va proposar doncs m'ha fet molta il·lusió, òbviament.
1: Vas poder triar la cançó o t'ha tocat?
2: No, ella ho va triar tot. Però jo crec que també va fer una molt bona feina d'identificar per cada cançó quin artista encaixava millor i crec que també era una decisió que l'havia de prendre ella, no?
3: I Elvira, el maig en Gemma? Perdona, Gemma.
0: No.
3: Com va sorgir en el teu cas?
4: Clar, jo un poquet igual, perquè és això, compartim manager i res, i mos vàrem conèixer en el desembre de l'any passat, a les jornades del jardí.
0: A veure.
4: Sí, bueno, jo ja havia escoltat de tu, ja havia escoltat la teva música i crec que va ser aquí on mos vàrem conèixer realment.
0: En persona, sí.
4: Sí.
0: Per xarxes i això, doncs pues ja ens seguim tots, no? Els companys de na Núria pues ja són tots una família.
4: Exacte.
1: Que bo. I ara, quan sortiràs disc, Gemma?
0: Bé, quan hagi tret tots els singles, ja encara no tinc data de... Simplement serà el mateix dia, el dia següent, que ja treguis el darrer single, que serà... espera que ho miri. Per desembre, dia 3. Mm-hmm. Dia 3 de desembre surt el darrer single i ja el mateix dia el següent pues ja penjaré el disc sencer perquè estigui tot recopilat dins un mateix àlbum. On serà un EP, un altre pit. Perquè...
3: Un EP un poquet nadalent, quasi, gairebé, no?
0: Sí,
3: serà un regal.
0: Un regal de Reis.
3: Que te fas i que fas a la gent. Sí. Clar.
1: Que bé, no, Maria Antònia, molt aviat publica també un nou senzill d'un futur disc, entenem?
2: Sí, molt emocionada.
3: Setmana que ve, no?
1: Sí.
2: Sí, el dia 14 d'octubre. O sigui, ha estat tot un any de gravar a fora, perquè l'he gravat a la Bisbal de l'Empordà, i ha estat tota una experiència i tinc moltes ganes de que surtin a la llum aquestes cançons. Hi haurà bastant d'avançament fins que arribis disc final, no sé, farem proves com fa ara molt d'artistes.
3: No?
2: Hauré de tornar, sí.
1: I Elvira, tu, què tens ara entre mans?
4: Jo ja faig feina de formigueta, faig feina que no sabeu. Estic gravant, estic composant i encara no puc dir res.
1: Però és el teu projecte?
4: Sí, òbviament.
3: Te fas la misteriosa. Però en quina fase estàs?
4: Ara estic començant a gravar el disc.
3: Molt bé.
4: Sí.
1: Molt bé, idò, haurem d'esperar anar sentint tots aquests avançaments. De fet, hi ha videoclips d'aquestes cançons que podeu veure també en el YouTube de na Gemma Mar, allà on va publicant tot això que va sortint, ben igual que a les seves xarxes socials, on trobeu bé, intimitats, que comparteix, bocinet de cançons, en la Maria Antònia, en Elvira, i també temes que va creant de nous i que també va mostrant. I doncs, si vos sembla, sentirem ara la cançó que fareu, Gemma, en Elvira. Ah.
4: Sí,
1: sí.
4: Super.
1: Sí.
3: Quin és el dubte? Estava ja com mira. O sigui, heu vengut a tocar.
4: Sí. Anirà super. Totalment.
1: I de moltes gràcies. Amb aquesta cançó partim. I vos agraïm moltíssim a totes tres. Gemma, gràcies per organitzar-ho tot i dur-nos aquestes altres dues veus que t'acompanyen en el disc, que sortirà, com has dit, al mes de desembre. I allà mos hi trobarem. Moltes gràcies a totes tres.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Vinga.

0: IB3 Ràdio és... Jocnet.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol! Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 10 del vespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i Mònica Borràs.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
2: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: L'Aviador. IB3 Ràdio. Teatre.
4: Una vida reflectida en el paper, una relació epistolar, alegries, decepcions, somnis, distància, amor. Aquest dissabte arriba al Teatre Maruja Alfaro, Mar i Terra, Cartes d'amor, l'obra d'en Albert Garney, traduïda al català per Mar Rosic, dirigida per Xènia Reguant i Anna Cata Munar i David Ordina sobre l'escenari. Cata, David, com estàu?
5: Hola.
4: Molt bé. Que encantat de tenir-vos aquí. Cata, sí, com dus els nervis a res, a 24 hores més o manco de l'estrena?
5: Mira, hi ha tal feinada que no tinc temps de tenir nervis.
4: Correcte, m'encanta. Però la feinada ja està feta, no? Mem.
5: No creguis, fins en el darrer moment. Sempre és com a fins en el darrer moment hi ha coses a fer. Com un miracle.
4: Com vareu arribar en aquesta història, David? Qui la va proposar aquí? Estem parlant de pràcticament d'un clàssic en aquest gènere epistolar que ha transitat també en Stefan Zweig, per exemple, que s'ha adaptat i representat moltes vegades. En aquest cas parlant ja de que la base és una obra de teatre. Però com arribeu l'equip en aquesta història?
6: No, això li has de demanar a Cata perquè ella té tot s'ocupa, diguem. Ella més produeix, ho fa
4: tot. Idò, vinga, la culpable. La culpable, que xarri.
5: Jo vaig ser que vaig enganar en en David, poden dir. Perquè, mira, venia per part d'una... He estat la productora de la proposta, però en part venia per una frustració que he tingut sempre quan faig teatre a Mallorca, que és que me queden ganes de més. És com que hi ha poques sales, pocs espais, i per molts bolos que puguis vendre, arribes a fer 20, arribes a fer... però sempre és com una cosa que fas un bolo, després estàs 5 dies sense fer, després fas dos, després... I jo vaig pensar que és el que podia fer, que se pogués representar espais que no necessitassin una infraestructura molt, molt bèstia, diguem, molt gran a nivell tècnic. I bueno, vaig estar cercant, vaig trobar aquesta obra que em va enamorar des del principi, la lectura, que jo vaig llegir la primera traducció que va fer en Josep Costa.
4: Sí.
5: Me va encantar i la proposta, en realitat, hem fet com tres formats, un primer format que és molt gran, com per teatre, tot el que implica de moviments, d'escenografia, il·luminació, so, i després un que serà mitjà, i després un més petit que ja serà una lectura dramatitzada com normalment es fa aquesta obra. Que es fa més aviat com una lectura... I així podem arribar...
4: Teniu tres versions de Cartes d'amor, o sigui, no t'has passat per poc.
5: No, bueno, mentre... anant de gros a petit.
4: Ja, ja.
5: I clar, és més fàcil. Quan tu tens una cosa molt grossa, l'únic que has de fer és anar traient. I aleshores, a mi de cara, també baixes els pressupost, però arribes a pobles que no tenen. Que tenen potser un espai fantàstic a les biblioteques però, i un petit escenari que t'hi caben 100 persones però que no tenen ni llums. I dius, bueno, pues ho poden fer.
4: Amb espelmes,
5: i això va ser una mica idea. I després em vaig enganar totalment en David. I dir, escolta, això res, una lectura, no hauràs d'assajar.
4: Bueno, en David se deixa enganar fàcilment, també. Eh?
6: Vamos!
4: David, parlen de registres que fa servir, perquè, clar, cada carta és diferent, al llarg del temps aquesta història evoluciona, evidentment, hi ha moltes textures, molt de gèneres, fins i tot, ficats en una mateixa història, un mateix univers. Com te prepares des del punt de vista interpretatiu per...
6: Sí, això s'ha de dir que ha anat un poc en contra de l'autor, perquè l'autor sempre diu les notes que te deixa, diu que això s'ha d'interpretar des de l'actor i això s'han de llegir unes cartes i nosaltres hem volgut donar-li una mica més de profunditat, no? I jo crec que en Xènia amb això ha fet una gran feina i sí que veurem, o intentant veure, sense caure la caricatura, l'evolució d'aquests dos personatges, que estan xerrant des que tenen 8 anyets, que se comencen a escriure, o 10 anyets, fins que ja són molt adults, no? Fins ja que tenen els 50, no? Per tant, aquest arc, que és lo guapo d'aquesta obra, que és veure realment una història vital de dos personatges i d'una relació, se veu, no? I se nota. I això, tu, prepara't-te, de moltes maneres, el text està molt ben escrit. Per tant, cada carta te proposa alguna cosa física, alguna cosa d'intenció. Per tant, això sí que el text ho fa fàcil, i des del punt de vista físic hem jugat amb mínims, però crec que són els mínims que ajuden, no?
4: Cata, tu saps que avui en dia pelar les cartes com a motiu d'una obra de teatre o de qualsevol disciplina artística, cultural, és gairebé una provocació, que hi haurà generacions, que hi haurà espectadores i espectadors que aniran a veure l'obra i que pràcticament, o sense pràcticament, no han tingut mai una carta a les mans.
5: Ja, me demanaran si han fet mas,
4: això?
5: No han fet mas.
4: Efectivament.
5: No?
4: Efectivament, sí, sí.
5: També aquesta és una de les qüestions que me plantejava de base, no? Perquè, bueno, jo xerrava amb amigues que m'explicaven tot el tema que hi ha ara en les relacions personals dels whatsapps i de que te deixen en visto, però no te veo, però sí. Te gosteo, però després te faig una cosa que se diu lo bombing, que jo, no sé, estic com al·lucinada. I deia que fàcil era abans poder escriure les cartes i poder, no sé, expressar tots els sentiments. Jo recordava la darrera carta que vaig escriure així, com a d'amor, fa d'haver 30 anys.
4: Sí, sí.
5: I no he tornat a escriure mai més, perquè després ja va començar, diguem, els mòbils, i hi ha missatges, i s'ha acabat. I és una cosa tan preciosa que s'hauria de tornar a fer, però...
4: Jo envio postals, quan me'n vaig de viatge a l'altra punta del món, envio postals i vos dic una cosa, i arriben.
6: Sí, sí.
4: I arriben.
5: I a aquesta gent, estic segura que a la gent li encanta rebre.
4: Ah, home, tu diràs. David, el darrer pic que vares rebre o vares enviar una carta, David?
6: Fuà, és que jo ni me'n record. Jo ho estava recordant l'altre dia, que vaig anar a estudiar quan tenia 15 anys, vaig anar a estudiar a Arkansas, Amèrica, per aprendre... I jo somiava el dia que arribassin cartes dels meus amics. Era el millor moment de la setmana, quan venia el meu pare americà. T'ha arribat això? Perquè arribava un P.O. Box. I jo llegia que passava, els meus amics m'enviaven, i ostres, era meravellós. I quina pena que s'hagi perdut això i que ho hagin perdut amb tanta rapidesa. O sigui, si immediatesa aquesta que necessitam sobre notícies, no? Això és una cosa molt jove, i que mos hem avançat com massa aviat. Abans, esperar una carta era tan meravellós, saps?
4: Clar.
6: I podies esperar una setmana a que t'arribàs a la contestació. Imagina't Amèrica, el que podia tardar allò. Però era fantàstic.
4: Bueno, aquest temps d'espera que servia també per moltes coses, per reflexionar, per impacientar-te, per il·lusionar-te, per allò que estàs contant-ho ara, David, no? Per tenir aquest neguit de quan arriba el correu, no?
6: I ara no te contesten un WhatsApp i, hòstia, no,
4: vamos,
6: què passa aquí? No?
4: Armagedón! No, m'has dejado en visto! Horrible.
6: Sí.
4: Bueno, en tot cas, una història molt guapa, Cata.
5: També,
4: sí,
5: és que em manco jo les conserves.
4: Les conserves,
5: sí. Jo tinc una quantitat de porqueria digital que no torna a mirar en ma vida.
4: Sí, sí.
5: En canvi, una carta, les tinc ja totes guardades amb un llacet i les puc tornar a mirar. Una carta de ma mare que me va escriure el primer viatge que vaig fer a París, per exemple.
4: Que guapo.
5: I és una cosa preciosa, que les tens amb tu.
6: Això ho dic, que s'obre, de més.
4: Que guapo. Idò, les cartes, element bàsic d'aquestes cartes d'amor, s'estrena demà a les 8 al Maruja Alfaro, Mar i Terra, el teatre preciós que tenim allà a Santa Catalina. Sí. Diumenge la funció és a les 6 i després espero que molt de bolos més, ja sigui en gran, mitjà o d'una manera més modesta, perquè totes mos serveixen. Cata Munà, David Ordines, protagonistes, actors d'aquestes cartes d'amor. Molta merda per demà, estimats.
6: Gràcies.
5: Moltes gràcies.
4: Vinga.
5: Gràcies.
4: Gràcies. Adéu.
5: Gràcies.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
1: I ha arribat el moment, un dels més esperats de la setmana, les sèries i el cinema, na Cata Rosell, que ja l'hem sentida. Princesa Consuela, com estàs?
2: Molt bé.
1: L'hem sentit la capella que t'anuncia.
2: Sí. M'encanta.
1: Marta Pérez, com estàs?
2: Molt bé.
1: Ana Marta Ferenc, com sempre, l'escapada cinèfila. Comencem amb les sèries, Cata.
2: Sí, avui us duc una sèrie molt bona, d'aquestes que a Rafa li agrada mirar Film Affinity, que té molt bona puntuació, i és la segona temporada de The Gentlemen. A mi m'encanten els thrillers, però és que també tinc una debilitat per les sèries de multimilionaris, aquests que no tenim un aeròdrom privat, doncs ens agrada pensar com viuen aquesta gent. Tornem a l'univers Guy Ritchie, amb els delinqüents que s'abasteixen millor que els models de Vogue. I si a la primera temporada Neddy era un aristòcrata que heretava una finca i descobria que davall les seves terres hi havia un enorme negoci de marihuana i ell se'ls trobava atrapat damunt un criminal des que volia escapar, ara en aquesta segona temporada se li ha despert el seu costat més fosc, està decidit a ampliar el seu negoci i expandir el seu imperi de droga per tota Europa, i clar, per aconseguir-ho s'haurà de moure entre la política, noves organitzacions criminals, i aquí està el gran tràiler, si voleu sentim el tràiler.
1: Venga.
3: Hace 400 años, esta propiedad llegaba hasta donde alcanzaba la vista. Quiero recuperarla toda.
4: Sé lo que pretendes. Me estás sobornando con la esperanza de que apoye la despenalización de la marihuana.
5: Nadie conoce el negocio mejor que nosotros.
6: El duque está evolucionando.
7: ¿Y si se convierte en algo volátil?
6: Lo necesitamos. Y él a nosotros.
2: ¿Hi ha algú més sexy que aquest actor, per favor? Que és en...
1: Tan sexy que no saps el nom.
2: No, és que ara se m'ha anat. En Theo James.
1: S'apareixen
2: en James Franco, però és encara més sexy. Bueno, és una temporada més gran, més luxosa, molt més fosca. És vera que jo he trobat a faltar de la temporada 1 aquest humor que tenia, aquesta combinació de violència, sofisticació i absoluta estupidesa, que era meravellosa. Se nota molt que és l'univers Guy Ritchie, que a mi me recorda moltíssim en Tarantino, però més elegant. Estèticament és una meravella, les localitzacions espectaculars, interiors sofisticats. És vera que, clar, quan l'acció s'expandeix per Europa, apareixen noves organitzacions i molts més personatges. Així que a la sèrie li costa una mica arrencar. Els primers capítols són un poc de presentació. És vera que la química d'ells dos, de na Kaya Scodelario, ella està precisament per jo fantàstica, inclús quan no xerra tu veus una ment maquinant tot el rato, i aquí ja posen més... Hi ha alguna decisió estranya, com ficar-li la relació amb el misticisme un poc, però no és una estirada de xicle, és una sèrie ha evolucionat. Aquí hi ha més ambició, és un dels temes més interessants d'aquesta temporada, com ell justifica la seva ambició a través del llegat familiar. I està molt bé perquè al final te resol el misteri principal, però al mateix temps se situa en els protagonistes en una nova situació, i Netflix ja ha confirmat que hi haurà una temporada 3.
1: Molt
2: és una
1: bé.
2: Sèrie que enganxa, i llavors la recomano moltíssim, moltíssim, moltíssim. Són 8 capítols a Netflix d'una hora.
1: Perfecte, i tenim un segon títol,
2: una
1: només així una pinzellada.
2: Sí, una minissèrie molt petita, 4 capítols a Movistar, que se diu Creednos, dura, incòmoda, però val molt la pena, basada en un dels grans escàndols d'incompetència policial del Regne Unit, que parteix d'un cas real d'un taxista de Londres que entre 2000 i 2008 va aprofitar la sensació de seguretat associada als taxis per agredir sexualment a un centenar de dones. I arran d'aquest cas, la policia va canviar els protocols d'investigació de denúncies per agressió sexual. No és gens morbosa, o sigui, les coses més dures són el que passava a les comissaries, que era per caduces, les ungles pintades de vermell i coses així, però està molt recomanable i és minissèrie de 4 capítols.
1: On se pot veure?
2: Movistar Plus.
1: Movistar Plus, creed-nos. I de són les sèries que duïn a Cata Rosell avui, anem al cinema.
0: L'escapada amb Marta Pérez.
1: Que Cap on anem avui, Marta?
8: Cap a una pel·lícula que me fa moltíssimes ganes. De fet, venc de presentar-la a Cine Ciutat. És una pel·lícula que jo vaig dur com a llibre, perquè està basat en una novel·la. La novel·la, en el Club de Lectura de Rata Corner, que allà per 2022. I és un llibre que a mi me va quedar molt de dins. Me va marcar molt l'autora de Brenda Navarro, la seva segona novel·la. És un llibre molt dur, molt sec, sobre la immigració i sobretot sobre aquesta gent que se'n va del seu país i no pertany ni d'allà on ha sortit ni allà on arriba. És una cosa, és una pel·lícula amb molta delicadesa, amb molta sensibilitat. Si voleu, escoltam el tràiler.
9: Toma, ya te la recargué.
10: Ah, chido.
9: Cuídate.
11: Otro, último, ya, último, último. Eso, muy bien.
12: Ya, te doy un beso.
13: Ya nos va a regañar tu mamá.
14: No vienes a Barcelona porque no quieres. Donde caben una, caben dos.
15: Ay, sabes que no me puedo ir.
16: No, no, a la policía, ¿por qué? No hace falta. Yo estoy yendo para allá.
17: Doña Claudia, ¿le puedo llevar a Nico?
18: Mi mamá trabaja todo el día.
19: No vamos a permitir que siga pegando a sus compañeros, ¿vale?
20: No vuelvas a dejar a mi hijo con nadie sin avisarme antes. ¿Te quedó claro?
21: ¿Tú qué querías, que no me iba a enterar o qué?
22: ¡Ay, dale conmigo, carajo!
21: Quiero que me ayudes.
22: ¡Que te ayude!
21: Quiero,
22: te sí. Cae, eso te cae.
21: Si no me hables así.
22: ¡Chingado quieres!
21: Soy tu mamá, aunque no te guste.
8: No ho han dit, però aquesta adaptació l'ha duit a la gran pantalla en Diego Luna, que avui he vist que som molt grans o ens agrada molt el cinema d'autor, però si jo vos dic Diego Luna...
1: Home,
8: que,
1: i tu mama
2: també.
8: És en Tenoch, no, clar, pues Andor. No, l'actor de Andor... Bueno, no, home, aquí hem de posar un poc les coses clares, però jo sempre serà l'actor de I tu mama també, clar. Amb aquest tàndem amb en Gael García Bernal, però aquí du aquesta pel·lícula que segueix en Lucila, que és una jove de 21 anys, que va amb el seu germà en Diego, de Ciutat de Mèxic cap a Madrid, allà on fa 8 anys que viu sa mare. Lo que sembla que ha de ser un retrobament, no, no és així, perquè ses famílies una vegada se rompen un poc, no, és molt complicat tornar a reenganxar en aquell punt, no? És una pel·lícula que xerra d'aquest poc arrelament que té sa gent que viatja, i a mi m'agradaria que fos una reflexió perquè mirem d'una altra manera sa gent que cuiden els nostres infants, cuiden els nostres grans, que fa ses coses que nosaltres no volem fer, i que molt de pics miram per damunt així, com amb una mirada de superioritat, i hi ha gent que té una història darrere, que potser està cuidant els teus fills perquè ha deixat els seus allà. Són històries molt dures, i és una pel·lícula i una novel·la des d'un punt de vista d'una lota de 21 anys que ha de fer de mare amb el seu germà i s'ha de cercar un poc sa vida. És una pel·lícula molt dura, molt seca, és un drama social, molt ben dirigit. A mi m'ha agradat moltíssim.
1: Que bé de fer, dirigir a Abel.
8: A
1: que era un altre to, no? Era
8: sí.
1: Més, bueno, també amb
8: un
1: Refonso,
8: un fill que ha de fer també ocupar aquest espai que havia deixat son pare. Jo crec que és una pel·li, vos he de dir, no importa, però s'ha d'estar pendent, perquè és una pel·li molt mexicana, amb un dialecte molt arrelat, molt d'escarrer, sobretot en el nin, en Diego, és complicat entendre tot el que diu, no importa, el context el tenim, i ella, que és la que fa d'Ana Lucila, que és Nana Díaz, és una ho fa beníssim, i jo crec que varen veure com a 200 nines fins a arribar a ella, i ho fa espectacular.
1: I ja sou, Ceniza en la Boca, que és l'escapada d'aquesta setmana, que na Marta ja l'ha feta i que nosaltres la farem. Cata, que has vist aquest dia?
2: Jo aquesta setmana no he anat al cinema, però a Filmin he vist El secreto de la piràmide amb els meus fills, i he de dir que em veït molt bé. Pues la recomano.
1: Ah, em veig molt bé.
2: Sí, la d'en Sherlock Holmes, sí. Saps, quan és petit, no, m'ha agradat tornar-la a veure, no he anat al cine.
1: Molt bé. I Marta, què has vist?
8: Jo he vist Bad Apples, que és una pel·lícula que pels nins, que jo tinc una filla de 3 anys, però anirà a escola, me va posar els pèls de punta, i és que és una mestra que segresta a un nin de la seva classe perquè se porta fatal, i tot comença a anar superbé. És un thriller molt incòmode, però està bé, està bé. Me canviarà sa vida? No, però està bé. Saoirse Ronan, com sempre, beníssim.
1: Ja he vist El buen italiano, que no sé per aquest títol, se diu de Commander, que tampoc és un títol italià, però és el títol que l'han posat, amb en Favino, Francesco Favino, que ho fa tot darrerament en el cinema italià, i la veritat és que m'ha decebut bastant.
8: Ah, sí?
1: Sí. l'està filming.
8: No l'he vista.
1: Sí, és una pel·li així bèl·lica, és basada en un fet real, un capità de la Marina durant la Segona Guerra Mundial que veu que s'estan que han naufragat uns enemics del nord d'Europa que estaven amb els aliats, recordem que els italians estaven amb els feixistes i els salva la vida.
8: Te puc fer un regal de darrer minut?
1: Sí.
8: No sé si l'has vist, Un hombre libre, Agustín Gómez Arcos.
1: No,
8: és que ara estic
1: no.
8: llegint El cordero carnívoro, que estic completament... és que no tinc ni una paraula. Estic meravellada, és una cosa molt tèrbola, molt fosca, però jo el vaig descobrir per aquest documental que està filmint. I quina persona, Agustín Gómez Arcos, i no sé per què no el reivindicam com un dels majors autors que hem tingut.
1: Sí, idò, les recomanacions d'aquesta setmana, les escapades, Cata, fins la setmana que ve, més sèries.
2: Fins la setmana que ve, gràcies.
1: Marta, moltes gràcies.
8: Adéu.
1: I ja hem xerrat abans del Jazz Point, un dels artistes que hi participaran en aquesta edició, la setena, és en Pere Navarro, un dels grans músics que tenim a les Illes, i amb aquest tema hemos venido a formar-la. Ens acomiadam per avui. Bon cap de setmana a totes i a tots. La vida torna dilluns a les 10.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
1: Bon dia, són les 8. Dues notícies ben diferents marquen l'actualitat relativa als successos i tribunals. D'una banda, George Virgili Utellano, l'home que va matar 66 ganivetades a Maria del Rosario en presència de la seva filla de 2 anys, ha estat declarat culpable d'assassinat per unanimitat del jurat popular. Les acusacions mantenen la petició de 27 anys de presó, però ara és el jutge qui ha de dictar sentència, tot i que les parts no creuen que sigui molt diferent el que se demana. D'altra banda, consternació i nombroses mostres de condol, tant aquí com a Alemanya, per la mort del pilot de 63 anys en l'accident del Rally 550 Challenge de Mallorca. La copilot de 39 anys es troba en estat greu i té lesions medulars. La prova, que havia de continuar avui, s'ha suspès. Repassam ara altres titulars i ho feim amb Álvaro Alonso. Bon dia.
2: Bon dia.
1: El Pablo i la resta de membres del seu clan queden en llibertat amb mesures cautelars. Estan investigats per una presumpta trama de blanqueig de doblers del narcotràfic.
2: Haurien invertit uns 20 milions d'euros en immobles a la Soledat de Palma. A la majoria se'ls ha retirat el passaport i se'ls prohibeix sortir de l'illa.
1: A Eivissa celebra aquest cap de setmana les festes de tancament de les grans discoteques que plegaran unes 30.000 persones.
2: La coincidència amb el pont afavoreix les bones previsions d'ocupació hotelera abans del final de temporada. A l'aeroport hi ha previstos més de 1.100 moviments fins dilluns.
1: El govern es reunirà la setmana que ve amb els sectors econòmics per consensuar noves mesures davant l'escalada de preus, especialment dels carburants.
2: Els transportistes reclamen més ajudes i alerten que ja no poden assumir l'augment dels costos sense repercutir-ho en els preus dels productes.
1: Songways a Palma tindrà 235 pisos nous, una quarantena més dels previstos inicialment.
2: El govern ha aprovat augmentar el nombre d'habitatges que es podran construir en aquesta zona. 37 seran de protecció pública i 81 de preu taxat. La resta, 117, seran de preu lliure.
1: Als esports, l'entrenador del Reial Mallorca, Luis García, lleva importància a la pressió per resultats i defensa la tranquil·litat de l'equip. Joan Gabriel Bolsà, bon dia.
3: Molt bon dia, Luis García. Només pensa en el partit i en la victòria de l'equip abans de rebre demà les Palmes a Sant Moix en un partit en què els vermells es recuperen els internacionals Valien, Lubumbo i Bergstrom. La selecció espanyola femenina s'enfronta avui als Estats Units, a Washington, en el primer dels dos amistosos d'alt nivell, amb les mallorquines Patri Jarro i Lucía Corrales i les baixes per lesió de Catacoll i Mariona Caldentei. L'Eivissa deixa escapar la victòria davant el Real Madrid Castell, empat a 1 en el marcador. El Palma Futsal goleja l'Oparrulo per 7-3 i continua líder del torneig d'apertura. I la Barca de Menorca afronta avui a Socuellamos el primer desplaçament de la temporada contra el Kiele, amb tota la plantilla disponible i l'objectiu de donar continuïtat al bon partit contra al Heidelberg.
1: Les temperatures pujaran avui una mica. Previsió del temps, Dani Capó, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam hores de tranquil·litat. Tindrem domini del sol amb el pas de qualque interval de núvol prim i amb temperatures que seran una mica més altes quant a les màximes. Es poden superar localment els 25 graus, sobretot a punts de Mallorca i de les Pitiuses, amb un vent que encara es notarà a Menorca, sobretot, moderat de mestral, però que a mesura que avanci el dia ha d'anar minvant. El vent bufarà fluix, tant a Mallorca com també a les Pitiuses. Quant a la situació marítima, forta maró encara al nord de Menorca, però la resta també continua millorant, principalment Eivissa i Formentera, on ja tenen moltes àrees de marejol.
1: Pel que fa a les carreteres, gràcies, Dani, la celebració del primer trofeu Octobike Fest pot provocar restriccions de trànsit avui al camí Fondo de Palma, a la zona de Sonoms.
2: La cursa es disputarà en un tram de gairebé 2,5 km entre la rotonda pròxima, la sortida 8 de l'autopista de Jumelló, i la rotonda situada a l'altura de Songkai. Serà entre les 9 del matí i la 1 del migdia.
1: Són les 8:04, Ivan López, és el control tècnic. Començam.
0: Informatiu matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
1: Per unanimitat, el jurat popular ha declarat culpable d'assassinat George Virgili Utellano, l'home que va assestar 66 ganivetades a Xari fins a matar-la dins un cotxe al Coll d'en Rabassa, Palma, davant la filla petita de 2 anys. A més del delicte d'assassinat, el jurat també considera aprovat un delicte de lesions i un altre de trencament de mesura cautelar. El Ministeri Fiscal i les acusacions mantenen la petició màxima de presó, que són 27 anys.
2: El judici, que va començar divendres passat, ha quedat ara vist per sentència després de més d'un dia i ja el jurat ha acabat de deliberar i a més veredicte, tot per unanimitat dels 9 membres. El jurat considera provat que l'home coneixia que hi havia una ordre d'allunyament i de comunicació en la víctima, Maria del Rosario. Per tant, va cometre un delicte, el de trencament de mesura cautelar. A més, aquell 10 de desembre de 2024 duien la nina petita a la part darrere del cotxe sense fermar i, a més de veure i presenciar tota l'escena, va quedar ferida per l'accident que va provocar l'acusat. Això suposa un delicte de lesions.
1: El delicte penat amb més anys de presó és, evidentment, el d'assassinat, delicte que ell havia intentat esquivar assegurant que el que havia comès era un homicidi. Però, tot i que ell va declarar que Chari l'havia atacat amb un ganivet i va embogir en defensar-se, el jurat ha considerat provat per unanimitat que no, que es produïren els agreujants de traïdoria, acarnissament, gènere i parentiu. És el que esperava l'acusació particular, tal com ha explicat a la sortida Carlos Portalo, l'advocat de la família.
5: Los hechos eran palmarios, los hechos eran evidentes. La prueba ha ratificado todo lo que nosotros pensábamos, pero obviamente es el jurado el que toma la decisión. Y obviamente el que comparta nuestras tesis de las acusaciones me da mucha satisfacción a mí personalmente y a la familia, que se siente mínimamente compensada, pero algo satisfecha, sí.
2: Les parts creuen que la sentència que dictarà el jutge en base al veredicte del jurat popular no es farà gaire fora del que han demanat les acusacions. Són 27 anys de presó, el màxim possible, que pot sumar amb els 3 delictes provats i un ordre d'allunyament cap a les 2 nines i els familiars de Chari.
1: Abans d'acabar, el fiscal ha demanat una pròrroga de la presó preventiva en la que es troba ara mateix George Virgilio. Dia 11 de desembre s'acaba el període en què l'acusat pot estar en presó preventiva i perquè no surti fins que hi hagi una sentència ferma del judici, el jutge ha de dictar una pròrroga perquè segueixi empresonat.
2: S'ha fet una vista ràpida i tots han estat d'acord, inclòs ell, que no ha fet ús del seu dret a la darrera paraula, tot davant la mirada i les llàgrimes dels familiars directes de Chari.
1: I el Pablo i la resta de membres del clan han quedat en llibertat amb mesures cautelars després de passar a disposició judicial. Els van detenir per la presumpta implicació en una trama de blanqueig de capitals procedents del narcotràfic.
2: A la majoria del clan se'ls ha retirat el passaport i se'ls prohibeix sortir de l'illa amb l'obligació d'acudir cada 15 dies als jutjats. La principal hipòtesi de la investigació és que els obvers procedents del tràfic de drogues del clan del Pablo s'haurien invertit en la compra d'immobles en el mateix barri de la Soledat de Palma per valor d'uns 20 milions d'euros. D'aquesta manera, el clan s'hauria anat fent seves totes les cases que en revoltaven el domicili del principal investigat i considerat també el líder del grup.
1: I està condemnat a 38 anys d'internament psiquiàtric l'home que va matar la seva mare i el seu germà Manacol, abril de 2024. L'acusat pateix un trastorn mental greu, crònic i sense possibilitat de cura. Així ho ha determinat el magistrat, que ha decretat el seu ingrés a un centre psiquiàtric penitenciari durant 38 anys. El processat, Miquel Vini Melis, de 51 anys, haurà a més d'indemnitzar la seva germana i els 3 agents de la Policia Nacional que va atacar quan l'intentaven detenir amb prop de 53.000 euros.
2: Segons l'escrit, no és conscient de la seva malaltia i qualsevol detonant podria desencadenar un nou brot psicòtic. Els fets jutjats es remunten al vespre del 28 d'abril de 2024. L'acusat va aprofitar la poca mobilitat de la seva mare per agredir-la fins a la mort. Després va cremar el cos. A continuació va atacar el seu germà, que patia una gran discapacitat, i el va colpejar fins a acabar en la seva vida.
1: I el Rally 550 Challenge de Mallorca deixa una víctima mortal i una persona ferida molt greu. Són respectivament el pilot i copilot d'un dels vehicles. Va succeir ahir en el tram entre Lluc i Pollença i això ha fet que la prova, que s'havia d'allargar fins avui, hagi quedat suspesa.
2: Segons informa la Guàrdia Civil, el cotxe va caure per un barranc. Participava a la prova automobilística com a vehicle d'exhibició. El pilot, de 63 anys, ha mort i la copilot, de 39, ha quedat greument ferida, amb lesions medulars. Tots dos són de nacionalitat alemanya. De moment, es desconeixen les circumstàncies exactes del sinistre i, això sí, la prova automobilística ha quedat finalment anul·lada i des de l'organització han expressat el seu condol a la família. També el govern ha lamentat l'accident mortal. El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Boussà, s'ha mostrat consternat en un missatge a xarxes socials on ha traslladat el suport als familiars.

0: L'activitat dels aeroports de les Illes s'intensifica avui tant pel que fa a arribades com sortides per aprofitar el pont del Pilar. Seran 3.984 vols els que passaran per algun dels aeroports de Balears entre avui i dilluns, que és una xifra molt semblant a la de l'any passat. L'augment de preus, això sí, condiciona les escapades.
1: Concretament, avui hi ha programats 932 vols a Mallorca, 282 a Eivissa i 136 a Menorca. Les destinacions triades no estan molt en fora, tenint en compte que es tracta de fer una escapada curta. El que sí, no, també és els viatgers, però és l'encariment dels bitllets.
2: Berlín, però vengo por trabajo y tenía siempre, bueno, he vivido aquí 20 años, así que no soy un clásico turista.
3: Vam agafar fa poquet, però els aduïm a veure en Peppa Pig. Y el Egoland.
4: Vamos de vacaciones a Menorca. Sí, a la isla de aquí al lado.
5: Sí, bastante más caro. De hecho, yo me tendré que volver el martes en vez del lunes.
0: L'encariment del querosè farà que enguany vengui molt poc turisme nacional per aquest pont del 12 d'octubre. Els bitllets d'avió des de la península s'enfilen fins als 800 euros, fet que atura les reserves. Així ho ha confirmat l'Associació d'Agències de Viatges de les Illes, Aviva, que col·loca, per altra banda, Madrid com la destinació preferida dels illencs.
1: Els sectors econòmics es ressenten de les conseqüències que la guerra a l'Orient Mitjà té sobre el preu del combustible i l'aviació no se n'escapa. Per a un peninsular, venir aquest pont a la comunitat pot costar-li entre 500 i 800 euros, el 70% dels quals són a causa del querosè. Això fa que enguany hi hagi menys demanda de turisme nacional que ha triat per passar aquests 3 dies altres destinacions més barates que l'arxipèlag. Pedro Fiola és el president d'Aviva.
6: I costarà molt venir aquí per aquest pont, perquè els bitllets d'avió en aquest moment se mitjana és que estan costant aproximadament entre 500, 700 i 800 euros.

0: i per què no, a la desfilada, les Forces Armades reuneix tots els requisits, sobretot per aquells que volen un escapat.
1: I la realitat a Eivissa és ben diferent, no és un cap de setmana qualsevol. El pont s'ajunta amb les festes de tancament de les discoteques. Va arrencar ahir al vespre el Club High Eivissa i aquesta nit serà el torn de l'Ushuaia, Amnesia i Universe. Aquest fet contribueix a l'increment de passatgers a l'aeroport i a les bones dades d'ocupació dels hotels abans del tancament de temporada. Ens ho contigo, Naranjo.
2: Des d'aquest divendres i fins dilluns hi ha previstos 1.136 moviments a l'aeroport d'Escodolà, una xifra un poc més baixa que la de l'any passat, quan hi hagué 50 moviments més. Unes 30.000 persones ompliran els grans clubs d'Eivissa. Aquest matí els assistents a les festes arribaven amb moltes ganes.
3: Avui de nit anem a Pachá i després anirem a Amnesia i Universe. També anirem a Destino. Podrien ser 500 o 600 euros i han pagat un munt de begudes per avançar.
4: Wow!
5: Molt!
6: No hi comptarem. Sense límits.
7: No límits.
2: Pels hotels, aquest cap de setmana marca un dels punts àlgids de l'ocupació a l'estiu i les previsions són bones. A més, enguany coincideix amb la Volta a Eivissa en bicicleta. Santiago García és el gerent de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera.
8: Juntar els closings amb els esdeveniments esportius que hi ha previstos per aquest cap de setmana pues té un impacte considerable i amb tots els hotelers que he parlat aquests dies m'han dit que tenen unes bones previsions. Té una repercussió considerable amb les reserves i després amb la ocupació.
2: El tancament de les discoteques són al final de l'estiu i les reserves comencen a baixar ja des de dilluns i des de mitjans d'octubre ja comencen a tancar els primers hotels.
9: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
1: Vuit i 14 minuts, el govern iniciarà la setmana que ve una nova roda de contactes amb els sectors econòmics per consensuar noves mesures per fer front a l'escalada de preus.
10: Ara, en vista que continua l'espiral inflacionària, el govern vol evitar que aquest increment dels preus del transport de mercaderies i combustibles acabi, repercutint en un increment de preu de les cistelles a compra de ciutadans.
1: El vicepresident Antoni Costa vol mesurar l'impacte de l'augment dels preus, especialment, com deia, dels carburants, i escoltar propostes també.
11: De moment no ha concretat quines mesures podria adoptar. Costa ha explicat que primer vol escoltar les demandes dels sectors i estudiar el decret aprovat pel Consell de Ministres per abaratir els carburants, pendent de convalidació parlamentària. Serien noves actuacions després dels 160 milions d'euros en ajudes que l'executiu va pactar a l'abril per fer front als efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà i que ara s'estan cobrant.
1: Els transportistes alerten que ja no poden seguir assumint l'increment de costos sense que ho noti el consumidor final en el preu dels productes.
11: La meitat dels transportistes associats a PIMEM asseguren que fa mesos que no tenen beneficis i que surten cada dia a fer feina per no entrar en pèrdues. Una situació que, diuen, s'agreujarà amb la pujada del 8% anunciada per les navilieres i que se suma al 30% de pujada de preu de combustible des de l'esclat de la guerra de l'Iran. Són Jeroni Balcaneres, president de l'Associació de Transportistes, i Ezequiel Orraca, president de l'Agrupació Empresarial de Transport de Mercaderies de Balears.
12: Si ja estem en aquesta situació, a damunt afegim el cost dels fletes, el cost de la insularitat, ja podem començar a penjar les claus de la furgoneta.
13: Tot el que vengui a ferri, tot pujarà. O sigui, no, ja t'he dit, no només és el ferri, ja t'he dit, la recollida a la península i s'entrega aquí a la distribució a Balears. Pensa que tot això, en el final, rebran tots.
11: Per aquest motiu demanen al govern un segon paquet de mesures per poder continuar en l'activitat.
12: Els transportistes des del mes de maig han hagut d'assumir a la seva esquena tota aquesta pujada i ara arriben les ajudes. Si n'hi ha més, que n'hi hauria d'haver, que siguin ràpides.
11: Són mesures de protecció davant la insularitat per evitar, expliquen, que el pes recaigui a les petites empreses i en els ciutadans de les Balears.
1: Queixes també per part dels pagesos. Assaja Balears participarà en la gran tractorada convocada dia 28 a Madrid per exigir ajudes per pal·liar els efectes de la pujada del gasoil professional a causa de la guerra, com comentam, a l'Orient Mitjà. És una protesta que organitza aquesta organització a l'àmbit nacional amb la COAC i el sindicat Unió d'Unions. No hi formarà part, però, la Unió de Pagesos, que és l'altra societat representativa del sector primari.
11: Les tres entitats convocants exigeixen un pla de xoc davant dels costos de producció, una política agrària

0: Àrea Comú, la PAC, més forta per protegir la renda dels agricultors i ramaders, preus justos i una llei de la cadena alimentària que es compleixi. Assegura el sector que està al límit, que produir costa cada dia més i que això no ho poden reflectir en els preus. Asaja afirma que a les Balears la situació és especialment preocupant perquè a totes les dificultats se li ha de sumar els costos de la insularitat.
1: I el govern continua amb l'intenció d'aprovar uns nous pressupostos malgrat el context polític actual. Els pot registrar el Parlament fins al 1 de novembre, però abans la Cambra Autonòmica ha d'aprovar el sostre de despesa.
0: A 3 setmanes perquè s'esgoti el termini, el vicepresident Antoni Costa reconeix que no ha iniciat cap negociació per poder aprovar-los.
2: No hem començat a fer negociacions, la tramitació dels pressupostos continua, la intenció del govern és intentar que aquests pressupostos es puguin aprovar en temps i forma, però en total i absoluta normalitat.
1: Més coses arran de les eleccions generals del 29 de novembre. S'esperen setmanes de molta mobilització social i reunions sindicals. La data assenyalada al calendari és ara l'11 de novembre. El secretari de Polítiques Públiques al sindicat, Daniel Càmara, diu que es tracta d'una aturada ben necessària per reivindicar millores salarials i acabar amb la crisi de l'habitatge.
3: La part empresarial està parlant inclús de huelgas ilegales, però lo que saben las patronales perfectamente es que tienen bloqueado el acuerdo de negociación colectiva estatal, que tienen bloqueado los convenios colectivos a nivel provincial y autonómico y que por lo tanto nos están impidiendo negociar subidas salariales que permitan afrontar con posibilidades el precio de la vida, ¿no?
1: La mobilització té, a més, un nom propi destacat, el de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada el passat mes de setembre i que va morir mentre lluitava per tornar a casa seva. Ahir es va fer un minut de silenci a nombrosos punts arreu d'Espanya, entre ells les seus dels sindicats.
0: La secretària d'Igualtat i Polítiques Socials d'UGT, Maria José Cordero, ha explicat que hi ha molta indignació, tristesa i frustració per mort de la mort de Mari Carmen.
4: Però també hi ha esperança, perquè aquesta dona, amb totes les seves limitacions, la seva edat, ens ha donat una lliçó a tots. Jo la primera, i és el fet de que no t'has de rendir mai, has de lluitar per lo que creus que és teu, malgrat que diguin que no te toca, que les lleis diuen que no.
1: L'Ajuntament de Palma encara no té data per desallotjar la quarantena de persones que viuen als edificis annexos de l'antiga presó. Cort encara no els ha enviat les notificacions per abandonar les instal·lacions. Sí que l'Ajuntament ha fet aquesta setmana un primer pas amb l'aprovació de la demolició dels edificis. Carme Moreno.
5: Els habitants de l'antiga presó viuen amb preocupació i incertesa el seu desallotjament, ja que diuen no tenen on anar. És el cas de n'Aurora, que té 56 anys i d'ençà de la pandèmia viu a l'antiga presó. Té una petita pensió de 600 euros que lamenten no li permet llogar un pis i pagar les despeses del dia a dia. És per això que ha fet aquesta crida al batlle Jaime Martínez.
6: Ayúdanos a limpiar todo esto y que nos ponga luz de agua. Es lo que tiene que hacer el alcalde. Y que se dé cuenta que es un alcalde. Porque para mí, este alcalde de Palma no es un alcalde. Porque hemos ido a hablar con él cara a cara y no nos ayuda. Ayuda a los ricos, a nadie más.
5: Fins al passat mes de juny, Aurora vivia a la part de l'antiga presó que fou desallotjada. Ara espera que, si finalment els edificis annexos han de ser abandonats, l'Ajuntament els doni més temps.
6: Allí no se nos engañaron. Allí de repente viene un día y vamos, todo para afuera.
5: La plataforma d'afectades per la hipoteca demana a l'Ajuntament que ofereixi una alternativa habitacional definitiva als habitants, ja que es tracta de persones en situació d'extrema vulnerabilitat, diu la PA. Cort ha assegurat que tornarà a posar a disposició d'aquestes persones els serveis socials.
1: I Songways a Palma tindrà 235 pisos nous, una quarantena més dels previstos inicialment. El Consell de Govern ha actualitzat el nombre d'habitatges previstos a la reserva estratègica d'aquesta zona.
0: La normativa autonòmica actual de 2025 permet augmentar la densitat i edificabilitat prevista. Segons l'executiu, una de les principals novetats és l'increment de l'habitatge assequible. En total, n'hi haurà 118, 37 de protecció pública i 81 de preu taxat. Són una vintena més que en la previsió inicial. La resta, 117, seran de preu lliure. És el vicepresident Antoni Costa.
2: Amb el nou còmput, Serrés de Songuells tindrà capacitat per acollir fins a 235 habitatges, dels quals més de la meitat, concretament 118, de preus assequibles, habitatges protegits i de preu
7: taxar.
0: L'acord del Consell de Govern actualitza així els paràmetres urbanístics d'aquest àmbit de Palma, declarat Reserva Estratègica de Sòl l'any 2009.
1: A tot això, ja que parlant d'habitatge, el Sindicat de Llogateres de Mallorca i el col·lectiu Menys Turisme Més Vida són aquí cada setmana a Menorca. Convidats per Cas Vecins, oferiran avui una xerrada sobre els orígens, el funcionament i el full de ruta d'aquestes entitats a la plaça de la Constitució de Mo.
8: I aprendre de cara a tenir mobilitzacions amb més incidència després de la gran manifestació multitudinària. I per part nostra també aprendre de com s'organitzen ells i com poden crear sinergies per crear mobilitzacions conjuntes.
9: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
10: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es, Agència Tributària de les Illes Balears.
11: Para ti y también para ti, en Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 9 hasta el domingo 11. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
12: La balanguera misteriosa.
13: No, fila, fila.
14: No, misteriosa.
13: Misteriosa.
14: Ella fila, però Miquel Àngel fila.
15: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
16: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
14: Molt bon dia, Miquel Àngel.
15: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
14: Han passat moltes coses aquesta setmana.
17: Hi ha una triatló.
16: Què és una triatló?
17: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se va en bicicleta.
15: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí, viu la gran vida.
17: Però per nedar no hi ha manera.
16: No.
1: Vuit i 24 minuts, en clau estatal, el Partit Popular accepta participar en un cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez, organitzat per Mediaset, i proposa celebrar-ho el 16 de novembre. També es mostra disposat a participar en un debat amb tots els candidats plantejat pel mateix grup de comunicació que podria tenir lloc el 26 de novembre.
0: En canvi, el PP rebutja les propostes de Televisió Espanyola que també havia plantejat un cara a cara per el 16 de novembre. L'únic debat de la televisió pública que acceptà Feijóo és el de portaveus, previst per el 23 de novembre.
1: Els reis Felip VI i Letícia passaran la nit de Ceuta després de reunir-se amb les autoritats i representants de la societat civil per traslladar-los al seu suport.
0: Serà dimarts que ve la primera visita oficial dels monarques a la ciutat autònoma des de l'arribada de Felip VI al tro el 2014. L'endemà, dimecres, els reis es desplaçaran a Melilla, on tampoc no ha fet cap visita oficial durant aquests 12 anys. Per altra part, el rei marroquí, Mohamed VI, ha criticat la instrumentalització de Ceuta i ha advertit que no acceptarà cap amenaça o xantatge.
1: En internacional, un terratrèmol de magnitud 7,7 ha sacsejat aquest divendres Panamà, deixant de moment 27 ferits, 300 evacuats i més de 400 edificacions afectades.
0: L'epicentre s'ha situat prop de la localitat de Tonosi, al sud-oest del país, tot i que s'ha deixat sentir a 9 províncies. El centre d'alerta per tsunamis dels Estats Units va emetre poc després un avís que ja està retirat.
1: L'huracà Isaí es toca a terra a Florida, als Estats Units, amb vents de 145 km per hora i deixant sense llum més de mig milió de persones. La tempesta ha obligat a l'evacuació massiva de desenes de milers de persones i ha impulsat la declaració de l'estat d'emergència per part del govern estatunidenc, també a Alabama i Geòrgia.
0: El fenomen avança ara cap a la vall del Tennessee, tot i que s'ha disminuït el nivell d'alerta. També preocupa l'huracà Simón a Mèxic, que aquest divendres ha arribat a la categoria 3. S'espera que s'arribin a ratxes de 240 km per hora.
1: I al Manco, 71 persones han mort en nous enfrontaments ètnics a la ciutat de Rumbek, al Sudan de Sud.
0: S'han enfrontat joves armats de les comunitats Niang i Pakam en una nova mostra de la inestabilitat i la inseguretat a moltes zones del país. Les forces de seguretat del govern central s'han hagut de desplegar per frenar l'espiral de violència.
1: I més a prop, la mobilització dels estudiants francesos s'estén a Bèlgica. Milers d'estudiants s'han manifestat a diverses ciutats belgues belgues, com han fet a França per reivindicar millores a l'educació pública, unes concentracions que estan provocant aldarulls i enfrontaments amb la policia.
0: A Brussel·les estan bloquejant els carrers més cèntrics i en algunes estacions, com la de Midi. Els manifestants critiquen que les mesures d'austeritat que impulsa el govern estan sent especialment dures amb els centres educatius. A França, les protestes deixen ja gairebé 7.000 detinguts i un centenar de treballadors educatius ferits.
1: I l'actualitat internacional també passa per les illes, perquè centenars de persones s'han manifestat per Palestina a Palma aquest divendres. Les entitats convocants, Ciutadans per Palestina, Global Summit i Mallorca per Palestina, denuncien que continuï el genocidi malgrat l'alto el foc.
0: El lema de la mobilització és "el que consentim a Palestina torna aquí", fent referència a les conseqüències que expliquen, suposa que ha fet, des de la normalització de discursos racistes fins a la militarització de la societat. És Niki Forov, portaveu de Ciutadans per Palestina.
7: Han passat 3 anys des de la intensificació del genocidi que va començar en 1948 i en comptes de que l'entitat sionista se la faci responsable de les seves actuacions, se l'està emparant cada vegada més i amb la plena complicitat d'estats que fins i tot diuen defensar el dret dels palestins a tenir un estat propi, com és el cas de l'estat espanyol.
0: La manifestació va concloure la lectura d'un manifest on es van demanar que no hi hagi una apagada mediàtica i que les institucions no siguin còmplices de les accions d'Israel.
1: I un darrer punt abans d'arribar a les 8:30, la jurista que va liderar la investigació independent de l'ONU, que va dictaminar que el que ha passat a Gaza és un genocidi, Navi Pillay, ha estat guardonada amb el Premi Nobel de la Pau.
0: El jurat d'Oslo ha reconegut els seus esforços per promoure la pau i el dret internacional i l'ha reconeguda com una persona que ha obert camí cap a un ordre jurídic global més integral. Navi Pillay, de 85 anys, ha estat magistrada del Tribunal Superior de Sud-àfrica, presidenta del Tribunal Penal Internacional per Ruanda i jutgessa de la Cort Penal Internacional. També ha estat l'alta comissionada de les Nacions Unides pels Drets Humans.

0: Són les 8:30, repassem ara els principals titulars. El jurat popular declara culpable d'assassinat per unanimitat George Virgilio Tellano, l'home que va matar Maria del Rosario Stanley 66 ganivetades davant la seva filla de 2 anys.
1: Les acusacions mantenen la petició de 27 anys de presó. Ara serà el jutge qui haurà de dictar la sentència.
0: Consternació i nombroses mostres de condol, tant aquí com a Alemanya, per la mort del pilot de 63 anys en l'accident del Rally 550 Challenge de Mallorca.
1: La copilot de 39 anys es troba en estat greu i té lesions medulars. La prova, que havia de continuar avui, s'ha suspès.
0: El Pablo i la resta de membres del seu clan queden en llibertat amb mesures cautelars. Estan investigats per una presumpta trama de blanqueig de doblers del narcotràfic.
1: Haurien invertit uns 20 milions d'euros en immobles a la Soledat de Palma. A la majoria se'ls ha retirat el passaport i se'ls prohibeix sortir de l'illa.
0: A Eivissa celebra que cada setmana les festes de tancament de les grans discoteques que plegaran unes 30.000 persones.
1: La coincidència amb el pont afavoreix les bones previsions d'ocupació hotelera abans del final de temporada. L'aeroport hi ha previstos més de 1.100 moviments fins dilluns.
0: El govern es reunirà la setmana que ve amb els sectors econòmics per consensuar noves mesures davant l'escalada de preus, especialment dels carburants.
1: Els transportistes reclamen més ajudes i alerten que ja no poden assumir l'augment de costos sense repercutió en el preu dels productes.
0: Soundways a Palma tindrà 235 pisos nous, una quarantena més dels previstos inicialment.
1: El govern ha aprovat augmentar el nombre d'habitatges que es podran construir en aquesta zona, 37 de protecció pública i 81 de preu taxat. La resta, 117, seran de preu lliure.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: Moment ara també per donar un cop d'ull a les principals portades de la premsa escrita i començam amb Mallorca, on tant l'Última Hora com el Diari de Mallorca destaquen la mort ahir d'un empresari alemany a una cursa automobilística. Vos ho hem explicat a l'informatiu matí. En el cas de l'Última Hora, li dediquen la seva imatge de portada, en la qual es pot veure el vehicle d'alta gamma sinistrat amb el titular Rally Tràgic a la Serra.
1: En el cas de Diari de Mallorca, la notícia, amb una imatge més aviat petita, converteix protagonisme amb les obres il·legals a la cartoixa de Valldemossa. El Batle Municipal adverteix de possibles sancions als promotors després de la denúncia del grup socialista sobre un bé d'interès cultural. A la imatge es pot veure els accessos oberts amb una vestida en el claustre de les Morteres.
0: A les Pitius, a les festes de tancament de discoteques, copsen les portades en forma de publicitat, això sí. Diari d'Eivissa també destaca que els sindicats pitiusos esperen un seguiment massiu de la vaga de l'11 de novembre, a més de fer una anàlisi de com afectarà la regulació del lloguer temporal i d'habitacions a l'illa.
1: La seva imatge de portada és pel futbol, amb la imatge d'una acció ofensiva de l'UD Eivissa en l'empat insuficient dels Blaus Cel davant el Real Madrid Castella ahir vespre a Can Mises.
0: A Menorca Diari el protagonisme és per l'habitatge. Els estrangers paguen fins a 300.000 euros més quan compren un habitatge, titulen, posant l'èmfasi en què es queden amb les propietats més grans i més luxoses. Es Mercadal i Sant Lluís lideren els preus per metre quadrat.
1: A la fotografia principal podem veure la col·locació de la placa que commemora el Premi Arquitectònic que han rebut els apartaments Clanchet de Cala Blanca, dissenyat en els anys 70. Titulen Avançats en el seu temps.
0: Pel que fa a la premsa d'àmbit estatal, el País destaca que Mohamed VI ha advertit contra la pressió xantatge que arriba des d'Espanya cap al Marroc i ha remarcat que la cooperació entre ambdós països afronta grans desafiaments. També culpa a les normes espanyoles de la dificultat de les repatriacions a Ceuta.
1: A la imatge principal es pot veure el monarca vestit de groc saludant i acompanyat del seu germà i el seu fill. A banda d'això, el País remarca altres notícies com que el rei emèrit, Joan Carles I, ha decidit renunciar als 65 milions d'euros que va donar Corina Larsen l'any 2012 quan era la seva parella.
0: L'ABC ja està de plan campanya, titula Sánchez pressiona perquè els seus socis no es presentin en diverses províncies. D'aquesta manera, cerca-se l'única llista a l'esquerra del Partit Popular, més d'una vintena de circumscripcions, fent una crida al vot útil.
1: La imatge de portades per Arnaldo Otegi a una manifestació a Bilbao de l'any 2023, acompanyat de la portaveu d'H. Bildu al Congrés, Merche Aizpurua. Segons diuen, Otegi ha aconseguit l'objectiu que es va marcar l'any 2021, quan va donar suport a Moncloa. Només queden una trentena de tarres empresonats.
0: Per últim, La Vanguardia també destaca l'estratègia electoral del Partit Socialista. Això sí, matisen que cerquen llistes conjuntes amb els altres partits d'esquerra i només a la votació al Senat per tal de treure al Partit Popular la majoria absoluta, que ara mateix té la cambra alta.
1: Tot i que el protagonisme principal a la portada és per Navenatam Pillay, la jurista sud-africana que també ho hem comentat ha rebut el Premi Nobel de la Pau pel seu paper a l'acord penal internacional. Trump l'ha atacada pel seu paper de denúncia del genocidi a Gaza. Precisament, a la imatge de portada es pot veure l'esquelet d'un edifici on verdejat a la franja que un any després de l'alt el foc impulsat pels Estats Units continua amb més de 2 milions de palestins confinats a un terç del territori, poc més de la mida de Formentera.
0: Són les 8:35, això és el que diuen les portades dels diaris d'àmbit autonòmic, també d'àmbit estatal. Tot d'una arribaran els esports, tota l'autoritat esportiva en Joan Gabriel Bausà.
2: Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Juan Gabriel Bausà.
3: Informació esportiva IB3 Ràdio. El Real Mallorca i el seu entrenador volen tornar al camí de la victòria aquest diumenge a Sant Moix, on rebrà la visita de les Palmes en el partit corresponent a la novena jornada de Lliga. L'equip de Luis García arriba a aquesta cita després d'empatar sense gols al camp del Girona i d'encadenar dos partits sense guanyar després de la derrota anterior contra l'Almeria. Tot i això, els mallorquinistes mantenen en cinquena posició, en 14 punts. Escoltam Luis García.
4: Llevo toda la vida en este negocio, con lo cual estoy muy tranquilo. Creo que estamos en el camino, vamos evolucionando poco a poco. Es un proceso, sabemos cómo funciona esto, sabemos también la exigencia la llevamos de manera natural y sobre todo pues con mucha autoexigencia, mucha autocrítica, muchas ganas de, de seguir mejorando, de seguir progresando y felices de volver a nuestra casa a disputar un partido contra un muy buen equipo, un equipo que conozco bien. Es un partido importante para todos, pero creo que llegamos muy preparados después de una muy buena semana de trabajo.
3: Per aquest compromís, el tècnic vermell recupera els internacionals Sant Martin Valien, Lugumbo i Bergstrom, que tornen a estar disponibles després d'haver-se perdut els dos darrers partits de Lliga.
4: Pues bien, contentos porque han venido bien, como se suele decir, sanos y salvos, con lo cual todos están disponibles para poder ser titulares, no ha habido ningún problema de lesión, simplemente esa molestia que tuvo Cito en el hombro, pero ya incluso el último partido con su selección pudo participarlo, con lo cual han venido bien, han disputado minutos y vienen frescos para poder jugar.
3: Un Luis García, por ser que va a ser entrenador de Las Palmas.
4: Bueno, sin lugar a dudas para mí es un partido especial, porque tengo muchísimo cariño al club, muchísimo cariño a la isla, a la afición, a muchos jugadores con los que he podido compartir y disfrutar el año pasado. Hay muchas caras conocidas y la verdad que es un club muy, muy especial y siempre será un club muy especial para mí, al que le tendré siempre cariño. A partir de ahí, esto va de competir, quiero ganar.
3: Las Palmas, que ocupa la 11ª posició amb 11 punts i que només ha aconseguit una victòria en els darrers 6 partits, el conjunt canari intentarà aprofitar aquesta visita a Son Moix per recuperar sensacions i posar fi a aquesta mala dinàmica. Escoltam l'entrenador del conjunt canari, Rubén de la Barrera.
5: Bueno, es un equipo que de entrada tiene un objetivo importante, evidentemente, tiene muy buenos jugadores y después un equipo que en ese aspecto es sólido, ¿no? En el juego, concede poco a la pérdida. Es verdad que le está costando pues ser todo lo efectivo que seguramente a ellos les gustaría, pero al igual que nosotros, pues haciéndose, construyéndose, cada uno con sus ritmos, con sus tiempos y circunstancias y demás. Pero vamos, es un partido de fútbol entre dos buenos equipos.
3: El partit entre el Real Mallorca i les Palmas es disputarà demà a Son Moix i es podrà seguir en directe aquí a Ivetres Ràdio a partir de les 4 del capvespre. A la segona divisió, la jornada comença avui amb 3 partits. El Ceuta i el Sabadell obriran la jornada a les 4 i quart de la baixa. A 6:45, l'Eldense rebrà el Còrdoba, mentre que el Celta Fortuna i la Real Societat B tancaran la jornada d'avui dissabte a les 9 del vespre. I la selecció espanyola femenina de futbol ja és a Washington per jugar el primer dels dos amistosos contra els Estats Units. El primer juga avui a les 8:30 del vespre, un doble enfrontament d'alt nivell entre dues de les grans potències de futbol mundial que servirà per mesurar forces de cara al Mundial de l'estiu que ve. Espanya afronta aquesta cita amb les baixes per lesió de Catacoll i Mariona Caldentei, però manté representació mallorquina amb Patri Guijarro i Lucía Corrales, que formen part de l'expedició. El primer duel tindrà lloc avui a Washington, mentre que el segon partit es disputarà dia 14 a Filadèlfia, dos compromisos exigents per a la campiona del món, que vol aprofitar aquesta doble prova per continuar ajustant l'equip davant una de les seves principals rivals en la cursa cap al pròxim títol mundial. I la UDI Eivissa empata davant el Real Madrid Castella i el Palma Futsal continua imparable. Ara en parlarem. La UDI Eivissa i el Real Madrid Castella han empatat en un partit, en el partit corresponent a la 7ª jornada del grup segon de la Primera Federació. El mallorquí Pedro Ortiz va avançar l'equip eivissenc al minut 13, però el filial madridista va aconseguir igualar el marcador al minut 78. Sentim el tècnic de la UDI, Raúl Llona.
6: Creo que el equipo ha hecho un gran partido. Con balón hemos tenido personalidad, seguramente más en el primer tiempo, y hemos sometido en muchas fases del partido al rival, y de ahí pues hasta, no sé, 5 o 6 ocasiones claras que cuento, ¿no? Entonces, bueno, si nos vamos a los puntos, pues creo que hoy, a nada que hubiéramos tenido un poquito de acierto, nos hubiéramos llevado el partido, pero la realidad marca que ha sido un empate.
3: Amb aquest punt, els de Raúl Llona continuen fora de les places de Play of the Saints amb 10 punts. A la segona federació, el Gran Derbi serà un dels plats forts del cap de setmana. L'Atleti Balears i el Mallorca B s'enfrontaran demà al migdia a partir de les 12 en un duel que es podrà seguir en directe tant per IB3 Ràdio com per IB3 Televisió. Un partit d'alt nivell entre dos equips que cercaran imposar-se al rival en un dels enfrontaments més destacats de la jornada. Per conèixer com arriben els dos conjunts en aquesta cita. Escoltem primer per Lluís Martí, entrenador del Mallorca B, i tot seguit Òscar Troya, tècnic de l'Atleti Balears.
7: Bueno, molt il·lusionats. A saber que tenim ganes de tornar a guanyar, ja sigui un partit perquè és un derbi o ja sigui un altre partit. A veure que després de no aconseguir una victòria, encara que l'equip va fer un bon gran partit, però bueno, nosaltres el que m'agrada és guanyar i, evidentment, sigui el rival que sigui, pues intentarem sumar els tres punts.
8: Que saquem els tres punts, que se queden els tres punts aquí, que sigamos teniendo sensaciones, que sigamos creciendo en minutos de buen juego, de dominio, de someter al rival, de mantener al rival, como el otro día, muy lejos de nuestra portería en la mayoría del partido. Y al final, pues oye, seguir compitiendo, seguir creciendo como equipo y seguir ganando, que es lo que queremos.
3: L'Illes Balears per al futsal continua en estat de gràcia. L'equip dirigit per Antonio Badillo ha aconseguit una nova golejada davant l'Oparrulo Ferrol per un contundent 7-3. Amb aquest triomf, el conjunt mallorquí es manté al capdavant del torneig d'apertura. Sentim el tècnic del Palma, Antonio Badillo, als micròfons d'IB3 Ràdio.
9: En la primera parte hemos regalado los dos goles con mucha facilidad. Nos han hecho los dos goles en un partido que nos podíamos haber ido con cierta ventaja en el marcador. Nos hemos ido con un marcador ajustado 3-2. Y ya en la segunda parte hemos podido romper el partido, ¿no? Y no en el marcador. Es verdad que en la primera parte los pibos nos han generado cierto problema, en la segunda lo hemos controlado mejor y hemos controlado muy bien las individualidades suyas, sobre todo de David Novoa, y en general pues el equipo ha hecho un partido muy serio.
3: En bàsquet, a la primera FEB, la tercera jornada s'està disputant aquest cap de setmana i el bàsquet Menorca va caure a la pista del Palència per 91-76. Avui serà el torn del Fiqui Mallorca, que ho jugarà també a domicili, també a la recerca del primer triomf contra l'Oviedo. I diumenge, és a dir, demà, el Palmer Bàsquet rep el Zamora en el Palau de Sant Moix, serà a les 12 del migdia. I en motociclisme, Izan Guevara acaba cinquè a la FP2 de Moto2 a Indonèsia. Guevara ha quedat a 302 mil·lèsimes del més ràpid de la sessió, el colombià David Alonso, que ha liderat la classificació amb un registre d'un minut i 32 segons i 187 mil·lèsimes. Sergio García Agius ha acabat segon a 130 mil·lèsimes, mentre que Alex Escrig ha estat tercer. Per altra banda, Joan Mir es perdrà el Gran Premi d'aquest cap de setmana i encadenarà així tres curses consecutives sense competir. El pilot palmesà continua pendent de conèixer l'abast exacte de la lesió i quan podrà tornar a l'asfalt. Mentrestant, els entrenaments pràctics, la sorpresa l'ha protagonitzada Raúl Fernández, que ha marcat el millor temps amb l'Aprilia Satèl·lit. Més coses en voleibol. La Barca Menorca de Socuellamos, on avui s'enfrontarà el Kiele amb l'objectiu de donar continuïtat a les bones sensacions que va deixar en el darrer partit contra Leiderberg. L'expedició menorquina s'ha desplaçat a la península amb totes les jugadores disponibles per afrontar aquest nou compromís de Lliga. Les menorquines volen mantenir el bon nivell de joc mostrat davant Leiderberg i aconseguir un resultat positiu en aquesta primera sortida de la temporada. És Patri Rodríguez, jugadora de la Barca.
10: Yo estuve allí jugando un tiempo y sé perfectamente la sangre que corre por las venas del voleibol y nosotras no nos podemos dormir en ningún momento porque necesitamos estar tan sólidas como el fin de semana pasado.
3: I ja per acabar amb pàdel, la menorquina Gemma Triay i la seva companya del Fibrea jugaran les semifinals del Gran Premi Pàdel d'Alemanya, després de guanyar a la dupla formada per Claudia Jensen i Noa Cànovas en dos sets per 6-3 i 6-1. Fins aquí els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
11: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
12: ¿Quieres ir a Son Moix a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntament de Palma.
13: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
14: Amb espais d'educació i criança.
15: Per pares i mares.
16: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
17: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
18: Amb continguts i reportatges.
19: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
20: Som una ràdio.
21: Efectivament.
19: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
22: Aquest programa de ràdio legendari.
23: És un facto.
24: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
25: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
19: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, IB3.

0: 8 i 48 minuts. Fins a 26 abocaments d'aigües fecals han contaminat les platges d'Eivissa durant la darrera temporada d'estiu. Els incidents han obligat a prohibir el bany en diversos punts del litoral mentre recuperava la qualitat de l'aigua. Els municipis de Sant Josep i Sant Antoni han estat els més afectats.
1: Un dels casos més polèmics s'ha produït a Escodolà, dins el Parc Natural de Set Salines, amb abocaments procedents de la depuradora de l'aeroport. La plataforma Salva amb Sabadia de Portmany denuncia deficiències a la xarxa de sanejament i alerta de nivells de bacteris per sobre dels límits legals en diverses analítiques.
0: La normativa de limitació de cotxes a Eivissa es presenta com un cas d'èxit de mobilitat sostenible sense afectar el sector turístic i l'economia de l'illa. Entre els factors que han propiciat que sigui un exemple a seguir per a Mallorca, entre d'altres territoris, hi ha la millora i modernització del transport públic, un fet que reivindica el Consell de Mallorca de cara a l'entrada en vigor d'una normativa semblant al juny, que ve, i que ha estat un dels aspectes que més ha lloat la investigadora del grup d'estudis demogràfics i turístics, Joana Maria Petrus. La implantació d'una aplicació que permet saber les hores del pas per parada de tots els busos d'Eivissa, diu, ha estat una de les claus de l'èxit.
2: I clar, i això fa que fins i tot els lots, a lo millor que juguen a futbol que tenen 12 anys, en comptes de que son pare l'hagi de dur d'una banda a l'altra, miren el bus, frissa perquè queden 4 minuts i han d'agafar el bus. Els bus que han posat a Eivissa són una flota 70% de cotxes elèctrics que tenen wifi a dins l'autobús i a més poden carregar els mòbils dins l'autobús. Això, evidentment, atreu a la gent jove.
0: I això, diu, genera nous hàbits de mobilitat que sembren una llavor d'esperança per un futur amb manco cotxes.
1: Pel que fa a la mobilitat dels turistes, Petrus proposa que s'estudiï la possibilitat d'oferir paquets de mobilitat, ja sigui amb transport públic o discrecional, concertat, que faciliti la mobilitat per a l'illa sense haver de contractar un cotxe de lloguer. El conseller de mobilitat d'Eivissa, Mariano Juan, ha enviat un missatge de tranquil·litat i de necessitat de valentia al Consell de Mallorca.
3: Hi ha que tirar endavant, hi ha que veure quin és el pols social i que no és o turisme o caos. Es pot gestionar l'èxit. I això jo crec que és una cosa que hem pogut demostrar en altres, en diverses àrees, però sobretot en aquesta.
1: I des del Consell de Mallorca, el conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, es compromet a prendre nota de les conclusions que es puguin extreure d'aquestes jornades i estudiar la possibilitat de transferir aquest coneixement a la posada en marxa de la limitació de vehicles l'estiu que ve. La col·laboració, apunta Rubio, serà en dos sentits.
4: Perquè també alumnes puguin fer feina, no?, en el Consell, en totes aquestes dades i amb totes les càmeres, tots els dispositius que nosaltres estem posant i els hi posam al seu abast i a la seva disposició, no?, per millorar el que seria la capacitat acadèmica, intel·lectual de la universitat i per tenir els millors treballadors.
1: La limitació de cotxes a Mallorca entrarà en vigor el mes de juny.
0: I la patronal del comerç, Afedeco, ha recorregut la transformació d'un miler de places en zona blava en estacionaments exclusius a residents al centre de Palma. Asseguren que la reducció de més del 80% de places disponibles de rotació, obertes a tots els vehicles, perjudicarà el comerç de la zona.
1: Ha presentat un recurs de reposició contra la resolució municipal del passat 3 de setembre relativa a l'ampliació i la reordenació de l'hora dins la zona de baixes emissions de la ciutat. Sol·licita que suspengui les mesures previstes a partir del 1 de gener de 2027. Segons Afedeco, la nova configuració afectarà directament els comerços de les zones incloses en la reordenació. Joana Manresa és la presidenta.
5: Si ara mismo, para muchos clientes, ya es muy difícil y costoso acceder al centro de Palma, con esta reducción de plazas resultaría prácticamente imposible. Lo que pedimos es que se suspenda la medida prevista para este enero. Queremos diálogo, datos y soluciones, porque un centro sostenible también tiene que ser accesible, vivo y capaz de mantener su actividad comercial.
6: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
0: L'aniversari de la torrentada Sant Llorenç d'Escardassar, que va provocar la mort de 13 persones, coincideix enguany amb les obres d'ampliació del pont de la variant de Sant Llorenç sobre el torrent de Ses Planes, una actuació que multiplicarà per 5 la capacitat del pas de l'aigua fins a les 500 tones per segon per reduir així el risc de noves inundacions.
1: El Consell de Mallorca ha informat que aquestes obres ja estan executades al 50% i progressen a molt bon ritme. S'espera que la carretera es pugui reobrir a la circulació a principis del 2027. Els veïnats asseguren que en la construcció d'aquesta nova infraestructura estan més tranquils, però diuen que continuen tenint por quan s'activen alertes meteorològiques.
7: Fa un tro, fa un llamp, fa quatre gotes, pues mira el cel, mira si plourà, miram el radar dels temps, miram tal, per la por i temor que tenim.
8: Perquè por en tenim, sobretot quan plou i fa llans i trons i diu vendrà la torrentada.
9: Després de 8 anys, a veure si s'acaben aquestes obres per donar molt més tranquil·litat, perquè esperen que no torni a passar. Però si torna a passar, pues que l'aigua circuli tranquil·lament.
1: Tot i que valoren positivament les obres, expliquen que estan cansats de l'increment del trànsit que hi ha al centre, ja que l'ampliació del pont ha fet que els cotxes es desviïn per dins el poble. El consistori agraeix la paciència dels jorancins. Jaume Soler, a Salvatlla.
10: Tenim dos carrers principals, han passat a ser d'un únic sentit, motivat especialment pels criteris tècnics, ja que quan ara tot el tràfic passa per dins del poble, necessitant tenir aquest carril extra lliure, per si un cas hi ha una emergència, però sabem que genera problemes en els ciutadans del poble, han de ser un poc pacients en aquest sentit.
0: I a Menorca es reinicien les obres del nou Verge del Toro de Mahó. El Consell de Govern ha autoritzat adjudicar les obres a una nova empresa i reprendre el projecte de l'antic hospital amb una inversió prevista de prop de 29 milions d'euros.
1: Després de 3 anys, en les obres aturades per modificar bona part del projecte, el pressupost s'ha duplicat. Previsiblement, la reforma es reactivarà durant el primer quadrimestre de l'any que ve. Antoni Costa és portaveu del Govern.
11: Aquest projecte, iniciat l'any 2020, es va paralitzar l'any 2024 a petició de l'empresa constructora. Per finalitzar les obres ha estat necessari actualitzar el projecte constructiu i avaluar-ne l'adequació en els requisits tècnics i normatius vigents. Una vegada completada aquesta fase d'actualització, es contracta una nova empresa.
1: L'objectiu és convertir el Verge del Toro en un centre sociosanitari amb unes 90 places per a malalts crònics, però també funcionarà com a hospital de dia rehabilitador. Cal tenir en compte que les previsions indiquen que l'any 2035 un 21% de la població de les Illes Balears tindrà més de 65 anys.
6: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: oberta.
1: El Moll de Cala Ratjada continua avui amb les activitats del cap de setmana del peix fresc, una cita gastronòmica que durant 3 dies combina els productes de la mà amb la música i diferents propostes per al públic.
2: Després de la nit de tapes, avui serà el torn de la paella marinera. A partir de les 7 de l'hora base, els assistents podran degustar una paella de peix i marisc acompanyada de postres per 15 euros. Els tíquets es vendran directament al recinte.
1: La jornada també tindrà una part musical. A partir de les 10 del vespre hi haurà actuacions dels DJs Víctor Lozano i Andrew. Les activitats s'allargaran fins a les 2 de la matinada.
2: I tot plegat servirà d'avançada la gran cita gastronòmica de demà diumenge, la 23a mostra de la Gempuca. El Moll de Cala Ratjada tornarà a ser l'escenari d'aquesta celebració dedicada a un dels peixos més característics de la cuina mallorquina. La mostra es podrà visitar tant al migdia com al vespre.

0: Les acrobàcies, els malabars i els espectacles de foc prendran avui als carrers de ciutat. L'Ajuntament organitza una nova edició del Palma Circ, una proposta cultural que durant tot el cap de setmana costarà el circ contemporani al públic amb actuacions gratuïtes i pensades per a totes les edats.
1: La programació començarà a les 11 del matí a la plaça de les Columnes amb l'espectacle Gènesi, que combina acrobàcia, dansa i humor. A les 12 serà el torn de Jump i Olé, una proposta que incorpora el parkour, i a la una del migdia arribarà un dels plats forts de la jornada, Mongolia Legacy, un show amb exercicis d'equilibri, força i precisió.
0: Però la cita més espectacular arribarà a les 9 del vespre a la plaça de Pere Grau, amb circ de nit, el foc, els malabars, la música i els efectes de llum transformaran aquest espai en un escenari a l'aire lliure.
1: Palma Circ continuarà demà diumenge a ses voltes amb una mostra de circ escolar i quatre espectacles familiars. Una programació que vol acostar aquesta disciplina artística a nous públics i convertir les places de la ciutat en espais de cultura i entreteniment.

0: I l'Ajuntament de Sa Pobla ha decidit avançar finalment la Fira de l'Arròs Pobler, que coincidia amb la convocatòria d'eleccions generals anticipades el 29 de novembre. La nova data és just el cap de setmana anterior, els dies 21 i 22 de novembre.
1: Després d'uns dies d'evolució, el consistori no ha volgut renunciar a la Fira, un imprescindible de la tardor a Mallorca. El consistori assegura que ha estat una decisió consensuada amb totes les entitats participants i que un dels objectius principals és garantir la seguretat. Magdalena de la Fuente és la regidora de Fires.
2: Ens afectava quatre col·legis electorals que estaven dins el circuit de la Fira. Per tant, se complicava molt perquè la gent ha de poder acudir als col·legis electorals en cotxe, o la gent que té problemes de mobilitat i de més. I després també era un tema de seguretat. Guàrdia Civil i Policia aquest dia de les eleccions dins els col·legis

I Felanitx acollirà avui i demà la tercera edició del Festival Folk, una proposta musical que acostarà aquest estil al públic a diferents espais emblemàtics del municipi, com la plaça de la Constitució, la plaça de la Font de Santa Margalida o l'Hospici. Un esdeveniment que cerca reivindicar les arrels i la música tradicional al temps, que serveix com a plataforma pels talents emergents. Obriran el festival els xeremiers de Saula de Música a les 11:30 del matí i el tancaran demà a les 8 del capvespre, Pitxorines.

0: Bon dia, són les 9. Consternació per la mort del pilot de 63 anys que va perdre la vida en un accident durant el Rally 550 Challenge de Mallorca. La seva mort ha provocat nombroses mostres de condol tant a les Illes com a Alemanya i ha fet que la prova automobilística que havia de continuar avui hagi quedat finalment suspesa i des de l'organització passat també han expressat el seu condol a la família.
1: La copilot de 39 anys continua en estat greu i presenta lesions medulars. De moment es desconeixen les circumstàncies exactes del sinistre.
0: Més en clau de successos i de tribunals, el Pablo i la resta de membres del seu clan han quedat en llibertat amb mesures cautelars. Estan investigats per una presumpta trama de blanqueig de capitals procedents del narcotràfic.
1: A la majoria dels membres del clan els han retirat el passaport, han prohibit sortir de l'illa i hauran de comparèixer cada 15 dies als jutjats. La principal hipòtesi de la investigació és que haurien blanquejat topers procedents del narcotràfic mitjançant la compra d'immobles al barri de la Soledat de Palma, per un valor aproximat de 20 milions d'euros.
0: El jurat popular ha declarat culpable d'assassinat per unanimitat George Virgilio Tellano, l'home que va matar Maria del Rosario de 66 ganivetades davant la seva filla de 2 anys.
1: Tot i que ell va declarar que Chari l'havia atacat amb un ganivet i va embogir en defensar-se, el jurat ha considerat aprovat per unanimitat que no, que es produiran els agreujants de traïdoria, acarnissament, gènere i parentiu. És el que esperava l'acusació particular, tal com ha explicat a la sortida Carlos Portal, l'advocat de la família.
2: Los hechos eran palmarios, los hechos eran evidentes. La prueba ha ratificado todo lo que nosotros pensábamos, pero obviamente es el jurado el que toma la decisión. Y obviamente el que comparta nuestras tesis de las acusaciones me da mucha satisfacción a mí personalmente y a la familia, que se siente mínimamente compensada, pero algo satisfecha, sí.
1: Les acusacions mantenen la petició de 27 anys de presó. Ara el jutge haurà de dictar sentència.
0: Més temes. El govern iniciarà la setmana que ve una nova ronda de reunions amb els sectors econòmics per consensuar mesures davant l'augment dels preus.
1: De moment no ha avançat quines actuacions planteja. El vicepresident Antoni Costa ha explicat que el primer vol conèixer les demandes dels sectors i analitzar el decret estatal per abaratir els carburants, que encara està pendent de convalidació al Parlament.
3: Ara, en vista que continua l'espiral inflacionària, el govern vol evitar que aquest increment dels preus del transport de mercaderies i combustibles acabi, repercutint amb un increment de preu de les cistelles a compra de ciutadans.
0: I a Eivissa acull aquest cap de setmana les festes de tancament de les grans discoteques que preveuen reunir unes 30.000 persones.
1: La coincidència amb el pont afavoreix les previsions d'ocupació hotelera en aquest tram final de la temporada turística. L'aeroport d'Eivissa ja ha programats més de 1.100 moviments fins dilluns. Santiago García és el gerent de la Federació Hotelera de les Pitiuses.
4: Juntar els closings amb els esdeveniments esportius que hi ha previstos per aquest cap de setmana pues té un impacte considerable i amb tots els hotelers que he parlat aquests dies m'han dit que tenen unes bones previsions. Té una repercussió considerable amb les reserves i després amb la ocupació.
0: I un darrer apunt en clau de servei, el primer trofeu Octobike Fest, prova ciclista, pot provocar restriccions de trànsit avui de matí al camí Fondo de Palma, a la zona de Son Oms.
1: La cursa es disputarà entre les 9 i la 1 del migdia, en un tram de gairebé 2,5 km, entre la rotonda pròxima, la sortida 8 de l'autopista de Llucmajor i la rotonda situada a l'altura de Songai.
0: Així arribarem a les 9:04. Comença a la sintonia d'IV3 Ràdio La Gran Vida.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mas.
1: I amb el Lluís Menéndez en el control tècnic començam aquest programa número 114 de La Gran Vida, la ràdio pública autonòmica de les Illes Balears, IB3 Ràdio. Repassam els temes del dia. Avui tindrem una primera hora diferent amb una tertúlia d'actualitat i un bon grapat de protagonistes. Ens acompanyaran en Juan Gálvez, en Txelo Huerta, en Jacinta Galindo, en Ana Maria Vidal i en Josep Manchado, posant damunt la taula algun dels temes que marquen l'actualitat política i social. Parlarem dels decrets d'habitatge, del debat que han generat i de les conseqüències que poden tenir per als ciutadans, i també mirarem cap a les pròximes eleccions del 29 de novembre amb una precampanya que ja comença i fa força i està ben crispada, tot plegat en una tertúlia per analitzar què està passant i què podem esperar a les pròximes setmanes. Però abans, ja sabeu que tenim un número de WhatsApp allà on us podeu opinar dels vostres temes i us podeu dir la vostra opinió de lo que vulgueu i nosaltres la vos llegirem i la vos contarem. Aquest és el nostre número de WhatsApp.
0: 646-9345-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Tornant a repetir el número de WhatsApp, per si encara no heu tingut temps d'apuntar-lo, aquest és el número de WhatsApp.
0: 646-9345-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Senyores, senyors, són les 9:06 des de matí, dues hores de programa en aquest dissabte i demà diumenge. La Gran Vida torna en tres hores de programa des de les 9 de matí fins a les 12 de migdia. Però avui, com dèiem abans, començam d'una manera un poc peculiar. No és normal fer tertúlia, però així com ve s'esdevenir de l'actualitat del dia a dia, valia la pena fer una horeta de tertúlia i veure si arreglam el món. Començam.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Nou i sis minuts, anem a conèixer i a saludar els nostres tertulians. Jacinta Galindo, molt bon dia.
2: Buenos días.
1: Com estàs?
2: Recién levantada.
1: Però has tomat el cafè?
2: No. ¿Tienes un cafecito para ponerme?
1: Me lo hubieras dicho antes de entrar en directo, te hubiera puesto un café con mucho gusto, pero ahora mismo no me puedo levantar y hacerte un café.
2: Oye, pues hay otros sitios que te lo trae un manager de estos, un chico de...
1: No tenemos manager chicos de café aquí en la radio.
2: Bueno, tomaré agua, ya luego más tarde me tomaré café.
1: Exacto. Ana María Vidal, advogada y buena amiga de aquel programa, buen día y bienvenida.
3: Muy buen día a todos.
1: ¿Cómo estás?
3: Yo sí que pres café, ¿eh? Sí que sí.
1: Però falta un, dos.
3: No, un.
1: Un, i ja basta.
3: En tot el que està passant darrerament, un val.
1: Sí, no fos clar que agafem més nívides que toquen. Txelo Huerta, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
4: Bé, beníssim.
1: Com ho dus? Com veus aquestes primeres jornades de precampanya electoral?
4: Entretingudes, molt entretingudes, amb moltes ganes de veure què va passant, perquè això cada dia és una cosa nova.
1: No, i el que a mi veig que marcarà les eleccions és que, llavors vos ho demanaré a tots i podríem començar per aquí, és que el que passa avui demà ja ha caducat. Vull dir...
4: O fan que caduqui.
1: O fan que caduqui. Això serà una opinió que escoltarem. Anem a saludar en Juan Gálvez. Bon dia, Juan.
5: Muy buenos días.
1: A mi d'aquest programa també, com estàs?
5: Muy bien, estupendo.
1: Con ganas también de elecciones y de historias varias que están pasando en estas fechas.
5: Con ganas de meter la papeleta en la urna de una puñetera vez y que se abran.
1: ¿Meterla en la urna o voto por correo?
5: No, en la urna, en la urna. Luego podemos hablar de eso si queréis, pero en la urna.
1: Josep Manchado, molt bon dia.
6: ¿Qué tal? Molt bon dia, com va?
1: Com ho dus?
6: Molt bé, molt bé. Moltes ganes d'eleccions i d'eleccions, de tot junt, de ja, tot, que sigui un mes mogut. La tardor sempre me motiva molt.
1: Començaré per aquí. Ha estat una bona data triada per anar a eleccions, 29 de novembre. Pensau que ja no és aquell aquella convocatòria d'estiu que vàrem haver d'anar a votar i molta gent no va poder votar perquè estava de vacances, hi va haver molt de vot per correu perquè la gent no volia anar a votar en ple mes de juliol. 29 de novembre és un mes normal.
5: És una fecha normal, sí. És, no, decir, és una fecha normal o habitual.
6: Quatre dies abans, 10 milions de jubilats hauran cobrat la paga doble i estaran feliços.
1: Ojo.
6: Quatre dies abans, o tres, hauran cobrat una paga doble, estaran contents i votaran contents els jubilats, i això també pot haver pensat, per una persona tan maquiavèlica que, i és 10.000 assessors, 10.000 assessors que té, alerta que no ho hagi pensat, perquè els jubilats cobraran la doble.
4: Bé, jo crec que ho han pensat tot. No només això, tot.
1: Tot. Realment aquesta data, aquesta convocatòria d'eleccions de 29 de novembre, pensau que està molt meditada o Junts va precipitar que en Pedro Sánchez agafés aquest tres dies de Cavilà per... ho dic perquè hi ha el contubernio de que en Pedro Sánchez va preparar els decrets aposta perquè no els ha votat Junts.
3: Clar.
1: Perquè ell no li interessava que els ha votat Junts i propiciar una elecció. O sigui, ja s'avertent de m'ha fallat Junts, m'ha votat en contra, convocaré eleccions, i l'altre no, vull convocar eleccions, prepararé un decret que no se pugui invocar, votar i tindré les eleccions més que pensades i més que meditades.
6: Jo crec que ho té tot pensadíssim. Vull dir, si no li ha preocupat al llarg de 7 anys no aprovar pressupostos des de 2023, per què li ha de preocupar un decret? Res és casual, res. Les tendes quechua estaven més que preparades per muntar-les allà. Les tenien comprades i les tenien en estoc. Tot estava preparat.
1: Les tendes quechua és l'assentament de sol.
6: L'assentament
1: no?
6: De sol, sí. Res és casual. Tot. La Mari Carmen ja fa 6 mesos ja va fer una entrevista amb aquest sindicat, que no ni sindicat ni són inquilines, perquè moltes d'elles són propietàries, ja va fer una entrevista en la que li deien companya. Vull dir, res és preparat. Amb 1.000 assessors que ho preparen i ho coseixen tot, tot ha estat... si no li han preocupat els pressupostos, convocarà eleccions per un decret? Jo crec que no.
3: És que realment estan davant d'una persona que te pot caure millor o pitjor, perquè això ja són qüestions de fílies i fòbies i cadascú té les seves, però si algo té en Pedro Sánchez és que és més llest que se fam. I no dona puntades sense fil. La qual jo no m'ha cregut de cap manera que ell presentés els decrets de vivenda que va presentar creient que els convalidarien. Ell el que necessita és més temps en el govern, perquè per indultar la seva dona en el seu moment, si és que l'arriben a condenar, igual que ara ja està...

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
0: Ja has escoltat la nova IB3 Música?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia, ens trobem enmig del pont del 12 d'octubre. 3.984 vols passaran per algun dels aeroports de Balears entre avui i dilluns, xifra molt semblant a la de l'any passat. L'augment de preus, això sí, condiciona les escapades. L'encariment dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà també afecta el sector aeri. Segons el president d'Aviva, Pedro Fiol, un viatge des de la península a les Balears durant aquest pont pot costar entre 500 i 800 euros i atribueix el preu del cruce el 70% d'aquest import. Aquesta situació segura ha fet baixar la demanda del turisme nacional, ja que molts viatgers han optat per passar aquests 3 dies en destinacions més econòmiques.
2: I costarà molt venir aquí per aquest pont, perquè els bitllets d'avió en aquest moment, la mitjana, és que estan costant aproximadament entre 500, 700 i 800 euros. Amb aquests preus, on el 70% de la inversió són el propi bitllet d'avió, serà molt complicat que per aquest pont vegem molt de peninsulars.
1: Precisament el govern iniciarà la setmana que ve una nova ronda de reunions amb els sectors econòmics per consensuar mesures davant l'augment de preus. Això sí, de moment no ha avançat quines situacions planteja. El vicepresident, Antoni Costa, ha explicat que primer vol conèixer les demandes dels sectors i analitzar el decret estatal per abaratir els carburants, que encara està pendent de convalidació al Parlament.
3: Ara, en vista que continua l'espiral inflacionària, el govern vol evitar que aquest increment dels preus del transport de mercaderies i combustibles acabi, repercutint en un increment de preu de les cistelles a compra de ciutadans.
1: Més temes. Més per Mallorca ha presentat al Parlament una iniciativa amb 15 mesures per frenar l'especulació immobiliària i facilitar l'accés a l'habitatge. Entre les propostes hi ha una moratòria per als habitatges de luxe, més impostes per les compres destinades a usos no residencials i la prohibició de construir en sòl rústic. La iniciativa inclou també mesures per reforçar la protecció dels llogaters davant els abusos i els desnonaments, combatre el frau en els lloguers de temporada i d'habitacions i ampliar el parc públic d'habitatge mitjançant més inversió de l'IVA i la incorporació d'immobles de grans tenedors i de la Sareb. El diputat Ferran Rosa també reclama declarar les Balears zona de mercat residencial tensionat per contenir els joves.
4: Duim 3 anys i mig d'amargar proens negant-se a prendre cap tipus de mesura per frenar l'especulació, negant-se fins i tot a dir que existeix una especulació en l'habitatge a les Illes Balears, quan la realitat és més que evident que els preus de compra han pujat un 40% i els preus de lloguer un 30% d'ençà que ella governa. I en aquest sentit nosaltres exigim un topall de preus dels lloguers, exigim una limitació de compra d'habitatges de no residents i exigim mesures contundents per acabar amb l'especulació.
1: I la policia local de Palma ha comissat més de 3.000 articles en una campanya contra la venda ambulant sense autorització al centre de la ciutat. L'operatiu, duit a terme durant 4 dies, s'ha saldat amb 7 diligències penals i 18 actes administratives. Els controls s'han fet a les principals zones turístiques i comercials, com el carrer de Sant Miquel, el passeig del Born i l'entorn de la Seu. Entre el material intervingut hi ha camisetes esportives, bosses, gorres i altres productes presumptament falsificats. També s'han retirat més de 700 impermeables i paraigües. La campanya vol combatre la venda il·legal i protegir el comerç autoritzat. I en clau de servei, el primer trofeu Octobike Fest, una cursa ciclista, pot provocar restriccions de trànsit avui de matí al camí Fondo de Palma, a la zona de Sonoms. La cursa es disputa ara mateix fins a la 1 del migdia en un tram de gairebé 2,5 km. Entre la rotonda pròxima, la sortida 8 de l'autopista de Llucmajor i la rotonda situada a l'altura de Songkai. Amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mas.
1: Allà, vinga, programa número 114. Entrem a la segona hora d'aquest programa d'aquest dissabte. Ja que mos trobam a dia... A quin dia mos trobam avui? Dia 9, dia 10. Dia 10, dia 10 d'octubre. Passa volant el temps. Programa número 114 de La Gran Vida, que comença aquesta segona hora fins a les 11. Demà tornem a estar amb vosaltres des de les 9 del matí fins a les 12 del migdia. I anem a repassar els temes que tindrem aquesta pròxima segona hora de programa i darrere de dia d'avui. A continuació, escoltarem, sabrem un poc de la previsió del temps gràcies als nostres companys, concretament d'en Xesc Cifra, dels temps que ens espera per aquest cap de setmana i la setmana que ve. Llavors anirem cap a una notícia que m'ha cridat l'atenció. Alerta per anuncis de pisos reformats i equipats per 700 euros a Balears. Demanen extremar les precaucions davant possibles estafes. Parlarem en consumal d'aquest tema. Llavors tindrem més temes. Els Balears estalvien més i redueixen la distància entre el doblers que tenen en el banc i el que deuen. En parlarem amb un economista. Més coses. Farem també una passejada per Menorca amb na Clara Aymamí perquè ens expliqui aquesta primera fira de peix de Fornells, com sempre tenint en compte les illes germanes de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera. I acabarem aquest programa parlant de cameos en el cine, com sempre de la mà d'en Sergio Espósito i en Mateu Bibiloni. I ara sí, senyors i senyors, anem a conèixer la previsió del temps, per tant, comencem aquesta segona hora.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Deu i sis minuts. Xesc Cifra des de IB3 Televisió, que ens explica quines són les previsions meteorològiques per les pròximes hores. De moment, avui de matí, quan jo he vengut, que eren les 7:30 de matí, eren fresquetes, però ara tenim un bon sol. Xesc Cifra, bon dia.
2: Bon dia, com estàs? Sí, ha estat fresqueta aquesta passada matinada. I tenim un bon sol, com tu deies, a punts de Mallorca i Vicia Formentera, però Menorca ara està ben tapat.
1: Ah, sí?
2: Sí, tenim aquests núvols, sobretot seran durant el matí, a partir ja d'avui cap vespre ja tindrem també aquest cel més destapat a Menorca i continuarem amb cel destapat a Mallorca i també a les Pitiuses.
1: Per aquest pont del Pilar s'esperava que una dana s'ha format i tinguessin mal temps i etcètera, etcètera. Això eren les previsions a llarg plaç que se donaven ara fa 15 dies. En el final aquesta dana no s'ha format i tenim un anticicló damunt la península i Balears que ens afectarà en sol i bones temperatures.
2: Sí, mira, de moment tenim un embossament d'aire fred, però a l'est d'Eivissa i Formentera i de les Balears, volia dir, aquest embossament d'aire fred, aquesta dana, ara es troba situada dins de la Mediterrània i aquí a les illes es veuen passat a tenir un temps anticiclònic de cel gairebé destapat, però sobretot amb aquesta entrada de vent de nord que fa que ara mateix tinguem aquests núvols molt més presents al nord i també encara temporal a la mà, sobretot a nord de Menorca i també encara a nord de Mallorca.
1: Quin temps ens espera per aquest cap de setmana? Perquè aquests núvols que ara de Montmenorca esperen precipitació o seran testimonials?
2: Sí, just testimonials. Allò que fan aquests núvols són que la temperatura encara no hagi pujat gaire. Ara a Menorca tenim entre 10 i 19 graus. A partir d'avui cap vespre s'ha d'anar destapant també el cel. Quedaran alguns núvols prims, però poqueta cosa, i la temperatura màxima puja una miqueta respecte a la d'ahir. Però així tot encara avui serà un dia de fresqueta. Després, aquesta pròxima nit i matinada tornarà a refrescar, com avui. Avui han tingut mínimes molt baixes, a punts de, per exemple, l'interior de Menorca, mínima de 10 graus a Es Mercadal. També l'interior de Mallorca, 10 graus a Manacor, o 9 graus a Campos. I a Eivissa i Formentera ha de ballar fins als 11 a Vila, o Formentera fins a 12. Per tant, avui ha estat una nit fresca. Ja allò que toca per l'època de l'any. Demà, després, començarem el dia amb el cel gairebé destapat, i així com vagi avançant, aniran arribant més núvols. De fet, demà a hora baixa tindrem el cel bastant tapat, sense precipitacions. El vent ja girarà a llebeig. I dilluns, dia de festa, sí que canvia una mica. Poden tenir qualque pluja, plougudeta, a Menorca, també a Mallorca, però no esperar precipitacions intenses. A Eivissa i a Formentera quedàvem un poquet al marge d'aquestes plogudetes, i la temperatura dilluns, la màxima es manté sense canvis, la temperatura de dia, i sí que el vespre, de diumenge a dilluns, ja tindrem el cel més ennigulat, i això farà que la temperatura durant la matinada no davalli tant.
1: Podríem dir que un cap de setmana de pont tranquil, que podem fer les nostres coses i fora passar pena.
2: Totalment. Just ara, encara, aquesta mala mà que tenim al nord, a la resta, situació marítima, sobretot a recer del vent de nord, molt tranquil·la, i serà un cap de setmana de tardor, ja amb temperatures molt bones de dur, agafeu jaqueta si heu de sortir de vespre perquè tornarà a refrescar, i plogudetes just d'almenys dilluns, però serà poqueta cosa.
1: Doncs és que la xifra de serveis meteorològics de gràcies per haver estat en nosaltres avui de matí. Una ferrada ben forta.
2: Una ferrada.
1: Adéu-siau. 10 i 10 minuts, senyors i senyors, anem amb el primer tema d'aquesta segona hora.
0: La gran vida.
1: Com ja venim anunciant en aquest programa, trobar un pis de lloguer a les Illes Balears s'ha convertit en una autèntica odissea. Els preus estan pels núvols i cada vegada és més difícil trobar un habitatge que s'ajusti a les possibilitats econòmiques de moltes de famílies. I precisament aquesta situació pot convertir-se en una oportunitat pels estafadors. L'Associació de Consumidors Consubal ha detectat una proliferació d'anuncis de pisos amplis, completament reformats, amoblats i equipats, amb 3 habitacions i 2 banys per només 700 euros mensuals, ofertes que en el mercat immobiliari actual semblen massa bones per ser veritat. Per què? Però la pregunta és, què hi ha darrere aquests anuncis? Com poden saber si ens volen estafar? Bueno, jo diria que una vegada que veiem un pis per només 700 euros amb aquestes característiques, ja han de sospitar. I què hem de fer davant aquesta situació, si ja m'han triat a dobel? Tot això volem parlar amb Alfonso Rodríguez, president de Consubal. Alfonso, bon dia. Benvingut a la Gran Vida.
3: Què tal? Bon dia. Encantado.
1: Com estàs, primer de tot?
3: Bueno, molt bé. Esperando que llegue definitivamente el invierno, pase y podamos disfrutar de en la època de l'any en la que estem, perquè bueno, ara no sabem si estem en verano, otoño, invierno.
1: És un veroño estrany.
3: Exacto, y además que ahora no nos podemos quejar, porque qué decimos, qué ganas tengo que se acabe, que luego en invierno cuando tengamos frío pues ya sí diremos qué ganas tengo que se acabe el invierno. Pero ahora de momento no.
1: Alfonso, vamos al meollo de la qüestió. Vosaltres heu detectat anuncis de pisos completament reformats amb 3 habitacions, 2 banys i tots els equipaments per només 700 euros mensuals. Amb aquests preus que tenim a Balears, costa de creure. Què heu detectat exactament?
3: Bueno, todo surgió sobre la nueva aprobación del decreto, de los decretos de vivienda en el Parlamento español. Y aquella misma tarde, aquel viernes y al sábado siguiente, pues bueno,

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és entreteniment. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
1: Els dies no feiners comencen amb un altre ritme. Per això, a IV3 Ràdio tenim temps d'entrar amb olivetes en tu. En tota l'actualitat i moltes curiositats.
2: Amb olivetes, els festius a IV3 Ràdio, a les 9 del matí, amb Inés Mateu.

0: Al Balears tenim més doblers en el banc que mai i en aquest segon trimestre de l'any, segons les darreres dades del Banc d'Espanya, els dipòsits de famílies, empreses i administracions de les illes arriben al 37.308 milions d'euros, un 4,6 més que fa un any. Però hi ha una altra dada que també crida l'atenció. El deute bancari creix encara més ràpid, un 6,2%, i ja supera el 34.600 milions d'euros. Per tant, tenim més doblers estalviats, però també devem més albans. I tot això passa a una comunitat on el turisme continua generant ingressos, però on moltes famílies tenen serioses dificultats per arribar a final de mes, especialment pel preu de l'habitatge. La pregunta és, són realment rics? Qui està estalviant en aquests moments doblers? I per què augmenta el deute de l'economia si va tan bé? Ho analitzem a continuació amb l'economista Javier Franconetti, que ja està en altres, ja me diuen que ja el tenim en altres. Javier, bon dia, benvingut sí. A la Gran Vida, com estàs?
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies per la invitació. Pues molt bé, molt bé. Gràcies.
0: Javier, començant pel principi, amb aquesta fotografia de l'economia balear, més de 37.000 milions d'euros en depòsits bancaris, gairebé 35.000 milions en crèdits pendents. Podem dir que els balears gaudim d'una bona salut financera?
1: Jo enfocaria el tema d'una altra forma, diria. Quin tipus de balears, d'habitants a Balears, hi ha. I podríem distingir dos perfils. Per un costat, la gent que rep els seus ingressos mediant els salaris, i per altre costat, la gent que té ingressos per rendes de capital. Per tant, en aquests dos escenaris tenim, per un costat, les persones que tenen ingressos per rendes de capital, dividendos, accions, lloguers, tal, pues la cosa va superbé i justifica aquest bon comportament dels dipòsits. Per altre costat, tenim les persones, la gran majoria, que rep les rendes per salaris. I aquí tenim on està el problema i la necessitat principalment de finançar l'habitatge. I amb els preus que tot coneixem, pues justificaria aquest increment de les deutes per adquisició de vivenda, per hipoteques. Jo tinc una data, vaig estar ahir consultant dades de cine, i Balears, a 2025, té la hipoteca mitja més gran de tota Espanya, per damunt de Madrid. Okay. I de la resta de les comunitats. Per altre costat, el lloguer mitjà és el més gran també de tota Espanya fins fa 2 o 3 anys que estem superats per Madrid i per Catalunya. Per tant, el problema està clar.
0: L'estalvi ha crescut un 4,6% en un any, però el deute ho ha fet amb un 6,2%. Per què ens estem endeutant més ràpidament que el que estem estalviant? És una dada que ens hauria de preocupar?
1: Sí, anem a veure. Hi ha un estudi de fa molt poc de dos professors de SUIP, de José Antonio Pérez i de Ferran Portella, que expliquen molt bé. I és que Balears se situa en les comunitats, segons aquest estudi, amb major desigualtat de renda. Per tant, les famílies que tenen rendes de capital, dividendos, lloguers, pues, les coses van superbé. I és per això que justificaria el comportament positiu del dipòsit bancari d'aquest creixement. Per altre costat, hi ha les persones que reben les rendes per salaris. I a més hi ha una data interessant, i és que no hi ha molta diferència en import mig de les persones que cobren salaris i no són molt elevats. I això, si sumem el cost de la vida, la dificultat d'accedir a una vivenda, els preus de lloguer, els preus de vivenda, pues justificaria aquesta situació.
0: Tinc una darrera qüestió que demanar-te. No tinc molt de temps avui per aprofundir, però m'encanta així com xerres de clar, per tant jo te convidaria un altre dia a tenir una conversa llarga i extensa, però te vull demanar una darrera cosa abans de despedir-te. Hi ha una dada històrica interessant. Abans de la crisi del 2008, el crèdit bancari balears arribava a multiplicar per un 2,4% els dipòsits. Ara tenim més doblers dipositats en crèdits pendents. Hem après alguna cosa d'aquella crisi?
1: Jo crec que no. Aquí, jo crec que no. I després hi ha una dada també molt interessant que justificaria aquest fet també. Dades de cine, el mercat immobiliari, del 100% de les compres de vivendes a no residents, a Espanya correspon al 7,4%. Això és una pressió de muntes preus. A Balears, el pes és del 23%, o sigui, és triple, més del triple. Això provoca una pressió damunt els preus i això provoca la dificultat de ser vivenda i amb uns salaris pues, ajustats pues, justificaria aquesta dificultat.
0: Javier Franconetti, jo m'he quedat en el titular que no m'ha après res de l'any 2008 a ara. I a més passa una cosa curiosa, l'any 2008 teníem problemes de massa habitatge, de massa endeutament, i ara tenim problemes de manco habitatge.
1: Exacte.
0: És una cosa de locos, no aprenem a fer aquestes coses ben fetes.
1: Sí.
0: Javier Franconetti, economista, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
1: A vosaltres, per la invitació. Gràcies.
0: Una ferrada.
2: La gran vida. Una passejada per Menorca amb Clara i Mamí.
0: Bon anar a Menorca, Anna Clara i Mamí, ràpidament. Clara, molt bon dia.
3: Molt bon dia i no saps quin dia. De vora la mar, davant d'un mar espectacular, al port de Fornells, celebrant la primera Fira del Peix que se celebra aquí a Fornells. Per primera vegada a la vida hi ha un ambientàs i més que n'hi haurà. Carlos Roger, com estàs? Bon dia.
4: Molt bon dia.
3: En Carlos és escapat la pedani d'aquí de Fornells. En aquests moments, la Fira d'Artesania i de Producte Local ja està en funcionament i s'estan acabant de preparar totes les activitats que hi han preparades per aquest cap de setmana.
4: Sí, avui, just ara, acabo d'obrir la Fira. De moment hi ha bastant d'ambient i això és bona senyal. Esperem que funcioni durant tot el dia i que demà també vingui molta gent, perquè és una fira que hem preparat amb moltes ganes, amb molta il·lusió i per retre homenatge a la identitat de Fornells, que és la Mai Sa Pesca.
3: En Carlos és regidor de l'Ajuntament d'Es Mercadal i a més val la pedani d'aquí de Fornells i vius aquí habitualment, per tant, aquesta necessitat de que hi hagin activitats, de que hi hagi vida, perquè són moltes les persones que viuen en aquest nucli de pescadors, en aquest nucli de veïns a Fornells i amb una associació de veïns també molt activa i que feis coses tot l'any.
4: Sí, el canvi que hi ha entre l'hivern i l'estiu a Fornells és immens, és blanc i negre, podem dir, i fires com aquesta pues, poden donar l'oportunitat que en temporada baixa pues, Fornells tingui visitants i atregui a gent que doni vida en els carrers, en els restaurants i en el comerç. Al final, l'objectiu d'aquesta fira, a part de retre homenatge a la identitat del poble, és que hi hagi moviment, que hi hagi vida en els carrers, i aquesta fira és un d'aquests objectius que té.
3: Una fira que és dedicada a la mà, a la gastronomia i a les tradicions.
4: Sí, són tres puntals claus en Fornells. Fornells no s'entén sense la pesca, sense la mà. I d'aquesta manera pues, retem aquest homenatge que tant es mereix aquest món que no està visquent els seus millors moments, tant per falta de recursos humans que tenen com tota la burocràcia que hi ha darrere per poder tirar endavant.
3: Moltes activitats, n'hi haurà per grans i petits, i comencen d'aquí i res. Ara anirem a xerrar amb el mestre d'Aixa, que crec que és el primer que començarà amb la seva demostració, i aquí al costat estan els companys preparant tot per als diferents show cookings. Veurem cuinar peix i el podrem tastar.
4: Podrem tastar tot el peix que vulguem. Ja tenim quatre cuines en directe, actuacions musicals, demostracions de fer xerxes, demostracions de l'ofici del mestre d'Aixa, sortides amb els bots salvavides, que és el barco municipal de l'Ajuntament, i un mercat que convida pues, a passejar pels carrers de Fornells, no només avui, sinó en qualsevol època de l'any, perquè passejar pel port de Fornells és sempre una meravella.
3: Bueno, tindrem producte local, hi ha mel de Menorca, hi ha sobrassada, hi ha formatge, hi ha una exposició també perquè amb aquest tema de les xarxes de pescadors hi ha persones que transformen i que hi ha una exposició Pescart que també la podrem visitar fent-se volteta a Fornells.
4: Sí, tenim aquí en Diego, que és el mestre d'Aixa, que ens ajuda també amb la restauració dels bots salvavides, amb el seu manteniment, i també com que és un ofici molt vinculat a la mà i que també s'està perdent, pues hem volgut que tingui aquí un espai per ell per donar a conèixer les seves eines i l'ofici en general que té el mestre d'Aixa. I també, com bé has dit, en el carrer Major hi ha una paradeta també de Pescar, que és una associació, una entitat dedicada també a tot el món de la mà, i us convido a tothom a passejar per la paradeta de Pescar, que hi ha en el carrer Major, en Diego, el mestre d'Aixa, i a tots els productes que tenim aquí en el carrer de la mà.
3: I d'això ho farem, Carles. Moltes gràcies, que sigui un èxit aquesta primera fira del peix. Vaig a xerrar amb en Diego.
4: Moltes gràcies i bona fira.
3: Bona fira. En Diego, que el tenim ja ben a punt. Que has estat el primer que has arribat aquí a muntar tot o què?
5: Bon dia.
3: Bon dia.
5: Bueno, vaig venir ahir ja de matí per veure si muntava a mi això, però al final m'ho he tingut que desplegar.
3: És d'ahir, que no em diguis que has dormit aquí.
5: Quasi.
3: Gairebé.
5: Quasi m'ha faltat dormir dins la barca.
3: Bueno, vam, què tens preparat? Perquè la demostració és a les 11:30, més a manco.
5: Sí, vam, jo en principi aquí damunt fer una feina, no la puc fer, però te puc fer un poc una explicació, una demostració de, mira, com se construïa una embarcació, o com se construeix, començant amb una maqueta de construcció, amb una planimetria, i després amb uns quants accessoris d'eines antigues, com l'aixa, els ferros de calafatar, la maceta, l'estopa, les cepilles, les garlopes...
3: L'aixa, que al final el nom de mestre d'aixa agafa el nom... No,
5: el nom de mestre d'aixa ve pel nom d'una aixa.
3: D'una eina.
5: Sí, d'una eina, que aquesta eina s'utilitzava per tot, tant per desbastar, per afinar, per donar-li forma, pràcticament per tot.
3: Has duit també una embarcació de típica d'aquí de Menorca?
5: Sí, això és un boculer de l'any 54, que va de restaurar totalment, i bueno, s'ha restaurat amb totes les tècniques tradicionals i com s'ha fet fins fa tota la vida.
3: I quines són les eines o com organitzaràs això de fer una demostració del teu ofici, d'aquest ofici tan tradicional i tan lligat a Menorca i a la mà?
5: Pues, avant, primer, el que t'he dit, començaríem això, començant a demostrar les maquetes de construcció que duim, i explicant un poc el sistema, un poc el pas a pas de com se feia i se construïa. I, bueno, i demostrant un poc també com es calafatava, o que has de filar les topes, has de fer la tronyella per ficar dins les juntes, i bueno, fer un poc la demostració, que la gent això no... ni sap i se pensen que no existim ja aquest ofici.
3: Clar, perquè totes aquestes eines són molt antigues però continuen estant ben vigents i les continues fent servir quan és qüestió de restaurar una embarcació tan antiga com la que has duit de mostra.
5: Sí, vam, es veu que avui en dia la maquinària s'ha actualitzat bastant, però bueno, sempre hi ha sempre encara hi ha eines que encara s'utilitzen i s'han d'utilitzar sempre. Ben que dir, la massa i els ferros de calafatar, aquestes no poden fallar mai. I, bueno, i l'aixa, pues, es veu que ja avui en dia s'utilitza menys, perquè hi ha avui en dia altres maquinetes o que t'ajuden a desbastar, però bueno, sempre encara l'utilitzem també.
3: Hi ha quants mestres d'aixa hi ha a Menorca, més o manco, en aquests moments?
5: Que jo sapi, des que el pare es va jubilar, ja som l'últim.
3: Ets el darrer.
5: Sí, en tota Menorca.
3: I ve de teu pare, aquest ofici. Per tant, te va ensenyar ell i recorda-te ben petit també quan estaves el papà fent feina. És un ofici que ve de família.
5: Sí, és un ofici que ja m've d'herència. No te sabria dir de quan vaig començar, perquè hi havia viscut sempre dins el taller. Crec que dels 5 anys ja te podria dir que sempre hi he jugat per dins el taller i feien cosetes i això. I, bueno, i després ja sempre... el dia a dia després ja a treballar.
3: I on és que fas feina?
5: Jo estic a Ciutadella.
3: A Ciutadella.
5: De Ciutadella. Aquí a Fornells venim quasi cada dia, perquè té molta flota, molt de clients i molta flota, i perquè donat sempre la casualitat que quan t'he construït una embarcació o tan nova o restaurada o... Després han volgut quedar les meves masques que els hi guardi i els hi mantengui.
3: Aquestes mans i aquestes eines que jo crec que podrien ratllar, fins i tot, perquè hi ha eines del papà. L'avi també ho feia o va ser el papà el que va començar?
5: El pare va començar ja amb mestres d'aixes antics d'aquí. L'avi era carreter. El que passa que sé que el pare va tenir contacte amb mestres d'aixes antics, com per exemple aquesta maceta de Calafatà ve d'un mestre d'aixa de Mó, que era de mestre Antoni Supercó, que li deia mestre Antoni Toltavull, que ja aquesta maceta ja es va emprar per fer aquesta embarcació.
3: Imagina't tu. I com sonen aquestes eines? Alguna petita demostració que m'ho puguis fer per acabar?
5: La maceta, pues, agafes un ferro d'aquest de Calafatà, sempre has d'afilar l'estopa i després, clar, després d'un bel ferro de punta, pues, has d'anar jugant dins les juntes i després les d'anar entrant, i quan la tens entrada, després agafes l'altre ferro que has de repicar, que ja canvia després la punta amb la punta doble, i després la vas repicant tota dins la junta per col·locar-la. I queda per quedar tupida, a fi de que no te pugui fer aigua l'embarcació.
3: Vinga, moltes gràcies per aquesta explicació tan fantàstica, un plaer entrevistar i conèixer l'únic mestre d'aixa de Menorca.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Gràcies, Diego. A les 11:30 estarem aquí ben pendents.
5: D'acord, salut, gràcies.
3: Aquest és l'ambient que hi ha a aquesta hora del dia a la fira, primera fira del peix a Fornells. Hi ha totes les parades i artesans i productors de producte local també a punt. Si sou a Menorca, cap aquí i falta gent. Jo me quedaré fent una volteta i moltes activitats durant tot el cap de setmana programades per gaudir de la mà i de Fornells.
2: TV3 Ràdio és Dial. El 15 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Participa en la segona cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. Amb proves de 10 i 4 quilòmetres, curses infantils gratuïtes i una caminada popular de 4 quilòmetres a benefici del telèfon de l'Esperança. Redescobreix el Port de Palma i suma't a aquesta iniciativa solidària. Inscriu-te ja a elitechip.net. La gran vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
6: Moment per parlar de cine amb en Sergio, amb en Mateu, i la veritat que moltes ganes sempre de conèixer coses que a vegades, pues, pel·lícules que no has vist o temes que tu no controles, i ells sí que els controlen. Com estàu? Bon dia.
7: Bon dia, com va?
6: De què xerrarem avui? Un moment. I aquesta coordinació? Aquesta...
8: No està assajat.
6: Vos he de dir que no hi ha. Vos promet que no s'hi ha.
8: Ja, això ja fa oi, eh? Passant massa temps junts...
9: Quin desastre!
6: Sí. Podeu demostrar que no sou, un robot?
8: Que no som la mateixa persona, no, sí. No podem demostrar.
6: Ara mos clicaran allà on hi ha una imatge amb un semàforo, saps? O cerques ponts, també,
8: sí, sí, sí.
6: O pas de peatons... Que a vegades no és tan fàcil, eh?
8: No.
6: Vos ha passat?
9: No, o tu creus que ho has fet bé i te n'adones que no, perquè t'ho demano una altra vegada, dius, sí. I què he fallat?
8: Sobretot els de les lletres. Els de les lletres m'apareix, a vegades, sí. En plan, et poses tal qual i dius no.
9: Jo me passa.
8: I el següent te dius sí. Exacte. Comences a dubtar si ets tu, que cognitivament no ho estàs entenent, o si realment està fent-se por.
9: Jo me passen les motos. Si demanen motos, semàforo me va bé. Si demanen motos, me costa moltíssim, no sé per què.
6: No, una vegada no hi havia manera, i era perquè no agafava el retrovisor de la moto, que estava un racó.
9: També que dius, pues igual,
6: temazo. Bé, tot això per parlar de cine, que això també és cine.
8: Això, sí, sí.
6: Però parlant de cameos en el món del cine, abans de res, molt breument, que és un cameo, perquè hi ha gent que no ho sap.
8: Un cameo en el cinema, i com ho coneixem ja avui en dia, és l'aparició momentània d'una cara reconeguda, d'una persona reconeguda a una sèrie o una pel·lícula. És un element que va sorgir en el teatre del segle XIX a Itàlia, que venia de la paraula italiana camafeo, que era com així com és algo com un rostre, i era literalment això, o sigui, la traducció teatral cap en el cinema és la mateixa. I avui en dia s'ha fet molt, molt famosa perquè s'ha duit cap a la cultura pop. Antes era algo més d'un reducte, però ara ja la gent juga a les pel·lícules i a les sèries a identificar aquelles persones que es reconeixen del seu dia a dia.
9: I crec que té bastant a veure, no?, amb aquesta societat de contingut vertical i de curiositats, no?, que és un tipus de curiositat, efectivament, que moltes vegades no passa d'això, perquè no és un recurs cinematogràfic per se, és a dir, és moltes vegades per a que 3 o 4 persones a les butaques se n'adonin i diguin, ah, mira, aquesta és, és tal, o reconeguin una persona famosa, o directament a vegades sí que se li dona aquest moment d'estelar, no? Si pensem moltes vegades, per exemple, en els cameos de famosos dins de sitcoms, que és un cas molt, molt famós.
8: Efectivament, és més un joc que en so espectador, que pròpiament un recurs narratiu no fa avançar la trama, simplement és perquè efectivament ho puguis senyalar i avui en dia, com deia en Sergio, a les xarxes socials puguis veure després aquella recopilació de les coses que t'has perdido de X pel·lícula, no? Pues, és això, i avui venim a xerrar un poc d'aquesta figura perquè, tot i que és un joc, a nosaltres no ens agrada jugar i no ens agrada identificar aquests moments i aquestes cares, i creiem que és interessant fer un desglose dels tipus de cameos que hi ha, no? Des de cinema fins a les sèries.
9: A tu t've algun exemple en el cap, Juanmi?
6: Jo me ve en el cap un d'Alfred Hitchcock, la pel·lícula Los Pájaros, que s'atura, no sé si exactament és així l'escena, però s'atura un bus i un dels que puja és ell, és en Hitchcock.
8: Efectivament.
6: El director de la pel·li.
8: Efectivament, en Hitchcock va ser el primer gran director, com ho via masses, que va popularitzar aquesta imatge del cameo dins el cinema.
9: És que és el que deia, no? Que hi ha molt de tipus, i tot i que xerraven de que s'afavoreix molt del tipus de públic que podem pensar ara, no? de lo que deia Mateu, també veiem que hi ha exemples des de cinema clàssic, i en Hitchcock precisament és famós no només per aquest cameo, que efectivament és molt, molt famós, sinó perquè ell a pràcticament totes les seves pel·lícules apareixia en algun moment, sigui pujant-se un bus, sigui apareguent en els fons enmig de més gent, o per exemple...
6: O la seva sombra, fins i tot, perquè era molt... El seu perfil era
9: creixent... És imatge d'aquesta ombra. I també, per exemple, Nàufrago, que és una pel·lícula on només hi ha un personatge i està enmig de la mà, que no pot aparèixer en Hitchcock, apareix una foto d'un diari. És a dir, que sempre tractava de trobar aquesta manera
8: de jugar.
6: No me'n recordava d'això.
8: Pues sí, en Hitchcock podria ser el director. El Manco no només que ho fos una primera vegada, sinó que ho feia de forma reiterativa. A cada una de les seves pel·lícules li agradava jugar amb l'espectador. De fet, era un dels autors que més jugava amb l'espectador. Si recordem Psicosis, la campanya que va dur a terme ell a l'hora de dir als espectadors que no revelassin el final i que no diguessin res, i que va comprar totes els llibres de Psicosis perquè ningú es pogués llegir la novel·la i tothom, ningú pogués fer spoiler, és molt mediàtic i efectivament és una manera d'entendre ja no només el cinema, sinó el joc, com dèiem, de Alfred Hitchcock.
9: I que no ets únic, perquè hi ha més directors que s'agraden, no? I que tracten de trobar aquests momentets per posar-s'hi davant. Hi ha alguns que ho fan més, amb més profusió i més quantitat de minuts, perquè tenim exemples que estan un poquet en el límit, perquè si xerram, per exemple, d'en Tarantino, és complicat veure quan és un cameo i quan és un personatge directament. És el que deia Mateu, en principi un cameo no fa avançar la trama, no té aquest
6: tracte recurs. No, però en Tarantino no li agrada passar de ser percebut, precisament.
9: Exacte.
6: Ni a les pel·lícules que veiem, ni quan ell apareix.
9: Exacte, és una personalitat tan gran que absorbes moltíssim l'atenció i que a pel·lícules com Pulp Fiction o Reservoir Dogs, les primeres pel·lis, sí que té personatges directament.
8: Són literalment personatges.
9: Exacte. Hi ha exemples on surt molt més poc, té un personatge més petit i que per tant se converteix un poquet en això. Per exemple, Django, no? L'aparició de Django és
8: més minúscula.
6: Django desencadenado. Sí,
9: i molt divertida, a més. Donar-se a si mateix aquest paper. Un altre director que ens encanta també i que ha fet això de posar-se un parell de vegades davant la càmera és Martin Scorsese, que Taxi Driver té una escena en el taxi.
8: Un moment,
9: Niro,
8: sí.
9: Exacte. Molt ben interpretat, a més.
8: Sí, sí, gran interpretació, són un parell de segons, però aquest sí que podríem considerar un cameo. És veritat que en Tarantino, el que diu en Sergio, hi ha un moment en què ja se converteix en personatge, perquè interactua amb altres personatges, té converses, té diàlegs, però ja no només són diàlegs d'un parell de frases, sinó llargs, i fan avançar la trama, inclús, com a Pulp Fiction, però en el cas de Martin Scorsese, per exemple, Taxi Driver, que és un dels personatges que du el personatge d'en De Niro en el seu taxi, és res, és momentani. Això sí que podrien considerar el cameo, però és veritat que hi ha vegades que els cameos s'allarguen tant que acaben sent personatges.
9: Més encara, per exemple, és de El rei de la comèdia, també d'en Scorsese, que en un moment en un plató de televisió només apareix damunt una grua duent una càmera. És a dir, que tenen aquests moments amb molts de directors, pensant també, oi, m'ha vingut cap amb Peter Jackson surt a les tres de El Senyor de los Anillos, res, un segon, a vegades són fotogrames que ja ho has de saber abans, perquè si no, sí, no te n'adones. Ja.
8: Aquest seria com el primer tipus de cameos, que serien els cameos dels directors. És a dir, el director, com a autor, intenta introduir-se dins la pel·lícula com a, repetim, com a lloc, com a petita referència a la seva autoria. Després tenim el que comentaven en Sergio en el principi, que està molt relacionat sobretot amb les sitcoms i amb les sèries, que és l'aparició d'una cara reconeguda del món de les estrelles, el món mediàtic, no? Que és molt típic, per exemple, pensam en Friends, en les sitcoms dels 80 i els 90, quan apareixia una estrella per la porta i de sobte començaven a aplaudir tothom, i tothom començava a riure i tal.
9: Totalment.
6: Que grans són els tècnics d'aquesta casa.
8: Sí,
9: Totalment. És una...
8: Totes les sintonies,
9: eh? No, i pareix que...
6: En el segon.
9: Pareix que m'ha enviat un guió. I que estic preparat, però no. No, totalment. Són molt, molt guais tot aquest tipus. I ja, això m'agrada moltíssim. I ja com a... Bé, hem xerrat més d'una vegada aquí de superherois, en concret en Spider-Man, hi ha un personatge que surt a totes les pel·lícules de superherois i és probablement la figura més important de la història dels cameos. Si xerrem de cameos en el cinema, hem de xerrar d'aquest home, que és Stan Lee.
8: Evidentment, o sigui, el cameo transcendeix a nivell popular precisament per la seva figura. I és vera que té moltes aparicions en el cine i segurament sigui la persona que més cameos de la història de cine, però tot això sorgeix perquè ell va fer un cameo dins els còmics. En Stan Lee, creador de tantíssims de personatges, un dels personatges que va crear, o grup de personatges que va crear, va ser Los Cuatro Fantásticos, i ell, dins el còmic, amb en Jack Kirby, que era el seu dibuixant, fan un petit cameo o unes vinyetes intentant entrar a la boda d'en Reed Richards i en Susan Storm, o sigui, el Mister Fantástico i la Mujer Invisible, i no els deixen passar perquè no tenen els seus noms apuntats. Aquest mateix cameo se replica a la pel·lícula de Los Cuatro Fantásticos de principis del 2000. Vull dir, tot comença en el còmic, però amb l'impacte dels còmics en el món i l'univers cinematogràfic, acaba expandint i en Stan Lee va acabar estant a quantes decenes i decenes de pel·lícules.
9: A totes les pel·lícules de MCU i, a més, a totes les pel·lícules de personatges de Marvel, és a dir, de Spider-Man de...
8: Inclús alguna de DC, perquè me'n recordo una de Teen Titans, aquesta versió recent, va fer un cameo a una pel·lícula de Teen Titans Go. O sigui, d'animació, però era una figura ja tan important que ja no només transcendia les disciplines, sinó que transcendia la seva pròpia companyia.
9: Que també és molt interessant pensar en cameos d'animació, perquè n'hi ha, també. Si pensam en Brad Pitt apareguent a Friends i aplaudiments...
6: Ah, Michael Jordan a Space Jam? No, ja tenia un personatge. No,
9: Michael Jordan és el protagonista de Space Jam, però la següent, i això ho he xerrat abans amb el Mateu, Looney Tunes de nuevo en acción, que és una pel·lícula de Joe Dante del 2003, un pel·lículon, per cert, ara que tenim, de fet, en el cinema Coyote contra Acme, és d'aquest tipus de pel·lícula com Quien engañó a Roger Rabbit, que mescla l'animació i l'acció real. I aquesta de Looney Tunes, el protagonista, per exemple, Brendan Fraser, en el final de la pel·lícula se troben amb Brendan Fraser perquè ell fa com del seu especialista i, a més, hi ha un moment en què surt amb Michael Jordan un segonot dient, echamos un 21, no?, com per jugar a bàsquet, que és referència, el que dic, no?, tota aquesta referència constant a pel·lícules d'un mateix univers o de mateixos... de referències comunes, clar.
8: El que diuen, Sergio, és molt interessant perquè en Brendan Fraser és capaç de trobar-se en Brendan Fraser perquè han de diferenciar clarament entre persona i personatge. O sigui, el cameo està representat per una persona, no per un personatge. És a dir, en Brendan Fraser, personatge que fa en aquesta pel·lícula, se troba en la figura pública, que és la que representa els cameos. Cameos, per exemple, altres figures públiques que poden trobar dins un cameo, per exemple, és en Trump Solo en casa.
6: És vera.
9: És la segona, sí.
8: Claro, en Trump no fa d'un personatge distint en Trump. És en Donald Trump fent de Donald Trump.
6: Fent d'ell com a empresari, efectivament, sí, lo que era.
8: És persona, no personatge.
6: Exacte.
8: I això, per això, els cameos poden realitzar aquestes coses com se d'emprenda en Fraser.
9: Un altre d'aquest exemple que m'encanta, i de més famosos també de la història del cinema, i que nosaltres a la Universitat de Comunicació mostrem sempre, que és Annie Hall, de Woody Allen, sí. Amb Woody Allen traient en Marshall McLuhan per explicar a la coda de cinema que el medi és el missatge, és a dir, aquesta manera de...
8: Marshall McLuhan, que és un teòric de la comunicació molt, molt important dels Estats Units i que té, en Woody Allen tenia aquest moment de que explicar-se directament de... M'he cansat de discutir amb tu, ojalà tothom pogués fer això, no? Estic molt cansat de discutir amb tu, que t'ho expliqui ell directament.
9: Sí, sí. I seu tot, la teoria directament. I sí, són moltíssims exemples. Xerraven de l'animació. Hem xerrat també a... aquí en aquesta secció qualque vegada de Cars, precisament, i a Cars tenim dos cameos, bé, un parell de cameos, no?, de tant d'en Fernando Alonso com en Michael Schumacher, per exemple, és a dir, de figures de l'automobilisme que aconsegueixen ser representats amb un personatge animat, no?, i que fa aquest doble aquesta doble representació dins un univers fictici.
8: Efectivament, és prestar la veu, un personatge ja dibuixat, però que sens dubte també són figures... Bueno, de fet, Cars també tenim Antonio Lobato. Mm, Antonio Lobato sí que és veritat que ja és més personatge, que ja no és cameo.
9: Sí, perquè no s'anomena Antonio Lobato.
8: Exacte. És li presta la veu, no és un cameo en aquest cas, però sí que les figures representatives també poden traspassar-se...
6: Antonio Lobato, que és periodista que més ha defensat una mica o que ha seguit...
8: S'automobilisme
6: i sobretot en Sergio Alonso. Sergio...
8: En Sergio? En Fernando Alonso.
6: Fernando Alonso.
9: Però jo també, som molt amics d'Antonio Lobato. I bé, és que ha estat sempre, xerràvem de sèries, ara tinc que m'haver escat també, sèries espanyoles s'ha fet sempre també, a Los Serrano té capítols a on surt en Risto Mejide, a on surt, ara no me'n recordo com s'anomena la cantant de El sueño de Morfeo, però és a dir que tenen aquesta capacitat sempre de treure a l'espectador a partir de...
8: I a mi personalment hi ha un cameo, o el cameo que més m'agrada, en Juanmi deia que és que ell recordava era en Hitchcock, a mi recentment se va estrenar una pel·lícula que es diu Los Fabelman, dirigida per Steven Spielberg, que per jo té el cameo a mi que més m'ha agradat mai de la història de cinema, que és en David Lynch fent d'en John Ford una anècdota d'en Spielberg, de la seva història, perquè Los Fabelman conta la vida literalment d'en Spielberg, que és una autobiografia, i és ell contant com se va... quan se va trobar amb en John Ford, i en John Ford li va explicar algo bastant ambigu, que on havia d'estar Sorizo, a un esquadro d'una pel·lícula.
9: O ha d'estar dalt o ha d'estar baix, però si està al mig, no diu res.
8: Però és increïble trobar-te en David Lynch interpretant a un altre mitiquíssim director com en John Ford, amb so puro, o sea, amb so parche, o sea, totalment espectacular, però és un cameo increïble. Li va costar convèncer en el Lynch que ja no està entre nosaltres i va quedar per si història de cine.
6: Se cantant perquè si no no dormiré del sueño de Morfeo, na Raquel del Rosario.
9: I per que va, crec que sí, per que va d'unir-ho tot, expareja de Fernando Alonso. O sea, dir que tot està tot està comunicat.
8: Raquel del Rosario. Després diuen que no tenim guió,
6: És que s'escolmo. I de res, duim 15 minutets d'entrevista i nosaltres amb on hem d'anar. Sergio Espósito, Mateu Viloni, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies. I esta soy yo.
0: Ara va, vinga, acabam aquí la gran vida d'avui, dia 10 d'octubre. Tornem demà a les 9 en punt des de matí aquí a IB3 Ràdio, la vostra ràdio autonòmica pública de les Illes Balears. Adéu-siau a tots.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. La Guàrdia Civil ha alliberat a Eivissa 25 dones que eren obligades a prostituir-se per una organització criminal. Hi ha 4 persones detingudes per presumptes delictes de prostitució coactiva, tràfic de drogues i blanqueig de capitals. Les víctimes eren captades amb falses ofertes de feina i després les obligaven a prostituir-se per pagar un deute d'uns 5.000 euros. Les víctimes eren principalment dones veneçolanes d'entre 18 i 25 anys, a qui oferien feines en l'hostaleria o la manicura. Segons la Guàrdia Civil, les mantenien sota un control estricte amb amenaces i sistemes de videovigilància. La xarxa operava sobretot durant l'estiu a Platja d'en Bossa i en acabar la temporada traslladava part de l'activitat a la península. L'operació va culminar dilluns passat en 4 escorcolls a Eivissa. Els seients van intervenir prop de 120.000 euros en efectiu, drogues i material de vigilància. I el Tribunal Suprem ha confirmat una condemna de 10 anys i 9 mesos de presó per un home que va agredir sexualment el seu fill menor d'edat a Palma. La sentència és ferma i també obliga a indemnitzar la víctima amb 20.000 euros. Els fets van passar entre el 2015 i el 2016, quan l'home viatjava cada 15 dies des de Madrid per veure el menor. Segons la sentència, aprofitava els moments en què quedaven tots sols per fer-li tocaments sexuals i, en alguns casos, en penetració. El menor va necessitar tractament psicològic durant anys. El Suprem ha rebutjat així el recurs de l'home contra la condemna dictada pels tribunals de les Balears. I Reporters Sense Fronteres demanarà als partits polítics un compromís per escrit perquè respectin la feina dels periodistes durant les campanyes electorals i condemnin els atacs dels seus militants i simpatitzants. La nova presidenta de l'organització Espanya, Edith Rodríguez, alerta que l'hostilitat cap als informadors, que ja es veu en algunes manifestacions, es podria traslladar als mítings electorals. També denuncia les campanyes d'assetjament a les xarxes contra periodistes assenyalats per dirigents polítics. I Eivissa acull aquest cap de setmana les festes de tancament de les grans discoteques que preveuen reunir unes 30.000 persones. La coincidència amb el pont afavoreix les previsions d'ocupació hotelera en aquest tram final de la temporada turística. A l'aeroport d'Eivissa hi ha programat més de 1.100 moviments fins dilluns. Santiago García és el gerent de la Federació Hotelera de les Pitiüses.
2: Juntar els closings amb els esdeveniments esportius que hi ha previstos per aquest cap de setmana pues té un impacte considerable i amb tots els hotelers que he parlat aquests dies m'han dit que tenen unes bones previsions. Té una repercussió considerable amb les reserves i després amb la ocupació.
1: En la plana internacional, Rússia assegura que ha batut 560 drons ucraïneses durant la passada nit en 16 regions del país, a Crimea i a les aigües del Mar Negre i d'Azov. Segons el seu Ministeri de Defensa, els atacs han afectat especialment la regió de Rostov, on 2 drons haurien impactat contra una terminal petroliera i un pont ferroviari. Els principals aeroports de Moscou també han suspès temporalment les operacions per motius de seguretat. Mentrestant, la direcció de la central nuclear de Zaporilla, controlada per Rússia, alerta de les dificultats per rebre dièsel per als generadors d'emergència. Aquests equips són essencials per mantenir refrigerats els reactors si falla el subministrament elèctric exterior. L'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica també ha expressat la seva preocupació per la inestabilitat dels subministraments. I amb això és tot. Més actualitat informativa a les 12 en punt. Torna ara per als nostres companys de No Venim a Manual.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per nens, joves i famílies d'IB3 Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Avui començarem parlant sobre la 13a jornada de lectura fàcil que acollirà Mallorca aquest mes d'octubre. Continuarem amb la secció de l'especialista. Cada vegada tenim més informació sobre trastorns, dificultats i conceptes psicològics al nostre abast, especialment a través de les xarxes socials. Avui, Dia de la Salut Mental, volem parlar sobre què aporta a les joves i les famílies aquesta divulgació, però també sobre quines confusions, mites o estereotips pot generar. També tindrem un test per conèixer més els nostres especialistes i, com sempre, descobriran diferents iniciatives relacionades amb propostes educatives. Estau preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No venim amb manual.

0: Avui tornem a parlar d'un tema que ja hem tractat altres vegades en el programa, la lectura fàcil, una manera d'adaptar textos perquè siguin més fàcils de llegir i de comprendre i, per tant, més accessibles per a persones amb diferents necessitats lectores. En parlam perquè divendres 16 d'octubre a Mallorca acollirà la 13a jornada de lectura fàcil, una trobada que reunirà professionals i entitats per compartir experiències, recursos i també propostes pràctiques. Per conèixer una miqueta més aquesta jornada, avui ens acompanya via telefònica na Catalina Amé, presidenta de l'Associació de Lectura Fàcil de les Illes Balears. Bon dia, Catalina.
1: Bon dia.
0: Com dèiem, aquesta és ja la 13a edició de la jornada de lectura fàcil i enguany se celebra a Mallorca. Què suposa per vosaltres poder acollir-la aquí i com ha evolucionat aquesta trobada al llarg d'aquests anys?
1: En principi estem molt contentes perquè sempre l'objectiu d'aquestes jornades, que cada any se fan a una ciutat diferent d'Espanya, és que siguin un poquet un revulsiu, és a dir, que serveixin, aquest és el gran objectiu, perquè més gent conegui la lectura fàcil, conegui bones pràctiques i s'animi a aplicar la lectura fàcil en diferents àmbits. I la jornada no ha evolucionat tant com mos agradaria, perquè precisament el que fan és això, anar a llocs, a comunitats, a ciutats, on la lectura fàcil encara no és prou coneguda. Per tant, és un format que sí que va canviant i evolucionant, però desgraciadament encara és una mica repetitiu perquè encara té aquesta funció d'allà on va la jornada ser aquest granet d'arena que pugui ser un poquet revulsiu i un poc aquest és l'objectiu, que més gent conegui la lectura fàcil i coneguent aquestes bones pràctiques s'animi a aplicar la lectura fàcil.
0: D'acord. Un dels temes que abordareu a la jornada serà el foment de la lectura i això arriba també en un moment en què hi ha una preocupació important per la comprensió lectora d'infants i joves i també per la falta d'hàbit lector. En aquest context, què pot aportar la lectura fàcil?
1: En aquest context, jo crec que la lectura fàcil ara mateix és la gran eina que tenim per lluitar per aquests problemes de comprensió lectora que tenim, perquè aquest és el gran objectiu, fer que els textos, tot tipus de textos, siguin literaris o no, siguin més fàcils de comprendre. Per tant, jo sempre dic que és una eina que s'ha de conèixer. Llavors, cada expert dins del seu àmbit veurà com l'ha d'aplicar, però com a mínim que se conegui, perquè realment jo crec que ara és la gran eina que tenim, perquè aquest és l'objectiu, adaptar textos perquè siguin de més fàcil comprensió. I això afecta a la redacció i afecta en el disseny. Nosaltres sempre partim d'aquesta premissa de que han de donar les eines que cada persona necessita. No tothom pot llegir de la mateixa manera, anem a donar eines, i l'eina que tenim en aquest moment és oferir literatura adaptada amb aquesta metodologia. Per moltes persones, estic pensant sobretot amb estudiants, ha de ser un primer pas per quan tinguem hàbil lector, per quan tinguem superat aquestes dificultats que ara tenim de comprensió, puguem passar a lectura estàndard, per dir-ho de qualque manera, aquest ha de ser el nostre objectiu, i llavors també fem feina en col·lectius, persones amb discapacitat intel·lectual, gent gran amb deteriorament cognitiu, que sabem que no podrem passar bé. Per nosaltres és igual de vàlid llegir d'una manera o llegir d'una altra. Però crec que ara l'eina que tenim, l'adaptació de literatura en aquesta metodologia per lluitar amb aquest problema tan greu que tenim ara de dificultat de comprensió lectora.
0: Clar, centrar-nos una mica en savi lector i aconseguir l'interès per la lectura. En una visita anterior de la vostra associació ens comentàveu que avui, per exemple, hi ha casos d'adolescents que tenen dificultats per comprendre els textos pensats per la seva edat, però que, clar, per edat i per interessos tampoc encaixen en lectures pensades per infants més petits.
1: Clar.
0: Clar, és aquí on parlaves una mica de les possibilitats que ofereix la lectura fàcil, no?, en casos com aquest.
1: Sí. Sí, clar, a mi el que me preocupa i me sap greu és que a un adolescent, perquè té problemes de lectura, de comprensió, clar, l'única oferta que tingui siguin textos infantils. Clar, vull dir, així no aconseguirem l'objectiu. Per tant, nosaltres el que intentem molt és donar molt a conèixer la lectura fàcil i l'adaptació de llibres, perquè, clar, ara tenim un públic molt, molt reduït i clar, les editorials que se dediquen a publicar llibres en lectura fàcil, que és com un miracle, el que fan, clar, fan molta adaptació de clàssics per no tenir drets d'autor i aquestes coses complicades de ses editorials. Però l'objectiu és que hi hagi també textos d'autors contemporanis i que hi hagi molta diversitat. Començam a tenir-ho, per tant, començam a tenir llibres dirigits a adolescents o en temàtiques i amb autors contemporanis pensats per adolescents. Però sí que això ha d'anar creixent. Però sí, el que tu deies, és a dir, un adolescent o un jove, per molt de problemes de comprensió que tingui, li han de donar una literatura adaptada a la seva edat. No li han de donar una literatura infantil perquè no el farem, no se sentirà bé, se sentirà fins i tot com a més frustrat. I aquí, diguem que en lectura adaptada començam a tenir aquesta varietat, però ha de créixer. Però sí que hi comença a haver això, obres pensades per adolescents i obres pensades per joves i diversitat de temàtiques i de gèneres.
0: I precisament vosaltres també dedicareu una de les taules de la jornada a introduir la lectura fàcil a l'aula, no? Ara que parlem d'aquest tema i del públic més juvenil, i parlareu de reptes i de solucions. Quins són, diries, els principals reptes que se troben als centres a l'hora d'incorporar la lectura fàcil i quines qüestions voleu abordar durant aquesta taula?
1: El principal repte que tenen ara és que, com a mínim, a Balears...

0: Seguint aquesta metodologia, la poden aplicar de dues maneres. Primer, adaptant els seus exàmens, la documentació que donen en els seus alumnes amb dificultat de comprensió lectora, és a dir, perquè sabient, no fa falta saber tota la norma de lectura fàcil, si la saben tota molt millor, però sabent algunes pautes ja poden millorar els textos que els produeixen per als seus alumnes, perquè els seus alumnes tinguin més facilitat per comprendre aquell document, aquell text, aquell examen, aquell treball que li està plantejant el professor o la professora, i per altra banda coneixeran més que hi ha una literatura adaptada a lectura fàcil per diferents edats. I a partir d'aquí, pues anima't a fer clubs de lectura fàcil, a introduir la lectura a classe, que evidentment a totes les escoles ja ho estan fent, però si no tenen aquest material a classe, clar, hi ha alumnes que difícilment participen en igualtat de dret a llegir textos, a comprendre'ls i, per tant, a aprendre i a evolucionar.
1: Tu ja apuntaves els clubs de lectura fàcil. També un altre dels blocs de la jornada estarà dedicat en aquests grups de lectura fàcil. Reunireu experiències molt diferents i també parlareu de clubs de lectura fàcil d'èxit. Què heu après d'aquestes experiències que ja fa temps que estan en marxa?
0: Els clubs de lectura fàcil, clar, en principi són molt difícils de posar en marxa, però clar, ens dirigim a un públic que pensa que els llibres, que les biblioteques, que les llibreries no són espais per ells, perquè han crescut i també els hi han fet creure, en certa manera, tot plegats, que aquests espais no eren per ells. Per tant, primer, posar el club és difícil, perquè reunien aquesta gent que no ha llegit mai per diferents raons, per un tema de discapacitat, per un tema de poca formació, costa. Ara, quan posam el club en marxa, ja sigui persones amb malaltia de Parkinson avançada, com tengut, amb moltes dones grans, que en el final són les que més s'animen, sempre, dones grans sense hàbit lector. Bueno, quan aconseguim posar en marxa aquests clubs, la veritat és que és molt, molt gratificant. I és gratificant a tots els nivells, a nivell social. És a dir, he sortit, he anat a la biblioteca del meu poble a nivell cognitiu, perquè se fa, evidentment, un exercici molt important. Vull llegir sempre és un exercici intel·lectual, cognitiu, super important, però llavors molt gratificant també a nivell d'autoestima, de dir, jo no havia llegit mai un llibre i ara participant en aquest club he llegit el meu primer llibre, he llegit el meu segon llibre, i perquè nosaltres fem lectura en veu alta, en els clubs de lectura fàcil, perquè ens reunim i llegim en directe, per dir-ho de qualque manera. I això de llegir en veu alta, de sentir molt sa veu i de que la resta de companys o companyes mos escoltin, empodera molt. Jo és una cosa que, no, que fa anys no ho sabia i m'ha vingut molt de nou descobrir-ho, com això de sentir molt sa veu, de dir tenim veu i m'escolten, quan moltes de vegades gent que no està acostumada a que l'escoltin i que li demanin la seva opinió. Pues, amb aquest club aconseguim això tan fantàstic d'empoderar d'empoderar la gent. Per tant, és molt gratificant a molts de nivells. Però ja dic, lo difícil és posar-ho en marxa perquè molta gent pensa això, que una biblioteca a llegir no és per jo. I és per tothom, en el final, en suport, sense suport, però totes és igual de vàlid. I en el final és un exercici és molt econòmic, és a dir, no necessitant grans infraestructures ni coses fantàstiques i meravelloses. Necessitam un espai tranquil

0: i llibres.
1: De fet, vosaltres passareu de la teoria a la pràctica perquè tindreu un taller que es volen crear un club de lectura fàcil. Per on començam, no? I aquí donareu una miqueta resposta a totes aquestes inquietuds que poden sorgir en el principi, no?
0: Exacte, la part també guapa d'aquestes jornades que se faran dia 16 d'octubre a Palma és que de matí hi ha la part més teòrica o més d'escoltar aquestes bones pràctiques i des que a vespre hi ha dos tallers, on la gent podrà triar un taller per aprendre les pautes més bàsiques per redactar i dissenyar un text en lectura fàcil i un altre que és això, veure com s'organitza, com se fa un club de lectura fàcil. I en el final tot és bastant fàcil, vull dir, no se descobreix Amèrica, però sempre ha de venir qualcú de fora, diguem, expliquem-nos, no? Aquestes pautes que a vegades poden ser molt òbvies, però que no els tenim en compte. Per tant, aquests dos tallers, que també sempre se fan a totes les jornades, són un poc la part també més guapa d'aquestes jornades, perquè llavors la gent ho pugui, allò que ha après aquell dia, ho pugui posar en pràctica.
1: I d'acabar amb informació pràctica, on seran aquestes jornades, qui pot participar i què han de fer per inscriure's?
0: Se fan, bé, divendres, 16 d'octubre, és de matí, l'arxiu de la Reina de Mallorca i és des que a vespre els dos tallers se faran a Can Oleo. Se pot inscriure qualsevol persona interessada en la lectura fàcil, ja sigui d'àmbit educatiu, d'àmbit social, persones interessades en la promoció de la lectura, també seran super benvingudes i per apuntar-se a la pàgina web o a les xarxes socials de l'Associació Lectura Fàcil serà el primer que trobaran, perquè són gratuïtes, però evidentment és important fer inscripció prèvia perquè han de dur un ordre i perquè esperam que hi hagi llista d'espera,
1: Molt bé.
0: Que s'apunti molta gent.
1: Idò, moltes gràcies, Catalina, per parlar-nos d'aquesta jornada de lectura fàcil i apropar-nos també un poc més en què consisteix. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: IB3 Ràdio és humor.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
2: Ja has escoltat la nova IB3 Música?

Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.

0: Avui, 10 d'octubre, se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que ens recorda la importància de cuidar la nostra salut mental, de comprendre millor les dificultats que podem experimentar al llarg de la vida i de deixar enrere mites i prejudicis. I precisament en aquest context volem posar el focus en un fenomen que ha crescut molt en els darrers anys. Mai no havien tingut tanta informació sobre salut mental i psicologia al nostre abast. Les xarxes socials i els mitjans de comunicació han contribuït a donar visibilitat a trastorns, dificultats d'aprenentatge i conceptes psicològics que abans no tenien tanta presència en el nostre dia a dia. Sens dubte, això ha ajudat a detectar dificultats, a reduir estigmes i a parlar-ne amb més naturalitat. Però aquesta major divulgació també planteja nous reptes. De vegades, potser se simplifiquen massa realitats que són complexes. Se tendeix a pensar que totes les persones amb un mateix diagnòstic són iguals, que una llista de símptomes basta per saber què li passa a algú, o que si no veiem exactament allò que han llegit a les xarxes socials, ja podem descartar una determinada dificultat o trastorn. Com podem distingir el que realment sabem sobre aquests temes de les creences errònies, podríem dir, que s'han anat estenent? Avui repassarem alguns dels trastorns, dificultats i conceptes psicològics que amb més presència han guanyat en els darrers anys per entendre millor de què parlen realment i quines idees equivocades s'han generat en el seu voltant. Ho farem amb Mateu Cervera, catedràtic de l'àrea de personalitat, avaluació i tractaments psicològics de la Universitat de les Illes Balears. Bon dia, Mateu, com estàs?
1: Bon dia, molt bé, gràcies.
0: Tu ens has comentat en altres ocasions que entendre un diagnòstic va molt més enllà d'identificar-se amb una llista de símptomes. Per què és important remarcar això?
1: Sí, jo crec que és un dels problemes que hem vist a xarxes, no? Clar, és molt bo de fer llistar símptomes i, de fet, el manual diagnòstic també se basa en llistes de símptomes inicialment, però no només amb això. Aquí ve el gran problema. Aleshores, col·locar avui nous símptomes i simplement dir, mira, si en tens 4 d'aquest 9 o 4 de 6 o 5 de 9 tens aquest trastorn. Això és una fal·làcia, vull dir, és un error, no es pot fer així. El diagnòstic no depèn d'això. El veure aquests símptomes hi són, però normalment formen part de qüestionaris d'escales que estan molt ben normativitzades, és a dir, tenen un punt de referència primer, i en tot cas això a més és un primer screening, primer aproximació, i després necessites diguem, acumular molta més informació, informació d'aquella persona, del seu context, des de quina edat ho té, amb quina freqüència, amb quina intensitat, amb quina durada. És a dir, el diagnòstic clínic és una feina bastant més llarga, clar, probablement això se simplifica molt a les xarxes i la gent contesta 4 ítems i pensa, no, tinc això, l'altre. Crec que aquí sí que hi ha hagut hi ha un problema, jo crec que aquí, d'informació i de mala informació en aquest cas.
0: Clar, i de vegades tampoc m'imagino que no saben exactament on dirigir-se, no? Quines fonts són les més fiables. Anem a intentar avui parlar una miqueta dels trastorns més coneguts o que sonen més per xarxes per intentar donar informació veraç i també desmitificar alguns aspectes. Si ens centrem especialment en infància i adolescència, un dels diagnòstics més freqüents o més coneguts és el TDAH. Què han de saber realment d'aquest trastorn, que evidentment a més d'un llistat hi ha més coses a tenir en compte a l'hora d'avaluar, però quins senyals ens poden fer sospitar d'aquest trastorn i quins són els mites més habituals que s'estan associant i que potser haurien de revisar?
1: Sí, te deia que és un trastorn superpopular, com tots coneixeu, no? És un trastorn de neurodesenvolupament, forma part d'aquesta família, és un patró persistent de dificultat d'atenció, d'hiperactivitat, d'impulsivitat, que sobretot tenen, i és molt important això, interfereixen molt en la vida de l'infant. Han de causar problemes. Que no infant sigui mogut, sigui una mica dispers, sigui una mica extrovertit, sigui més entremaliat, sigui més, no sé com dir-ho, diguem, més actiu, no és un infant TDAH. Aquells símptomes s'han de donar amb una certa durada, una persistència, una intensitat, i han de ser clarament interferents en la vida de l'infant, el seu aprenentatge, el seu desenvolupament, les relacions amb altres, etc. Això és fonamental. I jo crec que això m'ho ha de també pensar o entendre que un infant en TDAH és un infant amb problemes d'autoregulació. No regula bé conducta, no regula bé emocions. Tot l'altre que al voltant que s'ha fet d'aquest trastorn, jo crec que moltes vegades és equivocat, no? En tots els sentits, d'extrem a extrem. Que és un infant malcriat? No, no és això. que és un infant massa consentit, tampoc és això. Que és un infant que hem fet massa pantalles de petit, tampoc és això. No és causal, això, sabem que no va així, això. També és important dir que aquesta edat no ho explica tot. Molt de pares, quan tenen el diagnòstic, llavors justifiquen tot el que fa el seu fill per TDAH. Això tampoc és vera. TDAH té una influència important en certs aspectes de la vida, però en tot. Pots ser TDAH vago i TDAH no vago. Clar. Vull dir, això no ho lleva tot, no? I després també és diferent en nins i en nines, per exemple, no? Perquè, clar, és que les nines no ho tenen o ho tenen menys. Bueno, les nines saber que tenen un component més inatencional, però moltes nines tenen moltes dificultats, han estat molt infradiagnosticades, no? I jo, per acabar, també diria que és un trastorn que no apareix en els 40 anys, en teoria. És un trastorn de neurodesenvolupament. L'has de tenir amb un defecte des de petit. Ha de ser insidiós. Moltes persones, nosaltres tenim persones de 50 anys que ara pensen que ara són TDAHs, no? Perquè, no sé, creuen que la seva vida està complicada, no troben solucions, o tenen un mal moment, un mal d'estrès o d'ansietat, i han llegit i ara pensen que el problema és TDAH. El TDAH és una altra cosa, requereix aquesta altra aproximació.
0: D'acord. Anem a un altre diagnòstic, també molt present, que és l'autisme. Com el podrien definir d'una manera entenedora? I també, en aquest cas, quins mites haurien de deixar enrere?
1: Un altre trastorn de neurodesenvolupament, un altre cosí germà del TDAH, de fet comòrbid moltes vegades, no? Però se poden donar diferenciats. Mira, el trastorn autista té dues grans àrees on hi ha dificultats. La primera és dificultats persistents a la comunicació i la interacció social. Una manera de relacionar-se amb nosaltres dificultosa, molt dificultosa. I després, un problema també amb activitats molt restringides, molt repetitives, una certa inflexibilitat, no acceptar bé els canvis, i també una certa, diguem-ne, que sensibilitat o hipersensibilitat també estimula. Això és característic de, en diferents graus, perquè ja se diu espectre autista, perquè això va del nivell 1, molt lleu, a un nivell 3 molt greu. És a dir, des d'infants pràcticament sense llenguatge i molt afectats a infants que tenen una vida relativament normal. És gran espectre. Mites que hi ha aquí, doncs passa un poc igual que en aquesta idea, jo crec, també, no? Que quan una persona ara se troba que no té mites major, troba no té camí, dificultat de relació, va de fracàs en relació de parella, és que potser som TEA, potser som Asperger, no? També apareix aquesta idea, no? També molt que equivocada, no? Hi ha aquests mites que també s'han... En dos extrems, no? Aquest punt de pensar que si a mi no m'agrada massa la gent, si a mi no m'agrada massa anar a actes socials, és que de que
0: s'espera...
1: No, això no, això és una cosa purament temperamental. Però també hi ha altres idees. Per exemple, tots els TEA, tots els Asperger són molt intel·ligents, no? No és vera, alguns sí, alguns no. Alguns tenen altres... Una minoria té altres capacitats, la majoria no les té. Això és molt important. Després també és idea de que no tenen emocions. No és vera que no tinguin emocions. No és vera. Tenen dificultats per expressar-les, per reconèixer-les i per interactuar amb els altres. Però tenen emocions i fins i tot tenen ganes d'interactuar amb els altres. Però tenen dificultats per establir aquesta relació. Un dels problemes, o sorts, com ho mirem d'Estea, és que no saben fingir. I això, clar, crea dificultats. Però imagineu-vos a vosaltres en les relacions socials. Quantes vegades no fingiu? I de dir-se un amic perquè voleu mantenir-se amic, que allò ho ha fet bé, que no sé què, quan realment pensava que ho ha fet fatal. Però per mantenir l'amistat has de fingir, has de mantenir certs aspectes que els costa molt. S'haurien de plantejar si no van bé ells i nosaltres anem malament, diguem, normotípics, no?, en aquest cas.
0: Són dos trastorns que se xerra molt, com tu ja comentes, hi ha moltes vegades tendència a simplificar-ho, no?, i a, fins i tot, autodiagnosticar-se. Però a més d'aquests trastorns que són coneguts ja des de fa un temps, n'hi ha d'altres que han guanyat com molta visibilitat darrerament, també a través dels mitjans, de les xarxes, i que sovint generen encara més confusió perquè són més nous, no? Més nous, diríem, entre el gran públic. És el cas del trastorn límit de la personalitat, és conegut com a TLP. Per què s'ha popularitzat tant en els darrers anys a través de les xarxes i d'internet? Què és exactament i també quines són les confusions més freqüents que hi ha en el seu voltant?
1: Molt bé, ara canviant de família, el trastorn de personalitat són una altra família, diferent, no? I un dels més populars, és veure, s'ha fet el TLP. TLP, a més, és un problema molt típic de l'adolescència, d'inici d'adolescent, i per tant, dins aquest àmbit ha guanyat molta visibilitat. Jo crec que s'ha fet molt popular perquè és un trastorn molt cinematogràfic, és a dir, és un trastorn que s'apresta molt a fer personatges dramatitzats d'ell per la seva manera de funcionar. Un TLP és una persona, un adolescent en molt de casos quan comença, que presenta un patró molt persistent i molt greu d'inestabilitat emocional i d'impulsivitat, tot al mateix temps, de manera molt extrema. Això fa que qualsevol petit problema, petita frustració, petit canvi, petita cosa que no va bé, ella, aquesta persona, l'expressa d'una manera molt radical. A vegades en comportaments molt, molt externalitzats, molt de crits, moltes amenaces, etc. I sovint també és molt habitual les autolesions. Això les ha fet bastant populars. No? En el final, una persona amb TLP és una persona molt insegura d'ella mateixa, que té una gran por intensa a ser abandonat i requereix dels altres una gran atenció. I quan no la té o quan sent que la perd, té aquest malestar absolutament incontrolable. Una gran buidor dins ella mateixa, jo crec que és la definició d'una persona amb TLP. Mites s'ha banalitzat molt. Ara qualsevol persona que se mostra una mica enfadada, una mica descontrolada, una discussió i ja se pensa que pot tenir un trastorn límit de personalitat. Insisteix, és un trastorn greu que requereix atenció especialitzada i que és un patró molt persistent i greu d'actuació. La banalització d'aquest tipus de trastorn jo crec que no ajuda gaire, la veritat. El fet que la gent vagi a dir no, mira, que pareix un límit o se faci això no ajuda gaire perquè sembla com que tothom ho té. Afortunadament és freqüent, però no és tampoc tan freqüent, i és un trastorn que requereix molta atenció. També són típiques persones que se les diu tòxiques, no? Perquè com que tenen aquesta manera tan làbil de funcionar, passada d'estimar o odiar en el mateix temps,
0: pues, molt extrem, no?
1: Molt extrem. Se les diu, heu de fugir d'aquestes persones perquè són tòxiques, també, realment. Són persones que necessiten ajuda, no són ni més ni menys tòxiques, tenen un problema i necessiten ajuda. Per tant, la banalització cap a una banda o cap a l'altra, jo crec que no les ajuda massa.
0: Un altre trastorn amb el que també passa una mica el mateix, no? Que es menciona en el dia a dia i que molta gent també com si autodiagnostica, es parla del trastorn bipolar. Ens hem acostumat a sentir, a més d'expressions com estic deprimit o tenc ansietat, soc bipolar o avui estic bipolar. Clar, tornem al mateix, que realment aquest trastorn i en què no l'haurien de confondre.
1: Una altra família diferent i un trastorn també greu, el trastorn bipolar. Dificulta molt. Ara, la gran diferència respecte a trastorn de personalitat, per exemple, és que són trastorns episòdics. És a dir, una persona bipolar té moments d'absoluta normalitat i passa per episodis. I els episodis li canvien la vida radicalment en qüestió de dies. En qüestió de dies o setmanes, depèn. Alguns són més radicals, canvien en 2-3 dies, altres un començament més que se'n diu insidiós més a poc, i al cap d'unes setmanes canvien. Quins episodis dominen el bipolar? Pues l'episodi maníac, que això a vegades confon perquè no és la mania que tenim tots a nivell col·loquial, un episodi maníac és un episodi d'eufòria o d'irritabilitat extrema. Bueno, pot ser el maníac complet, que és més greu, o l'hipomaníac, que és el mateix, però menys greu. Això és un poc ser d'estic hipomaníac, perquè estic molt actiu, tinc molta ganes de fer coses, etc. Però això no és. L'hipomaníac, realment, la persona se descontrola. Té, comença a tenir idees estranyes. Pensa que pot aconseguir coses impossibles. Per exemple, una característica fonamental és que deixen de dormir. Pràcticament no dormen. En el maníac, pràcticament no dormen gens. Deixen inclús de menjar. Fan un canvi radical. Però és un canvi que la gent veu. De respecte de com estaven a com estan ara, es canvia radical. Una part és l'episodi maníac i després solen caure en l'episodi depressiu, que és exactament el contrari. Dues cares de la mateixa moneda. Aleshores, se defineixen per episodis que van alternant o que poden alternar i aleshores és molt diferent d'un trastorn de personalitat que és més persistent, sinó que és un canvi. Elles poden tenir èpoques perfectament normativitzats, normals, i després tornen a caure. Problema, tenen tractament, però solen ser molt reincidents, és a dir, vas passant d'episodis cap de cert temps i d'aquí la seva gravetat.
0: Per tant, imagino que és important no caure en confondre aquest trastorn amb que tenc un dia que penso una cosa i un dia penso una altra. És que
1: no, és molt diferent. S'ha popularitzat excessivament pensant en persones que, evidentment, són actives amb moltes idees, amb moltes iniciatives, no? Però la majoria d'elles tenen una certa lògica, toquen de peus a terra aquí. Hi ha una pèrdua de connexió, Vull dir, clarament hi ha una elevació per damunt el que és normal, no?
0: D'acord, per tant, molt important no banalitzar, com comentaves tu, no?, amb aquest tipus de trastorns.
1: No, banalitzar sempre té aquest problema de que li llevem importància, quan un diu, és que estic hipomania, aquell límit, o que no sé què, sembla pareix que és una cosa més habitualment normativitzada, que s'emplea col·loquialment i que ningú fa mala intenció, això ja ho entenc jo, però clar, li lleves importància a la gent que ho pateix, no?, perquè la gent que ho pateix i quan veu aquesta banalització, diu, penseu que molt malament, i aquí la gent em parla d'això com si fos, no sé, un constipat. No, i no és el mateix. No.
0: Estan parlant de com s'ha divulgat tot el tema de la salut mental i també de diferents trastorns a través de xarxes que ens ha arribat, com ara sempre de forma habitual categories que abans eren desconegudes per la majoria de famílies, per exemple. Clar, hem parlat de trastorns, però també hi ha etiquetes psicològiques que tenen molta presència a les xarxes. Una d'elles és PAS, persones altament sensibles. En vàrem parlar en una altra ocasió, però no me'n recordar de què parlàvem exactament quan parlàvem de PAS i quina diferència hi ha entre el PAS i pot ser una alteració del processament sensorial com la que pot tenir, per exemple, una persona amb autisme.
1: Sí, és molt important diferenciar això i vàrem parlar i va ser un programa interessant ja damunt d'aquest tema. A veure, el PAS, persona altament sensible, no és un diagnòstic clínic. És una característica que podem dir temperamental, de personalitat. Així se va definir en els anys 90, quan se va presentar. I parla de persones que poden processar estímul de manera més profunda que d'altres. Poden ser més empàtics, més reactius emocionals, més sensibles en el patiment de les altres persones. Això és una característica general de funcionament i ho podem entendre com això, com a característica de temperament. Després això, d'aquí a un trastorn, no té exactament un vincle directe. Sí que hi ha cert trastorn que presenten, com tu molt bé deies, una hipersensibilitat, però concreta, coses molt específiques, no? L'exemple més habitual és el trastorn d'espectre autista. Hi ha una hipersensibilitat moltes vegades a estímuls sonors, visuals, gustos també. Això és una cosa molt específica d'aquest trastorn que també dificulta moltes vegades el funcionament d'aquests infants. Sense menjar, determinades textures, evidentment no poden anar a certs ambients on hi ha massa renou, massa llum, etc. No? També quan estàs en certes altres trastorns més diversificats, com depressió, per exemple, quan està en un estat depressiu, moltes vegades també les persones són altament sensibles a estimulació social, a renous, etc. No? Forma part del problema i és una hipersensibilitat molt ben detallada que acompanya altres símptomes i que defineix un diagnòstic, ajuda a definir un diagnòstic. Això no és exactament pensar que una persona altament sensible necessàriament és una persona amb un problema, insistes. Això pot ser una característica temperamental que pot o no associar-se amb un trastorn, però hi ha persones altament sensibles que les podrien classificar com a tals, que hi ha qüestionaris que poden mesurar això, no tenen cap més enllà que com hi ha persones molt introvertides, molt extrovertides, com hi ha característica de personalitat pròpia, diguem-ne. Sí, sí.
0: Molt bé. I hem d'acabar una mica també de mencionar aquestes etiquetes i aquests trastorns també que s'han popularitzat. Paraules que han passat a formar part del llenguatge quotidià, especialment entre els joves, no? Dir que algú és narcisista. O, per exemple, també se diu molt medatoc. No? Això s'utilitza sovint per descriure situacions, per descriure persones. Què hem de saber sobre aquests dos conceptes, per exemple, que són bastant populars? I quin és el risc d'utilitzar una vegada més aquestes paraules de forma superficial?
1: Sí, són una mica diferents. El narcisisme també ve d'un trastorn de personalitat, però tots els trastorns de personalitat parteixen d'unes característiques temperamentals normals. Per tant, ser una mica narcisista no és dolent, perquè això vol dir que tens una certa, o t'agrada, una certa necessitat que els altres reconeguin la teva feina, però això és bo, ajuda a la teva autoestima. Que els altres diguin que ho has fet bé o que te comportes bé, això és agradable i, per tant, forma part de la condició humana, per dir-ho així, ho necessitem en això, no? El problema és quan s'adús a l'extrem. En el trastorn de personalitat això canvia molt. Un trastorn narcisista és una persona amb una grandiositat exagerada i persistent, una necessitat de creure't-se superior als altres i que el que fa és l'únic que importa. I a la vegada, una total necessitat d'admiració per part dels altres, extrema, no? Aleshores, això fonamenta la seva autoestima, no? Necessit pensar que som el millor, necessit que els altres me diguin que som el millor en tot, no? I si això no va, jo estic fatal, no? Per tant, no hi ha cap empatia cap en els altres, no se reconeix l'esforç dels altres. Si guanyem és perquè jo som el millor, no pel que tu has fet, que a més m'has de reconèixer que som el millor. Vull dir que és una exigència molt, molt complicada, no? Però, bueno, també són persones amb això que vol dir, necessiten ajuda, també una autoestima molt feble, molt dèbil, i que depèn d'aquesta altra condició tan estranya, no? Clar, avui en dia, per tant, quan una persona presumeix, en el bon sentit, no?, d'una feina ben feta o d'una activitat ben feta, no vol dir que sigui narcisista com a trastorn de personalitat, vol dir que simplement és normal que mos agradi que vulguem reconèixer això.
0: A vegades sempre molt, també, en relació entre els joves i els pares, no? Tenc un pare, tenc una mare narcisista, això surt molt, no?
1: Sí, però, per exemple, perquè hi ha gent que li agrada que tot volta un poc a centre d'atenció, però això també és una característica de personalitat, de personalitat de temperament. És a dir, hi ha gent que li agrada més ser centre d'atenció, que se l'escolti, parlar més, etc. També se li diu, mira, aquests són narcisistes perquè sempre vol parlar a ella, és perquè potser parla de més, però no és realment el trastorn en si, que va una mica més enllà, dic, és bastant extrem en la manera com s'expressa aquest trastorn.
0: D'acord, i m'imagino que és semblant també en el cas de quan parlam de TOC, no és el mateix una mania puntual que realment tenir un trastorn que dificulta la teva vida quotidiana.
1: De fet, aquí te diria que és més bo de fer diferenciar-ho, perquè quan trobo una persona que li agrada molt el perfeccionisme, tot ordenat, etc., diem, mira, aquest és un pot TOC. No, és una gran diferència, perquè la gent que li agrada que les coses estiguin en ordre, ben col·locadetes, ben netes, ben estructurades, és gent que quan veu que això no està en ordre, no li crea ansietat ni mal, li crea simplement desagrat. I clar, a mi no m'agrada que hi hagi aquestes coses. Però, en canvi, un TOC necessita fer això, perquè si no ho fa, sent una ansietat extrema. Es necessita una compulsió, una conducta que compensi el malestar que li dona. No és que tingui ordenat perquè li agradi molt que estigui ordenat, és que si no ho ordena, pensa que li passarà una cosa fatal, pensa que tindrà un desastre. I viu dins una ansietat que una persona, diguem, que li agrada sorda i perfeccionisme, no ho viu de manera ansiosa, ho viu com a perquè m'agrada, que és molt diferent de ho necessit fer perquè si no ho faig, ho pas fatal.
0: Hem parlat una miqueta dels trastorns més coneguts, dels que s'han popularitzat darrerament, també d'etiquetes, de paraules, no? de termes que s'empren de forma habitual per descriure a persones. Clar, en una etapa com l'adolescència, la joventut, on hi ha molta consulta a xarxes, el fet de tenir tota aquesta informació o el fet que un jove se pugui definir ell mateix a partir de continguts que veu a les xarxes i s'autodiagnostiqui, tot això com afecta en el desenvolupament personal?
1: Sí, bueno, sí, aquí hauria de dir dues qüestions que a vegades tenen un poc paradoxal. Jo, per exemple, si em diu, no, etiquetes són dolentes. No, jo crec que posar nom a les coses no és dolent. La ciència ha avançat quan va poder posar nom a les coses. Sense posar nom no podem estudiar, no ens podem avançar. Per tant, quan un jove diu, no, és que s'etiqueta no se vinculen en certs moviments musicals, socials, etc. Crec que això és molt normal a l'adolescència i en si no és dolent.
0: Cercar un lloc.
1: Exacte, cercar un lloc, exactament. Ara, una altra cosa és s'etiquetes per cercar un lloc i l'altra cosa és una identificació personal en s'etiqueta, no? Vull posar l'exemple de que a mi no m'agrada quan una persona diu jo som TDA. No, no, tu no ets TDA, tu pateixes o tens TDA, que és molt diferent, no? Per tant, la mateixa hauríem d'intentar fer veure els adolescents, és a dir, jo és que soc una persona inconformista. Bueno, no, tu estàs, estic d'acord en certs moviments, no sé quins, no? Bueno, aquests moviments està bé que les puguis compartir, però no ets tu. Tu també tens altres idees, altres maneres de fer, no? És un pensament una mica més crític, no? De dir, no t'identifiques 100% amb un moviment i ho fas identitari. Identitari vol dir que tot el que diuen els altres és el que jo faré perquè és el meu moviment. Jo crec que aquí hi ves problema i és el que passa molt d'adolescents, no? Que per mantenir-se en aquell moviment, aquella idea, aquella etiqueta, compleixen en tot el que diu allò, fins i tot en coses que no estarien massa d'acord, però són incapaços de dir-ho perquè necessiten aquesta vinculació al grup. Jo crec que aquest és el gran problema, no confondre etiqueta amb identitat i fer-los entendre que tu pots compartir certes coses d'una majoria de gent, però que la teva identitat és diferent, tens una altra, pots ser diferent de la teva identitat.
0: Clar, i en l'àmbit de la salut mental, imagino que més, també, si no tens un diagnòstic diríem, fet per un especialista, també és un poc complicat autodiagnosticar-te perquè tal vegada després tu no pateixes allò i tens alguna característica puntual només.
1: Totalment, totalment. Aquí ve el tema aquest un poc de la idea prèvia de llegir quatre coses per damunt i pensar, jo és que he de tenir això, no? I començar a cercar informació, però que validi la teva idea, un poc allò que en diuen la validació, el viatge de confirmació, el sesgo de confirmació. És a dir, pensar que jo tenc això, creure per una idea una mica generalista, i jo començar a cercar informació, descartar-se que no te quadra i acceptar l'altre i començar a dir, mira quantes pàgines web, quanta gent. I en trobes un que diu, però no, ves alerta que potser això, que no.
0: L'ignoraré.
1: Que no l'ignoraré, no? I això està creant molt de problemes, perquè la gent ja ve molt predisposada. I nosaltres que som una unitat de TDA, per exemple, a la universitat, ja d'adults i d'infants, moltíssima gent ve per disposar a dir, no, jo som TDA, i llavors diu, jo venc aquí perquè em confirmes aquest diagnòstic, que potser no ho ets. No, no, no, jo don tot, jo he mirat per internet i don tots els símptomes de TDA. Ja venen amb un viatge, ja... Això no és bo, això.
0: I també hem d'acabar amb un consell, no? Com han dit, hi ha molta informació disponible, molt de conceptes circulant per xarxes. Quines recomanacions dones a les famílies per saber com interpretar tota aquesta informació de manera crítica, rigorosa, sense caure en mites, malentesos o simplificar les coses al màxim?
1: Sí, mirem de fer una mica per ordre, jo crec, no? I de manera breu. La primera consideració és tenir clar que informació no és diagnòstic. Jo crec que això està clar. Informació sí, està bé, però no és diagnòstic. Jo crec que és el primer punt. El segon, l'altre, sempre mirar la font on t'informes. És diferent una font, s'ha de veure ja, qui és aquella persona, quina formació té, etc. No? Entendre que hi ha fonts, bueno, que en principi tenen una certa validació, i hi ha fonts que en principi no la tenen directament, no? Mira, a veure qui és que diu allò, no? Jo crec que la tercera seria alerta en sorreduccionisme, és a dir, entendre que llegir quatre idees d'un trastorn que és molt genèric, que pot, tothom pot tenir o que tothom pot presentar, clar, això a tot mos adapta. I anar un poc predisposat i llegir quatre coses sobre el que han dit aquí, de TOC, de narcisisme, etc., diu, ui, igual tenc això jo, no? Reduccionisme no és bo. És a dir, no, pensar que això és bastant més complicat del que se pot resumir en un paràgraf, que pot ser la informació que està bé per començar, però que això no és la solució. I després jo crec que per acabar, el més important és entendre que, inclús quan vas a un professional, quan vas a un clínic, el diagnòstic, una etiqueta per dir-ho així, és un punt de partida, no és un punt final. Això també ho vull deixar molt clar, perquè m'atropa molta gent que a través del diagnòstic, com deia abans, ja ho explica tot, ja ho entén tot. Si me dones aquest diagnòstic, ja som així, per tant, el que jo faig ja, mira, és que tenc això. No, home, no. El diagnòstic, s'etiqueta, és per fer un tractament, per millorar, per canviar, no com a punt final. Jo crec que això també s'ha de tenir en compte. No és per explicar el que estem fent, sinó per dir, bueno, tenim una certa condició i aquesta condició l'hem de canviar perquè ens està perjudicant a certes coses. Un diagnòstic no ho explica tot. Cap diagnòstic justifica tot el comportament de la persona.
0: Molt bé, idò, molt interessant. Ens guardam el capítol en el manual i esperant que tornis un altre dissabte. Mateu, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: TV3 Ràdio és... Joc-ne.
1: Un vi denominació d'origen vinicel·lent és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen vinicel·lent amb el suport del Consell de Mallorca.
2: Els dies no feiners comencen amb un altre ritme. Per això, a IB3 Ràdio tenim temps d'entrar amb olivetes en tu. En tota l'actualitat i moltes curiositats.
3: Amb olivetes, els festius a IB3 Ràdio, a les 9 del matí, amb Inés Mateu.
4: Voleu conèixer un poc més en els especialistes i talleristes de Nou Anima Manual? Hem preparat un test ràpid per conèixer-los una miqueta millor a ells i a les seves seccions. I avui és el torn de Nanna Ramis, mestra i pedagoga, que des de fa uns anys ens ajuda a reflexionar sobre l'ús de les pantalles a la infància i adolescència i també a l'àmbit familiar. Hola, Anna!
5: Hola, hola!
4: Hola! Volem conèixer un poc més sobre tu. Estàs preparada?
5: Va, preparada.
4: Vinga.
5: Llença, preguntes.
4: I de començar amb els inicis, a què jugaves de petita? Quines eren les teves aficions?
5: Bueno, jo de petita, amb el meu germà, jugàvem a pares i mares. També jugàvem a indios i vaqueros, que és el que veiem a la tele en aquella època. I a casa, en família, jugàvem als Juegos Reunidos Hyper. Això ens agradava molt.
4: Molt bé, tot molt clàssic,
5: I aficions. Sí, molt clàssic, clar. I aficions, a mi m'agradava dibuixar, ballar, però la meva afició que m'han tingut fins gran és llegir. Sempre m'ha encantat llegir. He llegit molt.
4: Molt bé. I d'on tenim més preguntes? Vares decidir ser pedagoga perquè...
5: Pues mira, per una cosa que quan un és adolescent o jove li sembla que és el tot i després te'n rius, no? Jo volia canviar el món. Imagina't. I com que volia canviar el món em va semblar que a través de l'educació, la pedagogia, era una manera de fer-ho.
4: Home, és una forma de fer-ho.
5: Sí, sí, sí.
4: Vinga, i ara preguntes sobre la teva professió. Tu què creus que és el més motivador i el més complicat de ser mestra i pedagoga?
5: Mira, de ser pedagoga, que és el que més anys m'he dedicat, el que més motiva és la relació amb les persones. Relacionar-se amb mestres, amb professors, amb directors, amb famílies, és supermotivador. I alhora també és el més cansat i el més complicat, perquè les persones a vegades estem una mica torçades i també presenten problemes i complicacions. Però a mi estar amb gent és el que més m'agrada.
4: I ara va pregunta sobre Nou Anima Manual, sobre la teva relació amb el programa. Quan vas començar a participar en el programa, ho recordes?
5: Jo crec que devia ser cap al 2023, perquè el 2020 vaig publicar el llibre, em sembla, i el manifest d'infància i pantalles, i el 22-23 crec que vaig començar a col·laborar amb vosaltres.
4: Molt bé. I ara van preguntes també sobre la secció que fas a Nou Anima Manual. Sobre quin continguts t'agrada més parlar a la ràdio?
5: Mira, jo fonamentalment amb vosaltres parlo i amb la meva feina consisteix en parlar d'infància i pantalla, sobretot de petita infància, de 0-3-0-6, però com que també m'agrada molt i m'he dedicat a relacions familiars, m'encanta parlar de les relacions familiars i els dispositius digitals.
4: Temes, a més, molt importants avui en dia.
5: Sí, sí, molt d'actualitat.
4: I ara te demanem un repte, que és, podries resumir en una frase com a la teva secció, no venim en manual?
5: A veure, la meva secció seria, o és, una conversa gens superficial amb na Regina sobre infància, pantalles i relacions familiars i dispositius digitals.
4: Molt bé, una frase ben compacta, molt bé. I acabem amb consells. Un consell pels nins i joves que se vulguin dedicar a la teva professió. Què els diries?
5: Bueno, jo els diria que ser educador, educadora, ser mestre, professor, pedagog, segueix sent una eina per ajudar les persones a ser millors i, per tant, una eina per canviar el món, que era la meva idea. i que l'educació, encara que ens venguin, que és un lloc ara molt difícil, és un lloc privilegiat per construir comunitat i col·lectius. I això ens fa molta falta.
4: Molt bé. Idò, apuntam el consell i ja ho saps, t'esperam per fer més capítols del nostre manual.
5: Perfecte, aquí em teniu.
4: Gràcies, adéu.
5: Adéu, adéu.
4: I després de conèixer un poc més els nostres especialistes, ara, com tots els dissabtes, arriba el moment d'escoltar propostes d'educació i divulgatives. Començant parlant de l'espai de gestió emocional per a estudiants que ofereix aquest curs al Centre Universitari de Calvià.
0: Des del CUC presentamos nuestra nueva actividad, el Espacio de Gestión Emocional. Es un encuentro que tendrá lugar de forma mensual y que está pensada para acompañar a los estudiantes en la gestión emocional relacionada con el día a día académico. En este espacio trabajaremos herramientas prácticas para aprender a reconocer y gestionar el estrés, la ansiedad, la frustración y los bloqueos que pueden aparecer durante el estudio o ante un examen. También aprenderemos estrategias de respiración, de relajación o de autorregulación que pueden aplicarse directamente en vuestro día académico para estudiar con mayor calma, concentración y confianza. Estas sesiones mensuales están pensadas para que podáis acudir tanto de forma puntual como de forma continuada. Está dirigido a estudiantes de tercero y cuarto de ESO, de bachillerato, ciclos formativos, universidad y oposiciones. Si estáis interesados en participar, podéis inscribiros a través de nuestra página web CUC Calvià.
4: Continuem amb la xerrada Límites i fronteres. Ens expliquen que consistirà Vanessa Ojeda, dinamitzadora de l'espai comunitari intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu.
6: Bon dia! Quins països comparteixen fronteres? Per què existeixen aquestes divisions? I quina relació tenen amb els límits? El proper dimecres, 14, a les 5:30 podràs assistir a la xerrada dirigida a famílies i organitzada per l'Espai Comunitari Intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu, on compartirem la importància dels límits i com establir-los. Inscripcions a serveissocialsmallorca.espaifamilia@sjd.es. Us hi esperam.
4: Seguim parlant de beques. APSAC Mallorca obre pròximament el període d'inscripcions per sol·licitar beques i ajudes econòmiques per a la identificació d'altes capacitats entre infants i joves. Ens dona més informació Maria José Frutos, secretària de l'associació.
7: APSAC Mallorca obre la convocatòria de beques i ajudes econòmiques per a la identificació d'altes capacitats intel·lectuals 26-27. El termini de sol·licitud és del 15 d'octubre al 30 de novembre i estan adreçades a tot l'alumnat escolaritzat de Mallorca, des d'educació infantil fins a batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics, que encara no estiguin identificats com altes capacitats intel·lectuals. L'objectiu d'aquestes beques és garantir que cap infant o jove quedi sense una avaluació professional per manca de recursos econòmics. Si detectau alumnats amb possibles indicadors d'altes capacitats, vos agrairíem que els informàssiu d'aquestes beques que s'obriran a partir del dia 15 d'octubre.
4: I acabam amb la proposta de Bebres, un concurs internacional no competitiu per promoure la informàtica i el pensament computacional. Ens parla d'aquesta iniciativa Belén Palop, professora titular de la Universitat Complutense de Madrid i coorganitzadora del Reto Bebras a Espanya.
8: El Reto Bebras és una iniciativa internacional per acercar el pensamiento computacional a niños desde tercero de primaria hasta segundo de bachillerato, desde la asignatura de matemática, digitalización, tecnología. Se puede realizar en catalán, castellano, inglés o euskera, registrándose los profesores en bebras.ehu.eus y solo tienen que dedicar en principio una hora de clase para realizar el reto. Nuestra sugerencia siempre es que a continuación, en las siguientes sesiones, puedan seguir trabajando en ello y sacar toda la riqueza que tienen esas tareas. Así que os animamos a todos a participar.
4: Moltes gràcies a tots per fer-nos arribar totes aquestes informacions. Nosaltres ara donarem pas als companys informatius i ens prepararem per la segona hora de programa que avui estarà relacionada amb els jocs de taula.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. El PSI PSOE celebra avui el seu Consell Polític a Palma. La seva secretària general, Francina Armengol, ha animat els socialistes a concebre les eleccions generals com la primera part d'una llarga campanya que conclourà les eleccions autonòmiques i municipals de 2027. També ha acusat Marc Proens de carregar-se la política pública d'habitatge a les Balears i de negar-se a negociar un nou finançament autonòmic que aportaria més recursos a les illes. Això ha defensat Armengol el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez.
2: Encara falta molt per fer, sense cap tipus de dubte. Ara bé, davant aquest escenari tenim la sort de pertànyer a un partit, en el Partit Socialista, un partit amb més de 140 anys d'història, que és referent pel present i pel futur. Tenim la sort de tenir un secretari general i president del govern d'Espanya que és la llum, el far de tot el progressisme a nivell europeu i a nivell internacional.
1: Més temes. A les Balears, unes 185.000 persones conviuen amb problemes de salut mental, prop del 15% de la població. Avui, Dia Mundial de la Salut Mental, també recordem que l'any passat 94 persones varen morir per suïcidi a les illes. Les administracions treballen per reforçar l'atenció psicològica pública i acostar-la als centres de salut. El govern ampliarà de 16 a 61 els psicòlegs generals sanitaris amb l'objectiu que tots els centres de salut en tinguin un. Xavier Revert, del Col·legi de Psicòlegs de les Illes Balears, explica com funcionarà el nou circuit d'atenció.
3: El professional que de primera línia que mos atén, que és el metge de capçalera, pot detectar aquest malestar psicològic, mos pot fer una derivació dins del mateix centre de salut amb el professional general sanitari, i si aquest company o aquesta companya general sanitari detecta que la problemàtica és d'una gravetat considerable o compleix criteris per un trastorn mental moderat o greu, poder fer una derivació en els recursos especialitzats. Aquestes unitats ja fa molt de temps que estan funcionant com a part de lo que seria integrar l'atenció de salut mental a la comunitat.
1: Les reserves hídriques de les Balears continuen baixant i se situen en el 36% durant el mes de setembre. Són 2 punts menys que l'agost i 8 punts per davall de les reserves que hi havia ara fa un any. Mallorca i Eivissa han perdut aigua, mentre que Menorca ha experimentat una recuperació, un fet que crida especialment l'atenció perquè setembre ha estat un mes extraordinàriament sec a Menorca. Només hi han caigut 3 litres i mig per metre quadrat, quan l'habitual són 60. Aquesta evolució posa de manifest que els aqüífers no respon de manera immediata a les precipitacions i que les reserves també depenen de l'aigua que se n'extreu. De fet, setembre ha estat sec a tot l'arxipèlag. Segons l'AEMET, han caigut una mitjana de 47 litres per metre quadrat, un 30% menys del que és habitual. La situació continua sent especialment delicada a les zones d'Artà, Esplà i Manacor a la nit, que es mantenen en alerta per sequera. I més per Mallorca, proposa 15 mesures per limitar l'especulació immobiliària i facilitar l'accés a l'habitatge. La iniciativa registrada al Parlament planteja una moratòria als habitatges de luxe, més pressió fiscal sobre les compres amb finalitats no residencials i prohibir noves construccions en sòl rústic. A més, el diputat Ferran Rosa reclama declarar a Balears zona de mercat residencial tensionat per contenir els preus de lloguer.
4: Duim 3 anys i mig de Marc Proens negant-se a prendre cap tipus de mesura per frenar l'especulació, negant-se fins i tot a dir que existeix una especulació en l'habitatge a les Illes Balears, quan la realitat és més que evident que els preus de compra han pujat un 40% i els preus de lloguer un 30% d'ençà que ella governa. I en aquest sentit nosaltres exigim un topall de preus dels lloguers, exigim una limitació de compra d'habitatges de no residents i exigim mesures contundents per acabar amb l'especulació.
1: Amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a la 1 en punt. Continua ara. No venim a Manuel.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Continuam en la segona hora de No venim amb manual, com sempre amb molta participació infantil i juvenil. Començarem aquesta hora amb un test de pares i fills, per després continuar amb un dels audiocontes inventats i locutats pels al·lots del programa i que han triat els infants de la nostra biblioteca. Avui toca un conte de Pokémons i prehistòria. Què pot passar? Idò, ho descobrirem d'aquí una estoneta. També tindrem propostes d'oci i, com us hem avançat abans, una entrevista taller per saber com se crea un joc de taula i per conèixer els nous jocs inspirats en la cultura, la història, les llegendes i els personatges de les Illes Balears jugant.

0: ja sabeu que no venim amb manual, ens agrada molt jugar, ens agrada fer test i ens agrada mesclar generacions. Per això avui, aprofitant que tenim aquí a un pare i la seva filla, farem un petit test. Avui ens acompanyen Antoni Bestart i Alba. Hola!
1: Hola!
2: Hola, com estàs?
0: Què sabeu que veniu a fer?
1: No.
2: Un test?
0: Un test? Sorpresa?
2: Sí, completament. Sorpresa perquè no sabem res.
0: Molt bé. Bé, no passa res si no encertau, eh? Aquest test és per veure quan vos coneixeu. Si coneixeu els gustos, les manies de l'altre. Què passarà? Coincidireu, no? Què trobeu?
1: No ho sé jo.
0: Ho provam, preparats?
1: Ho podem provar, ho podem provar.
2: Sí, provam-ho.
0: Vinga, idò, primer farem unes preguntes ràpides de qui és més. Jo diré una situació i vosaltres heu de contestar. Jo o ell, ella.
2: Vale, no? Vale. Ok.
0: Vinga, mam. Primera pregunta, qui dorm més?
1: Jo.
2: Ella.
0: Coincidiu, no?
1: Sí.
0: Qui té pitjor despertar de matí?
2: Ella.
1: Mem, depèn.
2: Ella.
1: De matí, jo, de la siesta, ell.
0: Ah, és que la migdiada, qui se desperta bé?
2: Sí, no, això de la migdiada, clar, no, això s'ha de respectar, la migdiada.
0: Només ha de durar 20 minuts, Toni, però si dura més, ja...
2: Jo me dura 2 hores.
1: Ah, això és el problema.
0: Aquest és el problema. Vinga, qui menja més ràpid un tros de pastís?
2: Jo.
1: Ell.
0: Jujup. Sí. Qui s'enfada més quan perd un joc?
1: Jo crec que...
0: O no vos enfadau? O vos enfadau tots dos?
1: No mos fiquem tant en el joc. No.
0: Qui diu més vegades ara vaig i no va? I no
2: ella.
1: Jo.
2: Però va mostrar,
1: bueno,
2: però
1: tu també tens qualque dia...
2: No, ella.
0: A mi, pregunta super transcendental. Qui canta pitjor a la dutxa?
1: Bueno.
0: O cantau bé?
2: Jo, tal vegada, és que cantar, jo crec que cantar, afinar, a mi encara tenim capacitat d'afinar.
0: Home, tu ets músic.
2: Sí, no, però crec que ella té més bona veu. Al final ella té una veu més dolça. Ella canta.
0: Cadascú canta des del seu bany, sí, no? I sí. Fa allà un duet. Vinga, anem aquesta. Qui deixa més coses desordenades per casa?
2: Ella.
1: Oh. De petita era més jo, però ara jo crec que ja...
2: Perdona?
1: Sí.
0: No, no, ui, aquí no coincidiu, eh? I qui té més paciència?
2: Jo.
1: Sí. Sí,
0: jo, els pares solen tenir més paciència.
1: Sí, jo en tenc poca.
0: La darrera, qui conta els acudits més dolents?
1: Jo crec que comptam els mateixos acudits, perquè jo és que compto els aprenc d'ell o del meu padrí. El que passa és que jo crec que jo els agon pitjor.
0: Mm. Tu tens gràcia, Toni.
2: No, depèn del moment. Depèn de com aixec de la cesta.
0: Clar, important. Vinga, i dona'm a la segona part del joc. Ara jo faré una pregunta sobre l'altre, un contestarà, i després l'altre dirà si ha encertat o no.
2: Vale.
0: Vinga, primera pregunta. Toni, quin és el color que més li agrada en Alba?
2: Jo crec que el color que més li agrada en Alba és lila.
0: Correcte, sí.
1: El lila solia ser el meu color preferit, però és veure que ara és vermell també.
0: S'està fent gran, Toni.
2: Sí, s'està fent gran.
0: Però anant bé, anant bé. I a ton pare, quin color li agrada més?
1: Crec.
0: No, no és el negre.
1: El negre li agrada molt per vestir, però jo crec que li agrada...
0: Amem?
1: El verd.
0: Amem? Ens arriscam? Verd o negre?
2: Una combinació de tots dos. Verd,
0: clar.
2: I negre.
0: Perquè aquí ja el coneixen de fa uns anys, sí, també. Eh? Vinga, segona pregunta. Quin és el menjar que més li agrada en Alba?
2: Sense la dilla.
1: Sí? Sí, sí. I el gelat.
0: I el gelat, molt bé. Bona combinació. I a ton pare?
1: La paella.
2: Vamos, sense cap dubte. Vamos, se posa una paella...
0: I ara ve una pregunta que és complicada, però potser per vosaltres no ho és tant. Quina és la pel·lícula que més li agrada en Alba?
2: La pel·lícula que més li agrada en Alba pot ser... que jo... Ostres, és complicat, perquè és molt complicada
0: aquesta.
2: És que
0: són moltes,
2: no?
0: Eh?
2: Jo diria que tal vegada...
0: Potser és que més...
2: Tal vegada... Uf, és que en té molt.
0: N'hi ha massa.
2: Sí.
0: Vinga, digues el gènere, idò.
2: És que pot ser des d'una d'en David Lynch, podria ser. Vinga, jo diria una d'en David Lynch. Twin Peaks, és completa. Bé. No ho sé.
1: Twin Peaks és una sèrie, però sí, o sigui... També, si fos una pel·lícula, seria la meva pel·li preferida.
0: Molt bé, molt bé. I a ton pare?
1: A un pare li agrada molt matar un rossenyor. I després, està també ja amb el padrino, tal, però jo diria matar un rossenyor.
2: ho he dit moltes vegades. Me l'han fet tantes vegades que si cercaus a Meroteca, vol el que he dit sempre, matar un ruissenyor, tal vegada el padrino.
0: Idò, molt bé, aquesta pregunta no l'encerta ningú, eh? Molt bé. I sa darrera, quin penseu que és el pla preferit per fer junts? És a dir, què li agrada més fer anar al bon tu, Toni?
2: Jo crec que de les coses que penso jo que mos agrada més és anar al cinema, junts.
0: Clar.
1: Però a plan completo, anar al cine
0: i després anar a
1: sopar i discutim
0: de marxa,
1: sobre saber. Bueno, de marxa.
0: Encara allà... no. I a mem, quin pla li agrada més a ton pare? És el mateix?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: I de mem, faré càlculs... Heu tret un 100% de compatibilitat. Haurà de fer la segona part del test un altre dia ja, test avançat. D'acord?
1: Perfecte. Nivell difícil.
0: Exacte, oh, això era easy encara. I de moltes gràcies i adeu.
2: Adeu.
1: Adeu.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embosses ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i havia de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
3: Voleu contar un conte?
4: Sí, sí, sí!
3: D'aventures de superheroi de castell?
4: Amb pirates i princeses?
5: I un cavaller?
6: I un cavall?
7: I un mòbil!
3: Minut de conte!
8: Hi havia una vegada un nen de 11 anys anomenat Dani, que era molt aficionat a les noves tecnologies. Sabia gestionar molt bé la tablet i era molt bo jugant a la videoconsola.
9: Quan sigui gran, treballaré amb ordinadors. I a més, crearé un munt d'invents xulos que ens facin la vida molt més fàcil,
8: deia Dani. Volia inventar un robot que el vestís pels matins i li fes el llit, una gorra que el pentinés i un mirall que li rentés les dents.
9: Ai, amb la mandra que dona aixecar-se els matins, així tot seria més fàcil,
8: deia Dani, que també volia inventar un robot que li fes els deures. I és que a l'escola li agradava bé. No tant com les noves tecnologies. Tampoc li agradaven molt les excursions, així que ja us podeu imaginar la il·lusió que li va fer el dia que li va tocar a la seva classe anar de visita a un museu d'història. L'única cosa bona d'aquella excursió, pensava, és que els seus

0: Una mica de por a acostar-se, però al final es va atrevir.
1: Oh, hola, jo, nen del futur, vull tornar a casa, per favor.
0: L'altre nen el va mirar amb cara de pomes agres i li va dir:
2: Per què em parles així? Has portat un mòbil.
1: Ah, parles el meu idioma. També hi havia mòbils a la prehistòria.
2: Què dius? Fent del segle XXI, com tu. He caigut d'aquí caçant pokémons i a sobre m'he quedat sense bateria. Hem de tornar a casa.
1: Sí, però com?
2: Amb el mòbil. Si ell ens va ficar aquí, ell ens traurà.
0: I així va ser. Es van posar a caçar pokémons i, increïblement, l'aplicació funcionava a la prehistòria. Aviat van aparèixer al museu i van poder tornar a casa com si res. Això sí, durant una temporada força llarga, Dani no va voler saber res de museus ni de pantalles.
3: Segon final.
1: Un mamut! Ah!
0: Dani va córrer fins que va aconseguir deixar-lo enrere. De sobte, va sentir una música prehistòrica. Els homes prehistòrics ballaven i cantaven al voltant del foc. Van estar una estona fins que un es va acostar a ell.
4: Ngungungu!
0: Què voldria dir?
4: Ngungungu!
0: En Dani no acabava d'entendre què volien dir aquells sons, així que es va posar a repetir-los.
1: Ngungungu!
0: Algun gu va sonar com no tocava, i aquell home prehistòric va començar a posar mala cara. Això tenia molt mala pinta.
1: Ngangangà!
0: Va començar a dir en Dani, a veure si ho arreglava.
1: Nginginngi!
0: I així provant totes les vocals. L'home prehistòric ja no el mirava enfadat, sinó amb cara de veure un mamut volant. Fins que al final va dir:
3: Tu, caçador Pikachus, basta!
0: En Dani va callar de cop.
3: Tu, di paraules màgiques. Ngungungu!
1: Ngungungu!
3: Tu, beneït.
0: A la fi, en Dani ho va entendre i va dir:
1: Ngungungu!
0: I no sap com. En Dani va aparèixer novament al museu. Caram, quina cosa més estranya. A partir d'aquell dia, en Dani va decidir mantenir-se allunyat dels mòbils i, per si les mosques, no va tornar a dir mai més allò de Ngungu, a veure si us atreviu a acabar-ho.
3: Tercer final.
0: En Dani corria i corria sense aturar, però estava tan espantat que no es va adonar que hi havia un penya-segat. I va caure.
1: Ah!
0: Allò era pitjor que perdre el Mario Bros. Mare meva. Però, de sobte, va caure un objecte gegant no massa dur i va relliscar, com si fos un tobogant.
1: Yabadabadú!
0: Era un dinosaure! I a la vora d'ell hi havia un home prehistòric jaurant la terra, amb la cua del dinosaure. Però com? Dinosaures i homes junts? Va intentar ajudar-los com a agraïment per haver-los salvat, però es veu que jaurar la terra amb un dinosaure no era precisament el que millor se li donava. Va rebre un cop en la cua, que el va deixar literalment impactat. Quan va recuperar el coneixement, tornava a ser al museu. Havia estat realment un somni? Tenia una marca a la galta, el dinosaure o una caiguda al museu. Ell no ho va saber mai, però des d'aquell dia no va aturar d'investigar la prehistòria per esbrinar la relació entre homes i dinosaures. Encara està estudiant.
5: I després d'escolta inventat i locutat petzalots del programa, ara arriba el moment d'escoltar propostes relacionades amb oci infantil, juvenil i familiar. Començam amb l'agenda de plans feta per un dels nostres reporters.
6: Hola, som l'Amanda i avui vos duc molts plans per infants, joves i per fer en família. Ja teniu paper i llapis per apuntar? Dia 17 d'octubre, en els claustres de Sant Domingo d'Inca, la Fada Despistada farà activitats per infants de 0 a 3 anys. Aquest mes se celebra el Dia de les Biblioteques. Per això, dia 20 d'octubre, hi haurà una marató de contes.

0: despertats als públics a la Biblioteca Josep Maria Llompart. I encara tenim més plans. Dia 24 hi haurà un taller per aprendre a fer bunyols en família en el casal de barri de Santa Catalina. I si vos voleu anar preparant per Halloween i la nit de les ànimes, dia 17 d'octubre s'estrenarà el musical de la família Adams a Salagante. I fins aquí la meva agenda de plans. Adeu!
1: Gràcies, Amanda, per aquest recull de plans. Ara seguim parlant d'activitats pels pròxims dies. Avui en tenim una per infants ben petitons. Escoltau.
2: Bon dia, som la Lluïsa de la Biblioteca Encarnació Vinyes de Pere Grau. Avui vos presentam l'activitat Petites històries de cada dia, pensada per més petits de la casa, per les personetes entre 6 i 36 mesos d'edat. És una activitat que serà conduïda per música per a infants, on no hi faltaran històries, jocs i moltes descobertes. Se durà a terme dia 20 d'octubre a les 5:30. Com que les places són molt limitades, hem habilitat un període d'inscripció que ja està obert i unes bases que podeu consultar a bibliopalma.cat i a les nostres xarxes socials. Vos esperam.
1: I també tenim propostes pels adolescents.
3: Bona, som Alba, del projecte d'intervenció comunitària de Literat. Si ets jove i no saps què fes dijous, te convidam a passar una hora baixa amb nosaltres, fent tallers, activitats i sortides pel barri d'Escoi des Molina. Són tots els dijous de 5 a 7 hora baixa, per infants de 12 a 18 anys. I si vols saber més, contacta el 656-510008 o tens més informació a les xarxes d'Instagram d'Escoi Es Mou i Es Molina en xarxa. Gràcies!
1: I acabem parlant de còmic, perquè torna Còmic Nostrum. Ens ho explica Pere Joan, president del Clúster de Còmic i Nous Media de Mallorca.
4: Enguany el festival Còmic Nostrum tindrà lloc els dies de 7 i de 8 a Inca, a la fàbrica Ramis. Hi ha exposicions, tallers infantils i diferents activitats. I també, com a novetat d'enguany, a la plaça de la Llibertat hi haurà un laberint on, segons el recorregut que un tria, canvia la història contada. És adequat per nens, per adults o per tot tipus de gent, siguin aficionats al còmic o no. També a Palma, a Solleri, que hi ha una exposició que se titula Vinyeta és un nom en femení. Us esperam a tots.
1: Gràcies a tot per totes aquestes propostes d'oci. I ara arriba el moment de fer una petita pausa per agafar energia, perquè després continuem amb un taller sobre jocs de taula.

0: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora, ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
2: En Joan de fugir, idò, se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.

0: venim amb manual, arriba un moment que ens agrada molt. Avui ens toca jugar i endinsar-nos en el món dels jocs de taula. Però volem anar una passa més enllà i descobrir com se crea un joc des de zero. I per fer-ho tenim tres convidats que ja coneixem molt bé i que ens han visitat altres vegades. En els estudis tenim en Llucia Serra i en Marc Cantallops, creadors de jocs i de Dinoludens. Hola.
1: Hola, bon bones.
0: Com esteu?
1: Molt bé.
0: Preparats?
1: Preparadíssims.
0: Molt bé. I connectant també des d'Eivissa amb en Marc Sales, de Roqueta Lúdica. Hola, Marc.
2: Bon dia, què tal? Encantat.
0: Molt bé. Estàs preparat, tu també?
2: Sí.
0: Molt bé, molt bé. Tots hem de jugar una miqueta. Idò, hem de dir que tots tres creen jocs de taula inspirats en la cultura, la història, les llegendes i els personatges de les Illes Balears. I avui tornen en novetats perquè, atenció, nins i nines, ens venen a presentar els seus nous jocs. Ué! Per això serà un poc més endavant, i els descobrirem jugant. Ué! Ui. Però abans hem de saber més coses, hem de tenir moltes preguntes per ells, perquè volen saber un poc més sobre com se crea un joc de taula des del principi. Tenim aquí a nins i nines, tenim algun adolescent, tenim també una mare fan dels jocs, que na Dori, hola Dori.
3: Hola, com estàs?
0: Tu volies seure a taula, eh?
3: Hombre.
0: Amb tots els nins.
3: Jo crec que m'ho he guanyat, no?
0: Sí, sí, és molt jugadora, na Dori. I també te preguntes per vosaltres, na Dori.
3: Sí.
0: Molt bé. I demem, anem a començar amb la primera pregunta que la farà na Mercè, mem.
4: Jo tinc tres preguntes.
0: Au, totes juntes.
4: D'on treus les idees per crear un joc? Vos poden venir mirant una pel·lícula, anant per el carrer, i com vos n'adonau que una idea pot convertir-se en un bon joc?
5: Ja has contestat tu mateixa. Les idees arriben de qualsevol manera, de vegades jugant, mirant una pel·lícula, parlant amb altres persones, s'acudeixen idees. De vegades hi ha gent que te proposa directament una idea per fer un joc i després ve la segona part, que és comprovar si aquesta idea funciona o no. De vegades la intuïció hi diu molt i simplement quan algú explica un tema dius, uau, sí, això és una idea de joc molt bona. I de vegades tenim idees que semblen bones però que després no ho són. I ho comprovam a partir d'això, del joc. Quan inventes, en parles, li comences a fer voltes, acabes descobrint si realment aquella idea es pot convertir en un joc o si simplement s'ha de descartar.
1: Sí, jo diré, com a curiositat, que de Cucarell, el joc que tenim dels dimonis, la idea me va venir d'un somni.
0: Uau! Que xulo! Molt bé. Avui he somiat una cosa. Farem un joc,
1: eh? Sí, molt bé.
0: Totalment. Està bé, això. A veure, Maina, tu què els vols demanar?
6: Una vegada ja teniu la idea i vos heu imaginat un poc d'acabar la història, que ve després, per on començava a crear el joc.
0: A veure, com se fa això?
2: A veure, com dius, el primer... El primer és tenir la idea temàtica, com en el nostre cas, per exemple, serà el fonès, val? Per cinc jocs. La segona passa fa decidir la mecànica principal del joc, és a dir, com es jugarà. En el nostre cas sabien que seria fer diferents tipus de llançaments, ja que, bé, basat en el fonès i els havien de llançar coses. I la tercera passa era decidir quin tipus de públic anirà dirigit en el joc. Per exemple, si és un joc per infants o joves, doncs prioritzarem... que la gent rigui, fer una partida molt ràpida i un estil artístic diferent. Que, per exemple, si és per adults, que és un art més seriós, tal vegada un joc més estratègic, coses així.
0: Molt bé, ja ho hem apuntat. Vinga, Emilce, tu tens més preguntes, va.
7: A jo m'agraden un munt els jocs de rol. Penseu que els jocs actuals de cada vegada tenen més elements dels jocs de rol?
1: Sí, sense cap dubte. És veritat que cada pic hi ha un interès més gran per el rol en general. I bé, tant pel joc de rol tradicional, de paper i boli, de manual, i que tot s'ha d'interpretar, però això també se du en els jocs de taula, en els jocs de miniatures, no? Que solen ser Dungeon Crawlers, o jocs tipus Legacy. Legacy significa que no se juga una partida, sinó que se van succeint les partides.
8: Campanya.
1: A campanya, efectivament.
0: I no donis, mare fan.
1: I les partides les que venen després estan influenciades per resultats de les anteriors.
0: Molt bé. Ara va en Fèlix. Amem, tu què vols demanar, Fèlix?
9: En els vostres jocs apareixen molts de personatges de les històries de Balears. Quins són els que sempre en tenen més èxit?
0: Amen, quins són els més exitosos d'aquests personatges? Els dimonis?
2: En el nostre cas, Sens dubte, el dimoni. La seva personalitat pues, es fa un personatge molt fàcil d'encaixar pràcticament en qualsevol joc, independentment de la temàtica. Si és un joc de to seriós o més humorístic, dona igual, sempre encaixa. També, encara que cada poble té el seu dimoni, qualsevol que hagi crescut o visqui aquí l'associa ràpidament com un ésser que forma part de la seva cultura. Així que sí, els dimonis.
0: Molt bé, hem encertat, oh? Eren sí, els dimonis. Gràcies. Vinga, Rubén, te toca tu.
6: I d'aquests personatges, quant hi ha de la tradició i quant hi ha de coses que inventau vosaltres?
1: Idò, miram que siga tot sempre molt equitatiu, molt orgànic. Sempre, o sigui, les bases sempre són les arrels, les tradicions, i sempre intentant ser molt fidels. Ara, el mateix procés de creació d'un joc te demana que a vegades facis canvis, que facis adaptacions per tal de que el joc funcioni millor, de que el públic t'entengui, per donar-li certa personalitat que el joc ho necessita. Però bé, això, sempre intentant ser el més fidels possibles a les nostres fonts.
0: Vinga, idò tenim més preguntetes, Joel.
8: I clar, al principi, aquests personatges només són dins el vostre cap. Com expliqueu l'il·lustrador com els heu imaginat i perquè els converteixin en dibuixos? I què passa si alguna vegada no surten com pensàveu?
0: Amén.
2: En el nostre cas, bé, jo li dic en Víctor, que és el meu amic il·lustrador, i jo li dic la temàtica del joc i a quin públic va dirigit. Després ell, passat uns dies, em mostra diferents esbossos fets en el seu quadern, en diferents propostes, i entre els dos acordem quin estil encaixa més. Com és un projecte entre mig, encara que pugui sorgir qualque opinió dispar, intentant que cada un dins el seu àmbit tingui la màxima llibertat possible per crear i expressar-se.
0: Molt bé, és a dir, que no sobrarà, en vosaltres tampoc, no? Si vos has sortit un...
1: No, normalment sempre és un diàleg. Tu tens una idea, però després l'artista l'ha de traduir en el seu llenguatge i és un poc el mateix procés. Tu li dius quin és l'objectiu, quin és l'història, quin és el públic del joc i junts arribem a això, a crear un estil que funcioni per aquest joc.
0: Molt bé, Anna Marina té una pregunta... Atenció a la pregunta d'Anna Marina.
10: Jo tinc una pregunta molt important sobre les regles del joc. A tots ens costa a vegades entendre les regles d'algun joc. És encara més difícil inventar-les?
1: Bé, pensant que inventar no acaba de ser la paraula, perquè la majoria de mecàniques o regles ja existeixen i simplement el que fas és una adaptació. Agafes un poquet d'aquí, agafes un poquet d'allà i fas el teu propi Frankenstein, no? El teu puzzle. Això és molt important. Quan fas un joc, sempre el fas i el desfas moltes vegades fins que t'arriba a quedar així com tu vols. Més que inventar regles, lo difícil és escriure regles. Això és una ciència, és el químio.
0: I s'ha de ser,
1: és complicat i s'ha de saber. Òbviament és escriptura tècnica, però s'ha de ser molt conscient i molt conseqüent de la necessitat d'aquest tipus d'escriptura.
0: Molt bé. Amén. Vinga, ara és tonda no, Júlia. Júlia, tu què els vols demanar?
11: I com decidiu tot el que tindrà el joc? Com sabeu si es necessitarà un taulell o cartes?
0: Com ho sabeu, això?
2: Doncs, sincerament, des d'un principi intentem economitzar el màxim possible components d'un joc. Val? Per exemple, intentant que sempre sigui un joc de cartes. Què passa? Que al final, quan vas provant el joc, el propi joc te demana que evolucioni una cosa tal vegada més gran per fer una experiència més completa. I veure, per exemple, en el cas de Foners, que ja té un tauler, diferents tipus de daus, val? Diferents tipus de fitxes, doncs això. El propi joc, amb el part dels temps, t'ho va demanant.
0: Vinga, més preguntes idò. Héctor.
12: Quan ja teniu el joc creat, com el proveu per primera vegada? Amb qui jugueu les primeres partides per saber si funciona?
0: Les jugàveu amb els cosins, amb els veïnats, amb qui?
5: Sí, la primera cosa que feim quan tenim un joc i ja sabem com s'hi jugarà és imprimir-ne un prototip de prova. Molt, molt, molt, molt, molt senzill. Encara que sigui fet amb un Word, unes cartetes amb paraules per poder-lo provar. Aquestes partides les solen fer amb la gent de confiança, que són les víctimes que sempre ens fan cas, per exemple. Sí, víctimes i afortunats, això ja
0: depèn del joc.
5: Sí, amb els germans, amb la família, amb els amics més propers. I després, quan ja ha anat passant el filtre i ha començat a depurar-se, quan el joc comença a semblar allò que serà definitivament quan estigui dins la capsa, ja l'ampliam a desconeguts. Jugàvem dins una aula amb els nostres alumnes, després el jugàvem amb gent que s'acosta a una fira a provar-lo, amb altres professionals, i tot això ens ajuda a anar detectant quines coses no funcionen dins del joc i s'han de canviar.
13: Els hi demaneu sinceritat, no?, als vostres amics. Sí, sí. Ara ens heu de dir si vos heu passat bé o no. No?
5: En Marc sempre diu que les cares parlen per ells. És veritat que quan algú juga és molt transparent i tot d'una veus que si està passant-se bé o si no està entenent alguna cosa. Però és molt important que quan algú prova un joc te digui el que està funcionant o no, perquè és veritat que de tota aquella informació que reculls en pots treure dades molt valuoses.
13: I d'allò sabeu, si algun dia aneu a provar jocs, heu de ser sincers, eh? Sí, no heu d'anar per quedar bé perquè els ajudeu a millorar el joc. Vinga, Eduard.
14: Bé, com ja ho dic, quan començau a provar un joc, segur que hi ha coses que s'han d'anar canviant. Com sabeu que ja heu fet tots els canvis i que el joc està acabat de veres?
2: Sí, de fet, és molt estrany que un joc de primeres funcioni mitjanament bé. Quan tens idea del joc i de com podries jugar, però és fàcil, però quan comences a crear les cartes, el manual de com jugar, veus que hi ha moltes coses que tal vegada estan agafades per un pol. Així que toca realitzar moltes proves per anar canviant i perfeccionant el joc, tenint en compte, com diu en ells, també és l'opinió de la gent. Però tot de tants aspectes, on sol haver confusió, on es pot millorar... Nosaltres normalment ens posem una data límit per tenir tancat el joc, però si no, no tornaríem de canviar cosetes. I així ens centrant realment en el que funciona i en el que no funciona.
13: Molt bé, ja ho sabeu, idò, provar molt i una data límit, perquè si no arriba un punt que no aturam. Vinga, Amanda, la darrera pregunta, va.
11: I de jo, per acabar, vos vull fer una pregunta que segur que vos han fet moltes vegades. Quin és el vostre joc preferit?
13: Hola.
1: Sí, aquesta pregunta és molt mala de respondre, perquè tant com a aficionats com a professionals estem obligats a seguir jugant i a seguir provant i a seguir coneguent. I sempre hi haurà un joc que t'agradarà més de lo que has jugat abans.
13: Vos ho posarem un poc més fàcil, un que puguin jugar nins. Vinga.
5: A mi m'agrada molt jugar a l'Azul, que és un joc abstracte que trob que és molt per tots els públics, i un joc que hem jugat moltíssim per adolescents, que moltes vegades no tenen, és Munchkin. I n'han fet partides eternes, hem estat anys jugant a Munchkin amb els germans, amb els amics, la veritat és que és un joc que hem jugat molt.
1: Jo he de dir, potser no tant per nens, però de lo darrer que he jugat que més m'ha impressionat és el White Castle.
13: D'acord, i en Marc?
2: En el meu cas, jo recomanaria Red Seven. És un joc que només amb una baralla de cartes doncs té múltiples possibilitats i a cada torn t'exiges acabar el torn guanyant la partida, si no has perdut. O sigui, t'has d'adaptar amb el que tens a la mà a cada torn per bé, treure el màxim profit de les teves cartes. Molt guai.
13: Molt bé, ho heu apuntat tots?
15: Tot.
13: I crec que en Dori, sa mare fan, també vol sí. demanar, no? Perquè no se volia perdre. Vinga, Dori, va.
15: Com a mare superfan de joc de taula, sempre tinc ganes de descobrir-ne de nous. Però n'hi ha tants que a vegades és difícil de triar. En què ens hem de fixar per triar un bon joc, tenint en compte, clar, el moment en què se juga i amb qui jugar?
1: Hombre, sí, va molt bé la consulta de blogs professionals, de gent
15: que...
1: Fòrums, els creadors de contingut, perquè aquesta gent està molt avesada en això i ells ja tot... te desglosen el joc, te diuen per quant de jugadors, quina dificultat, quina temàtica, això, moltes coses que són interessants. Per exemple, hi ha la pàgina web Board Game Geek, que també és importantíssima, que té rànquings, que té nota, que té una explicació detallada d'això, de tots els aspectes del joc.
15: La Catrus també te xerra molt de jocs
1: sí,
15: i tal,
1: efectivament.
15: I hi ha un parell que també...
1: Les editorials directament sí, o les distribuïdores, les seves webs, pues, també tenen molta informació detallada dels seus productes.
5: I confieu també en les botigues. Els botiguers són persones superpreparades i crec que també està molt bé parlar-los
15: sí.
5: i demanar-los.
15: Exacte, sí. No m'ho hem d'oblidar.
13: Molt bé, molt bé. No, Dori, ja s'ho està apuntant tot ràpidament. Gràcies per aquesta entrevista. Anem a fer un aplaudiment. Però, clar, en el principi ens heu dit que avui també descobriríem els nous jocs que heu presentat i que ho farien jugant, sí? O no, ho farem jugant,
1: sí,
13: no?
1: Sí.
13: I, Toni, ens ha arribat el moment. Anirem descobrint cada un d'aquests tres jocs mentre hi jugam i ens expliqueu com funcionen. Vinga, anem a començar amb el primer joc. Primer de tot, quin joc ens presentau? Quin és el vostre joc nou?
5: Doncs avui començarem presentant s'Adivina Bobota, que és un joc de bases inspirat en la festa dels gegants de Santa Maria.
16: Ah, que guai.
5: De Santa Maria d'Escaví, i l'objectiu és aconseguir caparrots i gegants per fer la millor colla de gegants.
13: Molt bé, ja vos heu enterat una miqueta, no? I, clar, ens heu preparat una versió radiofònica perquè puguem jugar. Com ho farem? Amem, contau-nos un poquet.
5: Vinga, doncs en aquesta versió nosaltres també intentarem formar aquesta millor colla de gegants, però primer mos haurem d'entrenar. Posarem a prova la seva agilitat mental i les seves habilitats per al ball. Com? Idò, anirem traient cartes de tres instruments que apareixen en el joc, que són xeremies, flabiol i tamborí.
13: Molt bé, els mostram. Aquí tenim el flabiol, el podeu veure tots. Aquí tenim el tamborí, el podeu veure.
17: Sí.
13: És important
17: sí.
13: que sí. aneu localitzant-te. I xeremies. També.
16: Molt bé.
17: Sí, guai.
13: Molt bé. I demà, com jugarem, Lucía?
5: Cada vegada que surti una carta de xeremia, de flabiol o de tamborí, haureu de fer entre tots el so d'aquell instrument.
13: Però no només és això, encara hi ha més, no?
5: Ho faran molt bé.
13: Sí, segur que les xeremies sonaran genial.
5: Les xeremies, no sé, molt bé. Els nostres gegants poden ballar cap endavant o cap endarrere. Si ballen cap endavant, ens quedarem amb la primera lletra del nom de l'instrument. Per exemple, si surt tamborí, jugarem amb la T. Si ballen cap endarrere, ens quedarem amb la darrera lletra del nom de l'instrument. Per exemple, si surt flabiol, jugarem amb la L. I amb aquella lletra haurem de fer una ronda de paraules tan ràpid com puguem i sense repetir-ne cap.
13: Per exemple, si toques tamborí i ens diuen cap endavant, en la lletra T, hem de dir ràpidament paraules que comencin en la lletra T. Tomàtica.
16: Tomàtica, sí.
13: Per exemple. Tap.
14: O torro.
13: Torro, eh? Però molt ràpid.
16: Sí,
13: eh?
16: Però no han d'estar relacionades amb la tradició.
13: No. Paraules qualsevol.
16: Ja estava pensant.
13: Si no, ja era això, molt difícil.
5: Punts extra, punts extra.
13: Això. Molt bé. I de què estàveu preparats?
17: Sí!
13: Heu entès les normes del joc? Eh?
17: Sí!
13: I de vinga, anem a veure si fem aquesta colla de gegants. Vinga, mem. Lucía, mostra una carta.
5: Carta.
13: Què és això?
17: Tamborí.
13: I deu de fet so, vinga, tots.
5: Cap endavant.
13: Comença per te.
18: Tortuga.
16: Tili-li-li.
13: Això és un pot trampa, no? Hauria fet trampa. Tuntun-sahur, mare meva.
17: Torrent.
13: Torrent.
17: Taller.
13: Taller.
18: Dillo.
17: Això. Tortuga.
19: Torrente.
13: Vinga, què més?
17: Tauró.
13: Vinga. Ràpidament.
14: Torró un altre.
16: Tertúlio.
20: Taula.
13: Vinga, hem de treure un altre instrument.
5: Vinga, ara...
13: Què és això?
5: Una...
17: xeremia.
16: Xeremia.
13: Ara, com sonen?
5: Com sonen les xeremies?
13: Mare meva, quines xeremies.
5: No sé. Cap endarrere.
13: Vinga, i topa la S.
16: Xeremies.
18: Sopa.
13: Sopa.
16: Xiulei.
13: No, per S.
16: Xiulei. Ai, no, que és X, el vera.
13: No, Dori, s'anava a la seva part més difícil.
5: És que estava pensant en el difícil.
13: Vinga.
14: Sabata.
13: Sabata, vinga.
17: Serp.
13: Serp, vinga, anau dient, ràpidament.
17: Sota.
13: Vinga, vinga, què més?
20: Sopa.
18: Sota, no. No.
16: Sobac.
13: Ai, no, Dori. Vinga, seguim, un altre.
5: Aquest és un...
17: Tamborí.
5: Ha sortit abans, com fas, tamborí?
13: Vinga.
5: I d'hora anirà cap endarrere.
13: Passa lletra.
5: I.
18: Iguana.
13: Vinga.
16: Igualtat.
7: Ioda.
19: Iglu.
13: Molt bé.
17: Indiana Jones.
13: Vinga. I...
14: Imant.
17: Isotop.
13: Molt bé, però quin nivell.
19: Índia.
13: Molt bé.
18: Isotònico.
13: Ala, vinga, vinga, seguim.
5: I ara surt un...
17: Flaviol.
13: Com sona,
5: com sona el flaviol?
13: Aquest s'hi sembla un poc més que les xeremies.
5: Molt bé, ara el farem ballar cap endavant, en sa F.
13: Vinga.
18: Fogot.
16: Farol.
17: Fagada. Flauta.
13: Les paraules han de...
14: Fornaluig.
16: Ferro.
13: Vinga.
17: Flauta.
13: Va, clar.
17: Foner.
13: Molt bé. Molt bé.
18: Fornaluig.
13: Fèlix.
19: Fàtima.
13: Perfecte, en Fèlix i en Fàtima. Fort aplaudiment, molt bé. Ha anat bé aquest joc, no? Què trobau? Sí. Us ha agradat? Sí. Jugam més?
16: Sí.
17: Sí.
16: Sí.
13: Jugam un altre?
17: Sí. Sí. Va.
0: Vinga, quin altre joc ens presentau ara? Amem. Quin toca presentar-nos? Vinga.
1: Idò, ara vos presentarem les nits endimoniades.
0: Ui, hem de fer tots.
1: Però d'aquest joc avui no vos volem dir gaire cosa, perquè fa molta gana reservar-lo per tornar-hi a jugar a la vostra nit de les ànimes. Així que només en farem un petit tast. Vos mostrarem algun dels personatges que hi apareixen.
0: Molt bé.
1: I ens han dit que avui tenim per aquí una mare que és molt bona actriu.
0: Qui penseu que pot ser?
20: Dori!
0: Dori!
16: Bona actriu, no sé, ja veurem.
0: Bé, què farem amb Dori?
1: Bueno, idò, li donarem una carta de personatge i ella l'haurà d'interpretar sense dir-nos qui és.
0: Li donarem i... aquestes cartes. Au, Dori, té.
16: Vinga, gràcies.
1: I vosaltres heu d'endevinar. Però alerta. Quan descobriu aquest personatge, vos posarà una prova que haureu de superar tots.
0: Ui, les proves d'en Dori ja no sé com seran. Que esteu preparats?
21: Sí! Sí, bueno.
0: I tu estàs preparada, Dori?
16: Bueno, farem la que puguem.
0: Bé, i doncs, ara en Dori ens interpretarà un personatge. I primer, l'hem d'endevinar, mem. Vos posam una musiqueta? Vinga, Dori, interpreta.
16: Què feis per aquí a aquestes hores?
0: Però que ràpids. No m'ho deixat que acabi d'interpretar.
16: Jo de vosaltres no estaria tan tranquil·la, Amanda. Heu sentit aquest renou, no? Idò, potser és perquè el teniu més a prop del que vos pensau.
0: I la Dori és una...
20: Bota!
0: Molt bé.
16: Molt bé. M'heu descobert. Som una bubota. Però ara vull veure si vosaltres sabeu fer més por que jo. Un per un, haureu d'intentar fer-nos por només amb la veu.
0: Ui!
16: Podeu fer un renou, posar una cara terrorífica dins una frase. El que vulgueu, però només podeu fer servir la veu. A veure, qui aconseguirà fer-nos més por?
0: Vinga, començam a fer por. Ràpidament. A mi, mamà, hem de fer por. Ui, quina por. A mi, Rubén.
22: Nino, Nino, Nino.
0: Jo pensava que era un llop, però no era una ambulància. Fèlix.
23: Fora del meu castell.
0: Clar, podeu fer...
23: Oriol, en el fosso, dels cogodrils.
0: Podeu fer frases i tot, també, amb altres dos junts. Vinga, un renou, no?
16: Patates fregides.
24: Avui vespre hi ha peix.
0: Aquests dos fan mal rotllo, a mi Mirce.
25: Demà examen de català de B3.
21: Quina por.
0: A veure, qui més, qui més? El silenci també fa por.
16: Sí.
0: A veure, Naina, vinga, tu també. Vinga, Naina i anem a ser juntes. Feis un renou estrany. No està gent malament.
23: Hi ha proves físiques.
0: Exacte. Molt bé. Dori, un altre personatge. Va, anem a canviar-te la cinta.
16: Vinga.
0: És un altre que també fa por. Amem, vinga.
26: Jo? Per una malifeta? No, no, no, no. Bé, pot ser una de petita. O dues. O tres. Però si ningú descobreix que he estat jo, no passa res, no?
0: Què pot ser això?
18: Un dimoni, un dimoni.
0: Un dimoni! Molt bé, molt bé. Un aplaudiment. Ho encertat molt ràpid. Quin dimoni ets? Un dimoni particular?
16: Sí, el dimoni cucarell.
0: Ah, és el dimoni cucarell. I què fa aquest dimoni?
16: M'heu descobert. Som el dimoni cucarell. I com a bon dimoni m'encanta les manifetes. Ara vull veure quina imaginació teniu vosaltres. Jo vos diré un joc... I cada un haurà d'inventar ben aviat quina malifeta divertida hi faria un dimoni. Però alerta, ha de ser una malifeta que no faci mal a ningú.
0: Sí, que som un programa per ells, no?
21: Sí!
0: Vinga, idò, tots junts podeu anar comentant. Vinga.
16: Vinga.
0: Dori, on podríem fer una malifeta?
16: Una biblioteca.
0: Què faria una biblioteca, un dimoni? Què faria?
18: Xerrar fort.
21: Canviar llibres de secció.
0: Ui!
21: Rompre un llibre.
18: No.
0: Ui! Vinga, una altra banda.
16: un supermercat.
0: Què faria un dimoni un supermercat?
22: Prova, canviar els preus.
18: Menjar.
0: Què més?
14: Apagar la gelera de les begudes fredes.
16: A una escola.
0: Què faria una escola?
18: Canviaria l'aire condicionat.
22: Canviar l'examen demà. Canviar els exàmens.
0: Sí.
3: Canviar
0: les
22: exàmens per a hoy.
0: Hola, posaria exàmens. Què faria?
16: A una platja.
0: A una platja, què faria un dimoni?
22: Llevantar arena.
0: Tirar arena. Espolsar la taveola de vora tu. Que això molesta molt.
14: Posar el parasol a on tu t'havies posat.
0: Posar-se superaferrat a tu. Posar-se a córrer quan estàs tombat, per de vora.
22: Enfonsar
0: un vaixell. Enfonsar
22: un vaixell.
0: Ui, jo m'he sentit com identificada ara. Vinga.
16: A un museu.
0: Què faria un museu que no sigui rompre res?
22: Tocar les vitrines.
0: Deixar les de dir bruts.
14: Sesditades, sesditades. Sí.
18: Fer fotos,
0: exacte.
22: En flash.
0: Molt bé. Vinga, anem al darrer personatge, va. Posar musiqueta. Aquest li queda bé, Nadori.
16: A veure, una miqueta d'això. Ara unes gotetes d'això altre. Remenem una vegada, dues vegades, tres. Aquí falta qualque cosa. On heu deixat el meu llibre de conjurs? Sempre em passa igual.
0: I és...
22: Una bruixa.
16: Molt bé, m'heu descobert. Som la bruixa Joana. I doncs ara vull saber si vosaltres sabríeu que...
0: Ser aprenents?
16: Sí. Voleu ser aprenents de bruixes i bruixes? I per això farem una espècie de Harry Potter, però a la mallorquina.
0: Exacte, no vol dir segons que. Ha de ser a la mallorquina.
16: Sí, ha de ser a la mallorquina. Jo vos diré per què necessito un conjur i vosaltres haureu d'inventar-ho ben aviat, com es diu. I ha de sonar a conjur de veres, eh? No una cosa inventada xunga.
0: I no val dir, per exemple, Oculus Reparo, no. Ha de sonar...
16: No, ha de ser original.
0: Ho eres ben notes, sí. Per exemple. Ha de ser un poc així.
16: Amem, necessito un conjur perquè els calcetins perduts trobin la seva parella. Com es diu?
0: Amen, com se diria aquest conjur? Com ho diríeu?
4: Ah, vine aquí, calcetí.
0: Per exemple.
22: Molt bé.
0: Vine aquí, calcetí.
22: Un parell de calcetins.
0: Vinga, un altre.
16: Un perquè els calcetins bruts vagin tots sols fins a la rentadora.
0: Vinga, amen, què podria ser?
22: Peix Nicolau, una altra vegada me pots ajudar amb els calcetins?
0: El Peix Nicolau ha sortit a la rentadora. Molt bé. Vinga, un altre.
16: Un perquè les verdures tinguin un gust de xocolata.
0: Com ho poden
18: fer amb verdures?
22: Sobrassada.
14: Xocolatització.
0: Ui, que difícil.
14: Xocolatització.
0: Vinga, un, dos, tres.
18: Xocolatització.
0: Molt bé.
16: Yeah.
0: Vinga.
16: Un perquè quan badallis, badalli tothom que tens al voltant.
0: En comptes ja amb el badall.
14: Basta que facis el badall.
0: Sí, realment sí. Això s'ha anat un poc atarpant.
16: Badallos totalus.
0: Vinga.
16: Un perquè quan vulguis córrer, vagis a càmera lenta.
0: Tura.
14: Poc a poc.
0: Està bé.
16: Un perquè quan intentis dir una paraula, te'n surti una altra completament diferent.
14: Se me llengo se traba.
0: Molt bé.
16: I ara em falta un, el darrer conjur. Necessito un conjur perquè els pets sonin com una trompeta.
0: Aquí de vegades tampoc fa falta conjur.
22: Trompets.
0: Amem, com?
22: Trompets.
16: Molt bé.
0: Clar i senzill, eh? Molt bé.
16: Molt encertat, eh? Molt bé. Idò,
0: fins aquí.
16: Ja ho tenim clar.
0: Fort aplaudiment, Dori.
16: Molt bé, xicots.
0: Molt bé. Anem al darrer joc, que aquest ens el presenta en Marc Sales. Marc, amen, conta'ns quin joc ens presentes.
6: Ara, avui us presentaré Foners, Herois de la Mediterrània. És un joc operatiu on haureu de mesclar punteria i estratègia per defensar la costa mediterrània i impedir que els enemics arribin a terra. La gràcia és que no basta pensar una bona estratègia, sinó que vos heu d'aixecar, agafar una fona, que serà una carta, i llançar un dau que farà de pedra. I cada jugador haurà d'utilitzar diferents estils i postures per fer-ho.
0: Molt bé. Farem de foners. Esteu preparats per fer de foners?
22: Sí!
13: Amem, i quina prova ens proposes per jugar-hi?
2: Com que aquest és un joc que també posam a prova la punteria, pensar que estiria bé que avui vos convertíssiu en foners. I m'han dit que per aquí teniu algú que ja sap tirar una fona.
13: Sí, tenim en Eduard. Hola, Eduard.
4: Hola.
13: Que ha fet un pot de pràctica de tirofona,
14: sí,
13: ha anat a algunes classes.
14: Classe.
13: I a més se pot ficar en qualsevol personatge.
14: Exacte.
13: Com per exemple el doctor Firulais, com seria?
8: Hola, sóc el doctor Firulais.
13: Per exemple. Així que, Marc, qui serà en Eduard?
2: Mira, doncs, ja que ha sortit abans, jo crec que Nicolau, pot fer de Nicolau, que és un dels personatges del joc, i és un atlot mig home o mig peix. Poner molt bé la mà i està disposat a defensar la Mediterrània. I és un poc cregut, eh? Perquè està molt segur de si mateix i pensa que ho sap fer gairebé tot millor que els altres.
13: Molt bé, Eduard, com sonaria en Nicolau?
9: Hola, sóc en Nicolau i sóc un guerrer foner.
13: Molt bé, ha sonat així cregut, eh? Vinga, i a més de Nicolau, quins altres personatges tindrem?
2: I no podem aprofitar que hi ha dos bollets en el joc, dos petits dimoniers disposats a sembrar escaus. Són entremaliats i en Nicolau els haurà d'ensenyar a tirar fones, però no sé jo si li faran gaire cas.
13: Molt bé, i anem a provar. Necessitem dos voluntaris per fer de dimonis. Amen, vinga, anem a agafar per aquí en Fèlix i en Héctor. Vinga. Sereu els dos dimonis bollets, eh? I tu, Nicolau, els has d'ensenyar a tirar en fona. Heu de posar-vos drets, si no, no aprendreu a tirar en fona. Vinga. Amem. Ja ets en Nicolau, eh? Ja no ets en Eduard.
9: Vinga. A veure, bollets.
13: Amem.
9: Mireu bé, perquè això de tirar en fona no és tan fàcil com jo ho faig per això, d'acord? Jo som mig home, mig peix, però un foner sencer. Primer, agafam bé la fona. D'acord? Posam, has dit... Aquí, coïm l'altres trens de la fona en l'altra part de la mà, fem un parell de voltes, apuntam i tiram.
13: Que vos ha quedat clar, bollots? Ah, vos ha quedat clar?
4: Sí, molt clar.
13: però sou bollots, heu d'estar com així fent dimoniades, vinga. Vos ha quedat clar?
4: Sí, molt clar. Superclar.
13: Molt bé. Amem, Nicolau, estàs preparat per ensenyar-nos a fer un tir d'aquests ben fets?
9: Preparadíssim, però bé, que fàcil, si ho fos tan fàcil com ho faig jo. Bueno.
13: Vinga, amem. Idò?
9: Anem a fer un tir.
13: Vinga, alerta, eh? Oh, molt bé, fort aplaudiment.
9: Gràcies, gràcies.
13: Quina força. Quina elegància.
9: No feia falta que parpadejéssiu. Que vols aportar?
13: Bollets, que ho voleu provar vosaltres?
4: No sé.
13: Heu de dir sí, sí, són dolents.
4: Sí, sí.
13: Vinga, anem, provau-ho, vinga. Va, Nicolau, posa'ls i se'm a com puguis. Amem.
9: Estoy...
13: Aquí està...
9: Estan intentant, però
13: clar,
9: òbviament...
13: Clar, està costant una mica, perquè l'habilitat que té Nicolau, clar, no la té tothom. Anem. Ha rebotat i tot. És un fort aplaudiment, també. I ens falta un dimoni boller per provar-ho.
9: D'aquí poc ja podran sortir les fotos del meu perfil.
13: Tens perfil i tot.
9: Clar. Si me voleu contratar, faig bodes, bautisos i comunions.
13: Molt bé. Vinga, anem. Idò, Fèlix Boia, tu estàs preparat?
4: Bueno, sí.
13: Vinga, anem. Idò, tira. Un, dos, tres... Ui, ha fet un looping. I queda... Ui. Molt bé, això mateix, fort aplaudiment. Que vos ho heu passat bé?
10: Sí!
13: Idò, amb aquest entrenament de foners acabam els jocs d'avui. Ens ho hem passat bé jugant, que sí?
10: Super. Sí!
13: Moltes gràcies, Llúcia Serra i Marc Cantallops de Dino Ludens i Marc Sales de Roqueta Lúdica, per haver vengut a jugar amb nosaltres i per presentar-nos la Divina Bubota, Nits Endimoniades i Foners, Herois de la Mediterrània. Tornareu aviat?
11: Segur que sí.
12: Sí, tot dura.
13: Sí, molt bé. Tu, Marc, vendràs d'Eivissa i ens ensenyaràs aquí a tirar la fona amb en Nicolau també, eh?
2: Sí, estic entrenant.
13: Molt bé. Alerta, perquè en Nicolau ens ho vol posar difícil, eh?
2: Sí, ja veig.
9: Ell ja provarà, ell, ensenyar. Jo ensenyaré i ell ja m'ajudarà.
13: Ui, has creat un personatge que fa por. Oh. Idò, Moltes gràcies a tots, ens fa moltes ganes jugar, però haurà de ser un altre dia perquè avui ja toca anar a dinar. Així que a la una, a les dues, a les

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia. El PSOE ha celebrat avui a Palma el seu Consell Polític amb la mirada posada a les eleccions generals del 29 d'octubre. La secretària general dels socialistes, Francina Armengol, ha advertit que no seran unes eleccions més i ha reivindicat el paper de Pedro Sánchez com a referent del progressisme internacional. Armengol ha demanat als socialistes més feina, empatia i propostes per afrontar la campanya i ha fet una crida a mobilitzar-se per frenar l'extrema dreta.
2: Ara, més que mai, han de posar peu en paret, han de posar tota sa força, tota sa convicció, tota sa esperança, tota sa il·lusió per aturar a sa dreta i a sa extrema dreta. No volem una Espanya fosca.
1: El Partit Popular celebra també avui un acte de precampanya a Madrid amb el lema A la fi, en referència a la convocatòria d'eleccions presidencials anticipades. El seu líder, Alberto Núñez Feijó, ha promès ser el millor candidat i també el millor president per a Espanya enfront del seu adversari directe, fent referència a Pedro Sánchez.
3: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles. Ojalá hubiesen controlado así de bien el que eligió a dos corruptos como mano derecha y está rodeado de 120 imputados.
1: En successos, la Policia Nacional ha detingut a Palma un home i tres dones per presumptament utilitzar passaports falsos. L'home també està acusat d'afavorir la immigració il·legal. Les dones ja havien estat arrestades el 29 de setembre a l'aeroport de Palma quan intentaven embarcar cap al Regne Unit amb documentació falsa. La investigació va permetre localitzar-les a l'Arenal de Palma, on els agents les varen sorprendre mentre rebien un sobre i dobbers d'un home. A l'interior hi havia tres passaports francesos falsificats i 800 euros. En el registre de l'habitació de l'hotel de l'home, la policia va intervenir més efectiu i altres objectes. En total, s'han confiscat més de 4.000 euros. L'institució francesa de Borja Moll continua avançant en la digitalització de les fitxes originals del diccionari català-valencià-balear. Enguany ja n'han digitalitzades 25.500 amb el suport del Consell de Mallorca, que hi aporta 30.000 euros per digitalitzar i transcriure 10.000 fitxes. La vicepresidenta del Consell i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha visitat la institució per conèixer aquests treballs que coincideixen amb el centenari de la publicació del primer fascicle del diccionari. El fons original reuneix més de 3 milions de fitxes que varen servir per elaborar una obra amb prop de 151.000 entrades. La digitalització permet preservar aquests documents i facilitar-ne la consulta i la investigació a la seva plana web. En clau internacional, prop de 600 persones han estat detingudes a Nova Delhi, a la Índia, durant la nit de divendres i la matinada de dissabte en el dispositiu de seguretat desplegat abans d'una gran manifestació convocada pel Partit de les Paneroles. Les protestes també han provocat la cancel·lació de més de 250 trens i el tancament de 45 estacions de metro. El govern indi ha desplegat més de 20.000 agents de la policia i de les forces armades per impedir que els manifestants accedeixin a zones restringides de la capital. A més, la policia investiga més de 200 creadors de contingut i activistes per les seves publicacions a les xarxes socials relacionades amb la protesta. El Partit de les Paneroles denuncia que les detencions pretenen impedir una mobilització pacífica i n'exigeix l'alliberament immediat i incondicional dels seus membres. Amb això és tot. Més actualitat informativa a les dues, l'informatiu migdia, i torna ara pels nostres companys de Vida Saludable.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
1: Molt bon dia. Aquí comença Vida Saludable, el programa de referència sobre salut i benestar aquí a IB3 Ràdio, que ja ho saben, és la ràdio pública de la nostra comunitat. El dissabte 10 d'octubre, Dia Mundial de la Salut Mental. Vos xerrarem d'un simple gest, una simple pregunta. Com estàs? És el nou lema o campanya que empra la Direcció General de Salut Mental per tal de conscienciar, visibilitzar i, sobretot, fomentar la socialització, l'empatia, la conversa, en definitiva, de la societat per tal de descobrir si una persona té qualque problema de salut mental o de benestar emocional. En uns instants ens atendrà la doctora Carme Bosch, psiquiatra i directora de Salut Mental de la Conselleria. Coneixerem les principals malalties de salut mental de la població de les Balears i què es pot fer per posar-hi remei. També xerraran d'una prestació pionera a l'Hospital de Manacor, és a dir, a la sanitat pública, sense cap cost per als pacients, que consisteix en una pròtesi de silicona que emula un mugró per a dones mastectomitzades o bé intervengudes quirúrgicament d'un càncer de mama i que volen recuperar la seva autoestima, la seva seguretat davant del mirall en el seu dia a dia, segons confessen elles mateixes. Tindrem testimonis que ens ho contaran i serem a Menorca per xerrar de lactància materna i d'una jornada destinada a famílies. Però el tema més important del programa serà la perimenopausa i la menopausa. Tindrem els estudis a Catalina Santpol, una dona que ens contarà en primera persona com ha canviat d'ençà d'aquesta etapa de la seva vida que arriba a totes les dones quan es consolida la seva maduresa. I a més tindrem l'opinió professional de la doctora Carmen Simón, experta en menopausa a l'Hospital de Son Espases. Au i dona, perdó, ni un segon menys, aquí i ara comença Vida Saludable. Benvinguts i benvingudes. Començam el nostre repàs informatiu de la setmana avançant-nos una miqueta al Dia Mundial contra el Càncer de Mama que celebra cada 9 d'octubre, és aquí d'aquí 9 dies. De fet, farem un programa especial des del Col·legi de Metges amb professionals d'oncologia i dones que estan lluitant contra la malaltia per donar tot l'èmfasi que mereix aquesta malaltia, de la qual el seu pronòstic és molt bo, com sempre si és diagnosticada a temps de forma precoç. Avui us contam una prestació que ha arribat a la sanitat pública. Molt bon dia, Laura Calafat.
2: Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tothom. Efectivament, l'Hospital de Manacor és el primer centre públic de les Balears en oferir una prestació que canvia l'autoestima de les dones que han tingut qualque mutilació al seu pit i no s'han reconstruït. És una alternativa no invasiva que està tenint molt bons resultats. Consisteix en oferir pròtesis de silicona realista que emula el mugró de les pacients. Per ampliar aquesta notícia, connectam ara mateix a l'Hospital de Manacor. Ja ens escolta a Carme Barón, TKE d'Urgències Ginecològiques i Peritori. Molt bon dia, Carme, i benvinguda al nostre programa.
3: Bon dia. Moltes gràcies per convidar-me i donar visibilitat en aquest projecte.
2: Evidentment. Carme, mem, de on va sorgir aquesta idea?
3: Bueno, va ser molt per casualitat, perquè jo fon part d'una comissió de lactància de BPC o de l'Hospital de Manacor, i un dia cercant una imatge d'un pit me va sortir una mà que duia un mugró damunt. I jo vaig dir que això pot ser. Què vol dir? I la curiositat me va matar. I vaig anar a les companyes de Giner de Mama i vaig dir, vosaltres sabeu d'aquesta alternativa? I no les coneixien. I vaig dir, no, jo m'he d'investigar, vaig cercar informació, i vaig dir, mama, que me'n vaig a formar-me cap a la península, i així va començar tot.
2: Per tant, es va formar, com bé està contant, i elaborar vostè les pròtesis manualment.
3: Sí, me vaig anar a formar i vaig formar amb aquesta tècnica durant 2 dies, però clar, després s'ha d'anar a fer molta pràctica per anar a perfeccionar la tècnica. Les pràctiques les faig jo mateixa, totalment artesanalment i personalitzades. Treballo amb les silicones i els pigments especials per poder intentar reproduir l'areola i el mugró de cada pacient.
2: I és difícil, Carme, me refereix perquè sigui natural i realista. Quina és la clau?
3: Bueno, és una feina que dur un període d'hores i sobretot molta paciència i precisió. El primer que faig és un molde de l'areola i el mugró, si tenim una de referència, i aquest molde me dona molta informació, molt important. Me dona la mida de l'areola, la forma del mugró i el volum, la textura, i fins i tot me representa els detalls del punt de Montgomery i de Rubí. Ah. També després faig unes fotografies, que amb aquesta fotografia el que aconsegueix que és que me donen el color. I així puc veure les diferents tonalitats. Les ombres, si té alguna pilla, aquesta pacient me vulgui fer una representació d'una piga que se'n recorda que tenia en el seu muro.
2: Sí, sí. I Carme, sí, quantes pues, dones se'n beneficien actualment d'aquesta prestació?
3: Bueno, aproximadament ara aduïm a la consulta de l'Hospital de Manacor unes 52 pacients i s'han pogut beneficiar d'aquesta alternativa. A veure, és una xifra molt important per ja.
2: Clar.
3: Sobretot perquè és un projecte que acaba de començar. Uh-huh. Ara fa pràcticament un any. Però el que m'aquest, no és aquest número, és el que m'aporta la pacient i el que aporta aquesta alternativa a elles.
2: I és fàcil de col·locar aquesta pròtesi i de mantenir?
3: Sí, és molt senzill. El que més me sorprèn d'aquesta pròtesi és que ella mateixa si pot aconseguir l'efecte ventosa damunt la pell, amb un poquet de vaselina, i aquesta hidratació de la vaselina i la calor corporal, la pròtesi s'adapta i se queda ferrada. I sí que és vera que expliqui moltes vegades que cada pell és diferent i cada cicatriu també. Hi ha casos que la ventosa funciona molt bé, la pròtesi, i hi ha altres que necessitem una altra ajuda per subjectar-la.
2: I què li diuen les dones que formen part d'aquest programa? Se senten millor? Guanyen en autoestima?
3: Bueno, la part millor d'aquesta feina, l'aportació que dona és molt emocionant. Hi ha una frase que una pacient me va dir, que no oblidaré mai, que me va dir, diu, he vengut amb una i me'n vaig amb dues. I és que a vegades no només que havia jo que vam venir al mirall, sinó també la postura, li comentava un dia. Perquè quan hi ha dones que inconscientment se tapen i se mallen el pit i se fan petites. I quan se miren i tornen a veure-se en els dos costats iguals, s'estiren i se senten més segures. El simple fet de posar-se una camiseta estreta o el banyador i baixar la mirada i veure-se els dos mugrons igual de volum, ja això pot significar moltíssim per
2: clar,
3: elles.
2: Clar. I són el primer hospital públic de les Illes que les elabora i ofereix. S'estendrà a altres centres de la sanitat pública?
3: Bueno, aquest és un projecte que està implantat aquí a l'Hospital de Manacor. I la meva prioritat és continuar fent feina i aprenent de cada pacient. Evidentment que m'encantaria que aquesta alternativa es pogués conèixer i arribar a altres persones. Però això s'ha de fer feina i jo crec que és una alternativa que totes les pacients, totes les dones han de conèixer i la salut pública ha d'oferir.
1: Mm-hmm. Carme, no pengi, per favor, perquè ara saludam una de les 52 pacients que empren aquestes pròtesis de silicona que amunt el muro de la dona. Bon dia, Sandra, com està?
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: A veure, vostè està contenta amb aquesta prestació?
4: Por supuestísimo. Bueno, yo cuando me enteré que se empezaba este proyecto el año pasado, le pedí a una compañera que me pusiese en el proyecto, o sea, que quería formar parte inmediatamente, porque la verdad es que, bueno, lo encontré como otra medida, o sea, un tratamiento, pero más bien emocional, ¿no?, que me podía ayudar, y la verdad es que estoy súper contenta.
1: A veure, a mi m'han piulat a l'orella que vostè és una persona que destila i que té moltíssima autoestima, en general, en la vida. Però amb la pròtesi també ha millorat la seguretat? Se sent millor davant del mirall?
4: Claro, por supuesto. Fíjate que cuando te operan y te hacen la mastectomía, bueno, en mi caso fue una reconstrucción de colgajo de Dieppe, que es cogerte un trozo de la barriga y te convierten ese trozo en un pecho, ¿no? Entonces, claro, tú ya sabes que has perdido un pecho y que lo que tienes es un trozo de barriga, pero es que ese trozo de barriga no tiene ni pezón, ni aureola, ni nada, ¿no? Y aunque tienes el pecho, te quedas un poco marcada, ¿no? Y entonces volver a ver tu pecho con el pezón, al igual que el otro, y es un poco como sentirte completa otra vez y, uh-huh. Y bueno, las mujeres no queremos sentirnos pues mujeres, ¿no? Y entonces claro que sí, te sube, vamos, mira, ahora contándotelo todavía se me ponen los pelos de punta, ¿no? De pensar en que yo he sido afortunada de poder tener esto, ¿no? En mi vida, o sea que súper contenta y muy motivada.
1: Ens agrada molt sentir aquestes paraules. Queden pocs dies per al Dia Mundial del Càncer de Mama. Sandra, ens podria resumir una miqueta el seu cas? Com se va assabentar? Quant de temps tardà en diagnosticar-la? A partir de quan li feien tractaments?
4: Pues mira, a mí, yo me detecté el bulto a finales de noviembre, uy, de noviembre, perdón, de mayo del año 20, justo cuando salíamos del confinamiento. Y bueno, por unas circunstancias u otras, la ginecóloga decidió que ese bulto no era nada preocupante. Pero según iba pasando el tiempo, pues yo seguía detectando que el bulto

0: Teresa, com està? Benvinguda a Vida Saludable, d'IB3 Ràdio.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos.
0: Quin balanç fa de la jornada?
1: Bo, ha estat un èxit rotund. Enguany, el fet de fer-ho al carrer i que encara fa, bueno, més o menys quant temps, a fer que les famílies puguin venir i un espai obert. I molt bé, molt bé, la veritat.
0: Quins eren els objectius principals que volien assolir en aquestes jornades?
1: Aquestes jornades són una mica perquè la gent interaccioni entre ells i es vegin, que normalment no sols coincidir amb altres mares lactants o coincideixes només amb el teu cercle, i així una mica obrir la visió de tot. I vam preparar dinàmiques i també vam fer un taller molt interessant de moviment i porteig, que ajuda a tot, a fer vincle, a la recuperació postpart, a donar pit, i després hi havia un taller de mites que també va agradar molt.
0: Primer de tot, vàrem voler xerrar dels mites relacionats amb aquest alletament. Quin missatge donaren?
1: Els mites serveixen pues, per descobrir coses que pensam que no són certes o que són certes, al revés, i que ens poden interferir en la lactància i ajudar una mica a veure quines coses ens han de fiar i de quines no.
0: A més, vàrem fer un concurs de fotografia. Com va anar?
1: El concurs de fotografia, bueno, enguany és la 8a edició del concurs, que té un èxit rotund. La gent ja l'espera, ja sap que més o manco quines dates sortirà, arriben fotos espectaculars. Que pobret jurat, perquè per triar una foto està complicat.
0: Molta feina, clar. I encara s'ha de fer molta feina, Teresa, per normalitzar la imatge de la dona durant la lactància?
1: S'ha de fer encara, sí. Està molt millor, no hi ha cap dubte d'això, però visibilitzar la lactància ajuda a que hi hagi més. I això ho tenim claríssim. I per això feim tanta promoció i feim tant de jornades, el concurs de lactància, o sigui, visibilitzar la normalització d'una cosa que és completament natural.
0: Clar. I cal recordar que té la màxima evidència científica pel que fa als beneficis d'alimentar així el nadó, és així?
1: Sí. Té la màxima per al nadó i la màxima per a la mare. La recuperació del part quan hi ha lactància materna és molt més ràpida, natural, tot torna al seu lloc com ha de tornar, i dona molt de beneficis per una banda i per l'altra.
0: Així és. Moltes gràcies, Teresa Moll, infermera i co-líder de les bones pràctiques en lactància materna de l'àrea de salut de Menorca. Fins una altra.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra.
2: Avui és dissabte 10 d'octubre i se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental. Aquesta setmana s'han presentat les accions impulsades per la Direcció General de Salut Mental baixa el lema Com estàs?
0: Volen conèixer aquestes iniciatives, saber els reptes que comporta la salut mental avui en dia a les illes i les principals malalties relacionades. Per això, fem una petita estona de ràdio amb la directora general de Salut Mental, Carme Bosch.
2: Bon dia.
0: Bon dia, doctora.
3: Bon dia.
0: Hola, bon dia.
3: Bon dia, com estàs? Què tal?
0: La iniciativa que han presentat aquesta setmana convida la ciutadania a aturar-se un moment, escoltar-se i parlar obertament sobre salut mental i benestar emocional. No se'n parla suficient encara, ben que dir, cada pic es xerra més, però encara falta donar més normalitat i visibilitat, doctora?
3: Efectivament, sí, sí. El que fem és una proposta, no?, per convidar a totes les persones, doncs, a posar una mica de llum, posar el focus també en aquesta part, que al final és una dimensió més de la nostra vida, no?, la part emocional i afectiva. I, bueno, i donar-li sentit una altra vegada, redefinir aquesta pregunta que estem acostumats a fer de manera tan automàtica i contestar també de manera tan automàtica moltes vegades, no?, aquest com estàs, que moltes vegades ho passem d'una manera molt superficial i no vol dir que cada vegada que t'ho preguntin t'hagis de parar a explicar doncs, tot el que et passa, però sí a parar-nos a reflexionar i demanar-nos realment i demanar-li a l'altre amb una actitud d'escolta i d'interès com estem, no? Perquè és el que dieu, estem acostumats a... Ens eduquen, no?, doncs per parar atenció doncs, a uns hàbits de vida saludable, a l'alimentació, a la son, a l'exercici físic, al cos, no?, fer-nos revisions, doncs, jo què sé, totes les que ens toquen, no?, a nivell de físic, doncs, ja sigui del que sigui, no? I en canvi, doncs, no parem atenció, com no fem aquesta revisió, diguéssim, d'una manera conscienciosa o conscienciuda a com estem a nivell emocional i afectiu, no? I clar, és important perquè al final, doncs, això, com dic, és una part molt important de la nostra vida. Si no estem bé a nivell emocional o a nivell afectiu, la influència damunt les altres aspectes de la nostra vida és molt clara i és important que parem atenció en això.
0: La població comprèn que qualsevol persona de la societat pot patir a la seva vida qualque problema de salut mental o encara hi ha qui creu que no li tocarà?
3: Jo crec que encara hi ha persones que pensen que això els hi queda una mica enfora, eh? Però cada vegada més, i cada vegada més bueno, la gent escolta, no? La gent cada vegada més parla de les experiències en primera persona que han tingut, no? Per exemple, ara hem posat en marxa aquesta campanya, posarem en marxa dels videopodcasts amb persones conegudes d'aquí de la nostra comunitat autònoma que expliquen en primera persona, no? Que experiències que han pogut viure. Jo crec que això fa que la gent es sensibilitzi de que ningú està lliure, de que en un moment donat ens pugui passar una situació que ens porti, doncs, a un patiment emocional o un tema de salut mental pròpiament dit, no? I que no passa res, que se'n pot xerrar, que se'n pot sortir, que són etapes de la vida en un moment donat o episodis que podem atravessar, i que no passa res, que hi ha ajuda, que hi ha sortida, i que hi ha gent que et pot acompanyar, no?
0: Exactament, perquè encara hi ha qui li costa demanar ajuda, hi ha massa estigma, encara que és vera que cada vegada hi ha més divulgació i més informació, però potser encara és una mica tabú aquest tema.
3: Sí, encara costa una mica, encara costa una mica. Sí que és veritat que s'està fent molta feina i que efectivament, no? Cada vegada, doncs, la gent s'atreveix més a poder dir que bueno, que estan atravessant un mal moment o que estan anant al psiquiatre o al psicòleg perquè, bueno, perquè els hi passa, pues, alguna cosa, no? Però sí que és veritat que encara hi ha doncs aquesta mica de recel, no? A l'hora d'explicar o a l'hora d'explicar segons quins temes de salut mental, no? Encara hi ha bastant d'estigma, encara costa, però jo crec que el positiu és que després quan uno explica se'n dona compte que a vegades no passen coses tan diferents del que li passa a la resta de la gent, no? No ens atrevim a dir-ho, però al final el món emocional i afectiu és molt comú en l'ésser humà i les experiències són molt iguals, les que es passa a nosaltres, mm-hmm, a les que ens passa a la persona que tenim al davant, no? I obrir-nos, poder-ho explicar i poder-ho compartir des d'un punt de vista d'escolta activa, sense jutjar, jo crec que ens faci conscients d'una mica de que això no som els únics que ens passa i que és molt humà que ens passin aquestes coses.
0: Una de les mesures importants és la introducció de psicòlegs clínics d'atenció primària. Quin balanç en fan? Ampliaran el nombre de professionals pròximament?
3: Sí, la idea és... Nosaltres ens vam plantejar ja fa temps, no? Doncs aquest reforç de l'atenció primària per tenir aquest primer nivell d'assistència allà on els ciutadans poguessin acudir amb un accés fàcil, no? Al seu centre de salut i poguessin tenir aquest acompanyament, sobretot en aquest primer nivell on hi ha aquests psicòlegs d'atenció primària, no? Que fan una feina molt més d'acompanyament, de valoració, de detecció precoç, molt de treball en grup, abordar temes que generen malestar, però amb temes de la vida quotidiana, però que estan afectant a la persona com per anar al metge de capçalera, no? Vam començar amb 16 psicòlegs a l'octubre de l'any passat, I bueno, i ara és el moment, no, que estem ja començant a implementar psicòlegs de tots els centres de salut fins a arribar als 61 que tenim a tota la comunitat autònoma. Uh-huh. No? Com deia, per primera vegada, per exemple, a Formentera, doncs hi haurà un professional de psicologia única i exclusivament a Formentera que podrà fer un seguiment i que podrà ser un referent dels temes de salut mental que fins ara, doncs, no hi era. No? I creiem que això és important perquè l'accessibilitat per la població és fonamental.
0: No podem, doctora, xerrar de totes les malalties perquè, evidentment, necessitaríem molt de minuts, però si es pot dir les més importants que pateixen els illencs?
3: Sí, però no ens diferenciem massa de la resta de l'Estat o dels ciutadans europeus o fins i tot a nivell mundial. La sintomatologia més prevalent, sens dubte, són els símptomes de tipus ansiós i depressiu, no? Perquè, bueno, és un tema que és molt comú, perquè l'ansietat i la depressió al final són manifestacions que poden ser manifestacions típiques d'un trastorn mental o poden ser manifestacions típiques d'un malestar emocional, no? Aleshores, aquesta és la símptomatologia més freqüent que hi ha, sens dubte.
0: Una de les activitats que fan aquesta setmana és la xerrada El trastorn de la conducta alimentària, prevenir, comprendre i acompanyar, per exemple. I també es convida la ciutadania a fer un gest tan senzill com necessari, demanar a algú del seu entorn: com estàs? Una pregunta que pot donar a molt.
3: Exacte. Sí, i a més, la jornada del trastorn d'alimentació es va fer el passat dia 24, forma part d'una d'aquestes activitats que hem planejat doncs, al llarg d'aquest mes, perquè, com sabeu, dissabte és el Dia Mundial per la Salut Mental, i el que vam decidir va ser això, doncs, fer tota una sèrie d'activitats per apropar una mica la salut mental a la població. No? Vam fer la jornada dels trastorns de la conducta alimentària el passat dia 24, que va ser molt bonica i va venir moltíssima gent a Caixa Fòrum. Fem els videopodcasts, hem fet, farem una sèrie de contes, tant a Palma com a Inca i Manacor, també amb un conte que surt del certamen que varen fer del relat de contes infantils en temes de salut mental. I el demà és divendres, demà tenim en Elsa Ponset, que vindrà al Conservatori Superior de Música també a fer una xerrada col·loqui, també una mica. I com et deia, una mica amb la idea, amb aquest com estàs, una mica de convidar-nos, no?, també a parlar, a construir aquests vincles, a interessar-nos, a tenir realment un interès per la persona que tenim al davant, no? Perquè també aquest tema de la soledat i l'individualisme també són temes que conviden molt a que en un moment donat podem passar una mala estona o tinguem algun tipus de malestar, no? La soledat no volguda, l'aïllament social, etc. Aleshores, amb aquest com estàs, el que volem també és convidar la gent a que ens interessem per nosaltres mateixos, interessar-nos també per la persona que tenim davant i construir aquest diàleg productiu i d'acompanyament.
0: Ja per acabar, doctora, sé prou demanant, però és necessari un Dia Mundial de la Salut Mental per encara visibilitzar més aquestes patologies dins la nostra societat?
3: Bueno, tant de bo no fos necessari perquè ho tinguéssim tot molt, molt integrat. Però sí, és necessari. És necessari perquè és un dia allà on posem llum a la salut mental, on aprofitem per reivindicar també, no?, una mica pues, totes aquelles coses que encara fan falta i per conscienciar a la gent, no?, de que hi ha molta gent que pateix problemes de salut mental, que encara falta molta feina per fer, que hem avançat molt, afortunadament, i seguim avançant, però que encara és important que anem canviant una miqueta la nostra visió sobre aquests problemes. I bueno, jo crec que sí, que està bé tenir aquest dia per una mica recordar-nos que hem de parar atenció en això. No?
0: Moltes gràcies, doctora Carme Bosch, directora general de Salut Mental i, per damunt de tot, psiquiatra. Fins una altra.
3: Fins una altra. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Fins aquí el nostre repàs sanitari de la setmana, celebrant avui el Dia Mundial de la Salut Mental. En uns instants fem ara una petita aturada xerrant de menopausa aquí a Vida Saludable.
4: Vida Saludable, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
5: ¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
6: Els dies no feiners comencen amb un altre ritme. Per això, a IB3 Ràdio tenim temps d'entrar amb olivetes en tu. En tota l'actualitat i moltes curiositats.
7: Amb olivetes, els festius a IB3 Ràdio, a les 9 del matí, amb Inés Mateu.
4: Vida saludable, amb Carlos Hernández.
2: I Laura Calafat, cada dissabte a la Ràdio Pública de les Illes Balears i Beta Ràdio, xerrant de salut i benestar. Avui Vida Saludable aborda la menopausa, un procés natural de la dona que suposa el fi del cicle menstrual.
0: Com estem dient, la menopausa és una etapa normal de la vida de les dones, però encara avui continua envoltada de molt de silencis, dubtes i, en alguns casos, també de prejudicis. No és només el moment en què desapareix la menstruació. Durant la perimenopausa i la menopausa es produeixen importants canvis hormonals que poden afectar el cos, el descans, l'estat d'ànim, la sexualitat, la concentració i, en definitiva, la qualitat de vida.
2: La realitat és que cada dona ho viu d'una manera diferent. Per algunes els símptomes són lleus o gairebé inexistents, per a d'altres la sufocació, l'insomni, els canvis emocionals que comenten Laura, o la sequedat vaginal, el cansament i els canvis físics poden arribar a condicionar molt la seva qualitat de vida.
0: I precisament per parlar de la menopausa des d'una perspectiva real, més enllà de les dades mèdiques, avui volen conèixer l'experiència d'una dona de 49 anys que està vivint aquesta etapa en primera persona. Volen saber com va començar tot, quins canvis ha experimentat, com ha afectat la seva vida quotidiana i que li hauria agradat saber abans d'arribar-hi. Ella es va saber adaptar perquè és un exemple d'esportista, de dona decidida i amb una mentalitat ben forta. Bon dia, Caterina Moll, benvinguda a Vida Saludable.
8: Hola, bon dia.
2: I hem de dir també que és metgessa, que és especialista en medicina nuclear a l'Hospital de Sant Pau, però avui ve com a pacient, però sempre és més fàcil de fer xerrar amb una sanitària.
0: Per començar, men, com descriuries el moment vital en què et trobes ara mateix?
8: Bueno, ara mateix te diria que ja estic sortint, no? Ja una mica la meva procés de perimenopausi va començar en 47 anys. Ja he dut 2 anys amb aquest procés i te diria que ara començo a trobar-me bé.
0: Quan vas començar a notar que alguna cosa estava canviant el teu cos?
8: Bueno, quan vaig començar a tenir ja retrasos, que desapareixia o no desapareixia la menstruació, el que és la perimenopàusia, ja notava canvis. Canvis a la pell, canvis a la... Jo sempre he estat molt deportista i notava molt com que perdia força, que notava canvis en el meu entrenament, m'acostava més, estava més cansada, vaig començar a dormir pitjor i tot com se retroalimentava, no?
0: Recordes quin va ser el primer símptoma de tots que et va fer pensar que podies estar entrant a la menopausa?
2: Més enllà de la pèrdua de força, clar.
8: Et sofocos.
0: Et sofocos.
8: Molt de sofocos.
2: Com són?
8: Pues estàs tan tranquil·la i de repente és com un foc de dins que va de dins cap a de fora, no? I comences a suar, però algo bestial.
2: A qualsevol hora o més dormint?
8: A qualsevol hora. A qualsevol hora. Jo me passava fent feina, faig molta feina a quiròfano, i clar, estàs allà en sabata i els guants i de repente era com... que ha aturat l'aire condicionat, no? I me mirava les mans i tenia tot aigua dins els guants... Me suava la cara, me suava l'esquena i tothom estava bé.
2: I com va ser el procés fins que efectivament vas saber que era menopausa? Perquè clar, ho hem comentat, ets metgessa, anar a sentir xerrar molt, no ets expert en ginecologia, però evidentment és una persona molt formada. En qui me vas dir, ja ha arribat?
8: Pues quan vaig començar a tenir canvis de la regla, no? Perquè jo sempre havia estat una persona molt regular i de repente pues, vaig començar a tenir pues, períodes més llargs, la regla s'allargava o de repente desapareixia, no? I els cicles canviaven. Llavors vaig començar a pensar que començava. Però clar, jo tenia 47 anys, jo li consultava al meu ginecòleg, no? És normal, tan aviat, me sentia una mica jove, no? Per començar-la.
2: D'aquesta pèrdua de força, d'aquests sufocs, d'aquests fogots, quins altres símptomes realment t'afectaven i que deies a mi no m'agrada? Per exemple, l'estat anímic, el canvi d'humor, t'afectava?
8: Molt. Jo mai havia tingut símptomes de regla i no sabia el que eren aquests canvis d'humor. I en la perimenopausa vaig començar a sentir com que estava més irritable, més trista. Em vaig començar a sentir molt trista i jo tot m'anava bé i tenia una vida molt... Tenc una vida satisfactòria. Jo deia, per què estic trista? Si tot me va bé... I sí, i tenia molt de moments de plorera, de malestar, i bueno, tot això, pues, entre dormir menys, que va determinar per sofocs també, pues, me va afectar molt, no? Com que no era jo.
0: Ja has comentat un parell de símptomes i entre ells la forma de dormir. Ha afectat la menopausa, la manera de dormir?
8: Molt.
2: Has fet qualque canvi?
8: Bueno, jo sempre dormi com un tronc. Llavors, en la menopàusia, pues, vaig començar a notar que me despertava moltes vegades i el somni era més superficial. Jo no sabia per què me despertava, després vaig veure que eren els sofocos també, que me despertaven. Què vaig canviar? Pues, no vaig canviar res perquè no sabia ben bé com fer-ho, vaig començar a prendre melatonina, però tampoc era la solució, perquè realment melatonina no te'n falta. I va ser, clar, un dels motius de consulta, no? Perquè es no descansar bé se retroalimenta tot l'altre, no? Està més cansat, està més trist, tot repercuteix,
2: tot afecta.
8: Sí.
2: Independentment de la menopausa, crec que tots els experts en son ho diuen, amb els anys dormim pitjor.
8: Sí. i al final és dormir és el més important. Però vaig a dormir pitjor, però no tot li passa. Jo me'n recordo el meu predí, que dormia 12 hores cada dia i fins que se va morir.
2: Quan si te no passa això, te'n recordes, eh?
8: Vull dir...
2: T'aixeques molt bé quan te passa això, que no passa sempre.
8: Exacte.
0: Hi ha qualcun símptoma del qual no t'haguessis informat, no coneixies abans i t'hagi sorprès especialment?
8: Bueno, jo tenia moltes migranyes de petita i migranyes amb vòmits molt intenses i després me varen com a desaparèixer, no? I aquestes migranyes m'han tornat de forma molt intensa des de que tinc la menopàusia. Clar, jo no sabia que estava tan relacionat. Jo relacionava lo millor que dormia pitjor, però és vera que quan vaig consultar la doctora Simón me va dir que les migranyes estaven relacionades amb la menopàusia i de fet m'han tornat setmanalment i amb molta intensitat.
2: Catalina, hi ha un factor important, un símptoma molt clar que asseguren moltes dones, que és l'augment de pes. En el teu cas no va ser així perquè tu ets una persona que s'ha cuidat sempre i que fa molt d'esport i per tant tu en cap moment t'engreixares.
8: No vaig engreixar, però sí que la tendència és engreixar. O sigui, notes que es costa va canviant, no? Jo l'únic que vaig fer va ser preparar-me una mica, no? Vaig dir, a partir dels 40, jo no feia peses de jove. Va ser després, a partir dels 40, que vaig començar
2: a fer força.
8: A veure que la força era important, augmentar el metabolisme basal. Jo crec que és important que el cos tingui uns requeriments d'intensitat d'exercici, que és el metabolisme basal, que això te fa consumir calories al llarg del dia encara que no te moguis. I crec que això és el que fa que a la llarga pues, el cos se mantingui més en sopes, no? A part de que intent menjar menys, més proteïna, sí que fer petits canvis d'alimentació.
0: La menopausa està plena de símptomes i de tabúes, i un molt important és la vida sexual. La vida sexual, personalment, tu has notat canvis relacionats amb la menopausa?
2: La famosa manca de líbido.
8: Sí, jo personalment no ho he notat, però sí que té molta... Jo amb les meves amigues Cher, i sí que les meves amigues... Tenc amigues que sí que manifesten aquests canvis, no? Jo personalment no ho vaig sentir, perquè a més me va agafar en una època de la meva vida que jo a més no tenia parella, estava molt introspectiva en les meves coses i tampoc estava molt pendent d'això. Però sí que mentalment estàs pensant en això, no? Uh-huh. I sí que la doctora Simón me deia, si no tens relacions has d'anar alerta perquè les hormones afecten a la tonificació de la vagina, t'hauries de posar hormones intravaginals i, bueno, sí que hi ha unes certes coses que també van canviant, no? Personalment no me va afectar, però sí que passa, que hi ha disminució de líbido, m'he aixecat, bueno, el que em manifesta dones en s'escatxar, sí, sí, sí. No?
0: I t'ha costat parlar d'aquests canvis en la teva parella, si la tinguessis, en les amigues, en la família...
2: S'enxerra?
8: Sí, jo tens la sensació que sí. Jo les meves amigues ho xerren obertament, sí que és vera que ningú està content. Són canvis importants i sí que és vera que mentalment, no?, que associam, no?, perdre les regles com que te fas gran, no?, i pareix que la dona passa
2: injust,
8: una
2: no?
8: altra fase i com si, sí, és injust i si t'agafa jove i després, clar, després penses i les dones que estan malaltes i que se'ls ha anat la regla per la quimio, per... Uau, és intens, eh?, perquè te sents que ja no...
2: Falta,
8: no ets la mateixa.
2: Clar. Falta empatia i diria de la societat, no, diria dels homes, no, de les parelles. Falta que les parelles ajudin més, siguin més comprensives en aquest procés en general?
8: Sí, en part sí, perquè és vera que tinc qualque amiga que me conta, pues, no, que és un matrimoni llarg, de molts anys, és vera que els matrimonis se deterioren per moltes causes, no, en so temps, però és vera que aquest factor... En el moment que apareix la falta de líbido, que la dona se tanca un poc amb això, si no hi ha una comprensió des de l'altra banda, doncs entenc que sí, que hauria d'haver... Però és difícil, perquè tenim mentalitats tan diferents, els homes i les dones, que necessita com un esforç.
2: T'ha passat o coneixes alguna amiga que li hagi afectat el seu entorn laboral, a la seva vida en general, la concentració, aquests símptomes que diuen, ostres, no he dormit bé, ja el dia d'endemà no estic bé, no estic productiva...
8: Bueno, a mi m'afectava moltíssim, que la feina de no recordar coses importants, d'estar com... Tens com una neblina en el cap, com un ígol, que te... Sí, pèrdues de memòria, m'acostava més concentrar-me... Sí, sí que afecta molt.
0: Has tingut algun moment en què hagis pensat no en reconec, que alguna cosa ha canviat en mi?
8: Sí. Sí, perquè en aquell moment que jo estava tan trista, pues sí, notes que ja... A més, no sé, a lo millor també coincideix amb una etapa de ses dones que fas com una, no una crisi vital, però sí que ja tens més consciència de que coses estan canviant, quines coses has de canviar a la teva vida, no? I jo crec que és un moment molt important per qualsevol dona.
0: I has consultat qualcun professional sanitari per aquests símptomes?
8: Sí, clar, quan ja vaig començar a veure com em van aparèixer les migranyes, perquè clar, jo vaig dir, vale, tens sofocos, estic un poc ennubilada, bueno, deixarem passar un poc de temps, clar, vaig tardar més d'un any a consultar, perquè pensava que això s'aniria passant i tal, però com que anava a més, al final vaig decidir consultar amb la doctora Simón, que és especialista en menopausa i són espases, una companya meva, i bueno, li vaig dir, no sé, no puc més, no? Perquè intentava, no, millor no tenir que tractar-me, però... les migranyes m'estan matant, perquè a més té migranyes molt fortes, perd la visió d'un ull, i beneïda consulta.
2: Hem de dir una coseta, que és que na Catalina, sí, ens ates també el programa de televisió, que podran veure un reportatge un poc sobre el seu cas dissabte dia 17 a la 1 del migdia i ve des televisió, i contra un petit secret, i és que na Catalina també ha fet altres intervencions en programes de televisió i IB3, per exemple, La vida són espases, per això tens facilitat per comunicar, és una cosa que t'agrada i que has fet sovint, no?
8: Bueno, no, jo no considero que tingui facilitat per comunicar, però bueno, sí, com a metge pues, també, no? Estem exposats sempre a comunicar, coneixements, transmetre, congressos... Lo de vida saludable, bueno, va ser algo excepcional, no estem acostumats tampoc a motxa d'esquina amb una càmera i... Hi ha gent que li agrada més i gent que li agrada menys.
2: Ho vas fer bé, eh?
8: Jo especialment no som una persona que m'agradi, però...
2: Aquí estem.
8: Sí.
2: Hem de fer una petita durada, estem xerrant de menopausa, uns instants també posarem la intervenció professional a la doctora Carmen Simón, que ens donarà els seus consells. Fins ara mateix.
4: A IB3 Ràdio, vida saludable. Carlos Hernández.
9: IB3 Ràdio és investigació.
4: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
10: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
11: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
10: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
11: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
10: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
4: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
12: Diumenge a les 4 de l'hora baixa segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
13: Benvinguts a Esports 3 en joc.
12: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
4: Vida saludable, IB3 Ràdio.
2: Arribats en aquest punt, per introduir un poc més un coneixement important i completar el testimoni de Catalina, la seva metgessa la tenim a nostra disposició. M'atreviria a dir que és la ginecòloga de capçalera d'aquest programa. El manco per xerrar de menopausa, perquè és tot una experta i la tenim molta estima, fa feina, són espases. Com està, doctora Carmen Simón? Què tal?
14: Hola, buenos días, muy bien. ¿Y vosotros?
2: Vostè sap cíclicament que quan xerrem de menopausa l'hem de consultar a vostè, la nostra experta.
14: Bueno, es que es importante que se informen con un profesional que esté acreditado en formación en menopausia, en este aspecto y en todos.
2: ¿Com se n'adona una dona que està arribant a la perimenopausa?
14: Lo general es que empiecen a notar alteraciones en los ciclos menstruales, que los ciclos se juntan unos con otros, las reglas se juntan, y el sangrado puede ser más abundante, empieza a tener reglas más dolorosas, ya puede empezar a tener algún síntoma tipo sofoco, insomnio. Es una etapa que empieza a notar cambios.
2: Uh-huh. I de la peri a la menopausa, quant de temps passa, doctora?
14: Bueno, es un periodo muy variable, incluso está dividido en dos fases, una más precoz y una más tardía, pero pueden pasar años en esta situación. Depende de cada mujer, entre 3-5 años.
2: Uh-huh. En xerrat molt de símptomes, no me'n repetiré demanant-li perquè vostè és experta, perquè també tenim aquí un testimoni que ens ho ha contat, però sí tractaments més moderns i actuals. Doctora, quins funcionen?
14: Tratamientos modernos, pues modernos y actuales, realmente no hay modernos y actuales, hay diferentes tipos que están saliendo, pero siempre ha habido aplicaciones transdérmicas en parches, en cremas, en spray, luego la vía oral, y lo que a lo mejor puede sonar a nuevo es las llamadas hormonas bioidénticas, que en realidad no son nuevas porque siempre la terapia hormonal lleva el estrógeno que usa, es un estrógeno que es bioidéntico, sea la vía que sea de administración, y ahora sí que parece algo nuevo porque se está dando más importancia a llamarlo hormonas bioidénticas, pero realmente nuevo no hay. Pero hay algunos preparados nuevos, uh-huh, eso sí, pero a base de estas hormonas.
2: Pero doctora, la terapia hormonal funciona muy bien, ¿no es verdad?
14: Pues sí, la verdad que yo realmente es una consulta muy grata porque veo cómo vienen las pacientes con esos síntomas, ese malestar, esa disminución de la calidad de vida, y al poner el tratamiento pues cambia radicalmente. Se ha demostrado que la terapia hormonal es el tratamiento más eficaz que hay para los síntomas de la menopausia, pero esto no quiere decir que todas las mujeres lo necesiten y que no haya otro tipo de tratamientos para cada caso en particular.
2: Hi ha massa tabú o desinformació o silencis encara en la menopausa, doctora?
14: Pues sí, sigue habiendo muchos tabús por el llamado edadismo, que es ese miedo a confesar la edad porque la sociedad puede rechazar a estas personas, en este caso a las mujeres de una cierta edad, no rechazar, sino que no se las tenga tan en cuenta para muchos aspectos, y la mujer todavía es un poquito reacia a reconocer que está en esta etapa precisamente por no reconocer que ya tiene una cierta edad. Pero bueno, esto, gracias a Dios, pues se está mejorando cada vez. És millor cada vegada.
2: Mm-hmm. Doctora, una companya seva, Mercedes Febles, ens va comentar un dia que moltes dones arriben a la seva consulta comentant la falta de líbido i desig sexual quan diuen que el seu matrimoni és perfecte i que això els genera un conflicte de parella. Això succeeix? Ho has sentit molt?
14: Sí, sí. La falta de líbido és una queja muy, muy habitual. Y la falta de líbido realmente es un factor, es multifactorial, no hay solo un factor. Entonces necesita un estudio un poquito más detallado, más concreto, y realmente puede mejorar con la terapia hormonal, pero es que no es cuestión de una hormona. La libido es multifactorial. Hay que hacer cambios, hay que hacer un trabajo personal, y bueno, es que es muy frecuente en la etapa de la menopausia, sí.
2: La darrera, doctora, consell generals per una dona que estigui a punt d'entrar en aquesta etapa natural de la vida.
14: Un consejo, pues que si tiene síntomas, consulte a un profesional, que no consulte en redes sociales, que no se resigne a pasar esta etapa en silencio y que, sobre todo, que pida ayuda a un profesional.
2: Uh-huh. I de moltíssimes gràcies, Carmen Simón, doctora experta ginecòloga, experta en menopausa. Com sempre, és un plaer sentir els seus consells i ja sap vostè que aquesta ràdio, aquest programa, està a la seva disposició sempre que vulgui. Gràcies.
14: Muchas gracias.
2: Fins una altra.
0: Continuant l'entrevista amb la Caterina, que la tenim aquí amb el seu testimoni. Amem, què és el que t'ha ajudat més a trobar-te millor? Canvis en alimentació, exercici, perquè sabem que tu practiques exercici físic regular. Però què més has introduït? Millores descans, tractament hormonal, suport psicològic?
8: Una mica tot, una mica tot. Bueno, jo teràpia, suport psicològic ja feia temps que em feia. Sí que és vera que el meu l'ha intensificat perquè hi ha tants de canvis i el que comentava, no? Que a vegades s'ajunta com una petita més crisi personal, i pues, he intensificat el suport psicològic. Després he intensificat l'exercici físic. Feia molt d'exercici, però potser més de fer-lo, més fer cardio, he reorientat més a fer exercici de força. He ajustat l'alimentació, no m'aprip de res, però intent menjar menys quantitat.
2: Però estàs molt bé de pes.
8: Sí, sí. També ara només estic més baixa de pes del que estic acostumada, perquè, bueno, he tingut una petita crisi més intensa, que no té res com una menopausa.
2: Però ja estàs bé.
8: Sí, ara tot millor. I que m'he ajustat. Hombre, els horaris de son són superimportants. Jo potser anava a dormir a les 12 i ara a les 10 intento estar en el llit. Sí, crec que com a mínim dormir 7 hores diàries és important, però jo m'aixec molt prest i és superimportant. Crec que és una de les coses que si aconsegueixes dormir 7 hores, tot lo de més a la teva vida millorarà, segur.
0: Si poguessis parlar amb una dona de 45 anys que encara no ha començat aquest procés...
2: I que ens escolten.
0: I que ens escolten, què li diries? O bueno, jo que no me faltarà molt, tampoc.
8: Jo recomanaria que si... Bueno, des de la meva experiència, perquè hi ha mil coses per fer, no? Des de la meva experiència, pues, que si no fan exercici i comencin a fer ja, que se preparin.
2: Especialment força.
8: Especialment força. Sí que s'ha de fer un poquet de cardio, però que sigui predominantment força. I que presti més atenció a l'alimentació, a el que mengen, perquè canviar els hàbits d'alimentació no se trata de fer dietes, perquè després sempre hi ha un efecte rebot, se trata de canviar estil de vida, canviar estils d'alimentació completa. I el millor prestar més atenció amb això, i si necessites informació amb un nutricionista, pues anar a un nutricionista.
2: I consultar el ginecòleg, com
8: sempre. I consultar el ginecòleg, òbviament.
0: I ara que ja has passat per aquesta experiència, què has après sobre el teu propi cos?
8: Que el cos té una capacitat de regeneració bestial
0: i d'adaptació,
2: més del que creiem.
8: Jo vaig recordar que vaig tenir una pèrdua de força, t'ho contaves l'altre dia, no, l'entrevista, que jo sempre havia fet molt esport i m'acostava aixecar les bosses de la compra. És vera que els acarrec molt, però m'acostava. I vaig pensar, ostres, no tornaré a ser mai la mateixa, no tornaré a tenir la mateixa força. I no és vera. Si ets constant i fas el que has de fer, tot torna. I que el cos, si li dones una constància i un estímul, allò se manté. I després una altra cosa també superimportant, que les dones m'han aixecat molt en el cos. Quan mos miram, mos castigam molt, i mos miram i sempre veiem el que no mos agrada. I potser hem de canviar un poc més aquesta mirada. Perquè això no es culpa dels homes. Els homes no ho veuen com nosaltres.
0: Sí, sí, tal.
8: Són nosaltres. Llavors, les dones haurien de canviar la mirada que tenim damunt nosaltres mateixes.
2: Gran missatge. La darrera qüestió. Sempre hi ha coses positives de qualque experiència. Qualque cosa positiva de la menopausa, que jo crec que l'altre dia comentàvem, crec que tota persona entre 45 i 50 anys està en una edat magnífica, amb una maduresa, amb un coneixement de tot. Pot triar normalment el seu temps. És a dir, és una edat perfecta, no?
8: Sí. Sí. Té la part d'aquesta que pareix que te fas gran, però en el final...
2: Encara ets jove.
8: Per jo és el millor moment de la meva vida. I a mi, si me demanes quant d'any tenc, allò me ve en el cap 30. Jo me sent com si fos jove. A vegades inclús tenc ara un munt de records de quan era petita. No sé. És una etapa molt guapa per com a tornar a tu mateixa.
2: Perfecte. Que tens en Pol... pacient, perquè amb un com a pacient, o dona, que ha contat el seu cas de la pere i la menopausa, encara que vostè és doctora especialista en medicina nuclear de son espases, gràcies per aquest testimoni, que jo crec que haurà ajudat a moltes dones que estiguin a punt d'entrar en aquesta fase natural de la vida, que és la menopausa. Gràcies per xerrar amb aquesta transparència i confiança i tranquil·litat.
8: Gràcies a vosaltres.
2: Laura Calafat, acomiadam el programa, també sempre un cap de setmana que s'ha de disfrutar, que encara queda mitja.
0: Gràcies, Carles.
2: Tornant dissabte que ve, bona setmana per tots els oients de Vida Saludable i d'IBT Ràdio. Gràcies.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
1: Són les dues. Bon dia, avui és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que a les Balears arriba amb una dada que s'ha de tenir molt present. Unes 185.000 persones, el 15% de la població, conviuen amb algun problema de salut mental. Els experts recorden que més enllà dels factors individuals, les desigualtats econòmiques i socials també poden influir en l'aparició d'aquests trastorns. El poder adquisitiu també influeix en la cura, ja que no tothom es pot permetre anar a una consulta privada. I mentre augmenten els diagnòstics, creix la necessitat de reforçar l'atenció psicològica. Per això el govern aposta per acostar-la als pacients i l'objectiu és que tots els centres de salut tinguin aquest servei. En parlem tot d'una, però abans titulars. Amb Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia.
1: La Guàrdia Civil ha alliberat a Eivissa 25 dones obligades a prostituir-se per una organització criminal. Hi ha 4 persones detingudes.
2: La xarxa captava les víctimes amb falses ofertes de feina i després les obligava a prostituir-se per pagar un suposat deute de 5.000 euros. L'activitat es concentrava a Platja d'en Bossa.
1: La patronal hotelera de Menorca demana als establiments que mantinguin les portes obertes fins a final d'octubre, després que alguns hotels hagin avançat el tancament de temporada.
2: Els hotelers alerten que la manca de connexions aèries dificulta allargar la temporada turística i reclamen més vols i una actualització del programa de l'Inserso.
1: Les reserves d'aigua de les Balears continuen baixant i se situen en el 36% al setembre. Són 2 punts manco que a l'agost i 8 menys que fa un any.
2: Les reserves disminueixen a Mallorca i a Eivissa, mentre que es recuperen a Menorca. Les zones d'Artà, Esplà i Manacor-Felanitx continuen en alerta per sequera.
1: Es reactiva el projecte de la pedrera de Sespartà i Eivissa. El govern ha tret exposició pública que l'estudi d'impacte ambiental d'una explotació que preveu extreure més de 5 milions de tones d'àrids.
2: Els veïns s'hi oposen perquè denuncien que destruirà un espai protegit. El govern assegura que reprèn la tramitació per una sentència judicial, però que això no implica autoritzar la pedrera.
1: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia, l'Illes Balears Palma Futsal continua imparable. A Innova golejada 7-3 de Manu Parrulo i cinquena victòria en 5 jornades. Unes xifres que li donen el lideratge del torneig Apertura. I pel que fa al Real Mallorca, per a res es fia de la rumorologia que posa el tècnic del rival de demà, les Palmes, molt prop del seu cessament si no guanya el conjunt de Luis García Fernández.
1: Anem ara amb la previsió del temps. Xesca Cifra, bon dia.
4: Bon dia. Tenim un cap de setmana de temperatura de tardor. Les temperatures mínimes de nit passada han baixat molt, amb molts punts per davall dels 12 graus, i ara la temperatura es manté entre els 23 i 25 graus. Hem de continuar així també demà. De moment, els núvols que teníem avui matí a Menorca i també al nord de Mallorca s'han de desfer, tindrem una hora baixa de cel gairebé destapat, amb vent de component oest, qualque cop moderat encara a Menorca, amb una situació a la mà dominada per redols de maró, sobretot al nord i a l'oest. Cap al llevant tindrem una situació marítima bastant més tranquil·la amb marejol, també al sud. Per demà, un dia que estarà dominat per la variabilitat. A primera hora, més estones de sol, en l'arribada progressiva de núvols prims, i a partir de migdia i primeres hores del capvespre tindrem el cel bastant ennigulat, s'ha d'anar tapant el cel. Demà no esperant precipitacions. Les mínimes d'aquesta pròxima nit i matinada una mica més altes, així tot seran fresques, i demà les temperatures màximes similars a les d'avui, entre 24 i 26 graus.
1: Gràcies, Xesca. Són les 2:04. Luis Menéndez, el control tècnic, començant.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: A les Illes Balears, un 15% de la població viu actualment amb un problema de salut mental. Són unes 185.000 persones, d'acord amb els darrers balanços oficials del govern. Les estimacions indiquen, a més, que una de cada 4 persones passarà per un trastorn d'aquest tipus en algun moment de la seva vida. L'augment continuat de diagnòstics d'ansietat, depressió, addiccions, patologia dual i trastorns de la conducta alimentària fa palesa la necessitat d'un canvi profund en el model assistencial. La manifestació més greu d'aquesta situació és el suïcidi, que l'any passat es va cobrar 94 vides a l'arxipèlag. Dades que prenen un relleu especial avui en què es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental.
2: La preocupació per la salut mental ha crescut en els darrers anys, especialment després de la pandèmia, tant pel fet que cada vegada hi ha menys estigma a parlar del tema com per l'augment dels diagnòstics. Així ho corrobora Xavier Revert, del Col·legi de Psicòlegs de les Illes Balears.
5: Estan augmentant les consultes per ansietat, per trastorn de l'estat d'ànim i per dificultats per dormir, no? És per conciliar el son. Tres àmbits que poden repercutir de manera important en el benestar psicològic i que possiblement aquest augment reflexi com les circumstàncies socials tenen un impacte a la població i com se genera també una demanda creixent d'ajuda.
2: Més enllà dels factors individuals, els experts posen l'èmfasi en la importància dels factors socials en el desenvolupament de trastorns. Miquel Fa és el president de l'Associació Balear d'Intervenció Sistèmica.
6: Hi ha factors que determinen la teva salut mental i no depenen de tu. El fet de que tu no sàpigues si se te renovarà un lloguer, si podràs promocionar la teva feina. Són factors que, per suposat, alteren la teva salut mental i no són qüestions individuals, són unes qüestions que venen de l'entorn, del context, del sistema social on estem vivint. I això cal que sigui un dels debats que tenim que tenir en compte, cal que sigui una mirada que incorporem els professionals.
2: La teràpia és una de les vies per tractar els problemes de salut mental. Els serveis públics i privats, diu, es troben sobresaturats, a més de que continua existint una important barrera econòmica a les consultes privades.
6: No tothom es pot permetre una consulta privada, perquè no deixa de ser un privilegi poder accedir a un servei privat, i caldria, en aquest sentit, una resposta i una reflexió de les administracions, perquè vivim en un sistema social que dificulta la conciliació, dificulta les relacions humanes, no posen la vida en el centre de la vida, sinó que posen el fet productiu, d'estar constantment amb actiu, fent coses que d'alguna manera tenen constantment un impacte en la nostra salut integral.
1: L'administració de Balears, de tots els colors polítics, ja fa temps que treballa en l'enfortiment de la provisió pública de serveis d'atenció psicològica. Recentment, el govern va aprovar una nova figura estatutària per incloure-la a la cartera de serveis dels centres de salut, el psicòleg general sanitari, amb voltant, això sí, de polèmica pel màster habilitant que es demana i que molts professionals antics no han cursat.
2: El nou model d'atenció públic posa el focus en els centres de salut, fent-se en fora cada vegada més dels hospitals i dels centres psiquiàtrics. L'any passat es van dur a terme un programa pilot amb 16 professionals que en total van atendre més de 5.000 pacients. Ara el govern ho ampliarà fins als 61 psicòlegs perquè tots els centres de salut en tinguin un. Revert explica així el nou circuit d'atenció.
5: El professional que de primera línia que mos atén, que és el metge de capçalera, pot detectar aquest malestar psicològic, mos pot fer una derivació dins el mateix centre de salut en el professional general sanitari, i si aquest company o aquesta companya general sanitari detecta que la problemàtica és d'una gravetat considerable o compleix criteris per un trastorn mental moderat o greu, poder fer una derivació en els recursos especialitzats. Aquestes unitats ja fa molt de temps que estan funcionant com a part de lo que seria integrar l'atenció a la salut mental de la comunitat.
2: Pels experts, l'èxit del nou model dependrà de la bona coordinació entre els centres de salut, les unitats d'atenció especialitzades i serveis socials. També d'un augment progressiu dels recursos que permeti reduir les ràtios de pacients que tenen els psicòlegs. Tot per garantir, diuen, que la salut mental sigui un dret.
1: Més en clau de salut, aquesta setmana s'ha complert un any de funcionament del servei d'acompanyament 24 hores, 7 dies a la setmana, de l'àrea de cures paliatives pediàtriques del Sistema Públic Balear. Això vol dir que, arreu de les illes, en qualsevol moment, tant els familiars com metges i infermers d'urgència poden contactar amb els especialistes de guàrdia a l'Hospital de Son Espases. Joan Josep Sunyer.
7: Per celebrar-ho, usuaris i professionals de la salut s'han trobat avui migdia a Palma en una jornada organitzada per l'ONG eivissenca Proyecto Juntos, una entitat que es dedica justament a proveir d'espais de trobada, socialització i desconnexió a mares, pares, germans i malalts crònics infantils. Marga Pol va entrar en paliatius quan el seu fill Noah, de 14 anys, li varen posar el botó gàstric perquè s'alimenti directament pel sistema gastrointestinal. Beatriz Oliver és mare d'en Guillem, de 7 anys, pacient de miopatia miotubular, una malaltia rara. És l'únic diagnosticat a les illes.
8: La meitat de nens d'aquí, quasi la majoria, van amb botogàstric, com el meu fill, que s'alimenta per la gastro. I clar, això, tu te'n vas a un puesto d'urgències i no tenen, diguem, la capacitat d'entendre totes aquestes coses com el detenen elles, que són especialistes.
9: Al final els nens no tenen un horari fixo per dir me pots malalt, hi ha una complicació i no sabem. I és cert que fins que no ha estat operatiu han passat estones de molta angoixa, que així tot encara les tenim, però saber que tens a qualcú en el telèfon o que en cas més urgent sí que poden venir, dona molta tranquil·litat.
7: I aquest qualcú que hi ha darrere el telèfon són persones com Lídia Ailón, pediatra de cures pal·liatives i malalts crònics infantils són espases. Per ells, els professionals, saber que sempre hi haurà un company preparat per donar el servei també els dona tranquil·litat.
10: Es vocacional, a nosotros nos encanta, nos sentimos muy agradecidos simplemente con una sonrisa del paciente o con un gracias de la familia, pero claro, al final no podemos llegar al 100% siempre. Es un trabajo que desgasta mucho a nivel emocional para el profesional, que aunque nos guste mucho hay límites que no se pueden pasar, como las 24 horas, y que gracias a esto hemos ganado nosotros también en calidad de vida, porque a las 3 de la tarde no estamos con un AI hasta las 8 de la mañana del día siguiente o de un viernes a un lunes, es decir, nosotros también lo pasamos mal como profesionales.
7: L'ONG Proyecto Juntos, amb el programa Descanso del Guerrero, organitza trobades per a famílies amb infants amb tot tipus de malalties, incloses les cròniques, com ara escapades de cap de setmana.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Dues i 11 minuts en clau de successos, la Guàrdia Civil ha alliberat a Eivissa 25 dones que eren obligades a prostituir-se per una organització criminal. Hi ha 4 persones detingudes, acusades presumptament de prostitució coactiva, tràfic de drogues i blanqueig de capitals. Les víctimes eren captades en falses ofertes de feina i una vegada arribaven a Espanya els comunicaven que tenien un deute d'uns 5.000 euros que havien de pagar exercint la prostitució.
2: L'organització captava dones en situació de vulnerabilitat, principalment venezolanes d'entre 18 i 25 anys. Els oferien feines en sectors com l'hostaleria o la manicura per convèncer-les de viatjar a Espanya. Segons la Guàrdia Civil, les dones estaven sotmeses a un control estricte, amb vigilància presencial i càmeres de seguretat. Els responsables de la xarxa també aprofitaven la situació administrativa irregular de les víctimes per amenaçar-les i dificultar que acudissin a la policia, als serveis sanitaris o als recursos d'ajuda. L'activitat es concentrava especialment a la zona d'oci de la platja d'en Bossa.
1: I el Tribunal Suprem ha confirmat una condemna de 10 anys i 9 mesos de presó per un home que va agredir sexualment el seu fill menor d'edat a Palma. La sentència és ferma i també l'obliga a indemnitzar la víctima amb 20.000 euros. Els fets varen passar entre el 2015 i el 2016, quan l'home viatjava cada 15 dies des de Madrid per veure el menor.
2: Segons la sentència, aprofitava els moments en què quedaven tots sols per fer-li tocaments sexuals, en alguns casos amb penetració. El menor va necessitar tractament psicològic durant anys. El Suprem ha rebutjat el recurs de l'home contra la condemna dictada pels tribunals de les Balears.
1: Més coses, la temporada turística entra a la recta final a Menorca amb alguns establiments que han avançat el tancament. La patronal hotelera demana, però, mantenir els hotels oberts fins a final d'octubre per afavorir l'ocupació i allargar els contractes laborals. La connectivitat continua sent, però, la gran assignatura pendent. Carles Marcàs.
11: El president de l'Associació Hotelera de Menorca, Sebastià Trià, ja ha fet una crida als hotelers perquè mantinguin oberts els establiments, com a mínim fins al 31 d'octubre. Una petició que arriba després que alguns hotels hagin decidit avançar el tancament per les dificultats de connectivitat durant aquest mes. El sentim.
12: S'han d'arriscar, han de ser valents i han de ser solidaris, sobretot amb el personal.
11: Trià i exigeix més connexions aèries i programes que ajudin a allargar la temporada. Reclama la necessitat d'actualitzar el programa de turisme sènior de l'IMSERSO.
12: És un model obsolet, caducat i que té un preu que és impossible per a fer feina.
11: Malgrat les dificultats de l'octubre, el balanç general de la temporada és positiu. El sector destaca una bona ocupació durant el setembre i un augment de l'estada mitjana, especialment gràcies al mercat britànic. També guanyen pas mercats emergents com el polonès i el portuguès. Rita Barbé és la cap de ventes de la cadena Malià Hotels.
13: El que està variant és el mix de mercats. Hi ha mercats que empenyen amb força, com és el de Polònia, com és el portuguès...
11: Des de SOME coincideixen que l'octubre depèn especialment de la connectivitat. Sentim per aquest ordre el gerent del grup Mossa, Jesús Flórez, i tot seguit Hugo Sánchez, responsable regional d'operacions per a Hyatt Hotels a Menorca.
14: Un turismo que crece en calidad, que crece en aportación, lo cual creo que cumple las expectativas de lo que todos estamos esperando.
15: Cada octubre es diferente, la verdad es que cada año dependemos mucho de la climatología, dependemos mucho de cómo viene el puente también de la hispanidad.
11: Mentrestant, el sector confia que Menorca continuï guanyant qualitat i consolidant-se com una destinació de gamma alta, també fora dels mesos centrals de l'estiu.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: Dues i quinze minuts, les reserves i

0: és a dir, un 30% menys del que és habitual. La situació continua sent especialment delicada a les zones d'Artà, Esplà i Manacor a la nit, que es mantenen en alerta per sequera.
1: I el projecte per obrir la pedrera de s'Espartà torna a reactivar-se a Eivissa. El govern ha posat a exposició pública l'estudi d'impacte ambiental que defineix com una explotació minera activa, encara que els veïns denuncien que mai ha estat operativa i destrossarà un espai protegit encara verge. I bon Aranyó.
2: Els terrenys on es vol obrir la pedrera són propietat d'una associació del grup d'empreses Matuters amb Matías Arrom. Pretenen extreure 192.000 tones anuals d'àrids durant 30 anys, en total més de 5 milions de tones. Un terç d'aquestes considerades de rebuig. S'emprarien per regenerar l'explotació durant 4 anys més i diuen que ho farien amb explosius per donar-li un aspecte més natural. Davant la forta contestació, fa 2 anys el govern es va comprometre a caducar l'expedient, però pel que pugui passar, els veïns ja preparen al·legacions i recursos. Pere Joan és el seu president.
3: Pensam que la millor regeneració és no rompre res d'així com està. Perquè el fet de regenerar vol dir que ja s'ha reamputat alguna cosa i aquí no hi ha lloc haver de rompre res. Hauria de ser la conclusió d'aquest tema. Però si la resposta política no ho és, doncs tal vegada tinguem que tocar instàncies europees perquè veguen el que es fa d'un lloc declarat protegit el que es fa a un lloc com a Eivissa.
2: La pedrera estaria a menys de 70 metres d'una casa protegida. El govern diu que estan obligats a reprendre el tràmit després d'una sentència que considera que l'expedient no estava complet quan l'anterior executiu va decidir tancar-lo. També insisteixen que això no implica que s'hagi d'aprovar.
4: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Obrim la crònica política avui carregada amb els primers actes de precampanya per a les eleccions generals de novembre. Francina Armengol liderarà la candidatura dels socialistes balears al Congrés i, per fer-ho possible, avui ha demanat el suport al Consell Polític del PSIP.
0: La secretària general del PSIP s'ha mostrat confiada en que els resultats electorals seran favorables a Pedro Sánchez. També afirma que es tracta d'unes eleccions transcendentals pel context polític i social nacional i internacional. Ha fet una crida a tota l'esquerra.
5: Ara, més que mai, hem de posar peu en paret, hem de posar tota sa força, tota sa convicció, tota sa esperança, tota sa il·lusió per aturar a sa dreta i a sa extrema dreta. No volem una Espanya fosca.
0: Precisament, el secretari general del PSOE i president del govern, Pedro Sánchez, ha participat en un acte dels socialistes a Sevilla i ha iniciat la seva intervenció amb una promesa.
6: Que la política de vivienda no tiene fecha de caducidad. Y que el próximo Parlamento, con una amplia mayoría progresista y un gobierno progresista, reforzará y mantendrá ese Real Decreto Ley de Vivienda que protege a los pequeños propietarios y protege también a los inquilinos frente a la especulación.
1: I més per Mallorca, ha presentat al Parlament una iniciativa amb 15 mesures per frenar l'especulació immobiliària i facilitar l'accés a l'habitatge a les Balears.
0: Entre les propostes hi ha una moratòria per als habitatges de luxe, més impostes per a les compres destinades a usos no residencials i la prohibició de construir en sòl rústic, a més de la protecció dels llogaters. El diputat Ferran Rosa també reclama declarar a les Balears zona de mercat residencial tensat per contenir els preus.
7: Duim 3 anys i mig d'amargar proens negant-se a prendre cap tipus de mesura per frenar l'especulació, negant-se fins i tot a dir que existeix una especulació en l'habitatge a les Illes Balears, quan la realitat és més que evident que els preus de compra han pujat un 40% i els preus de lloguer un 30% d'ençà que ella governa. I en aquest sentit nosaltres exigim un topall de preus dels lloguers, exigim una limitació de compra d'habitatges de no residents i exigim mesures contundents per acabar amb l'especulació.
1: Més formacions celebren avui actes de precampanya a Madrid. El Partit Popular ha escollit el lema a la fi en referència a la convocatòria dels comicis anticipats. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha promès ser el millor candidat i també el millor president per a Espanya enfront del seu adversari directe, fent referència a Pedro Sánchez.
8: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas. Yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles. Ojalá hubiesen controlado así de bien el que eligió a 2 corruptos como mano derecha y está rodeado de 120 imputados.
4: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: Anem amb la cultura, amb les propostes culturals. El Moll de Cala Ratjada acull avui una nova jornada del cap de setmana del peix fresc, que combina gastronomia i música durant 3 dies. A partir de les 7 de l'hora baixa s'hi podrà degustar una paella de peix i marisc amb postres per 15 euros. Els tiquets es vendran al mateix recinte.
1: Més tard, a partir de les 10 del vespre, la música prendrà el relleu amb sessions de disc jockeys. La festa s'allargarà fins a les 2 de la matinada. Tot plegat servirà d'avançada a la gran cita gastronòmica de demà diumenge, la 23a Mostra de la Llampuga.

0: I el Palma Circ continua avui a la baixa amb una de les cites més espectaculars de la jornada. A les 9 del vespre, la plaça de Pere Guerau acollirà circ de nit, amb foc, malabars, música i efectes de llum.
1: La programació amb espectacles gratuïts per a totes les edats continuarà també demà a ses voltes, amb una mostra de circ escolar i quatre propostes familiars. Una forma d'acostar el circ contemporani a nous públics i convertir les places de ciutat en escenaris culturals.
0: I amb aquestes propostes culturals arribarem a les 2:23, petita pausa i els esports.
2: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
3: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè... ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
4: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es, Agència Tributària de les Illes Balears.
2: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
5: Salutacions, temps per la informació esportiva i Beta Ràdio. L'Illes Balears Palma Futsal continua imbatut. Després de goles ja hi són molts, a lo Parruro Ferrol per un contundent 7-3. Amb aquesta victòria, el conjunt mallorquí es manté al capdavant del torneig Apertura. Sentim el tècnic del Palma, Antonio Vadillo, als micròfons d'IB3 Ràdio.
6: Que en la primera parte hemos regalado los dos goles con mucha facilidad, nos han hecho los dos goles en un partido que nos podíamos haber ido con cierta ventaja en el marcador, nos hemos ido con un marcador ajustado 3-2 y ya en la segunda parte hemos podido romper el partido, ¿no? Y no en el marcador. Es verdad que en la primera parte los pibos nos han generado cierto problema, en la segunda lo hemos controlado mejor, hemos controlado muy bien las individualidades suyas, sobre todo de David Novoa, y en general pues el equipo ha hecho un partido muy serio.
5: Les paraules d'Antonio Badillo. Per cert, Lucao reemplaça el nacional Marcel a la selecció del Brasil, que jugarà la setmana que ve la Copa de les Nacions. També hi serà present el jugador del Palma, Fabinho. Però avui recordem que la segona divisió, quarta jornada, juga a les 4 al Móstoles Gasifret Atlètic. A la segona B, també quarta jornada, des de la 1 juga el Palma Futsal B Santa Coloma, i a la 1:30 també s'està jugant el Ripollet Llevant de Manacor. Canviant de registre, parlant de futbol i parlant del Real Mallorca, que amb les baixes de Morlanes i Roca operats aquesta setmana, més la de Dani Luna i Jan Sales, afronten demà a les 6:30 un partit complicat davant un rival de la seva lliga, la dels que volen tornar pel camí més curt a primera divisió. Ens referim a la Unió Deportiva Las Palmas. Els canaris compareixen a l'illa amb 8 baixes i molta pressió sobre el seu tècnic Rubén de la Barrera. Luis García Fernández, tècnic del conjunt vermell i ets dels Gran Canaris, no entén el que li passa al tècnic que precisament cobreix la seva vacant a la banqueta groga.
7: A mi me parece una barbaridad, porque hoy en día todo se achaca que cuando se gana todo está fenomenal y en el momento que se pierde siempre la culpa es del entrenador y siempre hay que echar al entrenador. Yo creo que especialmente vivimos en un mundo de locura y en una liga que están diciendo de que si van a cesar a Rubén, lo primero de todo me parece un entrenador extraordinario. Vamos a jugar la jornada número 9, o sea, es que me parece una barbaridad.
5: Recordar que pel partit de demà el Tani Vermell recupera Lucas Bestro, Martin Valgen i Cito Lubumbo, tot 3 absents per compromisos amb les seves seleccions. I també Precisament d'això, parlant de la selecció espanyola, en aquest cas la femenina, que afronta avui el primer partit amistós contra els Estats Units a Washington. O ho fa sense Catacoy ni Mariona Caldentey lesionades, però sí amb Pati Guijarro i Lucía Corrales. Sentim a la inquera, Lucía Corrales.
8: Bueno, creo que son dos partidos que van a estar muy competidos. Creo que nos viene muy bien competir contra este tipo de selecciones con tantísimo nivel. Y qué mejor preparatorio para mirar de aquí a cara al Mundial del año que viene.
5: El partit Estats Units-Espanya, recordant que comença a les 8 i mitja i que les espanyoles tornaran a jugar el dia 14, però ja en aquest cas a Filadèlfia. L'Udivisa i el Real Madrid Castella van empatar 1 en partit corresponent a la setena jornada del grup segon de la Primera Federació. El mallorquí Pedro Ortiz va avançar l'equip blau cel al minut 13 de partit, però el filial madridista va igualar el 78 amb el gol del davanter Ángel Carvajal. Sentim a Pedro Ortiz, que amb el d'ahir ja suma 3 gols a la present temporada.
9: Creo que ha sido un partido bastante intenso. La verdad, un punto que sabe a poco, ¿no? Hemos tenido oportunidades para generar algo más y nos vamos por ese sabor amargo. Sí, bueno, muy contento.
5: En quant a la sisena jornada del grup 11 de la Tercera Federació, un partit s'ha jugat aquest migdia, Constància 1, Porrera 0. Parlant de handball, ja que avui hora baixa, tenim derbi històric entre els dos equips mallorquins, l'Handbol Mallorca i el Secada Real, a la quarta jornada de la tercera categoria de l'Handbol Nacional, un partit que jugarà al poliesportiu La Salle d'Espont d'Inca. Feia 40 anys que dos equips mallorquins no s'enfrontaven a Primera Nacional. Sentim el capità de l'Handbol Mallorca, Antonio Camacho.
10: No, a ver, es un equipo que está demostrando que compite a cualquiera, no está haciendo partidos fáciles, sobre todo lo vimos el partido pasado en su casa, fue un partido 40-41 quedaron y podría haber ganado cualquiera en cualquier momento. Nosotros hemos claro que no van a ponernos lo fácil a nosotros tampoco, es un equipo muy joven, pero que le pone muchas ganas y estoy seguro que con el tema de que de ser derbi le vamos a poner muchas más ganas todos.
5: Un partit, un derbi, Handbol Mallorca Secada Real, que jugarà a partir de les 8 i mitja al vespre. I anant tancant, recordant que Izan Guevara ha acabat cinquè a la FP2 de Moto2 a Indonèsia. Guevara ha quedat a només 302 mil·lèsimes del més ràpid de la sessió, el colombià David Alonso. I en pàdel, la menorquina Gemma Triay i la seva companya del Fibra jugaran a les 6, a partir de les 6, la semifinal del Gran Premi al Padel d'Alemanya davant Ari Sánchez i Andrea Ustero. Fins aquí els esports.

0: Temps de creure, un programa produït pels bisbats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Tota l'actualitat religiosa a Temps de creure, a IB3 Ràdio.
1: Bones tardes, amigues i amics, seguidors de Temps de creure. Volem començar avui amb unes paraules que el Papa Lleó dirigia aquesta setmana a una associació de dones al Vaticà. La presència de les dones, diu el Papa, constitueix una riquesa que s'ha de reconèixer i valorar cada dia més. Elles aporten, a més, una especial sensibilitat, també el conjunt dels talents humans, professionals i intel·lectuals, i poden contribuir a fer créixer als nostres ambients un estil de col·laboració, d'escolta i d'atenció a les situacions de dificultat. I en aquesta línia, i com a comunicadors, volem donar la benvinguda a Mari Carmen Ramírez, que a partir de ja serà la nova directora de l'Oficina d'Informació de la Conferència Episcopal Espanyola, substituint el capellà navarr José Chovera, que presentà, recordem, la renúncia després de la visita del Papa a Espanya. La primera dona laica que arriba al càrrec de portaveu, no per quotes ni enxufe, sinó per la seva capacitat, com va destacar don César García Magán, que és bisbe secretari. Segon programa d'aquesta temporada que convidam a tots vostès a escoltar.
0: L'Evangeli de la setmana a Temps de creure.
1: Jesús aquest diumenge ens torna a parlar en format de paràbola, perquè ens sigui més fàcil entendre. Segons Sant Mateu, Jesús proposà aquesta paràbola als grans sacerdots i als notables del poble. Passar amb el reina del cel, o passa amb el reina del cel, com un rei que celebrava el casament del seu fill, enviar els seus homes a avisar els convidats. Però ells no en feren cas, un se n'anà al seu camp, l'altre als seus negocis, i altres agafaren els enviats, els maltractaren i els mataren. El rei, en veure això, s'indignà i envià les seves tropes per exterminar aquells assassins i encendiar-los la seva ciutat. Mentrestant, digué als seus homes: el banquet de casament és a punt, però els convidats no se'l mereixen. Per tant, anau a les sortides dels camins i convidau a la festa tothom que trobeu. El comentari d'aquesta setmana de l'Evangeli és del padre Florentino Copete, que és rector de Sant Francesc Xavier de Formentera.
2: En este 28º domingo del tiempo ordinario, Jesús, el Señor, a través del evangelista San Mateo, nos habla un poco del reino de los cielos comparado con aquel rey que invita a la boda de su hijo. Y pues hace una invitación, pero muchos no la aceptan. Luego, pues, el rey, un poco indignado, pues va y hace que vayan los criados a todos los cruces de los caminos e inviten a todas las personas que encuentren, llenándose el salón para el banquete. El reino de los cielos, entonces, para nosotros, desde esta perspectiva cristiana, es el sentido del banquete con el Señor, que es la plenitud del amor de Dios que se nos manifiesta, donde todos estamos invitados a participar. Dice el Evangelio que llegaron tanto buenos como malos y el salón de los comensales se llenó. Estamos entonces invitados a participar de esa boda del Cordero, que es la plenitud del amor del Señor.
0: Les notícies religioses d'aquesta setmana a les Illes. L'Església a Mallorca.
1: L'actualitat a Mallorca passa aquesta setmana per l'inici de la catequesi a parròquies. Coneixem més detalls en les declaracions d'en Jaume Martorell, que n'és el responsable de l'àrea per la pastoral de l'anunci i la iniciació cristiana del bisbat.
3: però com cada any el curs pastoral comença amb l'enviament dels catequistes, no? Que és aquest moment tan significatiu de trobada i on l'Església, en nom del bisbe, mos envia en aquesta missió tan fantàstica que és anunciar l'Evangeli a infants, joves i adults, no? Enguany, en aquesta celebració de l'enviament, sempre fem una primera part formativa i la nostra idea és plantejar, recordar quines són les dues propostes bàsiques claus per a aquest curs, no? Per una banda, tindríem la proposta del nou itinerari catequètic, no? És a dir, animar a totes les parròquies ja que se posin en clau d'escolta i de feina per dur endavant aquesta proposta. És una proposta que està recollida en el pla de pastoral i també se recueix en el document que se va treure de les orientacions i normativa pels sacraments, no? Aleshores, mos interessa molt que ja les parròquies puguin començar a practicar, a posar en marxa aquesta nova proposta, que d'alguna manera recull el que havia estat la catequesi de família i l'amplia. Per tant, donant molta importància a un primer any de despertar en la fe, on encara no utilitzem el catecisme, i després dos anys més on anant combinant les sessions de continguts, que per tant trobem el catecisme Jesús és el Senyor, en la part més de despertar la fe, la part més contemplativa d'experiència. I també amb una proposta pels pares, perquè ells realment també puguin revitalitzar la seva vida cristiana acompanyant els seus infants a la catequesis. Una altra qüestió en la que volem insistir i recordar és que enguany també continuarem en l'escola taller, oferint aquesta escola taller per catequistes, però també per preveres, per diaques, perquè puguin conèixer de primera mà com funciona aquesta nova metodologia, quins són els materials i com fem una sessió de catequesi, no? Ja vam fer aquests darrers anys, a fi de preparar-nos per enguany, com de poder posar en marxa aquesta iniciativa, però volem seguir oferint aquesta possibilitat de formació i així ho seguirem fent durant aquest curs. Una altra de les propostes que ens interessa també donar a conèixer molt des del secretariat i donar-li força és allò que té referència, el que fa referència a l'itinerari de catequètic per adults que volen sobretot rebre el sacrament de l'iniciació cristiana, batisme, confirmació, eucaristia, però també aquells que demanen rebre el sacrament de la confirmació. Això és una cosa que durant aquests darrers anys ha anat creixent, és a dir, la demanda cada vegada és major i, per tant, des del secretariat varen considerar interessant poder fer una oferta en aquest sentit. No per suplir la feina que ja se fa a les parròquies, perquè realment entenem que la parròquia és la comunitat i la comunitat és la que engendra nous cristians, però sí per donar ajuda a aquelles que no tenen possibilitat de dur-ho endavant. I parròquies que tal vegada no tenen catequistes d'adults o no estan suficientment preparades, doncs que sàpiguen que des del secretariat oferim també un itinerari on aquestes persones se poden preparar. No poden deixar ningú en el carrer. Un adult avui que demana ser batiat no li poden tancar la porta, l'han d'acompanyar i li han d'oferir un procés així com cal, no? Per tant, enguany seguim amb aquesta oferta i mos interessaria molt que totes les parròquies també coneguin que existeix aquesta possibilitat. Si no hi ha possibilitat de fer-ho a la parròquia, que mos enviïn en el secretariat i aquesta gent podrà dur un itinerari que els conduirà a rebre aquests sacraments tan importants per la vida cristiana.
1: A motiu de la Jornada Mundial del Treball de Ser en Càritas, Mallorca ha duit a terme l'acció Sostre, Terra i Treball. L'entitat ha volgut posar de manifest que el treball decent és molt més que tenir una ocupació. L'acció també ha volgut alertar que l'exclusió social no és conseqüència de decisions individuals. L'accés a l'habitatge i la possibilitat de construir un projecte de vida autònom s'han convertit en una autèntica carrera d'obstacles per a milers de persones, especialment entre la població jove. El resultat, diu aquest informe de Càritas, és una situació en què tenir una feina ja no garanteix per si sol poder desenvolupar una vida digna. Segons les dades posades de manifest en el marc d'aquesta jornada, només el 31% de les persones d'entre 18 i 34 anys viu de manera independent sense ajuda familiar, mentre que l'edat mitjana d'emancipació se situa ja al voltant dels 30 anys.
0: L'Església a Menorca.
1: L'Institut Diocesà de Teologia de Menorca encata un nou curs amb una proposta que convida a aprofundir en la fe, ampliar la formació teològica i anunciar l'Evangeli en la realitat actual. Diego Dubón ens acosta aquesta informació.
4: L'Institut Diocesà de Teologia de Menorca enceta un nou curs amb una proposta oberta a totes les persones que vulguin aprofundir en la fe i ampliar la seva formació teològica. El curs 2026-2027 es centrarà especialment en dos grans temes: l'encíclica Magnifica Humanitas, del Papa Lleó XIV, i la sinodalitat en les primeres comunitats cristianes. Les sessions locals començaran aquest mes d'octubre a Maó, Ciutadella i Ferreries i es combinaran en diverses jornades de teologia d'àmbit diocesà al Seminari Diocesà a Ciutadella. Podeu consultar tota la informació a les parròquies i a la pàgina web del Bisbat de Menorca. Ens aporta més informació mossèn Joan Bosco Faner, professor de les formacions a Ciutadella.
5: Molt bé, així que és com diuen Chesterton, per poder entrar a una iglesia mos poden llevar el capell, però es cap mai. Aquesta certa encíclica del Papa, Magnifica Humanitas, ens demana que nosaltres intentem sempre tenir un cert esperit crític davant la tècnica que hi ha avui en dia. I aposta el que intenta és que les famílies cerquin orientació cristiana sobre el responsable de la tècnica, pantalles i tot el món digital. I després l'altre tema és un tema interessantíssim, perquè l'Iglesia ha de deixar la Iglesia clerical i ha de ser Iglesia de tots, on tothom hi formi realment presència i paraula. Mos han de llevar el capell, però el cap mai.
1: També els equips de matrimonis de la Mare de Déu han encetat un nou curs a Menorca. Diego Dubón.
4: Els equips de matrimonis de la Mare de Déu han encetat el nou curs amb una trobada a la parròquia de Sant Francesc de Maó. La jornada va començar en la celebració de l'Eucaristia. A continuació, es va fer el canvi de conciliari de Menorca i també dels enllaços entre Catalunya i Menorca. A partir d'ara, mossèn Llorenç Sales serà el nou conciliari, mentre que Martí Coll i Maria Elena Garrido assumiran la tasca d'enllaços. Després, Llorenç Sales va presentar també el nou tema d'estudi titulat Història de salvació, història d'un poble, d'una família.
6: Vol ser una mirada a la història del poble d'Israel i de l'Iglésia per veure el pas de Déu en tots i cadascun dels esdeveniments que han succeït. En un món com el nostre, que viu marcat pel present, sense memòria agraïda per conèixer el passat i amb molta por també per afrontar el futur, la nostra fe ens anima a mirar tota la història en confiança, sabent que tota la història és un camí progressiu que ens condueix a trobar-nos amb el Senyor Jesús, que neix precisament en el cor mateix de la nostra història. I vam intentar descobrir que tots els moments d'aquesta història, des de la creació fins a la redenció, tots aquests moments històrics es corresponen a les etapes fonamentals de la nostra vida, que la converteix així en una autèntica història de salvació.
4: La trobada va continuar amb una visita a la parròquia, guiada per mossèn Antoni Fullana, qui va donar a conèixer la seva història i algunes curiositats. Finalment, es va compartir un dinar de germanor.
0: Estàs escoltant Temps de Creure, uns consells publicitaris i tornem.
7: IB3 Ràdio és diversitat.
8: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
9: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
10: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
11: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, IB3 Ràdio.
12: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa, molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
11: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
0: Tota l'actualitat religiosa a temps de creure. L'Església a Eivissa i Formentera.
1: La diòcesi d'Eivissa comença avui dissabte els actes previs a la beatificació dels 20 màrtirs. És una informació de Sergio Pamblanco.
13: Els actes començaran aquesta tarda a les 8 a la Santa Església Catedral amb l'estrena de l'himne dels Beats Màrtirs, compost per Jordi Martí, interpretat pels cors parroquials de la diòcesi. A continuació es projectarà un documental sobre la vida i la mort dels 20 sacerdots màrtirs. La jornada conclourà amb la inauguració a la sala d'exposicions de la Pabordia de la mostra In Memoriam Ad Honorem, que reunirà fotografies i objectes relacionats amb la vida dels futurs beats. Aquests actes són l'inici d'una setmana de celebracions que culminarà el pròxim dissabte 17 d'octubre amb la solemne beatificació que tindrà lloc a les 11 del matí a la catedral i estarà presidida pel cardenal Marcello Semeraro, representant del papa Lleó XIV. Serà la primera beatificació celebrada a les Balears.
1: I continuant amb la beatificació dels màrtirs, un nou retaule ha estat instal·lat al presbiteri de la catedral. Sergio Pamblanco.
13: L'obra artística, elaborada pel taller d'art religiós Almerón, ha estat finançada mitjançant una recapta popular oberta sota el lema «Construïm junts la memòria dels beats màrtirs» i amb les col·lectes de les misses celebrades a totes les parròquies de la diòcesi els dies 12 i 13 de setembre. Tal com va indicar el bisbe d'Eivissa, Monsenyor Vicent Ribas, quan es va anunciar la beatificació, aquest retaule vol ser un homenatge col·lectiu dels fidels i de la societat d'Eivissa i Formentera a aquests servents de Déu assassinats el 1936, durant els primers mesos de la Guerra Civil Espanyola, per la seva fidelitat a Crist. Per a Monsenyor Ribas, aquesta obra constitueix un acte de fe i gratitud alhora que crea un espai digne per a la memòria i veneració dels futurs beats.
0: L'entrevista de la setmana a temps de creure.
1: Xerram ara en Ezequiel Mir Casas, que és professor escrit a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona i tècnic de Càritas a Girona, que ahir tractà el tema Magnifica Humanitas, la primera encíclica del papa Lleó, a les jornades de teologia del curs 26-27 a Menorca. És na Sònia Febrer.
14: Aquest cap de setmana tindrà lloc a Menorca la primera xerrada de teologia d'aquest curs, unes xerrades obertes a tothom, i el primer ponent serà Ezequiel Mir, professor escrit a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona i tècnic de Càritas Diocesana a Girona. En aquesta conferència que oferirà a Menorca, en xerrarà sobre la primera encíclica del papa Lleó XIV, que es titula Magnifica Humanitas, i que aborda el tema de la custòdia de la persona humana en temps de la intel·ligència artificial. Bon dia, Ezequiel, i benvingut.
15: Doncs molt bon dia, Sònia, i a tothom.
14: Primer, per entrar en context, et volíem demanar què es vol dir el papa Lleó XIV amb aquesta encíclica Magnifica Humanitas i per què aquesta encíclica arriba en aquest moment actual.
15: Bé, Sònia, jo crec que Magnifica Humanitas ens convida, sobretot, a fer-nos una pregunta molt senzilla, però molt profunda alhora. Què estem construint amb la tecnologia que tenim a les mans? Penso que aquesta és una de les grans qüestions que travessa tota l'encíclica. Lleó XIV parteix d'una constatació molt clara. Estem vivint un canvi d'època. La digitalització, la intel·ligència artificial i la robòtica estan transformant molt ràpidament la nostra manera de treballar, d'informar-nos, de relacionar-nos i fins i tot de prendre decisions. I el problema és que aquest canvi va tan de pressa que moltes vegades encara no sabem valorar completament quines conseqüències tindrà. Per això, l'encíclica no és una condemna a la tecnologia. Al contrari, reconeix que la tècnica és una realitat profundament humana i que ha contribuït molt a millorar les condicions de vida. Però ens diu una cosa fonamental. La tecnologia no és neutral quan entra en la vida concreta de les persones. Depèn de qui la dissenya, de qui la controla, de quins interessos la mouen i, sobretot, de quina finalitat li donem. I penso que aquesta encíclica arriba en un moment molt oportú, perquè avui ja no podem parlar de la intel·ligència artificial com una qüestió del futur. La IA ja és present en la nostra vida quotidiana i el Papa ens convida a no esperar que la tecnologia decideixi per nosaltres quin món volem construir. I, per tant, la pregunta no és simplement si la tecnologia és bona o dolenta. La pregunta és quin ús en fem, al servei de qui està i quin tipus de societat està ajudant a construir.
14: Així és. I en aquest sentit, en una societat marcada per tants de canvis i incerteses, que ara has comentat molt bé, què aporta aquesta encíclica sobre la dignitat i el valor de cada persona?
15: Aquí, Sònia, hi ha, per mi, un dels punts més forts de tota l'encíclica. Lleó XIV afirma amb molta claretat que el valor de la persona no depèn del que fa, del que produeix o del seu nivell d'eficiència. I això és molt important en una societat que moltes vegades tendeix a valorar les persones en funció del rendiment, de la productivitat o de la seva utilitat. L'encíclica diu que la dignitat fonamental de cada persona no s'adquireix, no s'ha de guanyar ni s'ha de demostrar. És una dignitat que pertany a la persona pel fet d'existir. Per tant, no depèn de si som joves o grans, sans o malalts, productius o dependents, rics o pobres, persones amb èxit o persones que han fracassat. Val a dir que té una conseqüència molt important, això que acabo de dir. Mai no podem convertir la persona en un mitjà. No podem reduir-la a una dada, a un perfil, a un número, a un recurs laboral o a una peça d'un sistema. I crec que això és especialment actual en el context de la IA. Una màquina pot processar una quantitat enorme d'informació, pot calcular, comparar, predir i generar continguts, però això no significa que pugui substituir el que és pròpiament humà. La consciència, la responsabilitat personal, la relació amb l'altre, la capacitat d'estimar, la dignitat. Per això l'encíclica ens ofereix un criteri de discerniment. Davant qualsevol innovació, ens podem preguntar: això fa créixer realment la persona? Protegeix els més vulnerables? Afavoreix la justícia? Millora la vida dels pobles? El Papa parla de desenvolupament humà integral. Desenvolupament que diu que tingui en compte les dimensions socials, culturals, morals, relacionals i també la cura de la casa comuna. L'encíclica ens recorda una cosa molt estable. Podem canviar moltíssimes coses en la nostra societat, però no podem permetre que canviï la idea del valor de la persona humana.
14: I Ezequiel, si haguessis de triar una sola idea de Magnifica Humanitas per dur-la a la vida quotidiana, pensàvem ara en nosaltres, en tots els oients, quina destacaria i per què?
15: Mira, jo em quedaria amb una expressió molt senzilla que apareix a la introducció, que ens diu: romandre sent humans. Aquesta, per mi, resumeix molt bé el que el Papa està proposant. I sobretot perquè és una idea que podem portar directament a la vida quotidiana. No és només una reflexió sobre grans empreses tecnològiques, governs o investigadors. Crec que ens afecta a tots. Romandre sent humans vol dir, per exemple, no permetre que la tecnologia substitueixi totes les nostres relacions. Vol dir recordar que hi ha moments en què una pantalla no basta, que hi ha persones que necessiten ser escoltades presencialment, que una conversa, una visita, una mala espatlla o una estona compartida tenen un valor que no es pot automatitzar. També vol dir aprendre a relacionar-nos amb la informació d'una manera més responsable. En un entorn en què podem rebre milers de missatges cada dia, cal preguntar-se: això que estic compartint és cert? És necessari? ajuda a construir o contribueix a dividir. I vol dir també conservar la nostra llibertat interior, no deixar que els algoritmes decideixin completament què mirem, què pensem, què consumim o fins i tot amb qui ens relacionem. Insisteixo, i l'encíclica insisteix, que el veritable progrés neix d'un cor obert a l'altre, d'una intel·ligència disposada a escoltar i d'una voluntat que cerca més allò que uneix que allò que separa. A mi aquesta idea m'agrada especialment, perquè no ens demana abandonar la tecnologia. Ens demana orientar-la amb saviesa i responsabilitat, de manera que serveixi la persona i les relacions humanes. Potser aquesta és una bona regla quotidiana. Abans de demanar-nos si una cosa és més ràpida, més còmoda o més eficient, jo crec que és millor preguntar-se també si és més humana, perquè el repte és que el progrés tecnològic i el creixement humà vagin junts, penso jo.
14: I ja per acabar breument, què t'agradaria que els assistents recordessin especialment després de la conferència que oferiràs, com han dit a la introducció, avui cap vespre a Ciutadella?
15: A mi m'agradaria que no s'anés la gent només amb una sèrie d'idees sobre intel·ligència artificial. M'agradaria que se n'anessin amb una pregunta personal. Quin tipus de món estem ajudant a construir nosaltres? Aquesta encíclica, en definitiva, no ens demana només què pensem sobre la intel·ligència artificial. Ens demana quin tipus d'humanitat volem ser en l'era de la intel·ligència artificial. I penso que si s'enduen això, ens en haurem sortit.
14: I doncs quedem amb aquesta reflexió final. Moltes gràcies, Ezequiel, per compartir aquesta estona amb tots nosaltres i per ajudar-nos a comprendre millor aquest test tan important com es magnifica Humanitas. I des d'aquí tornem a recordar que vos convidem a tots a assistir en aquesta conferència que oferiràs avui cap vespre a les 8:15 al Seminari Diocesà a Ciutadella.
15: Moltíssimes gràcies, Sònia i companys, amics i amigues, i esperant aquest dia.
1: I com és habitual, repassam agenda, dates i celebracions pels propers dies. Començam per Eivissa.
16: En quant a l'agenda diocesana, avui dissabte a les 8 de la tarda, a la catedral d'Eivissa, s'estrenarà l'himne dels Beats Màrtirs compost pel músic Jordi Martí, amb una interpretació conjunta de tots els cors parroquials de la diòcesi. Després, la projecció del documental commemoratiu que s'ha preparat sobre els 20 màrtirs. Després, a la sala d'exposicions de la Pabordia, s'inaugurarà l'exposició In Memoriam Ad Honorem, amb imatges i objectes vinculats a la vida dels màrtirs.
1: Anem ara a Menorca.
14: Aquestes són les activitats que es faran aquests dies aquí a Menorca. Del 10 al 12 d'octubre es celebra a Ciutadella de Menorca el 6è Congrés Nacional de Puericantores. Avui, dia 10, a les 9 del vespre, a la plaça d'Esborn, acte inaugural i oració per la pau. Demà, dia 11, a les 8 del capvespre, a l'Església dels Socors, concert de gala. I finalment, dilluns, dia 12, a les 10 del matí, a la Catedral de Menorca, missa de cloenda presidida pel bisbe Gerard. Les tres celebracions també es podran seguir en directe a través del canal YouTube del Bisbat de Menorca.

I acabam aquest segon programa de Temps de Creure d'aquesta temporada i ho feim recordant la figura de Sant Joan 23. Ho recorda i ho celebra l'Església avui perquè tal dia com demà, 11 d'octubre de 1962, inaugurà el Concili Vaticà II, un aconteixement històric i religiós que va canviar radicalment l'esdevenir de la nostra Església. Fins la setmana que ve, anunciam també que aquest programa el podran escoltar de forma excepcional el diumenge a la mateixa hora. Bones tardes.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. Una de cada quatre persones passarà per un trastorn mental en algun moment de la seva vida. L'augment continuat de diagnòstics fa palesa la necessitat d'un canvi profund en el model assistencial. Els serveis públics, privats, també, diuen, es troben sobresaturats. A més, que continuen existint una important barrera econòmica en el cas de les consultes privades. Ho explica Miquel Far, que és el president de l'Associació Balear d'Intervenció Sistèmica.
2: No tothom es pot permetre una consulta privada, perquè no deixa de ser un privilegi poder accedir a un servei privat, i caldria, en aquest sentit, una resposta i una reflexió de les administracions, perquè vivim en un sistema social que dificulta la conciliació, dificulta les relacions humanes, no posen la vida en el centre de la vida, sinó que posen el fet productiu, d'estar constantment amb actiu, fent coses que d'alguna manera tenen constantment un impacte en la nostra salut integral.
1: Avui és, de fet, el Dia Mundial de la Salut Mental. Per això, la Conselleria de Salut ofereix a Palma dos contacontes a la plaça de l'Olivar amb l'obra El tresor del petit pirata, una història per ensenyar als infants a xerrar d'emocions i també a identificar-les. A les 7 del capvespre es farà la segona sessió. L'entitat conservacionista Arca ha alertat que les obres que un particular està executant a la Cartoixa de Valldemossa no s'ajusten a les normes de protecció de l'edifici. En un comunicat fa referència a dues obertures en el mur del claustre per encaixar-hi unes portes de fusta que no corresponen a l'estil i l'època original d'aquest edifici. L'associació ha demanat al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Valldemossa que aturin les obres en cas que no comptin amb els pertinents permisos. La majoria de partits polítics han donat avui el sus a la cursa electoral. El president del govern central, Pedro Sánchez, es compromet a que la política d'habitatge no tingui data de caducitat.
3: Que la política de vivienda no tiene fecha de caducidad y que el próximo Parlamento, con una amplia mayoría progresista y un gobierno progresista, reforzará y mantendrá ese Real Decreto Ley de Vivienda que protege a los pequeños propietarios y protege también a los inquilinos frente a la especulación.
1: Paraules del líder socialista des de Sevilla en el primer acte de precampanya del PSOE per les eleccions generals anticipades del pròxim 28 de novembre. En el cas de Podemos, l'escenari escollit ha estat Madrid i amb el lema així de bàsic, pau, casa i feina. Irene Montero, la candidata a les presidencials.
4: Y de eso van estas elecciones, compañeras, de que la política se tiene que poner del lado de las personas, no de los negocios. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? ¿Qué va a hacer Vox con los escaños que obtengan en estas elecciones? Van a proteger a los de arriba y os van a pedir a todas y a todos que estéis muy enfadados con el de al lado y con el de abajo.
1: I encara en política, se acabó la fiesta. Formació impulsada per el Vicep Pérez ha iniciat la recollida de vals a Balears per concórrer des de l'arxipèlag a les eleccions generals. Necessita 1.300 signatures, que suposen el 0,1% del cens electoral de l'arxipèlag, com marca la normativa per als partits sense representació en el Congrés ni en el Senat. I un darrer punt internacional. Prop de 1.000 persones han estat detingudes a Nova Delhi, a l'Índia, en el dispositiu de seguretat per una gran manifestació convocada pel Partit de les Paneroles, que denuncia frau electoral. També han arrestat a periodistes i advocats. El govern indi ha desplegat més de 30.000 agents. Amb aquest punt acabam. Més notícies al butlletí de les 4. Ara comença Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tita Fuster. Estàs en Òrbita?

dos autèntics mestres de la guitarra, dos compositors amb majúscules. Per una banda, el difunt Paco de Lucía, el mestre de la guitarra flamenca, un dels pioners i visionaris del flamenc fusió. I d'altra banda, el gran Aldi Meola, influent i virtuós guitarrista del jazz fusió, el seu nom real, Albert Lawrence Di Meola, d'aquí aquest divertit joc de paraules. Músic al llarg de la seva trajectòria ha fet feina en grans, com ara l'esmentat de Lucía, amb Chick Corea, i va ser un dels membres del projecte internacional Return to Forever. La cançó de portada que ha encetat a la sessió de migdiada d'avui dissabte, Mediterranean Sundance. Aquesta fusió de Paco de Lucía i Aldi Meola, que ens serveix per anunciar l'actuació de Meola en format trio el proper 22 de novembre en el Teatre Principal d'Inca, actuació que s'emmarca en el Festival de Tardor Jazz Boyer. I així també començam a navegar, a viatjar per al món musical, hem entrat en Òrbita 3, el còctel sonor que t'oferim a IB3 Ràdio durant el cap de setmana. Presentant les cançons, en selecció de continguts i les mescles, Tito Fuster. Arriba Cardeosa, novament Aldi Meola i Paco de Lucía.

0: Tot just acabam d'escoltar aquesta brillant peça, la cèlebre La Estiva, un tema composat per al mestre Paco de Lucía i gravada en col·laboració amb els virtuosos guitarristes de jazz fusió Aldi Meola i John McLaughlin. És un tema que obri l'àlbum d'estudi de Guitar Trio, llançat la tardor de fa 30 anys, el 1996. Recordam aquest LP que punxam.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Aquests que ens agrada recordar i gaudir en aquest format. Paco de Lucía i Aldi Meola establint jazz fusió amb ànima flamenca. I aprofitant per recordar aquests talls, aquests temes, per anunciar l'actuació del mestre Aldi Meola. Serà en forma trio el seu concert previst per dia 22 de novembre en el Teatre Principal d'Inca a Mallorca. Arriba un tema en solitari de Meola, Midnight Tango.

0: Valeu! Cosmopolitan Live, cançó i tema homònim de l'aclamat àlbum de col·laboració llançat l'any 2005 per al llegendari guitarrista de jazz fusió, el nord-americà Aldi Meola, i el reconegut cantant, compositor i pianista rus Leonid Agutin. Cosmopolitan Live, que més veu de la música brasileira amb la característica fusió i guitarra d'Aldi Meola, que estarà actuant a Mallorca el proper mes de novembre, dia 22, en el Teatre Principal d'Inca, actuació marcada en el Jazz Foyer Festival 2026.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Ens toca ara fer una pausa, una aturada, i en la tornada seguim connectats a Aldi Meola, però en aquest cas recordarem, punxarem el seu projecte Return to Forever, un dels col·lectius de jazz fusió més importants del segle XX.
1: Òrbita 3. Òrbita.
2: Òrbita.
1: Òrbita.
2: Òrbita.
1: Òrbita.
2: Òrbita 3.
1: Òrbita 3, amb Tito Fuster.
3: IB3 Ràdio és música.
4: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
1: Oh! Yeah! Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio.
5: 1, 2, 3, 4.
1: En Tito Fuster. No.
0: Seguim en òrbita Aldi Meola, connectats en aquest virtuós de la guitarra, gran compositor que visitarà Mallorca el proper mes de novembre. Tindrem novament oportunitat per gaudir de la seva música en directe. Serà en format trio a Inca. Abans de la pausa hem escoltat un tema en solitari de la seva discografia i també les seves sonades col·laboracions amb el difunt Paco de Lucía. Però Aldi Meola també va encapçalar la llegendària i icònica banda de jazz fusió dels anys 70, Return to Forever, que realment liderava Chick Corea. I recordam aquests virtuosos de la guitarra i un dels primers projectes del jazz fusió que es creaven a la ciutat de Nova York. Tot això succeïa fa 55 anys. Escoltam el Return to Forever, on també podem escoltar un jove Aldi Meola.

0: Un viatge musical amb Tito Fuster. Òrbita 3. IB3 Ràdio és diversió.
1: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
0: Un viatge musical amb Tito Fuster. Òrbita 3.
4: Completarem aquesta sessió de migdiada i arribarem en el punt horari de les 4 després del buit informatiu. Seguim navegant per al món musical. Aquesta primera franja horària que anomenam de migdiada hem escoltat i gaudit de la música de Paco de Lucía, Aldi Meola i el projecte on també hi va participar el guitarrista i compositor nord-americà que visitarà Mallorca aquesta tardor. Com a peça de contraportada, una delicadesa musical signada per als britànics Pink Floyd i la seva atmosfera mesclant art, rock progressiu i les fusions creades per Roger Waters i David Gilmour, un tema que enregistraven la tardor de 1979. Gràcies per ser a l'altra banda del receptor, davant del micròfon, Tito Fuster. Són Pink Floyd.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. L'administració de Balears treballa en l'enfortiment de la provisió pública de serveis d'atenció psicològica per fer front als diagnòstics de salut mental. Recentment, el govern ha aprovat una nova figura estatutària per incloure-la a la cartera dels serveis dels centres de salut. És el psicòleg general sanitari. Això sí, envoltat de polèmica pel màster habilitant que es demana i que molts professionals entitats encara no han cursat. Aquest nou model d'atenció posa el focus en els centres de salut en atenció primària, com dèiem, pensa en fora cada vegada més dels hospitals. L'any passat es va dur a terme un programa pilot amb 16 professionals, que en total van atendre més de 5.000 pacients. Ara, el govern ho ampliarà fins als 61 psicòlegs perquè tots els centres en tinguin un.
2: El professional que de primera línia que mos atén, que és el metge de capçalera, pot detectar aquest malestar psicològic, mos pot fer una derivació dins el mateix centre de salut en seu professional general sanitari, i si aquest company o aquesta companya general sanitari detecta que la problemàtica és d'una gravetat considerable o compleix criteris per un trastorn mental moderat o greu, poder fer una derivació en els recursos especialitzats. Aquestes unitats ja fa molt de temps que estan funcionant com a part de lo que seria integrar l'atenció de salut mental a la comunitat.
1: El Xavier Revert, del Col·legi de Psicòlegs de les Illes Balears, que apunta que l'èxit del nou model dependrà de la bona coordinació entre els centres de salut, les unitats d'atenció especialitzades i els serveis socials. Cap de setmana del Pilar amb una petita minva en el nombre de vols respecte a les dades de 2025. Avui és el dia de més moviment als aeroports illencs, amb 1.350 trajectes previts dels més de 5.100 que s'operaran entre divendres i dilluns, segons dades d'AENA. Escoltam algun dels passatgers que han passat avui per l'aeroport de Palma.
3: Sí, hemos estado aquí 7 días en Mallorca, muy bien, muy contento, muy bonito todo, y ya regresamos a Murcia, que es donde somos.
4: Jo visc a València i ara he vingut uns dies i ara me'n torne.
5: Esperam a la meva filla, que ve a passar el pont.
1: I un tipus de turisme que ajuda a allargar la temporada és l'esportiu. Representants del sector i especialistes diversos s'han debatut avui sobre el present i el futur del cicloturisme a Mallorca. Ha estat la primera edició d'October Bike Fest, un festival internacional que reuneix professionals de la indústria, marques especialitzades i aficionats a la bicicleta de tot el món, el Motor World Mallorca, que està ubicat a Palma. Qüestions com l'impacte econòmic d'aquest turisme, la mobilitat sostenible, la seguretat vial i les infraestructures adaptades als ciclistes s'han posat damunt la taula. Matías Ximelis és el responsable del festival.
6: Mallorca és la primera destinació cicloturística de tota Europa. Comptam amb una planta d'allotjament amb més de 200 unitats adaptades per a cicloturistes i això és un vertader referent a nivell mundial. Aquest segment va aconseguir que a Mallorca arribés a desestacionalització gràcies a aquest tipus de turisme actiu, és un turisme sostenible també, de qualitat, major estada per mig, major despesa per mig. Els hotelers de Mallorca varen veure això i la temporada baixa d'abans s'ha convertit en un vertader motoeconòmic.
1: I un darrer punt, als Estats Units, un tiroteig a l'estat de Pennsilvània deixa el manco 9 morts, entre ells el presumpte atacant. L'home s'hauria trinxerat en un habitatge després de disparar contra diverses persones per causes que es desconeixen i després de diverses hores de negociació amb els agents desplaçats s'hauria suïcidat. Amb aquest punt acabam. Més notícies al butlletí de les 5. Continuarà la música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

Friends and Strangers, una de les cançons més populars del saxofonista nord-americà Ronnie Lawes, un excel·lent compositor de rhythm and blues i de funk, molt representatiu del so dels anys 70. A més, va ser membre dels mítics Earth, Wind and Fire. Tot just aquest mes d'octubre, fa uns dies, ha celebrat 76 anys, el de Houston, Texas. Ronnie va començar a tocar el saxofon només amb 11 anys, però realment el seu somni era dedicar-se al futbol professional. A causa d'una lesió, comença a tocar aquest instrument. Els anys posteriors s'acaba formant i, finalment, debuta professionalment en el món de la música a principis dels anys 70. Es converteix en un membre dels mítics Earth, Wind & Fire, a més d'enregistrar la seva pròpia discografia en solitari, debutant l'any 1975 amb l'ajuda d'un dels grans llegistes nord-americans, Donald Byrd i Wayne Henderson. Un compositor, un músic saxofonista que al llarg del temps s'ha convertit en un dels més representatius del funk i del rhythm and blues. A més, també publicant part de la seva discografia amb el prestigiós segell Blue Note Records. El recordarem els propers minuts amb motiu del seu aniversari. Abans de continuar, agrair-te que entris en òrbita, aquest viatge musical que t'oferim a IB3 Ràdio dissabte i diumenge. Seguim musicalitzant aquesta tardor, aquest mes d'octubre, i ho feim ara punxant i recordant aquesta Live in Paradise. Gràcies per orbitar davant de micròfon, Tito Fuster.

Compositors, compositores, autors, autores, lletristes, cantants, ells i elles que fan gran la història de la música i que ens agrada recordar i punxar-los durant el cap de setmana. A la nostra selecció de clàssics i vinils, que sonen en aquest format, estàvem escoltant algunes de les cançons més representatives, delicadeses musicals signades per aquest saxofonista i compositor.

compositor nord-americà, el de Texas, Ronnie Lowes, que tot just acaba de celebrar 76 anys. Exquisita mescla de jazz amb funk, amb rhythm and blues i pinzellades del soul més romàntic. A més d'haver estat membre dels mítics Earth, Wind and Fire a la dècada dels anys 70. Ronnie Lowes, que va tenir el seu moment de màxima plenitud en el món musical anys 70 i 80. Com abans apuntava, el seu debut s'editava l'any 1975, Pressure Sensitive, un àlbum, un LP de clara orientació comercial que se va convertir en el disc més venut en els 42 anys d'història del prestigiós segell Blue Note Records. Una peça més de Ronnie amb la seva exquisita mescla de funk, rhythm and blues i de jazz contemporani. Això du per títol Smoke House.

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio.
1: 1, 2, 3, 4.
0: En Tito Fuster. IP3 Ràdio és Dial.
2: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
3: Benvinguts a Esports 3 en joc.
2: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IP3 Ràdio.
0: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IP3 Ràdio. Serveis informatius. El cap de setmana, Òrbita 3. L'òrbita sonora del planeta Terra. Dissabte i diumenge, Òrbita 3 amb Tito Fuster.

0: Abans de la pausa, transitàvem per la música rhythm and blues, jazz funk, de la mà de Ronnie Lawes. En aquesta segona part de sessió, ens endinsam en aquest disc que publicaven fa 20 anys, enguany celebrant el 20è aniversari, que és The Road to Escondido, treball conjunt del cèlebre J.J. Cale, gran compositor de cançons mítiques com ara Cocaine, assolint èxit de la mà del seu amic Eric Clapton. Ambdós conjuntament varen publicar aquest exitós i aclamat LP, corria la tardor de l'any 2006. I podem afegir la col·laboració d'ídol a alumne. Eric Clapton sempre ha considerat a J.J. Cale una de les seves majors influències musicals, el seu ídol. I fruit de tot això va néixer una sòlida amistat fent moltes col·laboracions i finalment aquest treball conjunt. El títol fa referència a la vall d'Escondido, situat al sud de Califòrnia. De fet, el senyor Cale és Califòrnia. Acabam d'escoltar la tendra i càlida Hard to Thrill per donar pas en aquesta Ride the River.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Tot just arriben al mercat discogràfic edició commemorativa de 20è aniversari amb extras i el disc totalment remasteritzat, The Road to Escondido.

0: When the War is Over. J.J. Cale, el músic californià, que al llarg de la seva trajectòria ha escrit i composat grans cançons i que després han obtingut èxit interpretades per altres artistes i moltes d'elles convertides en exitosos de la mà del seu amic, el britànic Eric Clapton. Fa 20 anys publicaven aquest The Road to Escondido, que ara arriba en el mercat discogràfic amb extras amb motiu d'aquest 20è aniversari.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: Disc col·laboratiu duit a terme per aquestes dues llegendes de la guitarra i del blues rock. Com abans apuntava, Clapton sempre ha considerat en Cale com una de les seves majors influències musicals. De fet, el britànic va popularitzar el característic so Tulsa Sound que J.J. Cale va crear la dècada dels anys 70 en cançons mítiques, emblemàtiques com ara After Midnight o la ja esmentada Cocaine. Tot i que l'admiració és mútua, abans d'aquest àlbum ja varen col·laborar l'any 2004 en el festival Crossroads Guitar Festival a Dallas. Posteriorment, enregistren aquest projecte conjunt The Road to Escondido, publicat l'any 2006. I ara arriba possiblement la més popular, Danger.

0: Òrbita 3. Òrbita 3. La coctelera sonora amb Tito Fuster.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Ja has escoltat la nova IB3 Música?

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
1: Un viatge musical amb Tito Fuster. Òrbita 3.

0: Tot just acabam d'escoltar aquesta Roll On. És un bonus tracks d'aquesta reedició del disc The Road to Escondido, original del 2006, que amb motiu del 20è aniversari arribaran al mercat discogràfic aquesta tardor, proper mes de novembre, amb extras, aquesta mescla de blues, rock, country i folk de la mà de J.J. Cale i Eric Clapton. Aquesta és una de les cançons extras que s'afegeix en aquesta reedició.
1: Clàssics a Òrbita 3.
0: I arribarem en el butlletí informatiu de les 5 en punt amb la mítica Cocaine, escrita, composta originalment per al nord-americà J.J. Cale fa 50 anys, el 1976. Es va fer mundialment famosa la versió d'Eric Clapton, que llançava un any després, el 77, inclosa en el seu disc Slow Hand. I així arribarem en el punt horari de les 5. Després de la informació, seguim agitant la coctelera sonora d'aquest pont d'octubre. Gràcies per orbitar davant de micròfon, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5. Bon dia. El projecte per obrir la Pedrera de s'Espartà torna a reactivar-se. El govern ha posat a exposició pública l'estudi d'impacte ambiental del que defineix com una explotació minera activa, encara que els veïnats denuncien que mai ha estat operativa i destrossarà un espai protegit encara verge com és la Serra Grossa de la zona d'Esfornàs, ubicada al municipi eivissenc de Sant Antoni de Portmany. Els terrenys on es vol obrir són propietat d'una societat del grup d'empreses matuters amb Matías Arrom. Pretenen, a més, extreure més de 5 milions de tones durant 30 anys. L'Associació de Veïnats prepara al·legacions i recursos, com explica el seu president Pere Joan.
1: Pensam que la millor regeneració és no rompre res d'així com està. Perquè el fet de regenerar vol dir que ja s'ha reamputat alguna cosa i aquí no hi ha lloc haver de rompre res. Hauria de ser la conclusió d'aquest tema. Però si la resposta política no ho és, doncs tal vegada tinguem que tocar instàncies europees perquè veiguen el que es fa d'un lloc declarat protegit, el que es fa a un lloc com a Eivissa.
0: I aquest matí han començat a Mallorca les obres de demolició de l'edifici situat al costat de la carretera de Solla a la intersecció amb el camí del Rei a Palma. Aquest esbocament és una de les actuacions contemplades dins el projecte d'ampliació de la rotonda d'accés al polígon de Son Castelló al costat de l'edifici de l'ITB. La reforma viària té un cost de 3,7 milions d'euros i les obres duraran prop d'un any. L'objectiu és millorar la fluïdesa en un punt pel qual cada dia circulen 46.000 vehicles. Els darrers anys, molts esportistes han confessat que han patit problemes de salut mental en qualque moment de la seva carrera. És el cas de Sergi Darder. El jugador del Real Mallorca participa en una campanya del govern de les Illes per donar visibilitat a aquest problema i explica que va patir una depressió.
2: No passava algú d'entrenar, no volia entrenar, s'aixecava més de matí, era un infern, arribava d'entrenar, em tancava dins el quart, potser els fins de sort de sopar com a traient de fora, sense veure els nens, sense veure la família. Però vaig necessitar una ajuda per cuidar la salut mental. Quin és el problema? Que m'ha passat pràcticament en el millor moment. I que el futbol és el més important de lo menys important. Jo, quan vaig començar, no sentia ningú xerrar d'un problema psicològic al revés. Que a dia d'avui, per sort, s'està normalitzant molt més, cosa que en el meu moment no era tan fàcil.
0: El 95% dels pacients amb un trastorn de salut mental prefereix consultar amb la intel·ligència artificial el seu malestar abans de demanar cita amb un professional. Em dedica l'autodiagnòstic sol ser erroni. Fins a arribar a la consulta i demanar ajuda, molts esperen més de 3 mesos, segons la darrera enquesta realitzada als psicòlegs. El programa T'escucho de la Creu Roja rep prop de 150 telefonades al mes. Daniel Serrano és el cap de l'àrea de salut mental d'aquesta entitat.
3: Poco a poco se va animando a la gente a pedir ayuda y esto es una parte muy importante de la sociedad, también aceptar que necesitamos esa ayuda y que es valiente pedirla. Detectamos que había mucha soledad no deseada, mucha ansiedad, depresión, problemas relacionados sobre todo con el aislamiento.
0: El telèfon del programa T'escucho és el 900 107 917. És gratuït i anònim. I un darrer punt, la Comissió Europea ofereix ajuda a Panamà i els damnificats del terratrèmol de magnitud 7,6 de la passada nit i les posteriors rèpliques se n'han registrat fins a una cinquantena de diferents magnituds. De moment no s'ha informat de víctimes mortals, però sí de nombrosos danys materials, amb 188 escoles afectades, milers d'habitatges, hospitals, ponts i carreteres. També hi ha infraestructures essencials, com una planta potabilitzadora d'aigua que ha quedat fora de servei. Amb aquest punt acabam. Més notícies a les 6. Ara continua Òrbita 3.
4: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tita Fuster. Estàs en Òrbita?

0: Són els mallorquins Capella versionant Stevie Wonder, el clàssic del cantant afroamericà, aquesta I Wish. Títol que torna a obrir aquest aparador musical i que encata aquesta nova sessió del collage sonor de la ràdio pública que t'oferim durant el cap de setmana i dies festius, com demà dilluns 12 d'octubre. Més cançons per musicalitzar aquest dissabte 10 d'octubre. Abans de continuar, agrair-te que entris, que estiguis en òrbita, seleccionant altres continguts, a les mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster. Els Capella, per cert, estaran actuant el proper 15 de novembre en el Teatre de Muro, a Mallorca.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I ara sí, entrem en òrbita Stevie Wonder. Ens endinsarem en el seu mític àlbum Songs in the Key of Life, cançons en clau de vida. Un triple àlbum que llançava en doble LP i un EP fa 50 anys, el 1976. La tardor d'aquell any, Wonder, un dels referents de la música afroamericana, a través de la Motown Records, publicava una de les seves obres més importants, amb cançons com ara Pastime Paradise. Segur recordaràs l'adaptació samplejada per al famós raper nord-americà Coolio, que es va convertir en èxit mundial l'any 1995. Aquesta, l'original i genuïna de Wonder.

0: Més cançons que habiten a l'interior d'aquest disc que publicava la tardor d'ara fa 50 anys, el bo de Stevie Wonder corria el 1976 quan va llançar el que significava ja en aquell moment el seu 18è àlbum d'estudi, Songs in the Key of Life.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Una feina que reuneix gèneres com ara el soul, rhythm and blues, pop, funk i pinzellades de jazz. Un treball que va aconseguir el reconeixement de l'Acadèmia Premi Grammy a millor àlbum de l'any, a més de rebre la certificació de diamant per ser un dels més venuts de la dècada dels anys 70 i de la història de la música negra. Tot just acabam d'escoltar la melòdica Ain't She Lovely, dedicada a la seva filla, que tot just acabava de néixer, Aisha, que fins i tot va incloure el plor real de la seva filla. I un altre clàssic d'aquest àlbum que estan punxant en format vinil i que és part del llistat dels essencials d'Òrbita 3 d'aquest 2026. I ara arriba la festiva i carnavalera Ash, un tema que en el seu dia també va ser versionat per George Michael i per Mary J. Blige. Aquesta popular Ash, que també es va convertir en un exitàs.

0: LPs, discos que han fet història, aquests que ens agrada recordar i punxar en format vinil quan orbitam durant el cap de setmana. Estan fent una postal sonora en aquest exquisit Songs in the Key of Life de Stevie Wonder a motiu del seu 50 aniversari. I editat, com recordam, l'any 76, i Wonder va torbar fins a 2 anys en publicar aquest llarga durada. Una preparació i gravació que se va allargar 2 llargs anys. I amb la conseqüent impaciència de la seva discogràfica Motown Records, amb qui acabava de signar un contracte per 7 anys i 13 milions de dòlars de l'època. El contracte suposava la quantitat més important en la història de la música en aquell moment. Després d'aquestes cançons i curiositats, fem una ràpida pausa i tot d'una tornem a entrar en òrbita Stevie Wonder.
1: 1, 2, 3, make it fun!
2: Clàssics, tendències musicals, Òrbita 3 amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és diversió.
3: Els dies no feiners comencen amb un altre ritme. Per això, a IB3 Ràdio tenim temps d'entrar amb olivetes en tu. En tota l'actualitat i moltes curiositats.
4: Amb olivetes, els festius a IB3 Ràdio, a les 9 del matí, amb Inés Mateu.
5: El diari de Menorca, segons aquest article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
6: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure fins a llar.
7: En Joan de fugir, i se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
8: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
9: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
10: Tèntol!
11: Tèntol!
10: Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
9: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
2: Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

0: seguim fent una radiografia musical en aquest històric disc de Stevie Wonder, LP que llançava la tardor de 1976, Songs in the Key of Life, cançons en clau de vida. La feina té un total de 21 temes dividits en dos discos i un EP, i les dues peces més famoses, I Wish, que abans hem escoltat versionada per els mallorquins Capella, i aquesta Sir Duke. Ambdues aconseguiren arribar al número 1 de les llistes a Nord-Amèrica. Posteriorment s'han convertit en clàssics atemporals de la música soul-pop. I pel que fa a aquesta Sir Duke, també cal afegir que és un vibrant homenatge a les llegendes del jazz i una celebració de la música com a llenguatge universal.
1: Clàssics a Òrbita 3.
0: I ara la festiva Another Star, tema amb influència carnavalera, amb sabor brasiler, essència funky i molt ballable.

0: Hem escoltat els títols indispensables d'aquest discàs de Stevie Wonder publicat la tardor de fa 50 anys, Songs in the Key of Life, fent una postal sonora en aquest gran llarga durada que s'ha convertit en un clàssic immortal. Les dues cançons que varen arribar al número 1, Sir Duke i aquesta I Wish, senzill principal d'aquest aclamat àlbum. El tema va guanyar el premi Grammy a la millor interpretació vocal masculina de Rhythm and Blues. La peça és una mirada nostàlgica i festiva a la infància i adolescència de Wonder durant els anys 50 i 60. I després d'aquest monogràfic, ens toca fer una pausa i en la tornada de Gramophone All Stars Big Band versionant aquesta I Wish.
1: Oh! Yeah! Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio.
2: 1, 2, 3, 4.
1: En Tito Fuster.
2: No.
3: IB3 Ràdio és actualitat.
4: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
5: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
6: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
5: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
6: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
5: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
4: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
7: Diumenge a les 4 de l'hora baixa segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
8: Benvinguts a Esports 3 en joc.
7: L'equip vermell vol retrobar-se en la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
1: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio.
0: I amb les notes musicals de la Big Band de Gramophone All Stars, completarem aquesta sessió on Stevie Wonder ha estat el principal protagonista. Després del butlletí informatiu de les 6, 4 minuts d'informació, ens posem al dia. Recorda que seguim orbitant, punxant la banda sonora d'aquest dissabte, 10 d'octubre. Ho farem fins a arribar en el punt horari de les 9. Els Gramophone All Stars versionen I Wish de Stevie Wonder, que abans de la pausa escoltàvem l'original. Ho fan amb una fórmula que no falla, 16 músics en escena, ritmes jamaicans, arranjaments jazzístics i veus carregades de soul. Així arribam a les 18 hores. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Desconvocada la protesta dels sindicats de la sanitat privada a les Balears, que són UGT, Comissions Obreres, SATSE i USAE, prevista pel pròxim 14 d'octubre enfront de la clínica Roger de Palma. Una mobilització pel bloqueig de la negociació del conveni col·lectiu que s'ha anul·lat després que la patronal els ha convocat per reprendre el diàleg en una reunió prevista per dia 16 d'octubre. Amb tot, en el comunicat, els sindicats anuncien la decisió de mantenir les següents convocatòries de protesta, que serien els dies 21 i 28 d'octubre. Cal recordar que aquesta darrera data coincidia amb la vaga indefinida convocada per altres sindicats mèdics i que s'ha suspès per la convocatòria d'eleccions generals. Precisament en el marc dels pròxims comicis del 28 de novembre, la portaveu del Partit Nacionalista Basc en el Congrés, Maribel Vaquero, ha afirmat que la seva formació continuarà treballant per frenar qualsevol intent de limitar l'autogovern. Ho ha dit en una compareixença a Sant Sebastià per donar compte del treball de la legislatura.
2: El Partido Nacionalista Vasco fue decisivo entonces para frenar la llegada de Vox al gobierno del Estado y con eso se frenó también lo que seguro iba a ser un periodo de involución social, democrática y de estrangulación del autogobierno para Euskadi. No nos hemos movido de ahí. Volveremos a ser un muro de contención para la ultraderecha. En estos 3 años hemos trabajado para avanzar en derechos y oportunidades y para ahondar en el autogobierno, porque más autogobierno es más bienestar para Euskadi.
1: El president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, de 90 anys d'edat, ha anunciat avui l'avançament de les eleccions legislatives palestines previstes pel 28 de novembre. Ara se celebraran junt amb les presidencials de l'11 de novembre. Això per les restriccions i atacs d'Israel a la Franja de Gaza i a Cisjordània, inclosa Jerusalem Est, que afecten, ha dit, la possibilitat de celebrar eleccions lliures, justes i incloents. Ha detallat també que la cita les restriccions al moviment de la població impedirien la seva participació. Actualitzem ara la informació esportiva amb Toni Tenerife. Bon dia.
3: Bon dia. Handbol, 40 anys després, es tornarà a viure un derbi entre dos equips mallorquins a categoria nacional. Handbol Mallorca i Handbol de Segada Real es veuran les cares a partir de les 8:30 al poliesportiu La Salle Bonding, en partit corresponent a la quarta jornada primera nacional. Una confrontació que ha aixecat una gran expectació dins el món del handbol mallorquí. En bàsquet, a primera federació, FIB Mallorca tractarà de sumar a partir de les 8 el primer triomf de la temporada a la pista de l'Oviedo. Recordem que ahir Menorca també va encetar el seu casillet. No va poder encetar el seu casillet de victòries perdent per 91-76 a la pista del Palència. I pitjor li van anar les coses al Toro de Divisió d'Honor B. Parlant de rugby, els campioners han cedit aquest migdia davant del potent Cau de València, encaixant una dura derrota per 5-67, un marcador que se deixa en zona de descens, ja que encara no han puntuat.
1: El poble del Gaida compta des d'avui amb himne propi. Es diu Castellits i sona així. És un pas doble dels anys 70, escrit per Pere Joan Benrell, que representa la història i l'identitat del poble, que perdura en la memòria perquè va començar a sonar a les festes i celebracions del municipi a càrrec de la banda de música. Aquest matí s'ha fet un acte de reconeixement a l'obra amb la concessió d'una distinció. Amb aquesta punta acabam. Més notícies al butlletí de la SEC. Continuarà la música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

0: Els històrics Black Sabbath i les seves pulsacions guitarreres han tornat a encetar una nova sessió d'Òrbita 3, la coctelera musical que t'oferim durant el cap de setmana aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Presentant les cançons, els comentaris i seleccionant els continguts per dibuixar aquest mapa musical, Tito Fuster davant el micròfon. He punxat Paranoid de Black Sabbath per il·lustrar aquesta notícia de caire internacional. S'ha publicat aquest llibre, The Masters of Reality, Why Black Sabbath Matter, que documenta la història d'aquesta banda que va definir el so dels anys 60 amb el seu característic hard rock contundent des dels inicis del grup fins al seu darrer concert l'estiu de l'any passat, del 2025. Aquesta tardor s'ha posat a la banda en anglès aquest llibre creat per el fotògraf Ross Halfin en col·laboració directa amb la banda. Fa tot un recorregut a la història de Black Sabbath amb moltíssimes fotografies, objectes de col·lecció, a més d'il·lustracions inèdites, formen part d'aquest volum que arriba a les 500 pàgines. El llibre abarca des de la formació clàssica amb el difunt Ozzy Osbourne fins al darrer directe de la banda el passat 2025.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: I aquesta propera franja horària, el so en directe serà protagonista. Grups com ara Kiss, Deep Purple, The Who i Queen, els encarregats de donar vida en aquesta òrbita guitarrera. I s'ha publicat un concert dels mítics Kiss, original de 1976, directe que compleix el seu 50 aniversari, que va tenir lloc l'any 76 en el Anaheim Stadium davant 42.000 espectadors. Arriba I Was Made for Loving You, Kiss.

clàssics a Òrbita 3.

La potència guitarrera del hard rock mesclat amb aquesta energia directa del glam rock i pinzellades del heavy. Així sonen els clàssics de Kiss, com ara I Was Made for Loving You, que hem escoltat fa uns minuts, o aquesta peça en directe Rock and Roll All Night. Temes que no falten en aquest directàs que va tenir lloc fa 50 anys, l'estiu de 1976, en el Anaheim Stadium, davant 42.000 persones. Directe que va tenir lloc l'agost del 76. Fins ara circulava en edicions pirates i ara s'han encarregat de

0: electrofunk amb future disco, és a dir, la vessant disco music més actualitzada i manipulada per als filtres de l'electrònica contemporània i l'essència soul de la música negra, tot això amb molt de groove. Són els ingredients musicals que escoltes en aquesta darrera part d'Òrbita 3 d'avui dissabte, la darrera franja horària entre les 8 i les 9, com és habitual, en format sessió. Punxant des de la cabina, Tito Fuster, després d'haver escoltat el projecte francès nascut a Montpellier, Rhinoceros, fem una pausa i tot d'una tornem a entrar en òrbita.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversitat. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Estàs

Òrbita 3, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

Són els britànics US3 i aquest nou senzill que tot just acaben de publicar, Have a Great Day. Una de les fusions més orgàniques, exitoses i innovadores de les darreres dècades. Jazz rap mesclat amb acid jazz i ritmes funky. I després de US3, donant pas a un altre dels projectes que fa aquestes fusions, els alemanys Mo Horizons.

0: Òrbita Trans. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio. Ivetres Ràdio és cultura.
1: Ja has escoltat la nova Ivetres Música?

Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música. Òrbita 3, el mosaic sonor d'ib3 Ràdio, amb Tito Fuster.

Són els britànics Metronomy, la seva destacada mescla d'inditrònica, synthpop i new disco. Un projecte que lidera el productor Joseph Mount, la ment creativa darrere el so de Metronomy, banda que començava el seu recorregut cap allà l'any 1999, un dels grups que participarà en el Primavera Sound 2027, que recentment ha presentat el cartell per l'any que ve, en grans figures internacionals de l'electrònica, com ara The Chemical Brothers o els de Bristol Massive Attack. I completam l'edició d'avui dissabte i arribam al punt horari de les 9 per Desorbita, com a tema de contraportada, Let It All Out, un dels grans temes del projecte Leisure. Elegància musical mesclant el dream pop i refinada i suau electrònica. Recordar-te que demà tornarem a orbitar la galàxia musical aquí a la sintonia d'Ivetres Ràdio. I punxant des de la cabina, Tito Fuster, gràcies per orbitar. Adeu, salut.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9. Bon vespre. Un dispositiu de seguretat s'ha desplegat a Eivissa aquest cap de setmana en el final de temporada de les grans discoteques de l'illa. Avui, de fet, coincideixen algunes de les principals clausures. No és així, Ivonne Aranyó?
1: Sí, Amnesia celebra avui el seu 50 aniversari amb una gran festa que ha obert portes a les 5 de la tarda i que acabarà demà a les 12 del migdia. Mentre Ushuaia celebra també la seva darrera festa aquesta tarda i després ho farà Universe a partir de les 11 de la nit i fins demà al matí. L'últim club en celebrar la seva closing party serà DC10, que obrirà portes dilluns a les 6 de la tarda. Unes 30.000 persones passaran per tots aquests clubs aquest cap de setmana llarg que marca el final de la temporada.
2: Solamente tengo pensado ir aquí hoy. No voy a ir a Universal para casa porque mañana tengo una fiesta en un barco.
3: Y después, no lo sé, nos miramos, creo que Universe Closing.
4: Planes abiertos siempre porque nunca se sabe lo que puede pasar, muchas after, muchas fiestas, además todos los cierres se están pasando ahora mismo. Así que lo tengo abierto la verdad porque no sé lo que voy a hacer, hay tantas opciones que no se sabe.
0: Gràcies, Ivonne. I hem de dir que és una gran afluència coincidint amb un cap de setmana llarg, perquè dilluns és la festa del Pilar i ha suposat més activitat als aeroports de les Balears. De fet, avui hi ha programades més de 1.300 operacions, de les més de 5.000 que ha previst AENA durant aquests 4 dies, és a dir, entre divendres i dilluns, volíem dir. A Son Sant Joan s'ha notat molt més, de 900 vols, seguit d'Escodolà amb quasi 300 i Menorca amb 150. Les destinacions preferides dels residents són Madrid i Barcelona i els turistes provenen, la majoria, del Regne Unit i Alemanya. El president nord-americà Donald Trump ha carregat contra el seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky i demana un canvi de mandatari.
5: Well, I look at it differently. Zelensky could have settled this war many times. Many times.
0: Crec que ha arribat el moment que Ucraïna tingui un nou president que pugui arribar a un acord. Zelensky mai accepta, ha afirmat Trump en declaracions a la premsa, afegint que s'hauria pogut resoldre la guerra en moltes ocasions, però que Zelensky no ha volgut. Ha detallat que genera problemes al món acusant l'exèrcit ucraïnès d'atacar refineries que deixen sense combustible a molts països del món. I a Panamà es manté la xifra de 0 morts després del terratrèmol de magnitud 7,6 de la passada nit i les posteriors rèpliques. Fins a una cinquantena se n'han registrat. La Comissió d'Emergències del Govern ha informat de la darrera hora dels ferits en una roda de premsa fa uns minuts. Malitzi Rivera és la subdirectora general del Sistema Nacional de Protecció Civil de Panamà.
6: No se reportan víctimas fatales producto de este sismo. Hay alrededor de 27 personas lesionadas, de las cuales son lesiones entre menores a moderadas y las cuales fueron trasladadas inmediatamente a centros médicos. 21 instalaciones de salud afectadas, las cuales ya están siendo atendidas por ingenieros y arquitectos especialistas en estructuras para poder dar una respuesta a las comunidades de manera oportuna.
0: Pel que fa als nombrosos danys materials, s'han reportat milers d'habitatges afectats, també gairebé 200 escoles, hospitals, ponts i carreteres que de fet romanen tancades. Es manté el desplegament d'efectius d'emergències i s'ha garantit el subministrament de productes de primera necessitat als damnificats. Amb aquest punt acabam. Més notícies al butlletí de les 10. A continuació, comença Ni Fake ni Fum.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: a IB3 Ràdio, ni fake ni fum. Raquel Agüeros i Alícia Català.
1: Molt bon dia i benvinguts una setmana més a Ni Fake Ni Fum, el programa on les notícies entren com arriben, però no sempre surten així com han entrat. Alícia Català, m'ho expliques, per favor.
2: Bon dia, Raquel Agüeros. Pues és que aquesta setmana tenim molta feina. Eleccions anticipades, sí, sí, habitatge, sí. Impost, atur, inflació, salut, estafes. Diria que la realitat ja du prou renou tota sola, però sembla que sí, sempre hi ha qualcú que està disposat a afegir un puntet de més.
1: Avui hem fet una tria ben especial, però abans d'això, jo m'agradaria dir a tothom que avui, a part de la nostra secció de tinta falsa, de fakes i fum, per tot arreu.
2: Per tot arreu,
1: perquè
2: sí.
1: Perquè això ens afecta a tothom i serà en nosaltres, en Màlic, per xerrar-nos de la targeta vermella. Avui amb un tema xerrarem d'Usain Bolt.
2: Exactament, avui xerrant d'Usain Bolt i coses que la gent pensa de la seva carrera que no són tan certes com se pensen.
1: Les coses...
2: Carrer, mai no millor dit.
1: No, la literatura, la literatura que hi ha. I també seran nosaltres en Tomi Mayol i una entrevista ben especial. Però abans de tot això, Alícia Català deia que avui hem fet una tria molt especial.
2: I doncs sí, avui ens centrem en titulars i informacions publicades en premsa, declaracions recollides per mitjans, correus, missatges i afirmacions que poden comprovar només en les orelles, però que no poden parar molta d'atenció en realitat.
1: I una cosa important, no tot el que sentirem avui és necessàriament fals de cap a peus.
2: Efectivament, sempre comentam que la veritat de vegades no és la veritat sencera, sinó que ve amb bocinets. O sigui que, com que tot això també és desinformació, també li donem una bona ullada.
1: I doncs ja podem obrir el tinter.
2: Obrim el tinter.
0: A ni fake ni fum, tinta falsa.
1: Preparada, Alícia?
2: Preparada.
1: Esperem que els oients també ho estiguin. El primer titular diu així: Espanya s'ha convertit en l'economia que més ha crescut de tota la Unió Europea en els darrers 3 anys.
2: Pedro Sánchez ho ha afirmat aquesta setmana en anunciar les eleccions i la frase va aparèixer en mitjans com l'Heraldo i la Cadena Ser. Neutral ho qualifica d'enganyós.
1: Per què?
2: 6 països, t'explico. 6 països de la Unió Europea varen créixer més que Espanya des del 2023.
1: Ai, l'altre titular diu que hi ha un brot de sarna entre els acampats de la Puerta del Sol. La sarna, hem de recordar que és un àcaro.
2: Ai, sí. El titular de La Razón, és de dia 5 d'octubre, parlava d'un possible brot i després va circular com si estigués confirmat. EFE Verifica, però ho desmenteix. Salut Pública va investigar la sospita i va descartar els casos de sarna.
1: T'he de fer una confessió.
2: Digues, has tingut sarna?
1: Sí, no, ara no. Vaig tenir fa molts anys.
2: Sí?
1: Sí. Jo tampoc sabia que era un àcaro ni res d'això, però me va començar a... O sigui, m'abrollava la pell de lo que picava. Era com una espècie... És que no ho sabria definir. Els hi va costar molt fer el diagnòstic i es va solucionar d'una forma molt senzilla, amb pomades. Clar, és a dir, no sé com se diu, però... O sigui, te tenies com que embadurnar el cuerpo, les plantes dels peus de les mans.
2: Mare meva.
1: Va ser una cosa molt... Sí. I clar, quan me varen dir tens sarna, vaig dir...
2: Què?
1: Això és de gent...
2: És que això, jo crec que ja no... De fet...
1: No, existeix la sarna.
2: Existeix, però és una cosa que és com molt de literatura. De...
1: És un àcaro, sí.
2: Sí.
1: Jo me vaig assustar molt, però he de dir, o que la gent que mos estigui escoltant, que hi tingui, que és una cosa que se soluciona...
2: I que li pot passar a tothom.
1: D'una forma molt, molt ràpida, és així. El següent titular diu: el periodista Iñaki Gabilondo escriu una duríssima carta oberta al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado. Alícia.
2: La carta torna a circular per WhatsApp i xarxes i és atribuïda a Gabilondo.
1: Què vol dir que torna a circular?
2: Que per lo vist ja havia hagut una espècie d'intent de colar un bulo en aquest sentit.
1: Ja.
2: però amb el dit apuntés, dia 6 d'octubre, ho va desmentir. El periodista ja havia assegurat que no l'havia escrit. El text procedeix d'una publicació de Spanish Revolution atribuïda a una altra persona.
1: I de... altre titular, Mercadona, atenció. Atenció,
2: atenció,
1: però atenció. Regala una caixa d'aliments per valor de 40 euros si contestes una enquesta de només 2 minuts.
2: Sí, exacte. La promoció arriba per correu electrònic amb el nom de Mercadona, verifica RTV, ho ha comprovat, amb l'empresa. És phishing. Phishing vol dir que t'intenten robar totes les dades sense el teu consentiment i molt més.
1: Després de la... Te dic una cosa, en lo bé que sona la paraula phishing i que t'estiguin robant, això hauria de ser delicte. Posar aquesta paraula.
2: T'estan robant les dades, de fet. Després de fer l'enquesta, pues, demanen dades personals, bancàries, i prop de 2 euros per un suposat enviament, que tu dius, bé, 2 euros també no es pot. Però 2 euros per aquí, 2 euros per allà, 2 euros per allà, de sa, i va pujant el compte.
1: Clar, clar, clar. És una cosa, perquè tu dius, Alicia, més que te regalen coses quan tu no les has demanat, no? Això ens ha de fer sospitar.
2: Habitualment, quan un producte surt gratis és perquè tu ets el producte.
1: Ai. Un altre. A Catalunya paguen 16 impostos que no existeixen a cap altra comunitat autònoma.
2: Feijó ho va dir davant empresaris a Terrassa i ho va recollir, entre altres, La Vanguardia. Neutral ho qualifica d'enganyós. Catalunya té 11 atributs propis efectius i molts tenen equivalents a altres autonomies, també a les Balears.
1: Com, per exemple, quins?
2: El mateix impost sobre estades turístiques existeix a Catalunya i a Balears.
1: L'ITS, vol dir, l'impost de turisme sostenible?
2: Sí. I també tenim un gravamen relacionat amb l'aigua comparable al català. Per tant, dir que aquest impost només existeix per a Catalunya és fals.
1: D'acord. Corregit. Després dels decrets d'habitatge, diu aquest titular, desapareixen 2.900 pisos de lloguer en només 3 hores.
2: La xifra, jo l'he llegida a moltes bandes, diu que es va publicar a internet sense indicar-ne la font.
1: D'acord.
2: Maldita Puntés adverteix que no es pot atribuir aquesta caiguda als decrets. Idealista tampoc valida la comparació de poques hores i el mercat ja perdia oferta anteriorment.
1: És a dir, que segurament haurà influenciat en certa manera un poquet, però se deu a altres coses també, no?
2: Exacte.
1: Això ja venia d'abans.
2: I que ja venia d'abans, clar.
1: Això ja venia d'abans. Espanya té la inflació més alta de tota l'OCDE.
2: El diputat de Vox, José María Figaredo, ho va afirmar al Congrés i la declaració va arribar als mitjans. Neutral ho considera enganyós. Espanya estava entre les inflacions elevades, però Turquia, Islàndia i Lituània registraven xifres superiors.
1: És a dir, una dada que sona molt diferent si deim una de les més altes o la més alta, no? Com pot canviar només...
2: Exacte. Dues paraules poden canviar tota la notícia i també... fer que la persona que està fuetjant o que està mirant per damunt pari atenció.
1: És important també per això, si no hem entès, per exemple, molt bé algo que estem llegint, per favor, l'hem de tornar a llegir dos pics, perquè una paraula, ja heu vist amb aquest exemple, te pot fer canviar tot el sentit d'una frase. Anem pel següent titular. La meitat de tot l'habitatge protegit que es construeix a Espanya... es fa a Madrid, tot i que hem de dir, això diu el titular, que no es construeix a Espanya molt d'habitatge protegit o pràcticament res.
2: No, de fet no, però bé. Isabel Díaz Ayuso ho va afirmar al Nueva Economía Forum. Neutral ho qualifica també de fals o... fals no, més aviat enganyós. Perquè a Madrid va representar el 29,6% de l'habitatge protegit acabat el 2025 i el 21,6% durant el primer trimestre de 2026.
1: La mentida ocupa un lloc més o manco destacat a la vida de qualsevol persona i fins i tot des de que naixem.
2: Ens referim a mentides piadoses, coses que no són molt importants o simplement detalls que preferim ocultar.
1: Oficialment, la mentida és una expressió o una manifestació contrària al que se sap, al que es pensa o al que sentim. I en aquell punt vull saludar a Toni Parets de Projecte Homo, que ha vingut als estudis d'IV3 Ràdio per tractar aquesta qüestió. Toni Parets, hola, com estàs?
3: Pues ja bé, i vosaltres?
1: Més o manco bé, tenim dubtes.
3: Ara jo no sé si he dit una mentida o no, perquè estones bé i estones no tan bé, per tant... Vull dir...
1: És que hi ha mentides de molt de tipus, Toni.
3: Sí.
4: Per això volíem demanar, lo primer de tot, què té a veure la mentida en les persones amb addiccions?
3: Bueno, jo diria que quasi el mateix que en la resta de persones. Pues dir una mentida pues, és amagar una veritat. I si molts per ara som en mode tractament, pues diríem que molta vegada mentida no té massa sentit, perquè si hi ha una problemàtica i aquesta problemàtica no s'aborda de front, pues aleshores és mal de fer, no? És mal de fer un diagnòstic, és mal de fer... Comencem per un diagnòstic si la presentació no és fidel. Per tant, la veritat, no mostrar la mentida, seria una primera passa, o seria una primera passa per mostrar una voluntat, que és una voluntat de canvi, que és una voluntat de mostrar el que passa i, en aquest cas, de solucionar si hi ha una problemàtica darrere.
1: Toni, podríem dir que la mentida dona facilitat a les persones que pateixen una malaltia, com pot ser una addicció, al que sigui?
3: Bueno, jo diria que no. Jo crec que la mentida no dona facilitat per res, en definitiva.
1: Vull dir, en el sentit de l'ús.
3: Bueno, la mentida l'únic que fa por fer és amagar. Clar, si parlem de les persones o de història de les persones, segurament doncs, aquestes persones, quan van començar a consumir, que algú els demanava si consumien, doncs segurament devien dir que no. O si els deien si han fet una cosa, o devien dir que no. És dir, bueno, doncs, evidentment, quan una persona fa una cosa que no està bé, pues això no pots anar predicant. Per tant, lo normal és que les persones ho amaguin, que davant aquesta segurament davant la seva família i davant la feina, pues quan li demanaven si tenia un problema o si havia passat una cosa o l'altra, pues és possible. La mentida pues, amaga moltes coses, clar.
1: I clar, s'usa molt, no? Com una qüestió de només per ocultar una cosa que tu no vulguis. Que sàpiguen.
3: Clar, pues que sí que és cert, després quan dins molt de tractaments, quan començam a esverinar, comences a veure que sí que en molt de casos, no diria que en tots, perquè seria posar una etiqueta que pentura en molt de casos no seria cert, però clar. Sí que en molt de casos, pues sí que quan comences a aclarir veus que darrere hi ha un substrat a vegades de coses que no són certes i de que el que hem d'intentar en aquell moment és començar a que floresquin, perquè totes les qüestions que puguin estar allà dins que no floresquin que són coses que no poden treballar. És a dir, qualsevol cosa, des de coses físiques, des de coses interiors, des de pensaments o des d'intencions, la veritat crec que com a valor és fonamental. Com a valor.
1: De la veritat en xerrarem un altre dia, però tenim més preguntes de la mentida, Toni.
4: Com es tracta una persona addicta al tema de la mentida?
3: Bueno, des del primer dia intentant que surti la veritat. És a dir, quan intentem que qualsevol tipus de tractament, quan sigui un grup terapèutic, una entrevista individual, pues que allò se converteixi en una cosa certa. Si no treballem des de les certeses, que és molt complicat. I això ho intentem fer veure des del primer dia. Amb altres coses, perquè les persones que puguin venir al tractament, per exemple, en aquest cas, hi venen voluntàriament. Per tant, no tindria massa sentit. Clar. No tindria massa sentit que una persona vengui i tingui una problemàtica i en comptes una altra, per exemple, o que li demanàssim si hi ha un determinat problema i digués que no, quan realment... Però sí que és cert, perquè això no és realment així. Pues, de primera, de cop i volta, és molt mal de fer venir i posar totes les cartes cap per amunt.
4: Tal vegada, jo és que ara m'ha vengut en el cap, jo fumava, vaig començar, no sé, amb 15 o 16 anys i vaig durar fins als 30. I ma mare me demanava, però tu fumes? I jo deia, no. Tal vegada estem en aquest... Estic intentant explicar això, com una persona que fuma i ho amaga, o com una persona que potser se pren una copa de més dies del que seria habitual i també ho amaga. Això fins a arribar a altres tipus de substàncies, evidentment.
3: Sí, quan començava dient, me referia a això. És una cosa, diria que quasi inevitable, no? Pues com tu expliques, una persona jove, que en tenim, o no tan jove, que vull consumir, sobretot les drogues il·legals. A vegades, el que és drogues legals, l'alcohol, pentura ja no és tan necessari, no? Perquè és que està a la vista de tothom, pentura en aquest moment, pues, tu pots adonar que hi hagi una problemàtica o altres qüestions emmascarades. Però el que és consum en si, pues a vegades hi ha una diferència. Les coses il·legals, és a dir, quan són desigualtats, sempre són les que més s'amaguen. Les altres s'abeben i un pot tenir una problemàtica més grossa a l'altra, voler acceptar o no. Però sí, jo diria que la mentida pues, pot anar unida en molt de casos a les persones en aquesta negació. Que després, si la duim més endavant, és la negació de l'evidència d'un problema. Ens trobem casos de que persones a vegades pugui costar acceptar que hi ha una problemàtica o pugui costar que han de treballar una determinada qüestió i se pugui tirar cap en aquesta vessant un poc més de magueró.
1: Clar, Toni, perquè quan la gent arriba a Project Homo, tu havies dit, la gent que ve ja no té sentit, no? Que és a dir, ja ha reconegut que hi passen coses, ho direm així.
3: Sí.
1: Tothom continua endavant o costa molt acceptar abans de donar la passa?

0: parla allà en un moment i dir, mira, aquests són jo.
1: No, això... I sobretot a, sí. a persones que, no, que, no, que potser no coneguis.
0: Efectivament, per tant, no som ingenus i no se pretén que d'un dia per l'altre una persona s'obri i que vinga, aquí tenim tot això, vinga, com anem a fer feina? No, això, la realitat és que no és així.
1: Toni, per acabar i el que ens comentaves un poquet abans de començar. Clar, jo te demanava, jo tracto l'addicció com a una malaltia i tu has dit, no és exactament així. Les addiccions no sempre són malalties.
0: Bueno, perquè nosaltres ho tractem, com nosaltres parlem sempre de que la malaltia, nosaltres ho tractem des d'un model biopsicosocial, que vol dir pues, que hi ha una part metge, aquesta biològica, que és així, però hi ha una part psicològica i una part social. És a dir, no és el mateix viure aquí que allà, no és el mateix haver tingut una educació determinada o una altra, haver tingut uns mitjans o uns altres. I no tots tenim la mateixa forma d'avaluar ni el mateix component psicològic. Per tant, és una problemàtica que a vegades va molt associada a una malaltia, a una patologia, però que s'hi afegeixen altres components, com aquest psicosocial, pues, que cadascú pues, el viu d'una determinada manera. Pues, perquè s'entengui, pues, no és el mateix viure a un lloc allà on tens un traficant damunt que teva i davall, pues, que viure a un lloc allà on bueno, pues, vius una altra condició, o tenir una determinada educació o tenir una altra. Per tant, aquest component és molt important.
1: Com que el codi postal marca molt, no?, d'on venim i com serà la nostra vida.
2: Els viratges, jo crec que tot. Avui de matí, ara me'n vaig un moment i tot d'una. Avui de matí pensava, clar, és que si jo no hagués nascut aquí i hagués nascut als Estats Units, potser seria completament diferent de lo que som ara. I amb això, més que mai.
0: Per suposat. És fonamental. No te passaria dir quin percentatge han de tractar cada cosa, per a tractar, i nosaltres ho tractem des d'un punt de vista global. De fet, a l'hora d'una persona reinsertar-se, pues, s'ha de tenir molt en compte aquest factor social, per exemple, aquest psicològic, de com enfrontarà aquesta persona una determinades problemàtiques, perquè no tots tenim les mateixes habilitats ni tenim la mateixa forma de ser.
1: I la resta com ho enfrontem? Per exemple, tu xerraves de la reinserció, que és molt important, sí. Però no sabem si és real del tot, no? És a dir, ens posam en el lloc d'una persona que pot oferir un lloc de feina.
0: Sí.
1: Hi ha encara molt de prejudicis amb sí. D'on ve cadascú?
0: Sí, sí. Hi ha persones, i jo t'ho diré, hi ha persones que a vegades diuen, mira, potser no te convé que obertament demà diguis que tens una persona que està fent un tractament. En canvi, hi ha casos que és el contrari. Persones que en un lloc, allà on tu puguis tenir un entorn que te pugui ajudar, que te pugui protegir, que pugui ser, bueno, comprensiu el que te passa, però moltes vegades sí que ho fan. Per tant, no hi ha una regla determinada, però sí que s'adonen en dos casos. Persones que diuen, escolta, aquella persona no te coneix de res, aquella persona, pues, Ventura, ho pot malinterpretar, o aquella persona, per lo que sigui, Ventura no ho entendrà, i en canvi, pues, hi ha molt de casos de persones que, a més, nosaltres, per exemple, fem aquest acompanyament quan una persona fa un procés de reinserció laboral. Per tant, hi ha empreses que quan els contraten ja saben aquesta persona d'on ve i quina problemàtica presenta. Per tant, bueno...
1: Has de saber a qui dir les coses, no?
2: Exacte, no? Tothom és el mateix d'abans. Tothom té una motxilla i no és necessari mostrar-la tot el contingut a tothom.
0: Aquí... I quan? Doncs potser arribarà un moment, i ara parles d'una cosa que potser arribarà un moment que dirà, mira, doncs sí, m'interessa que aquesta persona ho sàpiga, per què? Perquè me'l pot ajudar, pot ser un amic meu, pot ser una persona que puguem fer activitats en comú, i bueno, en aquest moment t'obris. Però hi ha vegades que ho diu, bueno, aquest veïnat d'aquí baix, per què li he d'anar a contar això?
1: Sí, no te sumarà res, no?
0: No li sumarà res.
2: Exacte. Bé, moltíssimes gràcies, Toni Parets, de Projecte Homo, per haver-nos apropat aquesta relació, convivència entre mentida i addicció. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre.
3: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
4: IB3 Ràdio és coneixement.
5: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Us farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
3: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio.
10: Efectivament.
3: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
11: Aquest programa de ràdio és legendari.
12: És un facto.
3: Targeta vermella amb Màlic Deuix.
2: Tenim

0: Secció de targeta vermella, els bolos esportius que ens du Màlic Deuix.
1: Què tal, Alicia? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, i tu? Tot bé?
0: Tot bé. Què mos dus avui?
1: I d'avui tenim un poc variedat, xerrem un poc d'atletisme, un poc de futbol, un poc de Fórmula 1, un poquet de tot.
0: I començàvem amb...
1: amb l'atletisme. Tot mos són aquí és Usain Bolt, sí. El millor velocista de la història.
0: Crec que és un dels pocs esportistes llevat d'ell i Rafa Nadal que conec.
1: Sí, no, és que és una llegenda.
0: Sí.
1: Usain Bolt, com sabem, és velocista, i el bulo d'avui és que hi ha molta gent, una creença que diu que Usain Bolt mai va perdre una carrera de 100 metres, que era la seva disciplina per excel·lència. Aquest bulo ve del fet de que Usain Bolt, com han dit, que sense discussió és el millor velocista de la història, va guanyar 8 medalles d'or olímpiques i va dominar els 100 metres durant gairebé una dècada. D'aquesta imatge de domini absolut ha nascut la idea que mai va perdre una carrera en aquesta distància. Però això és fals. Bolt va perdre diverses carreres de 100 metres, encara que quasi sempre en curses de menys importància que uns Jocs Olímpics o un Mundial.
0: I quan va ser la primera derrota que va tenir lloc?
1: I va ser l'agost de 2010, a Estocolm. Era la Lliga de Diamant i va perdre contra l'estadounidenc Tyson Gay, que és un altre gran velocista de la història, i va ser la seva primera derrota en aquesta distància des de juliol de 2008, o sigui, després d'haver dominat, sense oposició, tota la temporada dels Jocs de Pequín. Gay va córrer en 9 segons i 84 centèsimes i Bolt va quedar segon amb 9 segons i 97 centèsimes, que com veiem és
0: una derrota que no és una derrota,
1: un parell de centèsimes, però en aquesta disciplina un parell de centèsimes ho són tot. I no va ser l'única. L'any 2013 també la Lliga de Diamant, el juny, a Roma, va tornar a perdre, aquesta vegada contra Justin Gatlin, un altre velocista molt, molt bo i que ha estat un dels grans rivals de Bolt durant tota la seva carrera. Aquest pic per només una centèsima de segon. Gatlin es va convertir amb els anys en el gran rival que li va trencar diverses vegades aquella imatge d'invencibilitat que tenia en Bolt.
0: I encara tenim una altra derrota, si no vaig errada.
1: Sí, i aquesta és la més coneguda de totes. Va ser l'agost de 2017, al Mundial d'Atletisme de Londres, que havia de ser la seva darrera carrera de 100 metres com a professional, i Bolt va quedar tercer. Va guanyar un altre pic en Gatlin, amb 9 segons i 92 centèsimes. Segon va quedar l'altre nord-americà, Christian Coleman, i Bolt, aquest pic, va ser tercer i es va haver de conformar la medalla de bronze en 9 segons i 95 centèsimes.
0: Quina pena, la darrera carrera, i la va perdre.
1: Sí, no el va retirar com ell hagués volgut, i és per això que aquella imatge va ser tan famosa, perquè Gatlin, el guanyador, en aquella ocasió, es va agenollar davant en Bolt en senyal de respecte després de guanyar-li. Va ser un moment molt recordat precisament perquè trencava el guió que tothom esperava.
0: Està molt bé. I fora d'aquest tres... Aquestes tres, què més va passar? Va perdre un altre pic?
1: El que sí que és cert és que en els grans campionats que compten de veres, els Jocs Olímpics i els Mundials, Bolt va mantenir un domini gairebé total durant 10 anys. Amb 85 curses de 100 metres d'aquest tipus de competicions, va baixar de 10 segons 53 vegades, una xifra que és espectacular. Però gairebé total no vol dir absolut, i les curses de la Lliga de Diamant, que també compten com a derrotes oficials, demostren que el mite de la invencibilitat d'en Bolt és exagerat.
0: Idò, resumint, aquest darrer bulo.
1: Idò, Usain Bolt mai va perdre una carrera de 100 metres, això és el bulo, i la realitat és que va perdre com a mínim contra Tyson Gay a Estocolm de 2010, contra Justin Gatlin a Roma el 2013 i contra el mateix Gatlin al Mundial de Londres el 2017, que va ser la seva darrera gran carrera i la derrota més dolorosa. El seu domini, els grans campionats, va ser extraordinari, però no absolut.
0: Targeta vermella, idò. Què més tenim? Quina altra història mos dus?
1: L'altra història que vos duc és ben curiosa, aquesta no és tan coneguda, però crida moltíssim l'atenció. És la història de l'assassinat de l'exfutbolista Andrés Escobar, el colombià Andrés Escobar. El bulo que ara posen sobre la taula és molt concret. Molta gent creu que Andrés Escobar, defensa de la selecció de Colòmbia, va ser assassinat per ordre directe d'unes màfies de les apostes esportives que havien perdut una gran fortuna quan Colòmbia va quedar eliminada del Mundial per culpa d'un gol en pròpia porteria del propi Andrés Escobar. Segons aquesta versió, varen enviar un sicari en l'encàrrec premeditat de venjar-se.
0: És un poquet... de pel·lícula, no?
1: Sí, però això seria el bulo, no és real. I per situar-nos, estem al Mundial dels Estats Units l'any 1994. Escobar era un dels millors defenses del món en aquell moment. L'anomenaven el cavaller del futbol per la seva educació dins i fora del camp. El partit contra els Estats Units, el 22 de juny, intentant tirar una pilota, va tenir la mala fortuna que la va introduir a la seva pròpia porteria. Colòmbia va acabar perdent per 2-1 aquell partit i això va suposar la seva eliminació del Mundial en primera ronda.
0: I així tot, ell va tornar a Colòmbia.
1: Sí, el seu més propers li van aconsellar quedar-se fora del país perquè l'ambient a Colòmbia en aquell moment estava molt tens, però ell no va fer cas, va decidir tornar i donar la cara. I 10 dies després de l'autogol, el 2 de juliol de 1994, va sortir amb els amics, va sortir de festa, i amb la seva parella, a un local nocturn a les afores de Medellín, el restaurant barra discoteca El Indio.
0: I què va passar allà?
1: Idò, a una taula propera hi havia els germans Pedro David i Juan Santiago Gallón Henao. Eren dos narcotraficants vinculats al càrtel de Medellín. Varen començar a burlar-se d'en Escobar per l'autogol, cridant-li insults davant tothom. Escobar, fidel en el seu caràcter, educat com sempre, es va aixecar i els va demanar respecte. Però la tensió va anar a més.
0: I tot se va traslladar fora del local.
1: Exacte, concretament al pàrquing. Allà, el xòfer i el guardaespatlles dels germans Gallón, un home anomenat Humberto Muñoz Castro, es va acostar sense dir ni una paraula i li va disparar fins a 6 vegades. Diversos testimonis van assegurar que en cada tret el xòfer cridava gol, gol, gol, imitant els locutors esportius.
0: Oh, Déu meu.
1: Sí, una brutalitat. Escobar va morir poc després, camí de l'hospital, i en aquell moment tenia 27 anys.
0: I la justícia, que va dir, va aclarir qualque cosa de tot això?
1: Idò, això és algo que s'allargaria. Un any després, el 30 de juny del 95, un jutge de Medellín va condemnar Muñoz Castro a 43 anys i 5 mesos de presó per l'homicidi agreujat i per denúncia falsa. Després del crim, havia fingit que li havien robat el cotxe per intentar despistar la investigació.
0: I els dos germans aquells narcotraficants?
1: Els Gallón, ells varen ser condemnats només a 15 mesos de presó per encobriment i varen sortir en llibertat en pocs mesos després de pagar una fiança.
0: I aquí és on Bulo, aquí és on es Bulo diu que hi havia una màfia al darrere.
1: Clar, aquí és on ve es Bulo, això no era vera. El matís més important de tot el tema és que cap tribunal va arribar mai a provar judicialment que aquell assassinat fos un encàrrec premeditat, ordenat per cobrar-se una deuta de joc, perquè suposadament havien perdut molt de dobbers. El que sí documenten els jutjats és una baralla espontània alimentada per l'alcohol, els insults i la prepotència d'uns narcotraficants a una Medellín que està en aquell moment sumida a un caos absolut poc després de la caiguda de Pablo Escobar.
0: Però està clar que no hi havia res relacionat amb les apostes ni que era tot tan truculent com semblava de tot d'una.
1: S'ha de matisar, no pot ser tan taxatiu, perquè és important dir-ho bé. Diverses fonts periodístiques ja d'aquella època apunten que els germans Gallón havien perdut fort apostant pel resultat de Colòmbia en aquell Mundial. Això se pot dir que era vera que hi havia apostes de pel mig. És a dir, la pèrdua econòmica probablement hi era, com a part del context i de la ràbia d'aquella nit. El que no es va poder demostrar mai és que existís una ordre freda i planificada, premeditada, d'estil mafiós, per assassinar-lo com a càstig per aquell deute.
0: I en aquest cas, i després de 30 anys, encara està d'actualitat.
1: Molt d'actualitat, de fet. El febrer d'enguany d'aquest 2026, Juan Santiago Gallón Henao va ser assassinat a Mèxic en un restaurant de l'estat de Mèxic.
0: El mateix home que aquella nit va insultar en Escobar.
1: Exacte, un dels dos germans, ell mateix. I el president de Colòmbia, Gustavo Petro, va sortir públicament a dir que aquell home era el responsable de l'assassinat d'Escobar, encara que, com han dit, mai no va ser jutjat formalment per aquell crim en concret, només per l'encobriment.
0: I doncs, com si el cas s'hagués tornat a obrir després de tots aquests anys?
1: Sí, després de 32 anys, encara que sigui de forma extrajudicial amb una declaració política, no amb una nova sentència. El germà Gallón havien estat, de fet, incloses en una llista negra del Tresor dels Estats Units l'any 2015 per narcotràfic.
0: I d'anar-me a resumir aquest tema, que no és fàcil,
1: no? No, és bastant complex en aquest cas. Es Bulo és que Andrés Escobar va ser assassinat per un sicari enviat de manera premeditada per una màfia de les apostes, per fer-los perdre milions de dòlars durant aquell Mundial. La realitat és que el crim va sortir d'una baralla espontània a un aparcament després d'una nit de burles per l'autogol, com és pel xòfer dels narcotraficants que l'havien insultat. La pèrdua en apostes probablement va formar part del contesta i de la ràbia d'aquella nit, però cap tribunal va provar mai que existís un encàrrec fred i planificat.
0: I amb una novetat molt recent, de fa només 7 mesos.
1: Exacte, la mort d'un dels germans Gallon a Mèxic i l'acusació pública del president de Colòmbia contra ell per aquest mateix cas.
0: Targeta vermella i d'or per la versió simplificada del bulo, però amb un tema que continua obert. Malik Deus, te veurem la setmana que ve.
1: Hombre, por supuesto, moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
1: A tu.
2: Ni fake ni fum.
3: IB3 Ràdio és investigació.
4: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
5: Benvinguts a Esports 3 en joc.
4: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
2: Enganyifes històriques amb Tom i Mayol.

0: Ja hi som aquí, Tomi Mayol, com estàs?
1: Bones, Raquel, com anem?
0: Clar, si jo te dic peu gran, tu què me dius?
1: Sasquatch, te diria.
0: I si això ho volem traduir per a la nostra audiència?
1: Pues estem parlant del Bigfoot, una... probablement una de les criatures mitològiques, juntament amb Nessie, amb el monstre del llac Ness, més conegudes per tots, no?
0: Criatura és una paraula preciosa, però també és un poquet inquietant, no? Perquè, clar, criatura...
1: Ja saps el que pens, que ojalà existesquin, però sí? Ojalà tampoc mai els atlobem.
0: De moment, i esperant que arribi això... Conta'm-nos, què va passar? Quina és la història del Bigfoot?
1: Avui parlarem del Bigfoot, de peu gran, conegut com Sasquatch, per natius americans. Ells sempre han mantingut la fel creància de l'existència d'aquesta criatura.
0: Sí.
1: Però, diguem, avui parlarem de com va ressuscitar el mite modern, com ha arribat fins a nosaltres, i, sobretot, de bon n'és aquesta història que segur sorprendrà a tothom.
0: Els orígens.
1: Els orígens del mite modern. Anem fins a l'any 1958, quan un diari local del nord de Califòrnia va publicar unes fotografies en la portada del seu diari,
0: sí,
1: d'unes empremtes de grans dimensions, que evidentment varen cridar l'atenció de tothom.
0: D'acord. On eren? On estaven fetes aquestes imatges?
1: Anem a veure. Primer de tot, comentar que va ser aquell mateix diari que va batejar aquelles gran empremtes,
0: sí,
1: pues, amb el nom de Bigfoot. Peu gran, d'allà ve el nom.
0: Escolta, clar, jo me pos que estàs fent feina a un diari i que t'arriben aquestes imatges. Evidentment no podem pensar que és ara, perquè ara tot seria molt més ràpid. Bé, molt diferent. Recordem que aquesta història comença l'any 1958, però clar, com a periodistes, a tu t'arriben unes imatges i li vols donar la importància que tenen, no? És a dir, unes empentes gigants...
1: d'un ésser viu que camina a dues potes, uh-huh, i que no està, diguem, reconegut per cap especialista en la matèria. Aquelles fotos, evidentment, els van veure gent, i tot d'una van dir que no eren ni dos ni de cap animal per a l'estil. Anem a veure. Estem a Nord-Amèrica, allà es parla de Bigfoot i de Sasquatch, però també tenim la part asiàtica, concretament el Nepal, que d'això dedicarem un programa especial, del Getty. Del Getty, no fa tant, fa 8 o 9 anys, el govern de la Índia va treure unes fotos, va treure unes tropitzades, assegurant a tothom que eren de la criatura. Però d'això ja en parlarem.
0: És a dir, tothom es va pujar en el carro.
1: Diguem que són les dues versions. Sense tant que als Estats Units, per exemple, el van parlar fa un parell de setmanes, tenen 7 nessis diferents, tenen 7 criatures que teòricament viuen en els seus llacs. Estats Units és molt gros, Texas és més gros que Espanya. Aleshores tenen temps, diguem per tot. Però si t'apareix, qui va... De bon
0: què va passar? Què va passar amb aquestes imatges? Per favor, com va reaccionar la gent? Com es va desenvolupar tot?
1: Va desencadenar, diguem, una febre mediàtica mundial.
0: Mundial?
1: Mundial. El que no sabia el responsable de tot això, un contratista que s'anomia Ray Wallace, el que no sabia és que les seves fotografies s'estaven també publicant a diaris de diferents llocs de per tot el món.
0: No només dels
1: Estats Units. Ell està a
0: casa seva.
1: I no s'enterava de lo que passava. Estic parlant de 1958, no hi havia pràcticament ni televisió, quasi. Aleshores, molt fàcil. De bon n'és l'idea? Uh-huh. Bueno, aquest tipus té, diguem, un campament en la seva família, tenia un amic que feia feina en fusta i feia objectes i tal.
0: Artesà,
1: i li va demanar que li feiessi un peus de fusta de 40 centímetres.
0: És a dir, de la mateixa mida que feien les suposades
1: empentes. Li va demanar. Aquell tipus, evidentment, no sabia ni per què era. El primer que va fer en Ray Wallace amb aquest nou peus, diguem, va ser deixar unes tropitzades de vora la maquinària a on feien feina seus empleats. Ell era contratista. Aquestes tropitzades, que varen ser les primeres, varen ser les que varen ser fotografiades pel diari i les que varen desencadenar, diguem, la febre mundial. ¿Vale? Però és que això se li va donar a les mans. I ara ve lo bo.
0: És a dir, clar, clar. Vos adonau, contat una història en un ordre o en un altre, la història te canvia per complet.
1: Ell va donar, diguem, volia donar un susto o fer una broma als seus empleats i el que no va calcular és que un d'ells fagués una foto, les dugués en el diari i se li és que se queries.
0: Tomi, t'he de dir una cosa. Aquí se diu molt això de que les bromes han de fer riure.
1: Sí, no, però és que ara ve lo bo. És que el tipo, amb la seva dona...
0: El fuster.
1: No, no, és que l'amo, en Ray Wallace, el contratista, l'amo, diguem, d'aquest gran peus, pues es va dedicar durant dècades a viatjar amb la seva dona a diferents llocs d'Estats Units, se quedaven allà un parell de dies, deixaven tropitzades a llocs on sabien que hi havia excursionistes perquè els excursionistes feguessin fotografies i sempre el mateix modus operandi. Tenien un joc, tenien... una col·lecció de detalls impressionants de diaris i anaven col·leccionant i era el seu joc de cada estiu. Elegir un joc de Nord-Amèrica, un lloc, diguem, amb una afluència turística i deixaven allà les topitzades amb l'esperança de sortir en el diari.
0: Clar,
1: on la frustració de no sortir.
0: Els hi va fugir un poquet de les mans, dels peus i de tot.
1: Sí.
0: Però els hi va fugir un poquet de broma, no és vera?
1: Li va fugir fins tal punt que, bueno, després de la seva mort, un dels fills va sortir, va fer un vídeo que en el seu temps per tota aquesta comunitat va ser un vídeo molt conegut,
0: sí.
1: I va confessar l'autoria de son pare i de sa mare.
0: Va confessar la història real.
1: Sí,
0: és a dir,
1: de fet,
0: això havia estat una
1: broma
0: diversió.
1: Una broma familiar que se'n va dur durant dècades i que va omplir diari, va omplir televisions, va obrir minuts de ràdio i, a més, el noi va confessar no només això, va confessar també que la seva mare se posava pells, deixaven restes per confundir, per fer aquesta broma perpètua.
0: Tomi, una cosa, i dins aquesta història que ara semblaria, no te dic no creïble, però sí... te genera sospites, de qualque manera, clar, cap mitjan va comprovar res. Les fotos hi eren, sortien, i tothom va seguir la bolla, no?
1: I en el final, tu tenen com una cosa, les fotografies eren... s'esqueren, anem a veure. Encara que... els companys de llavors feren el que nosaltres faríem. Què faríem tu i jo? Pues duríem les fotografies a un fotògraf. Si el fotògraf te diu, escolta, jo aquí no veig res que m'indiqui que sigui fals, que sigui...
0: És a dir, Tomi, les imatges que es distribuïen d'aquestes empentes, les feia el propi matrimoni?
1: El propi matrimoni.
0: És a dir, ells controlaven la imatge.
1: Ells controlaven...
0: Per això...
1: El que ells ho prenien com una broma. Ells el que no podien haver calculat mai és que, per exemple, tu te'n vas al nord de California i tal, hi ha zones que, com Escòcia, com Inverness, viuen de Nessie, hi ha zones que viuen del Bigfoot. Estats Units hi ha una com te diria, una passió.
0: Uh-huh.
1: És molt seu.
0: Sí, sí,
1: és molt
0: sí.
1: Seu. I després també va haver un vídeo en els anys 70, concretament l'any 76, que també va confondre molt l'opinió pública. Va ser un vídeo que va sortir un documental que es deia Capturing Bigfoot, capturando al Bigfoot, i, bueno, allà són unes imatges que segurament tu mateix has vist, són les imatges més famoses, són com la foto que parlàvem l'altre dia de Nessie,
0: sí.
1: Pues aquestes són unes imatges on surt la suposada bèstia erguida a dues pates, pues, corrent i fent una sèrie de moviments. Tu ara veus el vídeo que han passat 50 anys i és fins i tot còmic, però en aquell temps...
0: Llavors...
1: La sugestió, i després el que sempre hem parlat, les ganes de creure que té la gent, les
0: sí.
1: ganes de creure que hi ha una criatura que no hem conegut, que encara no hem descobert, això en el final opaca un poc la ment. I jo crec que per allà van els tirs. Però, de totes maneres, dir-te una cosa, lo del Bigfoot, encara avui, continua.
0: És que n'hi ha una llegenda del Bigfoot,
1: de fet,
0: pel·lícules...
1: El d'entrevistament... es va donar fa 3 anys només. Una parella, un matrimoni, que estava celebrant el seu desè aniversari de boda, anava de viatge amb un tren, i a Colorado, en un moment donat...
0: Sempre als Estats Units,
1: Sí, sí. Estàvem gravant... Bueno, el Bigfoot diguem que se mou per Estats Units, pel nord i per Canadà, per aquella zona, no?
0: Clar, si és tan gran.
1: Sí, bueno. I bé, en un moment donat, a la gravació, que els nostres oients, si fan, la poden cercar perfectament, sí, a Google i YouTube, pues lo típic, ells estan gravant, diguem, a l'horitzó, hi ha un moment a una muntanya que hi ha un bulto que se mou. El veure que ell pegui un crit i tot d'una diu, és Bigfoot, es peuran. Evidentment, no ha hagut ningú que hagi pogut comprovar que allò que se va moure pues era el Bigfoot. Evidentment, molta gent parla de que era simplement un os, molta gent parla de que és un efecte òptic i no hi ha cap prova de que sigui real. Li demanes als protagonistes, els protagonistes han sortit a moltes televisions donant entrevistes i ells s'asseguren que van veure el Bigfoot. Tu què me diràs? Què és el Bigfoot? O sigui, quina teoria és?
0: No t'ho sé dir, però és vera que és un, diguéssim, una criatura, com tu ben has dit, en el principi d'aquesta enganyifa, que ha passat per, no sé si per moltes etapes, però que ha moltes generacions que saben què és el Bigfoot.
1: Sí, no? I sobretot, si parlem dels natius americans, ells li deien Sasquatch, però hi ha cançons que li cantaven en els nins damunt dels Sasquatch. En el final, la teoria més estesa és que en realitat Peu Gran és un possible descendent del Gigantopithecus. Vale, que és una, bueno, que és un primat homidi,
0: sí,
1: que va habitar a la zona d'Àsia a la fi del Plistocè i que, diguem, en teoria hauria passat a Amèrica del Nord a través de l'estret de Bering, que és on després, molt d'any després, quan vessats, pues ja varen passar els primers humans.
0: Exacte. Gigantopithecus.
1: Això, diguem, és la teoria més estesa i més compartida.
0: D'acord. Què més sabem del Bigfoot?
1: Pues del Bigfoot, que si encara avui...
0: Quina història, Tomi!
1: Sí, no, me pareix increïble, perquè tu tenen en compte una cosa. En el final, si es fi no haguessi confessat l'autoria dels seus pares...
0: Molt generós el que va fer
1: però
0: el fill.
1: Però molta gent que s'ha de pregar molt. Tu tenen en compte molta gent, hi ha una cultura de cercar el Bigfoot, d'anar a lo millor localitzacions on s'han vist.
0: Vull dir, com a broma, està bé, però jo supos que hi va arribar un moment en el que els fills, i en moria aquest matrimoni, que havia passat tant de gustè realment amb aquesta història i que segurament s'havia convertit en una espècie de manera de viure. Clar, el fill també va prendre les seves pròpies decisions i va dir, està molt bé, això era dels meus pares, però he de dir la veritat, no?
1: Sí, sobretot tenint en compte que el món s'ha fet molt petit, és a dir, ara el món és molt petit i ses connexions...
0: Més prest o més tard, Tomi hagués sortit i segurament que li haurien afectat aquesta família.
1: Sí, probablement. I després també anem a veure... jo no sé fins i quin punt podria haver fins i tot denúncies. Perquè en el final és una enganyifa on molta gent perd temps i perd doblers.
0: Perd temps i mor doblers per una part i per una altra part. Clar, aquest matrimoni... es va beneficiar econòmicament de tota aquesta història?
1: Econòmicament no es va beneficiar perquè realment no hi havia cap business.
0: Que
1: es
0: va beneficiar realment eren els diaris, no? Que venien
1: els diaris, però també de ser en una posició, diguem, difícil en els editors d'aquells diaris. En aquell temps no es comprovava ni es contestava, es publicava.
0: Bé, no és que no se comprovés, segurament que sí, però...
1: No es podia comprovar.
0: Però comprovar una imatge d'aquestes característiques... Tu, com a criteri periodístic, què faries? Tu les publicaries, tu no? Facundo Tenaglia, que és el control. Tu les publicaries, Facundo, o no? No ho sap. Per què? Perquè entren moltes coses aquí.
1: Te pots arriscar a una mentida, amb un especialista... I si és especialista en aquell temps no té, diguem, els coneixements o no té les tècniques per dir-te que la fotografia és una enganyifa, doncs probablement se publicaria. El que m'apareix més meravellós és que en el final estem batejant els Sasquatch com a Bigfoot per el titular d'un diari que probablement mai va vendre o no va tenir la relevància com amb aquelles fotografies que també li van arribar d'una manera casual a la redacció.
0: tan casual, entre cometes.
1: Bueno, casual, entre cometes, en el final...
0: Casual, molt, entre cometes, eh?
1: Bueno, en el final va ser, un treballador que va fer les fotografies i que les va dur en el diari. I probablement les va dur perquè tenia por, perquè aquell home el que volia és fer-li una broma que els seus empleats, pues, per als seus empleats.
0: Estic contenta de no tenir jefes així.
1: Sí, bueno, man, la veritat és que...
0: T'imagines?
1: I després la dona, que també devia ser... Jo m'imagino en el matrimoni planejant a on anem aquest estiu, en les seves xinxetes, devien tenir, clar, un mapa ja de lo millor tot l'estat de Colorado, d'Oregon...
0: Ara mos reim, Tommy, però segurament... part del fet de la confessió del seu fill, em moria que... aquest matrimoni, segurament, perdó, té molt a veure amb...
1: Amb una patologia, amb una obsessió, amb una cosa que se li va anar de les mans. Ai. Fins a tal punt que lo millor devien viure para y por esto.
0: Moltes gràcies, Tommy. Aquesta història és molt interessant. Ens fa pensar en moltes coses i una d'elles és l'importància que tenia la premsa en aquells moments i la confiança dels lectors cap als mitjans de comunicació, que és ara una cosa que... Això s'ha perdut un poc.
1: En el que t'ho contava antes, del vídeo dels anys 70, si me permets amb un segon, sí. Va passar exactament el mateix. Va ser el fi del director del documental, uh-huh, el qui any després va confessar que aquelles pel·lícules les havia rodada amb un actor desfressat, el seu pare. I encara més, el tio va, diguem, com a prova addicional, va presentar una... Això és molt fort, eh? Bueno, una cita que va trobar una caixa forta a on estaven les, bueno, el que diríem ara, les tomes falses, les preses falses...
0: Perdona?
1: Del vídeo gravat, el famós Bigfoot, que van anar seguint també durant 30-20 anys.
0: Escolta, no, Kat, te deixes el millor per final. Això se pot recuperar? Això ho podem mirar...
1: Sí,
0: els oients de Ni Fake Ni Fum, per favor, per accedir a tot això.
1: És molt fàcil. S'han de a YouTube, si posen, sí? Clint Patterson,
0: sí?
1: Capturing Bigfoot, que és el nom del documental.
0: Clint
1: allà...
0: Patterfoot, Bigfoot. Amb que posin això, segurament,
1: sí,
0: ho trobaran.
1: Sí, sí, i les preses falses, t'ho imagina't. O sigui, és que en el final... o sigui, no valen destruir les proves. Les valen guardar una caixa forta, ja no sé en quin objectiu, en quina tal...
0: Segurament en la intenció de protegir-les, pensant que segurament ells, sí, mateixos, sí, es varen fer cosa. Uh-huh. En Alicia Català, que trua molt per les xarxes, sí, mos està mostrant... aquests fragments.
1: Fragment.
0: És que aquesta història, Alicia...
1: Clar, tu tenen en compte que l'any... Ses ganes de creure que tenia sa gent i tot el rotllo en el final...
0: Tots tenim moltes ganes de creure, inclús ara.
1: Tu ara ho veus i per es Monty Python. O sigui, tu veus el vídeo i per es una gravació... O sigui, jo crec que ara mateix un sol lot de 10 anys amb un mòbil te fan una gravació amb més criteri
0: tu
1: i més sèrie.
0: Tu ho estàs dient en el sentit de que era un poc cutre.
1: Sí, evidentment, però...
0: Amb els ulls d'ara.
1: Claro, Tommy. I també tenen en compte una cosa. A l'any 70 i pico, qui tenia una videocàmera? Molt poca gent,
0: però començava, però encara no estava estandarditzat.
1: Exactament. Aleshores, ningú podia pensar, uh-huh, que utilitzaríem una videocàmera també per enganar.
0: Clar.
1: No.
0: Ai, Tommy Mayor. Jo espero que no mos enganis tu molt.
1: No.
0: Al marge de que mos contis aquestes enganyifes teves tan precioses.
1: Molt bé, moltes
0: criatura,
1: gràcies.
0: Criatura Tommy Mayor, gràcies.
1: Gràcies.

0: Quines coses ens conta en Tommy Mayol?
1: Jo és que m'encanta. M'agrada moltíssim història. Hi ha moltes coses que explica que jo ja les havia llegit a qualque banda. Però n'hi ha d'altres que dius, ostres.
0: Podríem fer-li qualque pic un monogràfic només amb Tommy Mayol. Alicia, fins aquí arribam.
1: Fins aquí arribam
0: amb un altre capítol de Ni Fake Ni Fum. I no hem de dir res més. Esperem que hagin disfrutat tant com nosaltres de fer aquest programa.
1: I mos veiem i mos escoltam d'aquí una setmana.
0: Adeu.
1: Adeu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre. Les discoteques d'Eivissa han començat a celebrar aquest capvespre les festes de comiat de la temporada. Es preveu que pels diferents clubs de l'illa passin 30.000 persones durant el cap de setmana llarg, coincidint amb el festiu de dilluns al Pont del Pilar. Avui, en Nadí, estan en marxa l'Ushuaia i el Eivissa a la mateixa hora que Amnèsia. Aquest darrer recinte també celebra el 50è aniversari amb una gran festa que s'allargarà fins demà migdia. L'últim club a celebrar la festa de tancament serà Dissideu, que obrirà portes aquest dilluns a les 6 del capvespre.
1: Solamente tengo pensado ir aquí, hoy no voy a ir a Universal para casa porque mañana tengo una fiesta en un barco.
2: Y después, no lo sé, nos miramos, creo que Universe Crossing.
3: ¡Planes! Abiertos siempre porque nunca se sabe lo que puede pasar, muchas after, muchas fiestas, además todos los cierres se están pasando ahora mismo. Así que lo tengo abierto, la verdad, porque no sé lo que voy a hacer. Hay tantas opciones que no se sabe.
0: A Menorca, l'Associació Hotelera de l'Illa demana valentia i solidaritat als empresaris turístics perquè estirin la temporada fins al 31 d'octubre. Exigeix, a més, més connexions aèries i programes, mentre que es critica que el model de viatge de l'Imserso ha quedat obsolet. El temps també ha influït en les reserves, segons apunten Jesús Flórez, gerent del grup Mossa, i Hugo Sánchez, de Hyatt Hotels.
4: Un turismo que crece en calidad, que crece en aportación, lo cual creo que cumple las expectativas de lo que todos estamos esperando.
5: Cada octubre es diferente, la verdad es que cada año dependemos mucho de la climatología, dependemos mucho de cómo viene el puente también de la Hispanidad.
0: Mentrestant, el sector confia que Menorca continuï guanyant qualitat i consolidant-se com una destinació de gamma alta també fora dels mesos centrals de l'estiu. Precisament, aquesta illa, Menorca, més de 150 persones, entre particulars i representants de col·lectius, s'han concentrat avui a la plaça Constitució de Maó per reclamar solucions al problema de l'habitatge. En aquest punt romanen, hem de dir, una vintena de persones acampades des de dissabte passat. Reclamen lloguers assequibles i regulats, mesures contra els habitatges buits i la declaració de Menorca com a zona tensada. Rosa León és membre de la plataforma Menorca per l'Habitatge.
6: Bueno, hemos elegido muchas medidas, pero una de las que consideramos más importante es expropiación de edificios y de casas y de pisos que llevan mucho tiempo cerrados. Nosotros podemos poner un ejemplo, que hay un hotel de 150 apartamentos en Castell que lleva más de 30 años cerrado, que si ese se expropiara, habría 150 familias que podrían estar viviendo allí.
0: De la crònica internacional, 5 palestins han mort en un atac de les forces israelianes a Gaza just el dia abans que es compleixi el primer any de la teòrica treva, un any durant el qual han continuat els atacs, mentre milers de persones han sortit avui als carrers de Londres per protestar contra la guerra que Israel du a terme contra Palestina. Els manifestants han mostrat banderes palestines i han fet càntics contra Israel. També hem de dir, en aquest mateix punt, a Londres hi ha hagut un grup de persones molt menys nombrós que s'ha manifestat a favor d'Israel en aquest cas. Segons les autoritats palestines, 1.400 persones han mort a Gaza d'ençà que es va decretar la treva l'octubre del 2025. Acabam amb un apunt d'esports. Miguel Indurain és, un any més, la cara més coneguda de la Volta Cicloturista a Eivissa, que ha començat avui. Un altre guanyador del Tour, Òscar Pereiro, també pren part de la Volta, que recorrerà l'illa fins dilluns. Demà, l'etapa reina serà entre Sant Josep i Sant Antoni en Devés, 700 participants. És tot, més notícies demà a partir de les 8 a l'informatiu matí. Ara, Nautilus.
7: Més informació a ib3noticies.com.

0: El programa Copernicus, us ho recordo encara que no és la primera vegada que el citam, és una iniciativa europea que recopila dades ambientals, mediambientals, usant mesuraments realitzats en l'ús de satèl·lits, principalment els Sentinels de l'ESA, l'Agència Espacial Europea. Amb aquestes dades i en la participació de més d'un centenar de científics, se mos presenta cada any un informe sobre l'estat dels oceans. Idò bé, s'acaba de presentar el desè informe de l'estat dels oceans del Servei de Vigilància Marina Copernicus. I què mos diu aquest darrer informe? En resum, que el ritme d'escalfament de la mar és alarmant. Per començar, l'augment del contingut de calor oceànica s'ha accelerat des del 1960 amb una absorció addicional rècord de 23 zetajoulis al 2025, que per entendre-nos és com si l'oceà hagués absorbit aproximadament 40 vegades l'energia consumida per tot el món, pel món sencer, l'any passat. I tota la calor que absorbeix la mar després té greus conseqüències. Com deien Fito i los Fitipaldis...
1: Todas las cosas que al mar tiramos nos la devuelve siempre la marea cuando más tratas...
0: Bona nit des d'Eivissa per totes les illes. Començam el Nautilus i tenim en Felipe Ruiz a la sala de màquines i tres entrevistes molt interessants que vos anuncio ràpidament. Primer parlarem de l'informe Copernicus i de la participació balear, perquè en aquesta edició hi han contribuït investigadors de l'IMEDEA, molts dels quals coneixem aquí perquè els hem entrevistat per diferents investigacions. Avui parlarem amb una d'elles, la física Marta Marcos, també professora de la UIP. Després parlarem del projecte de cria de cavallers de mar de la Fundació Palma Aquarium. En parlarem amb la directora de conservació de la Fundació, na Deborah Morrison. I avui també parlarem de ratapinyades, d'un estudi que desmunta algunes de les coses que creiem saber sobre la seva evolució. Us ho explicarà l'investigador del Museu Nacional de Ciències Naturals, Ismael Galván. Aquest és el sumari, quedaus amb naltros, que aprendrem tots molt.

TV3 Ràdio és patrimoni. Ja has escoltat la nova IB3 Música?

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/musica.
1: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
2: Benvinguts a Esports 3 en joc.
1: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
3: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
4: Companys, començant temporada, què poden fer?
5: No sé, per exemple, farmejar aura.
4: Què?
6: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
5: No, jo no soc la moderna és ella.
7: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
4: Però què fan exactament?
5: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
4: Però ho fan els joves o els no tan joves?
7: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
6: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio. El Nautilus, IB3 Ràdio.

Fa una dècada, el Centre per la Cooperació de la Mediterrània de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura, l'UICN, va estimar que les poblacions de cavallers de mar havien disminuït entre un 25 i un 30%.

Ens queden pocs minuts, però com sempre acabarem amb una cançó amb missatge. Aquesta vegada la cançó que ja ens ha posat en Felipe Ruiz, que avui tenim al control tècnic, és d'en Joni Mitchell, que per cert fa 83 anys el mes que ve. La va escriure l'any 1969, quan va viatjar a Hawaii per primera vegada i esperava trobar un paradís natural, un paradís verge. Un taxi la va deixar de nit al seu hotel i l'endemà, quan va treure el cap per la finestra per contemplar Hawaii en tota la seva esplendor, el primer que va veure va ser un enorme aparcament de formigó. I aquesta primera impressió de Hawaii la va inspirar per compondre el tema Big Yellow Taxi, amb una frase que ja és famosa: varen pavimentar el paradís per posar un aparcament. La cançó també ens parla dels arbres i de l'ús del DDT, que mata abelles i aus. El compost químic DDT està prohibit a la majoria dels països del món des de fa més de 20 anys, i gràcies principalment a la biòloga Rachel Carson i al seu llibre Primavera Silenciosa. Però el DDT l'han substituït altres substàncies, igualment tòxiques. En fi, un anam en Joni Mitchell i tornem la setmana que ve. Cuidar el planeta i apostar per una agricultura local i, a ser possible, lliure de verins.

La IA acabarà amb la humanitat? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: Les companyies nord-americanes d'intel·ligència artificial han agitat de nou el fantasma d'una intel·ligència capaç d'aniquilar l'espècie humana. Jacob Coxon, exempleat d'Anthropic, va anunciar públicament fa unes setmanes que renunciava al seu lloc de feina relacionada amb la IA perquè deia que era massa perillós. Així mateix, Evan Hubinger, un altre treballador de la mateixa empresa, va situar en més d'un 10% la probabilitat d'una extinció humana provocada per la IA en un termini de 10 anys. Polítics d'arreu del món, agències de notícies i de màrqueting i organitzacions han posat el crit al cel i demanen una regulació del sector. Així mateix ho demanen les empreses participants, però què hi ha darrere de tot això? Per què ara realment la intel·ligència artificial pot acabar amb el món? Avui en parlarem de tot plegat amb un expert en la matèria, Josep Maria Ganyet. Ell és enginyer informàtic, especialista en comunicació digital i intel·ligència artificial, professor i director de l'Agència de Disseny Digital Mortensen. Així mateix, avui conversarem amb Francisco Javier Fernández, inspector i cap del grup de delictes tecnològics i delinqüència econòmica del Cos Nacional de Policia, que recentment ha participat en la jornada Reptes i solucions ciberseguretat en sectors crítics. Abans de res, però, anem a veure si xorba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

la creatina si és que així ho feies. Ara bé, es desaconsella consumir dosis tan elevades com les de l'estudi, les que s'han provat en aquest estudi, i sobretot demanau assessorament mèdic si teniu antecedents o sou pacients oncològics.

0: encetam la nostra secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, al món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens parla precisament de la polèmica que marca el programa d'avui: la intel·ligència artificial, el seu futur, la seguretat, les dades i la nostra privacitat.
1: Benvinguts i benvingudes una vegada més a la secció de Cultura Geek, aquí a Codi Beta. Una secció que, pues, a on ens endinsam en el món d'internet per trobar aquestes coses que ens interessen d'actualitat i de retro, de retroarxiu, de veure estètiques i pensament actual i tot lo relacionat amb tecnologia, no? I cultura, sobretot. I avui duc una pensadora molt important i de moltíssima actualitat, perquè és veritat que tota aquesta novel·la d'aquestes setmanes de si la IA acabarà amb nosaltres, pues, la veritat és que té molt de pensar molt en això i la veritat que xerrar i posar-nos d'acord a veure a quin futur volem, no? Perquè pareix que no pot existir un altre futur que no sigui amb la IA, no? I avui duc una pensadora molt interessant que jo, pues, vaig conèixer fa un parell d'anys quan estava cercant informació sobre privacitat i he trobat un llibre seu que es diu Privacitat és poder, i és la filòsofa Carissa Belis, una filòsofa mexicana que dona classes a Oxford, i va ser el seu treball, la seva tesis, la va adaptar a un llenguatge molt més popular, va fer un text molt més senzill de llegir, i va sortir aquest llibre sobre la privacitat, no? I és veritat que és un llibre imprescindible per conèixer, sobretot, què fan, per què? Per què els interessa a les grans tecnologies les nostres dades, no? I crec que és important no només veure o sentir la part de les corporacions i de les empreses. Jo crec que els filòsofs i les filòsofes, pues, tenen molta dia en aquest tema, no? S'està fent moltíssima feina en el camp de l'ètica, sobretot, ètica i tecnologia, i aquest és un dels llibres que us recoman moltíssim, la veritat, perquè la informació que té és molt interessant. I podeu trobar també, si no us animeu a un llibre de filosofia, pues, teniu un parell de xerrades seves a YouTube que, pues, ens fica en tot aquest món de la privacitat i internet i tecnologia, no? Un camp que, de veritat, que hem de prestar molta atenció, perquè s'estan fent moltes proves i molts experiments amb nosaltres que no tenim ni idea, i està bé, al manco, està informat de lo que fem amb els nostres aparatets, no?
0: Carissa Belis, filòsofa i autora de diversos llibres, i de fet, fa res ha arribat també un de nou, Profecia.
1: Estem d'enhorabona també, perquè de veritat que aquest text ja va ser molt interessant, va ser un text de l'any 2020-2021, un text en anglès, se va traduir a l'espanyol, i ara ja tenim aquí el llibre de Profecia, val? Un llibre, sobretot, jo crec que sí, imprescindible. Jo encara no l'he llegit perquè no m'ha arribat, està com anat allà a Drac Màgic, el meu puesto favorit. Però sí que he mirat un poc de què va i de què... I hi ha una entrevista seva a YouTube molt llarga que us recomano moltíssim, aquesta entrevista sobre els profetes, i xerra sobre totes aquestes prediccions que s'estan fent sobre el nostre futur, i també posa un poquet de perspectiva amb totes aquestes supostes conclusions o amenaces o restriccions que s'han de fer, o com és aquesta guerra geopolítica amb la IA i tal. I la veritat és que és un plaer veure qualcú, sobretot interessant i molt bé format, posar aquest punt de vista de tranquil·litat, no? De que potser estem corregint massa, estem pensant massa coses i no posem una perspectiva més humana en aquestes discussions, no? Així que per afrontar tota aquesta huracà de notícies i que pareix que tot és molt pessimista, pues, de veritat, heu de llegir a Ana Carissa Velis, és especialista en ètica de la IA, en privacitat i sobretot fa molta filosofia de la tecnologia. Teniu això, xerrades en YouTube, com classes de filosofia que són superxules de veure i sobretot que donen molta tranquil·litat, de veritat, i els llibres, pues, qui us agradi més els textos, un text de filosofia al mes està molt bé i la veritat que fa molta pau mental, ¿vale? Així que abordeu aquests textos i disfruteu del que queda del futur, si és així el que diuen aquestes corporacions.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.
3: TV3 Ràdio és entreteniment.
4: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
5: El primer dia està com tot descol·locat, no?
6: Sí.
5: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
7: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
8: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
2: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.

0: Sabem que la intel·ligència artificial és capaç de dur a terme tasques de cada vegada més complexes, però aquest fet ens obliga a afrontar una pregunta fonamental. Com podem garantir que aquests sistemes continuïn sota control humà? Aquestes darreres setmanes n'hem sentit a parlar fins a la sacietat. La IA acabarà amb la humanitat, està descontrolada, no hi ha prou seguretat i fins i tot les grans empreses tecnològiques han demanat una regulació del sector. Tot va esclatar durant unes proves internes de ciberseguretat en què agents d'intel·ligència artificial d'OpenAI varen aconseguir superar les barreres de seguretat previstes, accedir a sistemes interns i comprometre part de la infraestructura de Hugging Face, una de les grans plataformes de desenvolupament i distribució de models d'IA. OpenAI va reconèixer l'incident i va anunciar noves mesures de seguretat, més restriccions i una pausa en determinats entrenaments dels seus models més avançats. Posteriorment, diversos treballadors, tant d'OpenAI com d'Anthropic, han deixat els seus llocs de feina i han denunciat suposats perills i descontrol en la gestió d'aquestes tecnologies. Com dèiem, les grans empreses tecnològiques demanen més regulació i alerten dels riscos dels sistemes cada vegada més potents que elles mateixes estan desenvolupant. I això planteja una contradicció. Les empreses que lideren aquesta cursa tecnològica també reclamen que se'n limitin els riscos. Però què hi ha darrere de tot això? Per què voldrien les grans i poderosíssimes tecnoempreses del país referent en el lliure mercat reclamar una regulació? De quins riscos parlem exactament? Hem de preocupar-nos per una intel·ligència artificial que pugui escapar del control humà o del perill més immediat i aquestes eines facilitin ciberatacs, fraus i altres usos maliciosos i sobretot, qui ha de posar aquestes regles? Les mateixes empreses, els governs o els organismes internacionals? De tot plegat en parlem avui amb Josep Maria Ganyet. Ell és enginyer informàtic, especialista en comunicació digital, intel·ligència artificial, professor i director de l'Agència de Disseny Digital Mortensen. Josep Maria, benvingut a Codi Beta. Gràcies per atendre la nostra telefonada avui.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Començam, si et sembla, escoltant un tall de veu d'un d'aquests treballadors que ha estat en boca de tots, Jacob Coxon.
2: These AIs do many, many things over the course of a day. There's a lot of AI systems doing lots of things. The issue is we can't perfectly control what drives, motivate their behavior and the sorts of things they decide to do, which means occasionally these nefarious activities will kind of slip through the cracks. And a sufficiently dangerous bit of nefarious activity could have massive consequences, even if it's just a one-time kind of slip-up, because we can't perfectly control why they do the things they do.
0: No podem controlar el seu comportament, descontrol. Sentim aquestes declaracions de Jacob Coxon, matemàtic, tecnòleg anglès, ex-treballador ja de l'empresa d'intel·ligència artificial Anthropic i OpenAI. Aquestes declaracions en PSB NewsHour. Anteriorment ja havia fet una piulada en aquest mateix sentit. Què no opines d'aquestes afirmacions?
1: En primer lloc, us hauríem de contextualitzar bé, no? Aquest senyor és un noi que té certa experiència, que ha treballat a OpenAI i ha deixat la seva feina Anthropic, diguéssim, el rival d'OpenAI, i va fer uns tuits molt catastrofistes, molt apocalíptics, i arran d'això tota una sèrie d'aparicions en mitjans, s'ha de dir portat per una empresa de relacions públiques. Per tant, aquí hi ha una certa voluntat de portar aquest missatge a tot arreu, però és un missatge que, per una banda, és apocalíptic, la intel·ligència artificial pot acabar amb la humanitat, per tant, una gran afirmació, però, per altra banda, no dona ni cap dada ni cap demostració de que això pugui ser així, no? A veure, que morirem tots, ja ho sabem, i això no cal, vull dir, això és una certesa. El què, el com, el quan i el per què no ho sap ningú. Llavors, tothom que us digui, ja tenim molts apocalíptics al llarg de la història, no?, de que morirem tots i que la culpa és d'això o d'allò altre, va, poseu-ho en quarantena, no? Dit això, si us heu fixat, també comet un abús de llenguatge que a vegades és intencionat, a vegades és perquè sigui més fàcil parlar del tema, que és antropomorfitzar, humanitzar, donar característiques humanes a la intel·ligència artificial. Diu que no en podem conèixer els seus objectius, que es pot escapar pels cracks, no?, per les escletxes, no?, es pot escapar per les escletxes, atribuint-li una agència, una capacitat d'actuar que no té. Pensem que quan parlem d'intel·ligència artificial estem parlant de matemàtiques, estem parlant de, si recordeu, matemàtiques, de matrius, de multiplicacions i sumes, d'operacions molt senzilles. El que passa és que en fa moltes per aquests grans centres de dades, en fan moltes i poden ser molt, molt valuoses, això sí. Però quan diem, no, és que s'ha escapat, no, és que una hi ha enganyat o ha atacat, no ha fet res de tot això. Ha fet allò que els enginyers li han dit que faci. Moltes vegades ho fa d'una manera que els enginyers no s'esperen que ho faci. Com aquest atac de Hugging Face, si voleu ja en parlarem. Però això és com si tu agafes la Thermomix, no l'acabes de tapar bé, pitges el botó o una Thermomix, no, perquè té sistema de seguretat, una batedora, no ho tapes bé i fas un estropici a la cuina. Llavors dius, no, és que la batedora ha tingut un comportament inesperat. No ha tingut un comportament inesperat. Ha fet allò que havia de fer. El que passa és que tu no has previst tot allò que podia passar.
0: Clarament Coxon és d'aquest corrent Doomer, o

0: Al final, és el que deia abans, la IA és matemàtiques, és tant com pensar que l'àlgebra ens vol exterminar. No, no passarà. Hi ha moltes comparacions amb l'energia nuclear que ens ajuden a entendre el fenomen. I és dir, escolti, l'energia nuclear pot servir per fer energia molt barata i si es fa bé per portar el benestar a molta gent i pot servir per exterminar 150.000 persones de cop, no? Una bomba atòmica. Això és el mateix. Al final no hem de témer la intel·ligència artificial, hem de témer l'estupidesa natural. O sigui, és aquests acceleracionistes que, sense salvaguardes, sense mirar l'impacte que això pot tenir en la societat, tiren aquests sistemes al món, fan servir el món de laboratori. Si surt bé, ens fem rics. Si no surt bé, ja passaran psicòlegs, polítics i sanitat pública a arreglar l'estropici, no? Llavors, això ho hem vist amb les xarxes socials, també, que no hi ha hagut regulació i hem esperat l'autoregulació de la indústria i així estem. Per tant, no, la intel·ligència artificial, com qualsevol tecnologia, és molt beneficiosa, no pot ser, ja ho és, ja ho és, ja ens ajuda molt. Ara bé, la voluntat d'explotar-la al màxim, més enllà de les conseqüències que això pugui tindre, socials, econòmiques, culturals, fins i tot, això és el que és una insensatesa. Llavors, això ens pot portar a l'extermini? No, no ho sé, francament, no ho crec. Tots aquests que hi posen un tant per cent i una probabilitat, hauríem de mirar una mica la història, no? Però vull dir, i els faria una pregunta a tots aquests, des del Coxon fins al Sam Altman d'OpenAI o al Dario Amodei d'Anthropic, o els grans, no? Escolta, vostè creu que hi ha un 10% de possibilitats que el que vostè està fent extermini la humanitat? Home, és que, clar, si tires una moneda 10 vegades, i qui tiraria una moneda 10 vegades sabent que si una surt creu et talaran? No la tiraries ja, no? Vull dir, hosti, jo no jugo aquest joc. Escolti, per què ho fa? Perquè desenvolupen. I si, en canvi, això no és veritat, si vostè no es creu que el que està fent pot exterminar la humanitat, perquè ho va predicant, perquè ho va dient. I llavors aquí entraríem en tot un tema de màrqueting, aquestes empreses han de sortir en borsa, aquestes empreses no tenen un valor real, és més, aquestes empreses perden diners a cada nou usuari, estem subvencionats quan utilitzem aquestes eines, encara que les paguem. Per tant, ho aposten tot a futur. O sigui, això és un tema de valors de futur, de sortir de borsa, i esperen que algú tingui la tecnologia que els faci passar per davant de tota la resta i que tingui un valor incalculable per aquestes empreses. La valoració actual és clarament inflacionada, i aquí el risc és una bombolla, hi ha molts altres riscos. Però vull dir, i moltes vegades això de posar les llargues, de dir, no, és que d'aquí 10 anys morirem tots, és perquè no ens fixem en els problemes reals actuals ja. O sigui, si poséssim les curtes, veuríem molts d'altres problemes que causa o pot causar aquesta manera d'enfocar la intel·ligència artificial, repeteixo, aquesta manera.
1: Abans d'entrar en matèria, perquè has obert molts melons aquí, hi ha implicacions en temes polítics, en temes empresarials, evidentment, però anem a aclarir una miqueta conceptes per les persones que per ventura no estiguin familiaritzades amb aquestes grans empreses o amb Hugging Face, no? Què és cada cosa, què és Hugging Face i què va passar exactament amb aquest atac que mencionàvem?
0: Sí, és important, el que deia al principi, de posar-ho tot amb la seva justa mesura i aportar context. Enginyers d'OpenAI agafen el seu model més avançat a principis d'estiu i miren com es comportaria aquest model en cas de que s'utilitzés per fer ciberatacs. Aquests models, si vosaltres els utilitzeu i voleu fer un ciberatac, o voleu fer una arma nuclear, o voleu fer una nova bactèria, no us deixaran. O sigui, estan bloquejats, el que se'n diu salvaguardes. Tenen unes salvaguardes perquè segons quins temes no es puguin fer ni es pugui fer servir per fer mal. Però en aquest model li van treure aquestes salvaguardes precisament per testejar fins allà on podia arribar. Per evitar que això fes mal i sortís a internet, el van posar amb una mena de gàbia digital, o sigui, amb unes màquines que no estaven connectades a internet perquè no pogués fer mal. I li van posar una sèrie de proves com un

0: examen de ciberseguretat, com un examen per ser furoner, per ser hacker. En català tenim la paraula furoner, que m'agrada molt. Doncs un examen de furoner. Bé, doncs el model va dir, ostres, jo he de passar aquestes proves, i per passar un examen hi ha dues maneres de fer-ho. És sabent-te les respostes o copiant-les, no? Bueno, diu, escolta, jo potser les podria saber, però hi ha una manera més ràpida, que és anar a Hugging Face, que jo m'imagino que com que allà tothom hi comparteix models i informació sobre intel·ligència artificial, potser les respostes seran allà, no? Doncs aquest model raona d'aquesta manera, raona des del punt de vista matemàtic, calcula d'aquesta manera, i al final diu, em surt més rendible anar a atacar Hugging Face, anar a mirar si allà hi ha un forat de seguretat. I com ho faig per escapar-me de la gàbia amb la que m'han tancat? Miro si hi ha algun forat de seguretat en el programari, en aquest que m'han tancat, no? Amb la connexió a internet, el firewall, miro un forat, i com que el programari té forats de seguretat i com que aquests sistemes tenen una quantitat infinita virtualment de recursos, és a dir, de màquina, de càlcul, doncs miren si hi ha un foradet, si aquell foradet funciona, exploten i continuen per allà, si es to... No és tanta intel·ligència com ens pensem, és combinatòria. I a partir d'aquí aconsegueix sortir d'internet, i se'n va a buscar les respostes, diguéssim, fa trampes a buscar les respostes. Però això no és que sigui molt intel·ligent, no és que s'hagi escapat del control, no, ha fet senzillament allò que li han dit els enginyers que faci. El que passa és que ho ha fet d'una manera que no havien previst, allò que dèiem abans de la batedora, no? Si no la tapes, faràs una desgràcia a la cuixa. Llavors, bueno, doncs, i això té un nom, vull dir, això té un nom que se'n diu reward hacking, o sigui, hackejar la recompensa. Jo he de fer una tasca i la puc fer de diverses maneres, el cas de l'examen és molt clar, no? Puc o saber estudiar molt i saber-ho, o puc copiar les respostes del costat. I bueno, és una manera de solucionar el problema. No li van dir que solucionés el problema fent ell tots els testos. I van dir, escolta, has de fer aquests testos i m'has de donar les respostes. Bueno, doncs ja les buscaré. I va passar això. I llavors, els titulars, i tal com ens ho han explicat, és dir, un sistema d'OpenAI molt avançat s'escapa d'allà on el tenien tancat, diguéssim, i de manera autònoma ataca a Hugging Face. No és veritat. El titular adequat seria enginyers d'OpenAI hackegen Hugging Face amb l'ajut d'un model molt avançat de llenguatge. I ho dic perquè això té implicacions legals, perquè en el moment que dius, no, s'ha revelat, és el programari, jo no he sigut. No, escolti, si vostè des de casa seva, qui ens escolti, agafa un sistema d'aquests i ataca el seu banc, anirà a la presó. I no dius, escolti, és que se m'ha revelat el xat GPT. No, escolti, no, vostè ho ha fet i ha entrat, no? I vostè és un furoner.
1: Clar, i és important també el que deies a l'inici, en referència a Jacob Coxon, que és que té una agència a darrere i que, parlant d'implicacions tècniques, parlant d'implicacions socials o filosòfiques, per ventura, no? De tot això, de tot el tema de la intel·ligència artificial, però segurament han de fer una mirada al panorama geopolític i a la política internacional, no?
0: Sí, jo sempre comento que quan estudiàvem intel·ligència artificial, que era pràcticament tot matemàtiques, als anys 80, ens sonava a cosa del futur, però era matemàtiques, era això, i era complex. I parlaves de matemàtiques, parlaves de lògica, parlaves d'ètica, parlaves de percepció, parlaves de física, de fisiologia. És una matèria molt humanista, la intel·ligència artificial, que és pluridisciplinar, hi intervenen moltes coses, la psicologia, totes les teories de la percepció. És interessantíssima. I aquests tecnobros, aquests oligarques de Silicon Valley, com ne vulgueu dir, o aquest capitalisme voraç, l'ha convertit en sinònim de poder i de geopolítica. Ara és inevitable no parlar de geopolítica quan parles d'intel·ligència artificial. És més, gairebé sempre has de començar parlant de poder, d'economia, de geopolítica, i ho veiem claríssim, no? El govern Trump ha abanderat això, fins i tot els ha fet canviar el nom d'intel·ligència artificial a superintel·ligència, que és un terme molt poc adequat, i fins i tot arribant a situacions ridícules, no? Que Elon Musk canviï el nom de la seva empresa, que es deia XAI, per XSI, que en una entrevista li pregunta al Jeff Bezos per la intel·ligència artificial, i llavors no sap qui si dir intel·ligència artificial quan se n'adona, i llavors diu superintel·ligent, vull dir, una cosa molt, molt estranya tot, no? Per tant, hi arriba el ridícul. Però no deixa de ser tota una estratègia de poder i de geopolítica.
1: De fet, aquestes peticions, no, de regulació, hi ha hagut qui les ha interpretat com un exercici de responsabilitat, i evidentment hi ha també qui sospita que aquestes grans empreses poden tenir un interès que ja ens deixava veure en una de les teves respostes, que és dificultar, no, l'entrada de nous competidors. Has mencionat el fet d'entrar a borsa, d'accions. Com podem distingir aquestes dues motivacions i també quina és la visió de la Xina i altres països emergents d'aquesta possible regulació?
0: Jo crec que hi ha molts factors en joc. Un és dir, realment aquestes tecnologies són molt avançades i en mans d'algun agent amb males intencions, això pot fer molt mal, no? I llavors, clar, el que passa és que jo crec que se n'han adonat una mica de dir, escolta, això ho hem de controlar, i s'ha de controlar, crec que a nivell, no val una autoregulació, s'ha de controlar a nivell supraestatal, no? D'altra banda, jo crec que també l'hem vist les orelles, no al llop, sinó al Codi Penal. És a dir, escolti, si torna a passar, o segons, perquè has atacat Hugging Face, i són col·legues, i són del ram de la intel·ligència artificial, però imagina't que fas aquestes proves a OpenAI o Anthropic i ataca la xarxa de telecomunicacions o la xarxa elèctrica, i fot un blackout a nivell d'Estats Units o un estat, i mor gent en un hospital. Bueno, aquí, comença a haver responsabilitats penals, tanquen l'empresa directament, no? Llavors, jo crec que hi ha tota una sèrie de tot un cúmul de situacions que fan veure que, escolta, estem en aquesta cursa desenfrenada per veure qui és el primer a arribar a aquesta entelèquia, que és la intel·ligència artificial general, que és aquesta que es podria ser equiparable a la nostra, que per mi continua sent un terme de ciència-ficció, i aquí ningú, clar, jo no puc parar perquè el del costat va a casa fondo, i nosaltres no podem parar els americans perquè els xinesos van a casa fondo, i llavors és com aquella cursa del James Dean, no?, que van corrent tots cap al precipici a veure qui... I a veure
1: Sí.
0: qui pare últim, no? I al final tots avall. Doncs, bueno, i llavors jo crec que és, quan diuen això de que hi ha d'haver una regulació, és que s'estan mirant de reull. Dius, ostres, jo no puc parar perquè el del costat no pare, a veure si algú que ens faci parar tots.
1: Clar.
0: Però jo crec que va més per la banda codi penal, diria, que no pas perquè tinguin, de sobte tinguin una ètica, o vegin unes conseqüències, o que es creguin aquesta cosa de l'extinció, no? Que trobo ridícul.
1: Per tant, control supraestatal, organismes internacionals que haurien de posar una miqueta aquestes, haurien de marcar una mica aquestes regles del joc. I abans deies, si poséssim les curtes, segurament veuríem certs problemes o certes preocupacions més enllà, no, d'aquesta amenaça d'acabar amb la humanitat. Quins riscos ens haurien de preocupar avui com a ciutadans si poséssim les curtes?
0: Si posem les curtes, hauríem de donar-nos que tot això està basat probablement amb el robatori més gran de la història. O sigui, aquests sistemes són tan bons escrivint textos, generant imatges, programant, perquè han absorbit tot el que nosaltres hem escrit, programat i dibuixat, no? I no només allò que està obert a la xarxa, que podries dir, bueno, això és un fair use, no? O un ús raonable dels recursos oberts, sinó que també de totes les biblioteques, i ho sabem per casos judicialitzats, totes les biblioteques pirates digitals, on hi és absolutament tot, textos acadèmics, tot qualsevol llibre que tingui, qualsevol text que tingui copyright. Per tant, Segurament, des del principi, això és un gegant que té peus de fang, no? I depèn de com tombi, hi ha un cas del New York Times contra OpenAI, que depèn de com tombi en seu judicial, doncs podríem acabar amb un cas Napster, no? Que Napster va haver de tancar i després sí, després van sortir les plataformes i tot això, però la idea originària de compartir arxius que tenien drets, doncs no s'aguantava. D'altra banda, hi ha l'impacte ecològic, que sí, no és, crec que no és tant com es diu, però és indubtable que un gran centre de dades d'aquests, quan entra en una comunitat, el que passa és que hi ha una disrupció terrible, o sigui, el cost de l'energia puja, l'aigua és més escassa, té tota una sèrie d'implicacions. El cost ecològic no és negligible en cap cas. De fet, s'estan plantejant d'enviar centres de dades a l'espai, no? Després hi ha l'impacte de primer ordre i de segon ordre. O sigui, una cosa és que tu treguis un producte que facis que de sobte saber escriure una redacció per presentar-la a l'institut o a l'escola deixi de tindre valor, perquè aquests sistemes redacten millor que qualsevol alumne o a la universitat. Per tant, hi ha una disrupció terrible del nostre sistema de transmissió de coneixement, que sí, segurament està antiquat i és millorable, sí, però el que no pots gestionar és d'un dia per l'altre. I després la segona derivada d'això, el segon ordre, és dir, bueno, si la manera que tenim d'aprendre és llegir i reproduir i allò que diuen en castellà, no? La letra quan sang entra, o en català la lletra entra pel cul, assegut i pelant colzes, per tant, ostres, si això ens ho canvien, estem creant una generació d'idiotes que senzillament dependran de grans models de llenguatge. Per tant, dependran de quatre o cinc empreses que podran modular allò que veuen i, si vols, allò que saben a voluntat. Clar, aquí hi ha unes implicacions, jo diria, econòmiques, polítiques, culturals, fins i tot filosòfiques, que van molt més enllà de que tinguis un sistema simpàtic que sàpiga fer poesies com Jacint Verdaguer, saps?
1: Totalment, ens hem de plantejar si aquestes màquines destruiran, no, els nostres camins intel·lectuals que ens permeten descobrir les coses, les respostes, l'essència al final de la humanitat. I parafrasejaré a tu, no hem de témer la intel·ligència artificial, hem de témer l'estupidesa humana. Josep Maria Ganyet, com sempre, un plaer, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Codi Beta.

0: Anna de la Salut.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: De 8 i 47 minuts.
3: Són les 8.
4: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
5: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
6: Xarxa experta.

en el retrovisor d'avui viatjant fins a l'any 1895, un moment en què Wilhelm Conrad Röntgen va descobrir els raigs X. És una tècnica que actualment, segur que Botsona està més que implantada tant en el món mèdic com en el món industrial, i és una forma de radiació electromagnètica ionitzant, molt similar a la llum, però amb una major quantitat d'energia i capacitat de penetració. Això els permet travessar teixits i l'estructura òssia del cos humà, així com materials de més densitat, i tot i que són invisibles per als nostres ulls, poden produir imatges visibles quan fem servir plaques fotogràfiques o detectors especials per fer-ho. Röntgen va descobrir aquests raigs X mentre experimentava amb els tubs de raigs catòdics Kroxet. Després de múltiples experiments aliens en aquest descobriment dels raigs X, el científic alemany va veure que una peça de cartró coberta amb un vidre es tornava fluorescent quan un feix de raigs catòdics passava a través d'aquest tub de Crookes. Va ser així com durant l'octubre d'aquell mateix any es va fer la primera radiografia, la mà de la seva dona amb un anell. El científic va mostrar el mètode per produir raigs X i va demostrar que aquests raigs viatgen en línia recta des del lloc d'origen i enfosqueixen la placa fotogràfica, i va informar que traspassaven diversos materials com el paper, la fusta i l'alumini, però que el poder de penetració depenia de la densitat del material, com dèiem, i que l'efecte es podria disminuir amb plom i os. Uns mesos després d'aquell mateix any va enviar un manuscrit a la Societat Físico-Mèdica sota el nom Una nova classe de raigs, dins del qual anunciava el seu descobriment i el que significava en els avanços científics per a la medicina. Amb aquest apunt posant punt al programa d'avui. Rafa Andrés ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: TV3 Ràdio és entreteniment.
0: Ja has escoltat la nova IB3 Música?

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
1: Els dies no feiners comencen amb un altre ritme. Per això, a IB3 Ràdio tenim temps d'entrar amb olivetes en tu. En tota l'actualitat i moltes curiositats.
2: Amb olivetes, els festius a IB3 Ràdio, a les 9 del matí, amb Inés Mateu.
1: I recorda, demà és festa.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio, 646-93-45-01. 646-93-45-01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646-93-45-01. Al WhatsApp.

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
1: El Diari de Menorca, segons aquest article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
2: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
3: En lloc de fugir, idò, se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
4: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és actualitat.
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel,
2: pinta,
3: mur,
2: cornada.
3: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a les 5...
4: Jo conec en Quico Rivera.
5: Sube el mambo!
6: Quin nivell, Maribel!
4: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
7: ¿A 200 euros? Ya se puede haber sido un pan menos en Paquirri.
6: Pues pasi el fi de la pantoja, como ha pagado 200 euros.
4: Y va a llenar ya, tal, no sé qué, un amigo, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después, a hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día següent, això va ser el día següent.
8: Yo ya no trabajo con él.
6: No.
7: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això, hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dos més per aquesta exclusiva?
4: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
7: Molt bé.
0: I bé, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
7: Per favor.
6: Xiu-xiu. I li dono que te deu 200 euros.
4: Exacte, i li tornem a recordar.
0: IV3 Ràdio.

0: A Balears tenim més doblers en el banc que mai i en aquest segon trimestre de l'any. Segons les darreres dades del Banc d'Espanya, els dipòsits de famílies, empreses i administracions de les illes arriben al 37.308 milions d'euros, un 4,6 més que fa un any. Però hi ha una altra dada que també crida l'atenció. El deute bancari creix encara més ràpid, un 6,2%, i ja supera el 34.600 milions d'euros. Per tant, tenim més doblers estalviats, però també devem més als bancs. I tot això passa a una comunitat on el turisme continua generant ingressos, però on moltes famílies tenen serioses dificultats per arribar a final de mes, especialment pel preu de l'habitatge. La pregunta és, són realment rics? Qui està estalviant en aquests moments doblers? I per què augmenta el deute de l'economia si va tan bé? Ho analitzem a continuació amb l'economista Javier Franconetti, que ja està amb nosaltres, ja me diuen que ja el tenim amb nosaltres. Javier, bon dia, benvingut sí. A la Gran Vida, com estàs?
1: Hola, bon dia, moltes gràcies per la invitació. Pues molt bé, gràcies.
0: Javier, començar pel principi, amb aquesta fotografia de l'economia balear, més de 37.000 milions d'euros en depòsits bancaris, gairebé 35.000 milions en crèdits pendents. Podem dir que els balears gaudim d'una bona salut financera?
1: Jo enfocaria el tema d'una altra forma, diria. Quin tipus de balears, d'habitants a Balears, hi ha. I podríem distingir dos perfils. Per un costat, la gent que rep els seus ingressos mediant els salaris, i per altre costat, la gent que té ingressos per rendes de capital. Per tant, en aquests dos escenaris tenim, per un costat, les persones que tenen ingressos per rendes de capital, dividendos, accions, lloguers, tal, pues la cosa va superbé i justifica aquest bon comportament dels dipòsits. Per altre costat, tenim les persones, la gran majoria, que rep les rendes per salaris. I aquí tenim on està el problema i la necessitat principalment de finançar l'habitatge. I amb els preus que tot coneixem, pues justificaria aquest increment de les deutes per adquisició de vivenda, per hipoteques. Jo tinc una data, vaig estar ahir consultant dades de cine, i Balears, a 2025, té la hipoteca mitja més gran de tota Espanya, per damunt de Madrid. Okay. I de la resta de les comunitats. Per altre costat, el lloguer mitjà és el més gran

0: també de tota Espanya fins fa 2 o 3 anys que estem superats per Madrid i per Catalunya. Per tant, el problema està clar.
1: L'estalvi ha crescut un 4,6% en un any, però el deute ho ha fet amb un 6,2%. Per què ens estem endeutant més ràpidament que el que estem estalviant? És una dada que ens hauria de preocupar?
0: Sí, anem a veure. Hi ha un estudi de fa molt poc de dos professors de SUIP, de José Antonio Pérez i de Ferran Portella, que expliquen molt bé. I és que Balears se situa en les comunitats, segons aquest estudi, amb major desigualtat de renda. Per tant, les famílies que tenen rendes de capital, dividendos, lloguers, pues, les coses van superbé. I és per això que justificaria el comportament positiu del dipòsit bancari d'aquest creixement. Per altre costat, hi ha les persones que reben les rendes per salaris. I a més hi ha una data interessant, i és que no hi ha molta diferència en import mig de les persones que cobren salaris. I no són molt elevats. I això, si sumem el cost de la vida, la dificultat d'accedir a una vivenda, els preus de lloguer, els preus de vivenda, pues, justificaria aquesta situació.
1: Tinc una darrera qüestió que demanar-te. No tinc molt de temps avui per aprofundir, però m'encanta així com xerres de clar. Per tant, jo te convidaria un altre dia a tenir una conversa llarga i extensa. Però te vull demanar una
0: Vale.
1: darrera cosa abans de despedir-te. Hi ha una dada històrica interessant. Abans de la crisi del 2008, el crèdit bancari balears arribava a multiplicar per un 2,4% els dipòsits. Ara tenim més doblers dipositats en crèdits pendents. Hem après alguna cosa d'aquella crisi?
0: Jo crec que no. Aquí, jo crec que no. I després hi ha una dada també molt interessant que justificaria aquest fet també. Dades de cine, el mercat immobiliari, del 100% de les compres de vivendes a no residents a Espanya correspon al 7,4%. Això és una pressió de muntes preus. A Balears, el pes és del 23%. O sigui, és triple, més del triple. Això provoca una pressió damunt dels preus i això provoca la dificultat de ser vivenda. I amb uns salaris pues, ajustats, pues, justificaria aquesta dificultat.
1: Javier Franconetti, jo me quedo en son titulada que no m'ha après res de l'any 2008 a ara. I, to,
0: Exacte.
1: i, i, i, ha, i, i, a més passa una cosa curiosa. L'any 2008 teníem problemes de massa habitatge, de massa endeutament, i ara tenim problemes
0: Exacte.
1: de manco
0: De
1: habitatge.
0: manca, exacte.
1: És una
0: Aquest és el
1: cosa de
0: problema.
1: locos, no aprenem a
0: Sí,
1: fer
0: sí,
1: les
0: sí.
1: coses ben
0: Sí,
1: fetes.
0: sí, sí, sí. Exacte.
1: Javier Franconetti, economista, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
0: A vosaltres, per la invitació.
1: Una
0: Gràcies.
1: ferrada.
2: La gran
0: Igualment,
2: vida. Una passejada per Menorca amb Clara i Mamí.
1: Bon anar a Menorca, Anna Clara i Mamí, ràpidament. Clara, molt bon dia.
3: Molt bon dia i no saps quin dia. De vora la mar, davant d'un mar espectacular, al port de Fornells, celebrant la primera Fira del Peix que se celebra aquí a Fornells. Per primera vegada a la vida hi ha un ambientàs i més que n'hi haurà. Carlos Roger, com estàs? Bon dia.
4: Molt bon dia.
3: En Carlos és el que bat la pedani d'aquí de Fornells. En aquests moments, la fira d'artesania i de producte local ja està en funcionament i s'estan acabant de preparar totes les activitats que hi han preparades per aquest cap de setmana.
4: Sí, avui, just ara, acabo de començar, acabo d'obrir la fira. De moment hi ha bastant d'ambient i això és bon senyal. Esperem que funcioni durant tot el dia i que demà també vingui molta gent, perquè és una fira que hem preparat amb moltes ganes, amb molta il·lusió i per retre homenatge a la identitat de Fornells, que és la Mai Sa Pesca.
3: En Carlos és regidor de l'Ajuntament d'Es Mercadal i a més va la pedani d'aquí de Fornells i vius aquí habitualment, per tant, aquesta necessitat de que hi hagin activitats, de que hi hagi vida, perquè són moltes les persones que viuen en aquest nucli de pescadors, en aquest nucli de veïns a Fornells i amb una associació de veïns també molt activa i que feis coses tot l'any.
4: Sí, el canvi que hi ha entre si hivern i si estiu a Fornells és immens, és blanc i negre, podem dir, i fires com aquesta pues, poden donar l'oportunitat que en temporada baixa pues, Fornells tingui visitants i atregui a gent que doni vida en els carrers, en els restaurants i en el comerç. Al final, l'objectiu d'aquesta fira, a part de retre homenatge a la identitat del poble, és que hi hagi moviment, que hi hagi vida en els carrers, i aquesta fira és un d'aquests objectius que té.
3: Una fira que és dedicada a la mà, a la gastronomia i a les tradicions.
4: Sí, són tres puntals claus en Fornells. Fornells no s'entén sense la pesca, sense la mà, i d'aquesta manera pues, retem aquest homenatge que tant es mereix aquest món que no està visquent els seus millors moments, tant per falta de recursos humans que tenen com tota la burocràcia que hi ha darrere per poder tirar endavant.
3: Moltes activitats, n'hi haurà per grans i petits, i comencen d'aquí i res. Ara anirem a xerrar amb el mestre d'Aixa, que crec que és el primer que començarà amb la seva demostració, i aquí al costat estan els companys preparant tot per als diferents show cookings. Veurem cuinar peix i el podrem tastar?
4: Podrem tastar tot el peix que vulguem. Ja tenim quatre cuines en directe, actuacions musicals, demostracions de fer xerxes, demostracions de l'ofici del mestre d'Aixa, sortides amb el bot salvavides, que és el barco municipal de l'Ajuntament, i un mercat que convida pues, a passejar pels carrers de Fornells, no només avui, sinó en qualsevol època de l'any, perquè passejar pels ports de Fornells és sempre una meravella.
3: Bueno, tindrem producte local, hi ha mel de Menorca, hi ha sobrassada, hi ha formatge, hi ha una exposició també perquè amb aquest tema de les xarxes de pescadors hi ha persones que transformen i que hi ha una exposició Pescart que també la podrem visitar fent sa volteta a Fornells.
4: Sí, tenim aquí en Diego, que és el mestre d'Aixa, que ens ajuda també amb la restauració dels bots salvavides, amb el seu manteniment, i també com que és un ofici molt vinculat a la mà i que també s'està perdent, pues hem volgut que tingui aquí un espai per ell per donar a conèixer les seves eines i l'ofici en general que té el mestre d'Aixa. I també, com bé has dit, en el carrer Major hi ha una paradeta també de Pescar, que és una associació, una entitat dedicada també a tot el món de la mà, i us convido a tothom a passejar per la paradeta de Pescar, que hi ha en el carrer Major, en Diego, el mestre d'Aixa, i a tots els productes que tenim aquí en el carrer de la mà.
3: I d'això ho farem, Carles. Moltes gràcies, que sigui un èxit aquesta primera fira del peix. Vaig a xerrar amb en Diego.
4: Moltes gràcies i bona fira.
3: Bona fira. En Diego, que el tenim ja ben a punt. Que has estat el primer que has arribat aquí a muntar tot o què?
5: Bon dia.
3: Bon dia.
5: Bueno, vaig venir ahir ja de matí per veure si muntava a mi això, però al final m'ho he tingut que desplegar.
3: És d'ahir, que no em diguis que has dormit aquí.
5: Quasi.
3: Gairebé.
5: Quasi m'ha faltat dormir dins la barca.
3: Bueno, vam, què tens preparat? Perquè la demostració és a les 11:30, més a manco.
5: Sí, vam, jo en principi aquí damunt fer una feina, no la puc fer, però te puc fer un poc una explicació, una demostració, de mira, com se construïa una embarcació o com se construeix, començant amb una maqueta de construcció, amb una planimetria i després amb uns quants accessoris d'eines antigues com l'aixa, els ferros de calafatar, la maceta, l'estopa, les sapilles, les garlopes...
3: L'Aixa, que al final el nom de mestre d'Aixa agafa el nom... No,
5: el nom de mestre d'Aixa ve pel nom d'una aixa.
3: D'una eina.
5: Sí, d'una eina, que aquesta eina s'utilitzava per tot, tant per desbastar, per afinar, per donar-li forma, pràcticament per tot.
3: Has duit també una embarcació típica d'aquí de Menorca?
5: Sí, això és un bocculer de l'any 54, que va de restaurar totalment, i bueno, s'ha restaurat amb totes les tècniques tradicionals i com s'ha fet fins fa tota la vida.
3: I quines són les eines o com organitzaràs això de fer una demostració del teu ofici, d'aquest ofici tan tradicional i tan lligat a Menorca i a la mà?
5: Pues, avant, primer, el que t'he dit, començaríem amb això, començant a demostrar les maquetes de construcció que duim, i explicant un poc el sistema, un poc el pas a pas de com se feia i se construïa. I, bueno, i demostrant un poc també com es calafatava, o que has de fer, has de filar les topes, has de fer la tronyella per ficar dins les juntes, i bueno, fer un poc la demostració, que la gent això no... ni sap i se pensen que no existim ja aquest ofici.
3: Clar, perquè totes aquestes eines són molt antigues però continuen estant ben vigents i les continues fent servir quan és qüestió de restaurar una embarcació tan antiga com la que has duit de mostra.
5: Sí, vam, es va que avui en dia la maquinària s'ha actualitzat bastant, però bueno, sempre hi ha la... Sempre encara hi ha eines que encara s'utilitzen i s'han d'utilitzar sempre. Venc a dir, la massa i els ferros de calafatar, aquestes no poden fallar mai. I, bueno, i l'aixa, pues, és el que ja avui en dia s'utilitza menys, perquè hi ha avui en dia altres maquinetes o que t'ajuden a desbastar, però bueno, sempre encara l'utilitzem també.
3: Hi ha quants mestres d'aixa hi ha a Menorca, més o menys, en aquests moments?
5: Que jo sàpi, des que el pare es va jubilar, ja som l'últim.
3: Ets el darrer.
5: Sí, en tota Menorca.
3: I ve de teu pare, aquest ofici. Per tant, te va ensenyar ell i recorda-te ben petit també quan estaves el papà fent feina. És un ofici que ve de família.
5: Sí, és un ofici que ja m'ha ve d'herència. Vinc a dir... No te sabria dir de quan vaig començar, perquè ja havia viscut sempre dins el taller. Crec que dels 5 anys ja te podria dir que sempre hi he jugat per dins el taller i feien cosetes i això. I, bueno, i després ja sempre, el dia a dia després ja a treballar.
3: I on és que fas feina?
5: Jo estic a Ciutadella.
3: A Ciutadella.
5: A Ciutadella. Aquí a Fornells venim quasi cada dia, perquè té molta flota, de molt de clients i molta flota. I perquè ha donat sempre la casualitat que quan t'he construït una embarcació, o tan nova o restaurada, o després han volgut quedar a les meves mans que els hi guardi i els hi mantengui.
3: Aquestes mans i aquestes eines que jo crec que podrien ratllar, fins i tot, perquè hi ha eines del papà. L'avi també ho feia o va ser el papà el que va començar?
5: El pare va començar ja amb mestres d'aixes antics d'aquí. L'avi era carreter. El que passa és que sé que el pare va tenir contacte amb mestres d'aixes antics, com per exemple aquesta maceta de calafatar ve d'un mestre d'aixa de Mó, que era de mestre Antoni Subercó, que li deia mestre Antoni Toltavull. Aquí ja aquesta maceta ja es va emprar per fer aquesta embarcació.
3: Imagina't tu. I... Com sonen aquestes eines? Vam, alguna petita demostració que m'ho puguis fer per acabar?
5: La maceta, pues, agafes un ferro de calafatar, sempre has d'afilar l'estopa i després, clar, després d'un bol ferro de punta, pues, has d'anar jugant dins les juntes i després les d'anar entrant i quan la tens entrada... Després agafes l'altre ferro que has de repicar, que ja canvia després la punta amb la punta doble, i després la vas repicant tota dins la junta per col·locar-la. I queda per quedar tupida, a fi que no te pugui fer aigua l'embarcació.
3: Moltes gràcies per aquesta explicació tan fantàstica, un plaer entrevistar i conèixer l'únic mestre d'aixa de Menorca.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Gràcies, Diego. A les 11:30 estarem aquí ben pendents.
5: D'acord, salut, gràcies.
3: Aquest és l'ambient que hi ha aquesta hora del dia a la fira, primera fira del peix a Fornells. Hi ha totes les parades i artesans i productors de producte local també a punt. Si sou a Menorca, cap aquí i falta gent. Jo me quedaré fent una volteta i moltes activitats durant tot el cap de setmana programades per gaudir de la mà i de Fornells.
2: Lletres Ràdios, Cultura.
6: Els dies no feiners comencen amb un altre ritme. Per això, a Lletres Ràdio tenim temps d'entrar amb olivetes en tu. En tota l'actualitat i moltes curiositats.
7: Amb olivetes, els festius a Lletres Ràdio, a les 9 del matí, amb Inés Mateu.
6: I recorda, demà... És festa.
8: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
9: Amb espais d'educació i criança.
10: Per pares i mares.
11: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
12: Us farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
13: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
12: Som una ràdio.
13: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
14: Aquest programa de ràdio és legendari.
15: És un facto.
2: Comença el dia amb la informació més completa.
16: Són les 7.
10: amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
15: Bon dia, matí complicat a les Balears.
10: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
15: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
10: Amb totes les veus i les reaccions.
15: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
10: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: La gran vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
16: Moment per parlar de cine amb en Sergio, amb en Mateu, i la veritat que amb moltes ganes sempre de conèixer coses que a vegades, pues, pel·lícules que no has vist o temes que tu no controles, i ells sí que els controlen. Com estàu? Bon dia.
17: Bon dia, com va?
16: De què xerrarem avui? Un moment. I aquesta coordinació? Aquesta...
18: No està sellat.
16: Vos he de dir que no es hi ha. Vos promet que no s'hi ha.
18: Ja, això ja fa oi, massa, passant massa temps junts.
17: Quin desastre. Massa...
16: Sí. Podeu demostrar que no sou, que no sou un robot?
18: Que no són la mateixa persona, no, sí. No poden demostrar.
16: Ara mos clicaran allà on hi ha una imatge amb un semàforo, saps? O cerques ponts, també.
18: Sí, sí, sí.
16: O el pas de peatons. Que a vegades no és tan fàcil, eh?
18: No.
16: Vos ha passat?
17: No, o tu, bé, tu creus que ho has fet bé i no, i t'adones que no perquè t'ho demano una altra vegada, dius, sí. I què he fallat?
18: Sobretot des de les lletres. Des de les lletres m'apareix a vegades, sí. O sigui, en plan, et poses tal qual i dius no.
17: Jo me passa.
18: I la següent te dius sí. Exacte. Però comences a dubtar si ets tu, que cognitivament no ho estàs entenent, o si realment està fent-se por.
17: Jo me passa en motos. Si demanen motos, semàforo me va bé, si demanen motos, me costa moltíssim, no sé per què.
16: No, una vegada no hi havia manera, i era perquè no agafava el retrovisor de la moto, que estava un racon...
17: També, que dius, pues igual,
16: temazo. Bé, tot això per parlar de cine, que això també és cine.
18: Sí.
16: Però parlant de cameos en el món del cine, abans de res, molt breument, que és un cameo, perquè hi ha gent que no ho sap.
18: Un cameo en el cinema, i com ho coneixem ja avui en dia, és l'aparició momentània d'una cara reconeguda, d'una persona reconeguda a una sèrie o una pel·lícula. És un element que va sorgir en el teatre del segle XIX a Itàlia, que venia de la paraula italiana cama feo, que era com així com és algo com un rostre, i era literalment això, o sigui, la traducció teatral cap en el cinema és la mateixa. I avui en dia s'ha fet molt, molt famosa perquè s'ha duit cap a la cultura pop. Antes era algo més d'un reducte, però ara ja la gent juga a les pel·lícules i a les sèries a identificar aquelles persones que es reconeixen del seu dia a dia.
17: I crec que té bastant a veure, no?, amb aquesta societat de contingut vertical i de curiositats, no?, que és un tipus de curiositat, efectivament, que moltes vegades no passa d'això, perquè no és un recurs cinematogràfic per se, és a dir, és moltes vegades per a que 3 o 4 persones a la butaca se n'adonin i diguin, ah, mira, aquesta és tal, o reconeguin una persona famosa, o directament a vegades sí que se li dona aquest moment d'estelar, no? Si pensem moltes vegades, per exemple, en els cameos de famosos dins de sitcoms, que és un cas molt, molt famós.
18: Efectivament, és més un joc que en so espectador que pròpiament un recurs narratiu. No fa avançar la trama, simplement és perquè efectivament ho puguis senyalar i avui en dia, com deia en Sergio, a les xarxes socials puguis veure després aquella recopilació de les coses que t'has perdido de X pel·lícula, no? Pues, és això, i avui venim a xerrar un poc d'aquesta figura perquè, tot i que és un joc, a nosaltres no ens agrada jugar i no ens agrada identificar aquests moments i aquestes cares, i creiem que és interessant fer un desglosse dels tipus de cameos que hi ha, no? Des de cinema fins a les sèries.
17: A tu també algun exemple en el cap, Juanmi?
16: Jo me ve en el cap un d'Alfred Hitchcock, la pel·lícula Los Pájaros, que s'atura, no sé si exactament és així l'escena, però s'atura un bus i un dels que puja és ell, és en Hitchcock.
18: Efectivament.
16: El director de la pel·li.
18: Efectivament. En Hitchcock va ser el primer gran director que movia masses que va popularitzar aquesta imatge del cameo dins el cinema.
17: És que és el que deia, no?, que hi ha molt de tipus i tot i que xerraven de que s'afavoreix molt del tipus de públic que podrem pensar ara, no? De lo que deia Mateu, també veient que hi ha exemples des de cinema clàssic, i en Hitchcock precisament és famós no només per aquest cameo, que efectivament és molt, molt famós, sinó perquè ell a pràcticament totes les seves pel·lícules apareixia en algun moment, sigui pujant-se un bus, sigui apareguent en els fons enmig de més gent, o per exemple...
16: O la seva sombra, fins i tot, que perquè era molt... el seu perfil era creixent.
17: Presenta la imatge d'aquesta ombra, i també, per exemple, Nàufrago, que és una pel·lícula on només hi ha un personatge i està enmig de la mà, que no pot aparèixer en Hitchcock, apareix una foto d'un diari. És a dir, que sempre tractava de trobar aquesta manera
18: de jugar.
16: No me'n recordava d'això.
18: Pues sí, en Hitchcock podria ser el director. El Manco no només que ho fos una primera vegada, sinó que ho feia de forma reiterativa. A cada una de les seves pel·lícules li agradava jugar amb l'espectador. De fet, era un dels autors que més jugava amb l'espectador. Si recordant Psicosis, la campanya que va dur a terme ell a l'hora de dir als espectadors que no revelassin el final i que no diguessin res, i que va comprar totes els llibres de Psicosis perquè ningú es pogués llegir la novel·la i tothom, ningú pogués fer spoiler, és molt mediàtic i efectivament és una manera d'entendre ja no només el cinema, sinó el joc, com dèiem, d'Alfred Hitchcock.
17: I que no ets únic, perquè hi ha més directors que s'agraden, no? I que tracten de trobar aquests momentets per posar-s'hi davant. Hi ha alguns que ho fan més, amb més profusió i amb més quantitat de minuts, perquè tenim exemples que estan un poquet en el límit, perquè si xerram, per exemple, d'en Tarantino, és complicat veure quan és un cameo i quan és un personatge directament.
18: Per claro.
17: És el que deia Mateu, en principi un cameo no fa avançar la trama, no té aquest
16: part de recurs. No, però en Tarantino no li agrada passar desapercebut, precisament.
17: Exacte.
16: Ni les pel·lícules que veiem, ni quan ell apareix.
17: Exacte, és una personalitat tan gran que absorbeix moltíssim l'atenció, i que a pel·lícules com Pulp Fiction o Reservoir Dogs, les primeres pel·lis, sí que té personatges directament.
18: Són literalment personatges.
17: Exacte. Hi ha exemples on surt molt més poc, té un personatge més petit i que per tant se converteix un poquet en això. Per exemple, Django, no? L'aparició de Django és
18: més minúscula.
16: I Django desencadenado.
17: Sí, i molt divertida, a més. Donar-se a si mateix aquest paper. Un altre director que ens encanta també i que ha fet això de posar-se un parell de vegades davant la càmera és Martin Scorsese, que Taxi Driver té una escena en el taxi.
18: Un moment,
17: amb el Niro,
18: sí.
17: Exacte. Molt ben interpretat, a més.
18: Sí, sí, gran interpretació, són un parell de segons, però aquest sí que podríem considerar un cameo. És veritat que en Tarantino, el que diu en Sergio, hi ha un moment en què ja se converteix en personatge perquè interactua amb altres personatges, té converses, té diàlegs, però ja no només són diàlegs d'un parell de frases, sinó llargs, i fan avançar la trama, inclús, com a Pulp Fiction, però en el cas de Martin Scorsese, per exemple, Taxi Driver, que és un dels personatges que du el personatge d'en De Niro en el seu taxi, és res, és momentani. Això sí que podrien considerar el cameo, però és veritat que hi ha vegades que els cameos s'allarguen tant que acaben sent personatges.
17: Més encara, per exemple, és de Rey de la Comèdia, també d'en Scorsese, que en un moment, en un plató de televisió, només apareix damunt una grua duent una càmera. És a dir, que tenen aquests moments molt de directors, pensant també, oi, un moment es cap amb Peter Jackson surt a les tres de El Senyor de los Anillos, res, un segon, a vegades són fotogrames que ja ho has de saber abans, perquè si no, no te n'adones.
18: Aquest seria com el primer tipus de cameos, que serien els cameos dels directors. És a dir, el director, com a autor, intenta introduir-se dins la pel·lícula com a, repetim, com a lloc, com a petita referència a la seva autoria. Després tenim el que comentaven en Sergio en el principi, que està molt relacionat sobretot amb el sitcom, com les sèries, que és l'aparició d'una cara reconeguda del món de les estrelles, el món mediàtic, no? Que és molt típic, per exemple, pensam en Friends, en les sitcoms dels 80 i els 90, quan apareixia una estrella per la porta i de sobte començaven a aplaudir tothom, i tothom començava a riure i tal.
17: Totalment.
16: Que grans són els tècnics d'aquesta casa, per
18: cert. Sí,
17: Totalment. És una...
18: Totes les sintonies,
17: No, i pareix que...
16: En el segon.
17: Pareix que m'ha enviat un guió. I que estic preparat, però no. No, totalment. Són molt, molt guais tot aquest tipus. I ja, això m'agrada moltíssim. I ja com bé encerrat més d'una vegada aquí de superherois, en concret en Spider-Man, hi ha un personatge que surt a totes les pel·lícules de superherois i és probablement la figura més important de la història dels cameos. Si xerrant de cameos en el cinema hem de xerrar d'aquest home, que és Stan Lee.
18: evidentment. O sigui, es cameo transcendeix a nivell popular precisament per ser la seva figura. I és vera que té moltes aparicions de cine i segurament sigui la persona que més cameos de la història de cine, però tot això sorgeix perquè ell va fer un cameo dins els còmics. En Stan Lee, creador de tantíssims de personatges, un dels personatges que va crear, o el grup de personatges que va crear, va ser Los Cuatro Fantásticos, i ell, dins el còmic, amb en Jack Kirby, que era el seu dibuixant, fan un petit cameo o unes vinyetes intentant entrar a la boda d'en Reed Richards i en Susan Storm. O sea, el Mister Fantástico i la Mujer Invisible. I no els deixen passar perquè no tenen els seus noms apuntats. Aquest mateix cameo se replica a la pel·lícula de Los Cuatro Fantásticos de principis del 2000. Vull dir, tot comença en el còmic, però amb l'impacte dels còmics en el món i l'univers cinematogràfic acaba expandint i en Stan Lee va acabar estant quantes decenes i decenes de pel·lícules.
17: A totes les pel·lícules de MCU i, a més, a totes les pel·lícules de personatges de Marvel, és a dir, Spider-Man de...
18: Inclús alguna de DC, perquè me'n recordo una de Teen Titans, aquesta versió recent, va fer un cameo o una pel·lícula de Teen Titans Go. O sigui, d'animació, però era una figura ja tan important que ja no només transcendia les disciplines, sinó que transcendia la seva pròpia companyia.
17: Que també és molt interessant pensar en cameos d'animació, perquè n'hi ha també. Si pensàvem en Brad Pitt apareguent a Friends i aplaudiments...
16: Ah, Michael Jordan a Space Jam? No, ja tenia un personatge.
18: No,
17: Michael
18: personatge.
17: Jordan és el protagonista de Space Jam, però la següent, i això ho he xerrat abans amb en Mateu, a Looney Tunes de nuevo en acción, que és una pel·lícula de Joe Dante del 2003, un pel·lículon, per cert, de, ara que tenim de fet en el cinema Coyote contra Acme, és d'aquest tipus de pel·lícula com Quien engaña a Roger Rabbit, que mescla l'animació i l'acció real. I aquesta de Looney Tunes, el protagonista, per exemple, Brendan Fraser, en el final de la pel·lícula se troben amb Brendan Fraser perquè ell fa com del seu especialista. I, a més, hi ha un moment en què surt en Michael Jordan un segon diguent, echamos un 21, no?, com per jugar a bàsquet, que és referència, el que dèiem, no?, tota aquesta referència constant a pel·lícules d'un mateix univers o de mateixos de referències comunes, clar.
18: El que diuen, Sergio, és molt interessant, perquè en Brendan Fraser és capaç de trobar-se en Brendan Fraser perquè han de diferenciar clarament entre persona i personatge. O sigui, el cameo està representat per una persona, no per un personatge. És a dir, en Brendan Fraser, el personatge que fa en aquesta pel·lícula, se troba en sa figura pública, que és la que representes en els cameos. Cameos, per exemple, altres figures públiques que poden trobar dins un cameo, per exemple, és en Trump solo en casa.
16: És vera.
17: És la segona, sí.
18: Claro, en Trump no fa d'un personatge distint en Trump. És en Donald Trump fent de Donald Trump.
16: Fent d'ell com a empresari,
18: efectivament,
16: sí, lo que era.
18: És persona, no personatge.
16: Exacte.
18: I això, per això, els cameos poden realitzar aquestes coses com se d'en Brendan Fraser.
17: Un altre d'aquest exemple que m'encanta, i de més famosos també de la història del cinema, i que nosaltres a la Universitat de Comunicació mostrem sempre, que és Annie Hall, de Woody Allen,
18: sí.
17: En Woody Allen traient en Marshall McLuhan per explicar a la coda del cinema que el medi és el missatge, és a dir, aquesta manera de...
18: Marshall McLuhan, que és un teòric de la comunicació molt, molt important als Estats Units i que té, en Woody Allen tenia aquest moment de que explicar-se directament de... M'he cansat de discutir amb tu, ojalà tothom pogués fer això, no? Estic molt cansat de discutir amb tu, que t'ho expliqui ell directament.
17: Sí. I seu to de la teoria directament. I sí, són moltíssims exemples. Xerraven de l'animació. Han xerrat també a... aquí en aquesta secció qualque vegada de Cars, precisament, i a Cars tenim dos cameos, bé, un parell de cameos, no?, de, tant d'en Fernando Alonso com d'en Michael Schumacher, per exemple, és a dir, de figures de l'automobilisme que aconsegueixen ser representats d'un personatge animat, no?, i que fa aquest doble... aquesta doble representació dins un univers fictici.
18: Efectivament, és prestar la veu a un personatge ja dibuixat, però que, sens dubte, també són figures... Bueno, de fet, Cars també tenim Antonio Lobato. Antonio Lobato sí que és veritat que ja és més personatge, que ja no és cameo.
17: Sí, perquè no s'anomena Antonio Lobato.
18: Exacte.
17: És a dir, és
18: li presta la veu, no és un cameo, en aquest cas, però sí que les figures representatives també poden traspassar-se...
16: Antonio Lobato, que és el periodista que més ha defensat una mica o que ha seguit
18: l'automobilisme
16: i sobretot en Sergio Alonso. Sergio...
18: En Sergio? I...
16: En Fernando Alonso.
17: Però jo també, som molt amics d'Antonio Lobato. I bé, és que ha estat sempre, xerràvem de sèries, ara tinc que m'avenescar també, sèries espanyoles s'ha fet sempre també, a Los Serrano té capítols a on surt en Risto Mejide, a on surt, ara no me'n recordo com s'anomena la cantant de El sueño de Morfeo, però és a dir que que tenen aquesta capacitat sempre de treure l'espectador a partir de...
18: I a mi personalment hi ha un cameo, o el cameo que més m'agrada, en Juan mi deia que ell recordava era en Hitchcock, a mi recentment se va estrenar una pel·lícula que es diu Los Fabelman, dirigida per Steven Spielberg, que per jo té el cameo a mi que més m'ha agradat mai de la història del cinema, que és en David Lynch fent d'en John Ford una anècdota d'en Spielberg, de la seva història, perquè Los Fabelman conta la vida, literalment, d'en Spielberg, que és una autobiografia, i és ell contant com se va... quan se va trobar amb en John Ford, i en John Ford li va explicar algo bastant ambigu, que on havia d'estar Sorizó en esquadro d'una pel·lícula.
17: O ha d'estar dalt o ha d'estar baix, però si està al mig, no diu res.
18: Però és increïble trobar-te en David Lynch interpretant a un altre mitiquíssim director com en John Ford, amb so puro, amb so parche, totalment espectacular. Sí. Però jo és un cameo increïble. Li va costar convèncer en el Lynch que ja no està entre nosaltres i va quedar per si història del cine.
16: Se cantant Perquè si no no dormiré, del Sueño de Morfeus, na Raquel del Rosario.
17: I per acabar, crec que sí, per acabar d'unir-ho tot, expareja de Fernando Alonso. És a dir, que tot està, tot està comunicat.
18: Després diuen que no tenim guió.
16: És que és colmo. Idò, reduïm 15 minutets d'entrevista i nosaltres amb on hem d'anar. Sergio Espósito, Mateu Viloni, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
18: Moltes gràcies. I esta
1: soy yo. Allà, vinga, acabem aquí la gran vida d'avui, dia 10 d'octubre. Tornem demà a les 9 en punt des de matí aquí a IB3 Ràdio, la vostra ràdio autonòmica pública de les Illes Balears. Adéu-siau a tots. Soy un libro sin argumento que no sé si ver.

0: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
1: Molt bon dia. Aquí comença Vida Saludable, el programa de referència sobre salut i benestar aquí a IB3 Ràdio, que ja ho saben, és la ràdio pública de la nostra comunitat. El dissabte 10 d'octubre, Dia Mundial de la Salut Mental. Vos xerrarem d'un simple gest, una simple pregunta. Com estàs? És el nou lema o campanya que empra la Direcció General de Salut Mental per tal de conscienciar, visibilitzar i, sobretot, fomentar la socialització, l'empatia, la conversa, en definitiva, de la societat per tal de descobrir si una persona té qualque problema de salut mental o de benestar emocional. En uns instants ens atendrà la doctora Carme Bosch, psiquiatra i directora de salut mental de la Conselleria. Coneixerem les principals malalties de salut mental de la població de les Balears i què es pot fer per posar-hi remei. També xerraran d'una prestació pionera a l'Hospital de Manacor, és a dir, a la sanitat pública, sense cap cost per als pacients, que consisteix en una pròtesi de silicona que emula un muró per a dones mastectomitzades o bé intervengudes quirúrgicament d'un càncer de mama i que volen recuperar la seva autoestima, la seva seguretat davant del mirall en el seu dia a dia, segons confessen elles mateixes. Tindrem testimonis que ens ho contaran i serem a Menorca per xerrar de lactància materna i d'una jornada destinada a famílies. Però el tema més important del programa serà la perimenopausa i la menopausa. Tindrem els estudis a Catalina Sant Pol, una dona que ens contarà en primera persona com ha canviat d'ençà d'aquesta etapa de la seva vida que arriba a totes les dones quan es consolida la seva maduresa. I a més tindrem l'opinió professional de la doctora Carmen Simón, experta en menopausa a l'Hospital de Son Espases. Au i dona, perdoni un segon menys. Aquí i ara comença Vida Saludable. Benvinguts i benvingudes. Començam el nostre repàs informatiu de la setmana avançant-nos una miqueta al Dia Mundial contra el Càncer de Mama que celebra cada 9 d'octubre, és aquí d'aquí 9 dies. De fet, farem un programa especial des del Col·legi de Metges amb professionals d'oncologia i dones que estan lluitant contra la malaltia per donar tot l'èmfasi que mereix aquesta malaltia, de la qual el seu pronòstic és molt bo, com sempre si és diagnosticada a temps de forma precoç. Avui us contam una prestació que ha arribat a la sanitat pública. Molt bon dia, Laura Calafat.
2: Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tothom. Efectivament, l'Hospital de Manacor és el primer centre públic de les Balears en oferir una prestació que canvia l'autoestima de les dones que han tingut qualque mutilació al seu pit i no s'han reconstruït. És una alternativa no invasiva que està tenint molt bons resultats. Consisteix en oferir pròtesis de silicona realista que emula el muro de les pacients. Per ampliar aquesta notícia, connectam ara mateix